Harper, una neerlandesa afincada a València, enamorada de València, que ens presenta en directe les cançons de A Long Time Coming, el seu nou treball on barreja country, folk, amb una veu magnífica i unes històries

0: Àngel Pomodoro.
1: És que en italià mola tot.
0: Mola tot.
1: Pomodoro. Però com podem dir la tomaca? Pomodoro, una cosa tan bonica. Bé, hi ha molta cosa a dir, no, ja és que les tomàquies no saben com abans. Si rasques un
0: miqueta
1: i vas al mercat, busques sí. opcions, i hi ha llauradors que treballen també sí. de manera tradicional i ecològica, pots comprar online. Si te'n vas al súper a veure el que queda a les 6 de la vesprada,
0: pues plàstic. Et
1: portes una castanya de tomàquet que no sap res. Però vaja, que ens encanta el sabor autèntic. Una tomàquet de temporada.
0: A huerteta, ai, en un raig d'oli bo, ai, de la Serra d'Espadà, perquè és la que jo tinc.
1: De all, si vols també posar-li, que
0: i toques el sal. Això és. En les nostres comarques hi ha una tradició fantàstica de conreu de tomàquets, com deia Ximo, i això es veu en cites com la que tenim este cap de setmana a la Ribera Alta, perquè el municipi de Rafael Guaraf celebra la tercera edició de la Fira de la Tomata, i allà està, anava a dir la nostra tomatita favorita, bueno, és però una... és que igual me pego una patada a la boca quan veig, perquè jo estic coenta, com este coenta. Mar Bonica!
2: Bona vesprada.
0: Que ens agrada una Fira de la Tomaca, què?
1: Mata dolça.
2: T'agafa el sobrenom, t'agafa el sobrenom, que m'agrada ja més. I m'agrada ja més com totes aquestes tomaques que estan al meu davant. Estic en el pati de les Escoles Velles d'ací de Rafael Guaraf, al costat d'eixes paradetes que han plantat per a esta tercera edició de la Fira de la Tomaca. I és que la veritat és que és un espectacle, vos he de dir, perquè jo ací al davant tinc tomaques de diverses varietats. A més, darrere veig que n'hi ha confitures, que n'hi ha fritures també, pel que veig per ahí, no sé si en Samorra també, m'estan assenyalant, crec que és tomaca seca. Oh, n'hi ha una miqueta de tot per a tots els gustos, de totes les varietats. Això és una meravella i sobretot és una manera de fomentar i d'impulsar eixa producció local, de proximitat autèntica, de temporada, que és la millor època més per a la tomaca. I este matí ja ha començat la programació d'esta fira, que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Este matí han tingut el concurs de la tapa de tomaca, i ara tot es prepara per a celebrar l'autèntic concurs de tomaca, que és que jo tinc ganes d'agafar-les i de menjar-me-les directament, clar, de pegar-les un bon mos, perquè tenen una pinta espectacular. I si no, que ens ho conten els organitzadors d'esta fira, Paco Peiró, que és un dels productors. Bona vesprada, Paco.
3: Bona vesprada.
2: I Carles Galletero, que és periodista, i és un dels organitzadors una miqueta d'esta fira. Bona vesprada.
4: Sí, un manifester, un manifester.
1: Un manifester, diu.
0: És que te volem fins al moll de l'os, que dius tu.
4: Sí, jo també us vull molt, ja sí, estic jo. Estem, la veritat, en la nostra salsa de tomaca, perquè en la caloreta que fa, està la tomaca que, vamos, estem nadant en tomaca.
2: Ens posarem nosaltres color tomaca, també vos dic.
4: Jo ja la tinc. Sí.
2: Ai,
4: sí.
2: Escolta, ho teniu tot preparat, este matí ja heu obert boca una miqueta, però això és un espectacle del producte local.
3: Sí, és la tercera fira, estem consolidant ja la fira, sí, a la Ribera Alta, i vull des d'ací, pues, ara aprofitar i convidar a tota la gent que vinga, que el que estaves dient, que consumisca productes de temporada i de proximitat, que és una cosa que la veritat que va desapareixent a poc a poc, i poden aprofitar i vindre ací, que només n'hi ha tomaca, n'hi ha moltes coses i s'ho poden passar molt bé.
2: Perquè contem una miqueta, quina tradició hi ha ací a Rafael Guaraf de la tomaca, Paco?
3: Ací la tradició ve dels nostres avis, ¿vale?, que sempre han plantat tomacar i plantaven... d'una collita fent moltes coses, i la veritat que així antigament se plantava arròs, tomaca, i després vingueren els cítrics. I ara, doncs, pues, bueno, estem continuant alguna de les tradicions que s'està perdent.
4: Bueno, Paco és molt modest, és molt modest, però ell té la llavor de les llavors de la tomaca certificada.
1: Ahir hi ha molt que rascar, el tema de les llavors.
4: Ahir hi ha molt que rascar. Ací no era l'associació de productors valencians que s'han especialitzat en una llavor certificada gràcies a l'esforç també que ha fet la Universitat Politècnica de València i de catedràtics en biologia genètica, que són els que conserven i preserven que si s'acabarà el món, en Rafael Guaraf encara n'hi hauria llavor de tomaca en llavor certificada.
2: Que la conserven en el banc de llavors, que just aquesta setmana vam estar parlant.
4: Exacte. Sí, banc de llavors, que Paco té un banc de llavors en sa casa, vaja.
3: Sí, tinc de tot,
1: El congelador.
3: Rosa, valenciana, mascle, tinc quasi de tot.
0: Paco, si ve l'apocalipsis, fem lloc, que és millor que vaig a ta casa.
3: Moratros no patirem fam.
2: Si arriba l'apocalipsi, així tenim tomàques de Rafael Guaraf, bona cosa. I expliquem una miqueta, perquè així teniu l'expositor muntat. A veure, Paco, explica'n una mica quines varietats teniu per
3: així. Pues, a veure, així tinguem la tomaca de Rafael Guaraf, després tinguem la masclet, tinguem la rosa d'Altea, que és bueníssima. Sí.
2: Estan grosses, com a punts.
3: Sí.

0: però sí, té un sabor espectacular. El rodo té a mi que m'encanta. I després també hem portat enguany una pera que és fora de lo comú, que és molt bona de menjar. Mm-hmm. Vale? També és d'un productor d'ací de l'associació.
1: Que ja amb un ratget d'oli ja ho tens prou.
0: Bueno, jo us dic a tots que sal d'escames i oli d'oliva. Ja està. Això sempre, jo sempre insistir que és el mateix. Després també poden comprar plantetes, que tinguem plantetes de la varietat blanca, que no la tinc ara si es posa, però la varietat blanca és la que hem gastat i hem guanyat algun concurs, el primer concurs de Mundial de Tomaca Valenciana, un altre viatge que era en segon. Bueno, tinguem diversos premis, de veritat. També tinguem conserva de tomaca, tinguem...
1: Confitura per ahir veig també.
0: Confitura de tomaca, confitura de tomaca. I també tinguem llavors, perquè la gent que vulgui començar a ser els seus pinitos, pues, també pot plantar les tomaqueres.
1: Ixen fàcils,
0: tomaqueres?
1: Ixen fàcils, les tomaqueres? Que siguin fàcils, que s'hi brollen fàcilment. Són delicaetes.
0: Depèn de varietats, vale? La varietat blanca és un poc més delicada, però bueno, al final, si t'has collita, s'agraeix, perquè el sabor és espectacular. És que la gent no se ho pot imaginar, el sabor que pot tindre una tomaca que se la cultive ell, però que sigui una varietat antiga, no varietats modernes, híbrides, que no saben a res.
2: Ja. Però, i clar, Paco, volia... aquí comenteu el tema de les llavors. Es pot, diguem, sense tindre molt de coneixement de, pues, com vosaltres que sou uns savis del camp, no? En una maceteta ben cuidadeta, encara que sigui un jo què sé, tinc un balconet, però no, o sigui, no tinc un trosset, però podria en casa fer-me una tomaquereta i tindre satisfacció de fer-me jo la meva tomaca? Igual algú està preguntant-se-ho, sí. I no sé si és possible, si porta molt de cuidado, com va això?
0: Pues a veure, clar que és possible. Este matí justament ha vingut una xica i la pregunta era ixa, me ho puc fer jo amb macetetes? I clar que sí. Tu agarres les llavors, les hidrates un dia antes i ja després les plantes i a les 4 o 5 dies ja comencen a eixir. Així que jo el que sol fer en les bandejes, és un consell que dono jo ho plante en les bandejetes i el que faig és tapar-ho en una bolsa de plàstic de basura, d'estes negres. Entonces la humitat d'ahí no se'n va. I a les 5 dies ja l'obris i ja comences a veure els primers brotets de les tomaqueres.
2: I ja tens la mateta per poder-la posar en una maceteta. I després fa falta una canya perquè vagi pujant o què fa falta?
0: Si no li fiques una canya, pues, saps que rastrera. Perquè ella per mateixa no s'aguanta. Però sí que li pots ficar una canyeta.
2: Una canyeta i anar lligant-la, no?
0: Correcte.
1: A veure, Carles, tu has tingut experiència en això?
3: No, jo directament m'ha fet amic de Paco Peiro i no tinc que comprar ni canyetes ni quales.
4: Claro, vas directe per la tomaca.
3: I Paco me fa...
2: Teniu el tros i te fas unes plantes.
3: Paco me fa unes tomaques fantàstiques, vamos.
4: Esa és la meva filosofia, galletero. Soc del teu team.
3: Així, clar, és que és veritat. És que tu saps, l'home, per veure les tomaques perfectes, que donen ganes de besar-los a les galtes, perquè són unes tomaques rogetes.
1: Una,
3: a mi m'agrada aquesta que té forma de supositori. Que, aquesta, com es diu tu?
5: La masclet
3: de forma, una forma llarga i té una pell fina i té una cosa... Sí. Són joies.
4: Són joies.
3: Veig que estic en una joieria, no són tomaques. És obres d'art.
1: Obres d'art fetes amb molta estima, no? Conrades, amb moltíssima estima. I a mi m'encanta perquè així a Rafael Guaraf heu aconseguit una complicitat també molt xula, no?, entre els productors i també els cuiners d'ací, que això jo crec que també es veu en la Fira de la Tomaca.
3: Efectivament, duquem des de la setmana passada ficant tomaca en tots els bars del poble. És a dir, fèiem l'esmorzar tomaquer, que tingué lloc el divendres de la setmana passada. Ahir començarem a... Perquè, clar, hem nomenat un padrí de la tomaca, que és Quico Peiro Canyamàs, que és un padrí que va acompanyar-nos durant tota la fira, donant-nos, pues, el seu recolzament econòmic, que sempre fa falta una miqueta d'ajuda econòmica, perquè són germans Canyamàs. I després tenim també tots els bars, durant tota una setmana, que han estat oferint l'esmorzar tomaquer. Titaina, llomello en tomaca, amanides de tomaca, tortades de tomaca per a confitura de tomaca. Bueno, la tomaca estem ja, que mira, estem ja tots mullats en tomaca.
1: Però ja no us fartareu de la tomaca, perquè és que amb tan bones que són, és impossible.
3: Clar, jo menjaria tomaca de matí, per desdijunar, per migdia menjaria un poc de tomaca, per la vesprada, en el tardeo, tomaca, i de sopar un poc de tomaca.
4: Sí. Ah, no? Tomaqueta partidita.
2: Perquè és una fruita, en realitat. La tomata, més que una verdura, no? La tenim més associada a això, a les amanides i això, però és una fruita, no?
0: És una fruita, sí. És una fruita.
5: Cristóbal Colón, no?
0: Bueno, la portaren d'Amèrica, sí. La portaren d'Amèrica i ja se va establir així i des d'entonces, pues, que estem cultivant-la.
4: Quina tristora abans...
1: Una bona temporada?

0: Quina tristor abans de la tomaca.
1: Sí, veritat.
2: La
0: història diu, abans de Jesucrist i després, però en les nostres corses, abans de la tomaca i després. O de la creïlla, que ja també és important.
2: A té de tea.
3: La paella sense sofregir de tomaca, que és una cosa rara.
0: Disculpa, que
2: vos... Volia preguntar-te, Paco, en guany ha sigut una bona temporada per a la tomaca, vull dir, a nivell climàtic, meteorològic...
1: A veure, portem més complicats, eh? Com heu vist i haureu sabut, fa un mes els preus estaven superdisparats. Hi ha tomàques bàsiques, bàsiques estaven a 4 euros i per ahí, i és degut a les males o canvis molt bruscos que està portant la temperatura. El clima està un poquet inestable. Entonces, com han hagut moltes pluges, ara avui, per exemple, està fent calor, demà farà més fresqueta, o sigui, d'un dia a un altre m'ho puguem anar en 10 o 12 graus. I després, humitats relatives, la veritat és que ha sigut un començament un poquet complicat, però ara s'està normalitzant.
2: L'horatge ens porta a tots bojos i a les tomaques també especialment. Pues volia preguntar, perquè este cap de setmana s'esperen moltes coses, així al costat també teniu un escenari muntat on hi haurà també actuacions musicals. Què podrem gaudir este cap de setmana?
3: Bé, anem a tindre una proposta musical, cultural, però jo destacaria dues coses. Primera, l'arribada del Tomacabús a Rafael Guaraf, perquè va vindre un miler de persones... El Tomacabús, de diferents punts de la província de València, van a vindre en una línia discrecional ficada a propòsit per arribar així a esta capital de la tomaca durant el cap de setmana. 1.000 persones que van a gaudir de tot el... No sols de la tomaca, perquè la tomaca està bona, però també hi ha pernil, formatge, cervesetes, vins, anchoves, olives, i jo què més... No...
2: Dis-me que el Tomacabús és roig, per favor.
3: El Tomacabús és roig. I en la calor que fa van tots rojos allà dins, van encesos en flama. Estan encesos en flama dins de l'autobús, perquè el Tomacabús tindrà aire condicionat, però quan baixaran s'enduran una tomacà en tota la cara, que pa què. I després tenim actuacions musicals. Tenim un taller infantil per a que xiquets puguen també treballar en la tomaca i fer els seus... començar els seus inicis de Masterchefs, que així n'hi haurà molt de Masterchef així, júnior, demà de matí, a partir de les 11, durant dues horetes, i serà molt divertit. I, clar, esta nit és el moment estel·lar en el qual s'arreplen els premis, perquè d'ací eixiran les millors tomaques de la Comunitat Valenciana en eixe concurs memorial Gonzalo Peiró, que va dedicat al germà de Paco, que va faltar, malauradament, però que ací al poble li fem eixe homenatge, perquè era un llaurador de gran categoria mundial, i volem que això, que quede en la memòria este concurs i esta fira.
2: Que bonic, este homenatge, que el concurs d'ací no res, no? D'ací mig horeta.
1: No res, ara vaig a donar-li a Carles ja totes les mostres, que ha estat arreplegant des llauraors, ja està tot etiquetat, i ara el jurat ja s'encarregarà de fer la seva faena. Bueno, ja diu que sé que...
2: El jurat, tu t'encarregaràs de tastar alguna, Carles?
3: Jo m'encarregué de moment de tallar-les, perquè crec que hi ha unes 50 tomaques i tinc feina per davant, i jo no sóc samurai, algun dit, em pot volar algun dit, tallant tomaca.
0: Amb la calma.
2: I totes aixes tomaques, jo no sé si les podrem tastar este cap de setmana per ací.
1: A veure, ací, tota la gent que vinga, ací estem emplatant tomaca, gratuïta, així que poden vindre, provar cada varietat i elegir la que volen. Vale, això no ho veuran en ninguna fira.
3: Després, Paco és rubio, alt, en els ulls blaus.
2: Sí.
3: Ho deixo ahir, perquè va vindre gent... És aixina, no? Pots corroborar.
2: Sí, la màgia de la ràdio és aixina.
3: La màgia de la ràdio. Paco està de molt bon vore, que el treball del camp dona molt bon tipo.
2: Igual de bon vore que les tomaques.
0: Un coloret bo.
1: Ahí estem.
0: Jo vull que me digueu, Paco i Carles... Ai, perdona, Mar.
2: No, digues, digues, Gemma.
0: Paco i Carles, quina és la manera preferida d'ells de menjar-se la tomaca? Va, Paco.
1: Jo, ja vos ho acabo de dir, jo no falle mai, jo és la tomaca, que estiga maureta, sal d'escames i oli d'oliva. Jo no li fiqué res més.
2: Home,
4: si deixen caure una bona anxova, no, Paco?
1: Bueno, però l'anxova ja li... Sí, està bo.
0: És que el Joaquí és molt de l'anxova.
1: Tot el que li fiques està bo, però el gust de la tomaca
0: ja té prou en això.
1: Ja el varies un poquet.
0: I Carles,
2: tu abans parlaves de la paella, del fregitó.
3: Sí, jo parlo que la paella sense tomaca seria una cosa molt trista i molt insulsa, perquè quan tu sofregeixes la tomaca en el calder, el que fa és que aquests àcids arrepleguen tot l'oli rostit de la carn i ho converteixen en el que és la paella valenciana, jo crec que el plat més internacional. Però a mi m'agrada molt la coca de tomaca, i ho deixo.
2: I així també n'hi haurà coca de tomaca?
3: N'hi haurà molta coca de tomaca.
2: Escolta, a mi me fa molta il·lusió escoltar això, perquè jo soc del team també coca de... Jo soc team tomaca, en general, la veritat.
0: Jo també, jo també.
2: També, no sé si això és una qualitat també de la tomaca, aquesta versatilitat, no? Aquesta varietat que n'hi ha en la forma que tenim de consumir-la.
1: Sí, sí, la tomaca n'hi ha multitud de formes de consumir-la.

0: I això és una d'estantes. I també gazpacho, les empanadilles, bueno, n'hi ha molt.
1: Jo us vaig a dir...
2: El gazpacho jo crec que és un aliment necessari. La nevera sempre hi ha un litre de gazpacho o dos litres o tres litres perquè és boníssim, eh?
0: La gent va poder provar salmorejo. Gratuït. Ah,
3: mira, entre coca de tomaca, salmorejo, els plats de tomaca...
2: Estem donant tot.
1: És un sí, és un cruza la passarel·la.
2: Això, estem donant tot. És un bateig, és un bateig sí. De tomaca. Tirem per les finestres, per els balcons, tirant tomaques, el caldo, el salmorejo, ara, està loco, està loco.
1: Ai, jo tinc una estampa de la meva infància molt xula i és d'estar nedant en la bassa, no en una piscina, en una bassa de regar, però neta i acondicionada per a prendre el bany, i sir de l'aigua, agarrar una tomaca que estava tota maureta penjant perquè mon pare feia tomaques i altres...
0: Ai.
1: I pegar-li, rentar-la i pegar-li un mos que te va xorre per el braç. Bueno, a mi, ixa és una de les... Ixa estampa, i la de, o de menjar-te una taronja o una bresquilla de secar, són les meues estampes favorites de la infància.
0: De la infància. Pues bueno, pots aprofitar i vindre i tornar a la teua infància, sí, que així...
1: Sí, senyor.
4: I tirar-li molt... Bueno,
2: demà actuarà el grup Radiofònics en directe, un grup que fa unes versions ochenteres, noventeres, per a los jóvenes de 55 anys, que, a més,
1: sí,
2: si ho fan bé... Si ho fan bé, estirarem tomaques.
3: Que això també ho teniu, oi, Marc?
0: Acaba d'arribar el salmorejo fresquet.
3: Ai, mira,
1: ara, doncs, disfruteu-lo.
3: Jo crec que és l'hora ja d'acabar esta connexió. Jo ho lamento molt, companys, però les obligacions en criden, la veritat.
1: Les obligacions, és d'estar el salmorejo. Ale, gràcies, Paco, gràcies, Carles, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies, Carles, Paco. Que vagi molt bé esta fira de la tomaca.
0: Adéu.

0: Dos festes de la cirera, la salsadella i a Serra. I si vols, comencem per la salsadella. Te pareix?
1: Vinga, anem allà.
0: Estem enfront de la setzena, o sigui, la número 16, Fira de la Cirera de la Salsadella, Art i Tradició. I ens l'explica més i millor l'alcalde del municipi, Cristóbal Segarra. Com estem, alcalde?
2: Hola, bona tarda.
0: Com
1: va
0: això?
1: Bona tarda. Com estem, Cristóbal?
0: Ja ho tenim tot a punt.
2: Sí, sí, quasi que està tot a punt. Així estem tots els voluntaris i empleats col·laborant per ultimar els últims detalls i que tot estigui a punt per demà a les 10 i mitja que lluïsca tot com es mereix.
1: Ai, quina il·lusió de muntar un any més esta fira, una fira referent. I, alcalde, de quina manera la cirera forma part, no sé si dir de la identitat de la salsadella, no? D'alguna manera, sí, no? De la història, sí, de la tradició, no?
2: Claro, perquè és que hem sigut tota la vida coneguts per la cirera. No sé quan se va crear per primera vegada el primer cireu, se va plantar, però la veritat és que tots els que actualment estem vivint a Salsella, tots recordem que sempre hem tingut cires i totes les famílies han tingut cires i el temps de la cirera pues, sempre s'ha treballat molt perquè durant l'any pues, l'economia se nota una miqueta més.
0: Mm-hmm. Evidentment és un element fonamental de la identitat de la Salsadella. I a més, té este poderós atractiu des de fa 16 anys, que és la fira. Ara parlarem d'ella, però com són les cireres de la Salsadella? Què tenen d'especial, pues, alcalde? Quines característiques les fan úniques?
2: Pues jo no ho entenc molt, però el que sé dir és que estem a un terreno que està en secà, ¿vale? I la cirera se veu que si està en seca, en un terreno així, un poquet pedregós, pues va molt millor que si és en regadiu. I això, pues, a l'estat seca, pues, els fa tindre un sabor únic. I per nosaltres, pues, són les millors cireres del món.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. I que no és perquè sigues l'alcalde, que jo l'he tastat. Que, a més, tenen marca de qualitat Comunitat Valenciana, o sigui, que estan ben refrendades.
1: Estan certificades. I és de veres que depèn de on compres, si no mires... Claro, menges una cirera i allò està més amarg que la fel.
0: Sí. O no fa sabor a res, també
1: ja deixes. O no fa gust a res, o són xocolines, claro. Però una bona cirera, ostres,
0: dolceta,
1: en aquest sabor dolç, ben carnosa, això és una meravella. Així que mireu que siguen de la Salsadella, sí, a l'hora de comprar-les.
0: Dolcetes, però no massa, estan en el seu punt perfecte. Vinga, alcalde, parlem, claro, de la fira. Com és, sí, la fira? Què ens podrem trobar?
2: Pues mira, la fira, els dos dies, el dissabte i el diumenge, ens podem trobar un recinte que està fet per uns 100 estancs, que són 100 puestos, i dels 100 puestos que estan alrededor de lo que és la plaça Mèxic. La plaça Mèxic està rodejada de les casetes i després tots els carrers que donen a la plaça Mèxic, igual, i en aquestes casetes pues, hi ha aproximadament unes 100 casetes, de les quals 80 casetes són d'artesans, que fan el seu producte elaborat a mà, i després hi ha unes 10 associacions que també venen diferents productes i, entre altres, pues, productes derivats de la cirera, com són coques de cirera, pastissos, mermelades, licors, bunyols... Entonces, no només és cirera el producte alimentari, sinó que totes les associacions t'ofereixen una gran varietat de productes.
1: Bunyol de cirera, he sentit, Cristóbal?
2: Sí, sí.
1: Que mare,
0: sí, sí, sí, sí, és molt versàtil.
1: Com deu estar això?
2: Sí, sí, sí. I després pues, tenim també estants de cireres.
0: Clar.
2: Entonces és un recinte únic perquè a part de estar a la plaça Mèxic, que és el lloc més emblemàtic que tenim a la població, pues lo que és l'estètica de les casetes, totes són de fusta, són en el techo estat de canyís, i cuidem tots els detalls perquè estèticament siga un entorn rústic i acorde a l'entorn. I després, durant els dos dies, a part d'estos estants, d'estos expositors, pues, tenim moltes activitats per a tots els públics en general. Activitats de carrer, teatres, musicals...
0: Visites turístiques guiades pel nucli urbà, sí, exposicions... que, a més, podem aprofitar i veure, per exemple, perquè en exposicions està el Museu de la Cirera, a l'Ermitori del Calvari, n'hi ha exposició de fotos a l'estand de l'Ajuntament, hi ha una exposició permanent a la Casa Abadia, centre d'interpretacions a la plaça Mèxic, vull dir, aprofitem la salsa, i també els restaurants, si no m'enganya el calder, si no me rectifiques, fan menús especials per la commemoració d'esta fira.
1: Molt bé.
2: Sí, així no és. Sempre tenen a tots els espais tenen algun ingredient de cirera, algun toque De Figuera, sí.
0: Sí que, però bona atenció. Jo vull parlar ara de la plaça Mèxic, perquè està explicant l'alcalde que la plaça Mèxic, que és on s'ubiquen les paraetes i també les carrers adjacents, perquè està de commemoració, no sé si és el 75 aniversari de la plaça, i per això se fan també actes especials.
2: Sí, correcte. Fa 75 anys se va construir la plaça Mèxic, que va ser a raïs de que dos veïns del poble se'n van anar de ben jovenets, de famílies diferents, se'n van anar a Mèxic a buscar un futur millor. I què passa? Que van arribar a Mèxic i van treballant molt, van crear les seues empreses i van fer molta fortuna. Mm. Entonces, lo identificatiu i lo peculiar que té esta història és que normalment el que feia fortuna, pues sí, se preocupava del seu patrimoni o de les seues famílies, però és que estos dos veïns, ¿vale?, a part de ser el patrimoni d'ells de casa, mos van deixar un patrimoni molt, molt important a Cesarsella, com és la plaça Mèxic, que se va construir en jornal de vila dels veïns, però tot el que és el paviment, els bancs, els arbres, l'arc, tot se va fer a través de l'economia d'estos veïns que ens van aportar en la seva economia.
0: Sí, van anar a buscar fortuna a Mèxic, però no se van oblidar de la salsa d'ella.
2: Correcte.
0: I van portar aquesta plaça.
2: Moltes més coses, més coses, que a la iglesia mos van pagar tot el retable de la iglesia, on està la Virgen de Guadalupe, que és la Verge de Mèxic, sí. I després està la Verge del Pilar, i van pagar també les campanes del campanar. Vull dir que ells cada vegada que venien al poble, si venien una vegada a l'any, una vegada cada dos anys, està als plenos, a l'Ajuntament, totes les actes, està exposat tot el que donàvem. Per això que la nostra manera de ser i el que vivim a Salsadella, pues és un poc el llegat que mos han deixat ells, que els ho devem i estem molt agraïts, i per això ara han fet el centre d'interpretació, on tot això que t'he explicat, però molt més extingut
0: i més ben detallat, sí,
2: està. I més detallat, està tot explicat al centre d'interpretació, que és la Casa Abadia, que molt ha cedida l'Obispat, la diòcesi de Tortosa, per tota la història que tenim d'estos dos indians, que els ho devem tot,
0: poder-la explicar
2: tota en aquest local.
0: Alcalde, pues moltes gràcies per contar-nos-ho, que torni a ser un gran èxit, disfrutem de les cireres i ens veurem per ahir, perquè jo este cap de setmana puig a la Salsadella.
1: Claro,
0: gràcies,
1: que sí.
0: Alcalde.
1: Cristóbal, gràcies, alcalde.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Las cestas están maduras, esto lo sé, que també hi ha Festa de la Cirera a Serra, la 20a Fira de la Calderona, que se suma a Fira de la Cirera. Millor dit, ells celebren diumenge la 54a edició del Dia de la Cirera i en el marc està la fira completa.
1: Pues podeu imaginar-vos què n'hi haurà. Llocs d'artesania, també tindrem producte local, molta gastronomia per descomptar. Estava comentant l'alcalde en la Salsadella, pues també pues hi ha tallers, hi ha animació, passacarrers, una miqueta de tot. Así en este casa Serra tenen un museu de l'oli que és de categoria en la Torre de l'Ermita, que també val molt la pena visitar. Hi haurà música en directe perquè ve el grup Convoy Mediterrani, masterclass de danses tradicionals, jocs infantils. Si aneu tota la família, sereu a passar de categoria. I a més, els nanos poden prendre contacte, diguem, amb la realitat rural. Per exemple, demostracions de com es feia espart, com es feia ceràmica, com es feia forja i moltíssimes coses més que connecten, pues, això, les nostres arrels, la nostra identitat.
0: Acompanyen a Serra altres municipis, Olocau, Gato, Marines, Altura i Sagunt, i per descomptat el Parc Natural Calderona Viva. I atenció, que l'acte central, el Dia de la Cirera, és diumenge, amb repartiment de cireres. Així que ja ho sabeu, producte, gastronomia, producte de proximitat, evidentment, gastronomia...

0: les festes. Ara ens anem uns altres festes. Vinga.
1: Un palillo, dos tacones y este arte tan gitano que nació en Andalucía.
0: Ara convendreu perquè hem ficat el Titi cantant Soy Alegría. Vinga, expliquem.
2: Perquè este cap de setmana pica sense les festes de la Miraculosa, el famós mercat medieval al carrer dels Furs. N'hi ha paradetes d'artesania, hi ha performances, hi ha gastronomia, una miqueta de tot, molta festa, processó, ofrena de flors i per recotar pólvora, també, no? Castell de focs, mascletat, xe... Una meravella.
0: I activitats musicals, com la de avui.
2: I per què venia?
0: Et conté, a les 8 i mitja de l'espa està el concert barroc de la Societat Musical de l'Hom.
2: Sí.
0: Però a les 10 i mitja de la nit l'espectacle Recordando al Titi en la plaça del Mercat.
2: Era bonic,
0: això. Això avui, demà l'orquestra a Montecarlo. O sigui, que planàs. I d'ahir a Jesús Pobre.

0: El com oi.
1: Jesús, pobre, a la Marina ens encanta una miqueta de comboi. Mireu el comboi de lo que la que tenen muntada a Jesús Pobre en les seues festes patronals. El lema és Junts fem comboi. No pot agradar-nos més.
0: És perfecte.
1: Totalment.
0: Perfecte.
1: Què tenen en aquesta edició?
0: Bueno, enguany han presentat com a novetat la primera entrada de Moros i Cristians, per això han comptat amb l'ajuda de Filades de Benissa, però això va ser cap de setmana passat. Què tenim avui i demà? Esta nit és la nit del rock, a partir de les 23 hores, al Poliesportiu Municipal, amb Sangacho, Romàntic Dimoni i Escaparàpid, i continuen les reveles musicals gratuïtes cada nit, i dimà dissabte està, per exemple, la Vértigo, l'orquestra Vértigo, o sigui, que fantàstic. He dit que participaven els Moros i Cristians, volem una de Moros i Cristians, ració de Moros i Cristians.
1: Perquè la tradició dels Moros i Cristians a Elda està també molt arrelada i estan en marxa els Moros i Cristians a Elda des d'ahir i fins al pròxim 1 de juny.
0: Recordem que és un festes en honor a Sant Antoni Abat, que li rendís homenatge des del 1478. Són festes d'interès turístic internacional, així que no vos les podeu perdre. Des de 1944 les viuen com avui en dia, amb les 9 comparses, que n'hi ha 4 mores i 5 cristianes. Què tenim avui? Este matí s'ha acompanyat l'estàndard del Sant i s'ha fet el trasllat de la imatge, i esta vesprada, a les 7, és la desfilada infantil.
1: Demà és el dia de l'Alardo. De matí a l'Alardo, a Embaixada Mora també, i de vesprada, l'entrada cristiana. Diumenge, Diana, ofrena de flors, la missa, que és diumenge, i per la vesprada ja l'entrada Mora. I encara el dilluns hi ha festa de Moros i Cristians. Que això és un no parar.
0: És un no parar, és l'Alardo, és l'Embaixada Cristiana, per acabar amb la solemne processó. I si comencem amb música al Roig Arena, acabem amb música al Roig Arena. Perquè, a més de Pablo Alborán, que hem dit des dissabte, diumenge actua a Maya, a Maya Arena, a les 20 hores. Tu eres de Maya o de Pablo?
1: Jo...
0: Tu eres una de la sirena de la salsa d'ella.
1: Una de cada i un quilo de cireres. I un altre de tomates.

0: más, date cuenta. Que si et sembla, escoltant a la Maya, apliquem a l'hora en punt i donem pas als companys de les notícies, l'actualitat. Mira, estan passant ara, no?
1: Me pareix magnífic.
0: Gusta a vosos muchachos, que es dic jo, sí, quan no me senten.
1: Bueno, equip d'informatius.
0: Som d'informatius, som seriosos.
1: Aquesta casa i ens conten tota l'actualitat en un butlletí ben documentat i ben explicat. I ara després anem a parlar del mercat central i dels nostres mercats.
0: Que
1: i bona
0: guai.
1: Música. En la segona hora d'avui, en la vesprada del punt de divendres.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: No busques a Maya en internet.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A punt ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes a qui o per a qui. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu al diccionari, que és gratis. Busqueu al diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A punt ràdio. De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
2: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
0: Però de veritat, cal triar bàndol?
10: Sí. No.
0: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
2: No tinc ni idea.
0: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
6: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
11: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
10: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
12: I ahí la torna teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
13: Oh. Sí? Però que moderna.
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
14: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
15: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A punt ràdio.
8: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Lis és una flor, no un pronom.
15: Vale o no vale?
0: Lis és una flor molt coneguda que es diu la flor de lis.
4: Ah, ah, vale.
0: Però no busques lis com a pronom en valencià, que no el trobaràs.
15: No, no, no.
0: És possible que el castellà hagi influït en com utilitzes el complement indirecte en valencià.
4: Això és de veres.
6: És de veres, és de veres.
0: En castellà dius, les di les flores a tus padres, però en valencià has de dir, els vaig donar les flors i no, lis vaig donar les flors.
3: Queda clar.
6: Clar que sí.
3: Sí.
6: Clar que sí.
3: Sí, tothom.
0: Si en castellà diem, les di el llibre a mis amigos, Quina opció serà la correcta en valencià? Lis vaig donar el llibre o els vaig donar el llibre?
1: Els vaig donar el llibre.
0: Correcte! Els vaig donar el llibre. Tampoc era molt difícil, però bé, tot suma.
10: Home, pues clar.
0: Com funciona el pronom de complement indirecte?
2: No tinc ni idea.
0: El complement indirecte és la persona o cosa que rep una acció.
6: Vols dir?
0: Per exemple, a ell o a ella li he donat un beset de tan bé com ho ha escrit.
2: Ah, ara ho he entès.
0: A ells o a elles, ells. Els he donat l'enhorabona pel treball.
10: Ole tu, ole tu.
0: Què passa? Que de vegades ens confonem, no som perfectes.
3: Et l'igual, et l'igual, amiga.
0: Per exemple, dir se ho he dit a la meua amiga no és correcte, és li ho he dit a la meua amiga.
16: Molt millor.
0: Recordatori floral. Lis per al jardí, li i els per a la gramàtica.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
17: De tu

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juany.

0: Som de barri de ciutat, de botiga i de mercat, diu la cançó. Quina gran veritat.
1: És que ser de mercat és indissoluble a ser valencià.
0: A mi m'ha passat tota la vida que un dels punts de visita quan anava a altres ciutats era anar a visitar el mercat. Jo, clar, jo el meu poble he viscut tota la vida dalt del mercat, o sigui, al costat, i ha anat ahir al mercat de Xicotet, de poble. Però, clar, són persones... I veure com canvien els mercats ens fa un poquet de... Vaig a dir preocupació, perquè no serà el millor... Ens agrada la transformació, no ho
1: Parlem de present i de futur dels nostres mercats, que és una manera de ser, és una identitat,
0: és una
1: i a més en el nostre
0: ser.
1: Poble, tan vinculat sí. a la terra, tan vinculat al producte. Però estic molt d'acord en tu que quan visites països europeus o ciutats europees, jo crec que te'n vas al mercat. Europees o de cita Espanya.
0: Ha sigut com el mercat, allà vaig a veure.
1: Ahí tens l'essència del poble.
0: Ahí... Sí, ahí està la gent autèntica d'allí. Vinga, i en aquests moments obrim les portes del nostre estudi per a rebre, vaig a dir-vos que és un company de professió perquè és periodista, és escriptor, és una apassionada de la gastronomia, i ara vaig acostant-me. Va ser creador dels Premis Cacau d'Or, que això vos sonarà, el que valora els millors esmorzars valencians, autor del llibre La cultura de l'esmorzar, també va crear la Wikipaella, que el seu cabell no para, Joaquí.
1: Bueno, el seu cabet i la resta del cos deu estar fet de rabo ensangrentana. En les xarxes el coneixeu per Paco a la Naranja i ara ha posat la seva mirada crítica en els mercats. Què tal, Paco? Com estàs? Bueno, crítica i elogiosa
0: i documentada.
1: I d'estudi. Un llibre superxulo que el tenim així, La cultura del mercat, que ha fet en Bromera... Escolta, enhorabona, Paco, i a Bromera, perquè és un llibre superbonico.
2: Estic molt content i estic molt emocionat. Feia 30 anys que no entrava en...
0: Mare, 30 anys,
2: en
0: Paco.
2: ...esta casa. I esteu igual de guapos.
0: És que Paco va ser
1: va
0: cap nostre fa 30 anys.
1: Cap de programes...
0: Però
1: en
0: el que tenia una relació molt xula.
1: Paco, sí. 95?
2: 95,
1: sí,
2: 96.
1: 95, 96.
2: Sí, 13 mesos.
1: I com te sents 30 anys després?
2: Ah, molt bé, molt bé. La vida ha estat fantàstica. Mitja vida.
1: T'ha tratat bé la vida.
2: Molt, sí, tinc una dona meravellosa, tinc uns fills encantadors, tinc
1: qualsevol
2: un treball...
1: Qualsevol diria que acabes de complir els 50.
0: Està en Televisió Espanyola, que el podreu veure en els informatius.
1: Cabrón. Sí, un senyor que veieu en Televisió Espanyola contant...
0: Eso es.
1: Bueno,
0: notícies diverses.
1: Notícies diverses, perquè sí. toques tots els pals, però molt vinculades quasi sempre al territori.
2: Sempre, no, clar, som també, tenim el mateix, tenim la mateixa regionalització, tenim la mateixa, el mateix puesto per contar-les.
1: L'entorn és el nostre, sí.
2: Sí, exacte, i ho fem bé. Jo, el que passa és que jo m'he tingut que buscar altres coses per a tornar-me boig, perquè sabeu que l'actualitat

0: l'actualitat, l'actualitat, les notícies...
1: Som a tornar a ser boig, les persones.
0: Exacte. I tota per això la fugida ha anat cap a la gastronomia, i això molt és el que m'ha mantingut bastant equilibrat.

0: Fantàstica. És dos, l'heu dit. Una miqueta i tu l'has preinfilat després. Ella ho ha dit, però has dit per a conèixer un poble, per a conèixer una cultura, ja que anar als mercats. És fantàstic. És això. Jo quan estic de, quan vaig de viatge, el primer que vaig a veure d'una ciutat que visites és el mercat per a conèixer realment com som la gent. Com són els que viuen allí? Quina és la cultura? Què mengen? Què tot?
1: Paco, i a través dels nostres mercats, si els hem visitat, si els visitem ara, si els vam visitar fa 30 anys, o 60, o 100, veiem també com érem o com eren els nostres avantpassats, que és un poc que tu has escabussat sí, per escriure la cultura del mercat en què està a punt de complir-se. Ese és el centenari.
0: El centenari de l'apertura.
1: En
0: el 18 celebraren la primera pedra que van posar els reis, que van posar el rei Alfonso i la seva dona, sí. I però ara en el 28 celebrem exactament el centenari de l'apertura del mercat, que s'hauria de vesprada també. I bueno, la gent me diu, t'has avançat 2 anys? I jo dic, és que no sé si el mercat estarà com està ara d'aquí 2 anys, perquè diguem-ne que hi ha una no degradació, un canvi d'usos i costums que
1: com la societat.
0: Sí, però s'està accelerant moltíssim, sí, perquè el darrer any tres carnisseries, a més d'altres coses, però jo poso el focus en la carnisseria perquè és una professió que s'està perdent, també perquè no té relleu, no, carnisseries no s'obrin, la gent no té continuïtat, cosa que sí, abans el carnisser acabava a comprar-li 2 puestos als 2 fills i acabaven tota la família continuant la tradició. Ara no. Les 3 carnisseries que es van tancar l'any passat, les 3 són delivery de paella. Ja sabeu que jo sóc un gran defensor de la paella, però el que està passant en el mercat central, jo crec que ha arribat un moment. Van posar el peu en paret en el tema de les tendes de souvenirs, que ja han fotracat dins del mercat. Això ja l'Associació de Venedors es va donar i va dir, cuidao. Però en tot el que és el comerç tradicional, producte fresc és el que li dona al mercat central.
1: Entitat.
0: Li ha donat tota la seva vida la identitat. El mercat de producte fresc més gran d'Europa, que ho era, sí, per a la gent, un mercat municipal, pues això està perdent-se i jo crec que estem en un moment molt delicat.
2: Aquí has mencionat el tema de que no hi ha relleu en algunes de les parades. Però per què els mercats... Què més causes hi ha? És un, ho has investigat,
1: estudiós,
2: parles, és periodista, has mirat, t'has documentat. Per què està perdent-se l'essència dels mercats en general, específicament del mercat central? Les parades de tota la vida estan desapareguent. Què més causes n'hi ha, a banda del relleu
0: Hi ha una molt important, la més important de totes. És qüestió de comunicació. Anem, i vos ho explique. La gent ara... Han canviat, evident, els hàbits de compra. La gent ja no pot anar diàriament. Tu si veus el nivell d'edat de la gent que va comprar al mercat, als mercats municipals, al mercat central en concret, veus que dius, hòstia, això és de boomers. Tots és que és gent gran. Veus poca gent jove, perquè la gent jove s'ha acostumat a anar a la gran superfície, al supermercat, on realment no té què comunicar-se, no té perquè la gent jove, i t'ho dic per els meus fills i per...
1: Per la nostra entorn.
0: Per el 6-7 que tinc jo dels meus fills, no es comuniquen. Clar, ja el poses en una situació peliaguda a una persona jove. Després parlarem dels horaris i de que la gent pues, té unes hores per anar a comprar i els horaris del mercat no són compatibles. Però el tema de la comunicació és fonamental, perquè si tu no et comuniques, no t'agrada comunicar-te, perquè a una persona jove anar a demanar tanda, anar al peix o anar a la carn a demanar una cosa concreta, què demana, què sap? No té cultura, no sap quin tros de carn, quin bistec compra sa mare. L'abuela, la seva àvia sí que
1: tenia
0: sí que
1: Isabel.
0: Sap. Sí, vull que me poses cadera, vull que me poses
1: pues,
0: la babilla, el puesto d'ahí, lo que siga. Sí. I sí que sap lo que vol, però un xic jove, un matrimoni jove, no sap què anar a comprar. I el peix no te vull ni contar, perquè el peix és el que està realment fotut. O sigui, les pescateries són les que estan realment afectades de fet, fins i tot dins de la gran distribució, dins dels supermercats, que també volen llevar les pescaderies. Cert. Però és un tema de comunicació, perquè tu vas a un supermercat i realment l'única comunicació que tens

0: l'únic feedback que tens en la gent que està treballant allí és quiere ticket.
1: Sí.
0: Quiere ticket, quiere parking, quiere bolsa, i punto. Sí, no,
1: sí. I agafes,
0: la gent jove va agafant les coses sense preguntar, clar, i ahir ja també perds la teua independència i la teua llibertat de comprar el que vols, perquè ja quan vas al supermercat ja no compres el que vols, compres el que t'ha empaquetat el senyor que té...
1: L'empaquetadora.
0: L'empaquetadora, sí.
1: El power.
0: El fill predilecte. Bueno, eixes... Eixes coses, sí, que vos sí. Vull dir. O sigui, és un problema de comunicació.
1: Però què important és el que estàs dient, no?
0: Jo quan vaig al mercat, jo vaig d'una manera superorgullós. Quan vaig al mercat espentant el meu carrito, el meu Rolser de Pedreguer, perquè es fabriquen allà en Pedreguer, jo vaig espentant-lo. I vaig com si fos un torero. Entri allí mirant, allí saludant a tots, allà a l'esquerra, a la dreta, allà, com esteu? I tots, Paquito! El Pino! Que bonico estàs, i la teua dona té que estar paga. Ei, jo, avant.
2: Bon mangranes.
0: En canvi, quan entre al supermercat, entre amagant-me que no me veig a ningú, vaig a replegar el que vaig a replegar, que és el paper de vàter i les bosses de basura, i fugint d'allí no siga que se caiga al sostre. Saps? O sigui, és veritat, és això. I bueno, són coses... personals, són vivències personals, però després tot el que m'han contat, que aquí està molt ben reflectit, és el tema de les nissagues de venedors, de famílies, que porten 4 i 5 generacions
2: allà
0: en el mercat.
2: I el turisme, Paco? Estas hordas de turistes orientals o d'Europa central...
0: No li hem de tirar una miqueta perquè el turisme... O sigui, els estrangers, anem a parlar d'estrangers.
1: Però així, perquè l'edifici és bonic i on està ubicat, perquè sembla el meu poble que no és un edifici atractiu...
0: Bueno,
1: què fem ahí?
0: Se poden fer moltíssimes coses, eh?
1: Interessant,
0: se poden fer moltíssimes coses. No és bonic. En l'entrevista que li faig a David Calvo, que és un arquitecte amant del mercat central, sí. No vos podeu imaginar com és. És que has donat també la clau, Gemma. Has donat la clau. Has posat el dit en la nafra. Ell, la seva família, eren venedors del mercat. I quan... estaven analitzant la situació actual del mercat i l'evolució i és de cap on va, és ixe forat, la pilota va cap al forat de golf, per al forat que és una cima i cap allí va, i ell, jo li dic, hòstia, el futur, què penses, David? I David em diu, és que el mercat central és massa bonico per ser un mercat. Hòstia, ahí està el problema, que és massa bonico. És preciós, és un edifici espectacular, només per vendre enciams, seves tendres, i és per fer més coses. És per fer més coses.
2: La joia arquitectònica, certament.
0: Però requereix moltíssima inversió per a fer totes aquestes coses que es podrien fer en el mercat central, que podien ser moltes i molt bones, i mantindre l'essència. Jo em quedaria tranquil que me preguntaren què desitjaries per al mercat central en el futur. Jo, que el mercat central de València mantinguera dos coses només. O sigui, la venda de producte fresc i la venda de producte en identitat valenciana. Si poguérem mantindre aquestes coses, tot el que vinga, tu me preguntaves per els turistes, els que fan el mercat és la gent del barri. Si no hi ha gent del barri, no hi ha mercat. El mercat central se salva perquè és tan interessant que venim molts de les rodalies dels barris a comprar el dissabte. Entre setmana veus poques coses. I anem molt pronte, de 7:30 a 9 a comprar, perquè després ja ahir se forma tal maranya que ja no pots caminar al carrito, ja tots són incomoditats, però els mercats es fan els barris, i en el llibre pues, el que he tractat ha sigut també més mercats.
1: Exacte, anava a dir-te, observant els mercats, o pot passar també en alguns municipis, però bueno, també assenyales alguns mercats d'alguns municipis, perquè n'hi ha casos curiosos, com el de Montcada, que ve al cap.
0: El de Montcada, el de Manises...
1: O el de Manise.
0: Bueno, això són... Se pot dir Mercadona?
1: Sí, són híbrids de...
0: Són mercats, bueno, inclús... completament. Sí. Alguns completament o ocupen la part baixa o la part alta.
1: Sí.
0: Però hi ha exemples de mercat que sí que tenen barri, sí que tenen muscle de barri, sí que tenen gent, com és el mercat del Girós, que funciona de meravella. És un mercat en una vida. Ahir totes les parades estan ocupades. A més, han vingut els emigrants que han vingut, que tenen molta cultura de mercat, la gent que ve sobretot d'Iberoamèrica, la gent que ve de...
1: Del nord d'Àfrica també són molt de mercat.
0: Són molt de mercat. Són molt de mercat, productes tropicals, productes, carnisseries, ojo, les carnisseries, perquè sobretot els colombians, i és gent que s'ha adaptat molt bé i que estan mantenint els llocs que es deixen buits per la falta de relleu familiar o professional. Funcionen gràcies a això, els emigrants, i per altra banda, el que me preguntaves, Ximo, del turisme, el turisme és una oportunitat, però és una oportunitat que jo no sé si posant en la balança és al final més bo o no, no lo sé. O sigui, no ho sé. És una cosa...
1: Està per estudiar, això.
0: Està per estudiar.
2: I en quant a les amenaces, parlaves del futur, quines amenaces té el mercat central concretament, en general, diguem, la cultura del mercat? Perquè llegim en el teu llibre que n'hi ha grups d'inversió que puestos que eixen a la venda, que tenen uns preus increïbles, estan comprant-tos grups d'inversió d'ací 10 anys.
0: Sí.
2: Com veurem el mercat central?
1: Podrà ser un mercat de Sant Miquel o un mercat de Colón?
0: Cap ahir, el tema de la paraula gastromercat, tenim ja experiments en València que ja es faran ara en el cas de...
2: El del Grau, no?
0: El del Grau és un projecte molt interessant. Molt interessant. Ahir Pepón Sigler ha combinat tot d'una manera. Ell és el president de l'Associació de Venedors. Però el mercat de Mossèn Sorell, per exemple, ara ja, aquest mercat s'ha quedat només... A més, en les filles de Broseta, que són les que ho explotaran, serà un gastromercat, un lloc per aprendre vins, menjar ostres, menjar formatges, endur-te els formatges envasats a casa, tindre càter, reunir-se la gent, menjar pues, el millor peix arrebossat, les millors calamars, salaures, conserves... Serà un mercat gastronòmic tipus Sant Miguel. Madrid. Tipo Sant Miguel, Madrid, però el altre, el del Grau, combina tot. El del Grau combina tot. És també un entorn en un espai social per als veïns, per a que es puguen reunir, per a que puguen celebrar els aniversaris dels xiquets, les reunions de les associacions de veïns del barri.
2: Encontre de barri.
0: Tenen la seva sala d'audiovisuals i un lloc per a fer concerts, per a tardear, per moltíssimes coses. És realment és un experiment que a mi em sembla molt interessant.
1: És interessant, sí.
0: Molt, molt interessant. El mercat central és altra cosa. Mm. El mercat central és realment una pena. Dona... A mi, és que a mi m'agrada anar a comprar allí i jo crec que tenim, també és un símbol per a la ciutat perquè és el lloc més visitat de la ciutat de les arts i les ciències i el mercat central. I la gent, clar, va allí i és que està tot, és que jo quan vaig a... si vaig a fer una paella, una simple paella, o sigui, on trobe Roget? On trobe Tabella? On trobe la ferraura que necessite? On trobe el garrofó, el conill, el pollastre i tal? Però on el trobe de la manera que el tenen allí les germanes Folgado, com tenen la verdura? El Lloris, quan li demanes lo que siga a Palanca, a Vicent Bau, els figatells... Figatells, aquí no els coneixem fa 10 anys, però ara ne tenen...
2: Parlant de la comunicació, s'ha fet molt bona comunicació també del figatell. Però hi ha una qüestió contractual o de temps?
0: Sí,
2: hi ha un punt en el que el mercat central pot perillar tal com el coneguem ara?
0: Sí,
2: Paco?
0: Sí, és un punt bàsic, que és el fi de la concessió.
2: S'acaba la concessió. Quin any?
0: En el 37, el 1 de gener del 37.
2: D'ací 10 anys.
0: D'ací 10 anys. D'ací 10 anys i tu dius, a quin preu se pot traspassar poden traspassar un local per a que la persona que l'agafe le siga rendible? No te pots imaginar perquè abans pues, eren com a molt 30.000, 25.000, 35, unes coses així, no? Ara multipliqueu això per 4, per 5. L'últim que... Un que s'ha traspassat ara fa poc. És... I aquest moment... La gent allí estava tranquil·la. El meu llibre el que fa també és posar davant de l'espill al mercat central i a dir-los als venedors, que estan molt preocupats, eh? Estan molt preocupats, això m'ho han traslladat. I m'han dit, bueno, Paco, alguns diuen, ostres, i si no, perquè, perquè abans ha sigut, i si sí, però i si no, no, perquè abans era, no, som el mercat central, mos prorroguen, clar, i mos prorroguen, clar que mos prorroguen, home, si som el mercat central. Però ara tinc la percepció que ara no es donen les mateixes condicions de sempre per això de que és un mercat molt bonic, que València té una pressió turística important, que hi ha molta gent interessada en el mercat, molta gent interessada en el mercat, molta gent. No sabria dir-vos qui, però molta gent.
1: Tenen perretes. Tenen perretes.
0: Tenen perretes, grups d'inversió. Mireu el mercat central, mireu-lo com si fos el Mestalla.
1: Bueno, i a Camarena...
2: Ja has donat una pista.
1: A Camarena l'has preguntat també, perquè ja està allí.
0: Camarena té un projecte preciós. Té un projecte preciós. Jo li vas dir, ¿me pots contar el projecte? I me diu, bueno, sí, pensant en quan eixirà el llibre, sí, t'ho puc contar, perquè... Bueno, lo de Ricard Camarena ha sigut una troballa descomunal. Ell va... L'únic bar que té permís, l'únic bar que té permís en el mercat central per a... com a bar, és el d'ell. Només pot haver un. És ell. I ell va comprar la illa que estava al costat, una illa que donava, donava
1: a dos carrers,
0: les places a dos carrers, exacte, sí, que està al costat del Central Bar. I quan van tombar tot, ai, sabeu que apareix al mig lo que era la divisòria de les parades, lo que era l'esquena de cada parada, i és allí la tanca antiga del mercat. La tanca antiga. La tanca antiga. I això, clar, la tanca antiga,
2: i
0: ell, que és una persona molt, molt, molt, molt, molt, té moltíssim trellat, pot ser que siga l'hostaler més trellat del món, diu, ojo, teníem un projecte, però això ho canvia tot, ho canvia absolutament tot. I parla amb patrimoni, parla amb l'arquitecte, i li pegaren una volta total per a salvaguardar aquest aspecte. I jo estic segur, si aneu ara, en estos moments es veu la valla, però està, diguem, la cosa parada. Però el més gran homenatge que farà Ricard Camarena al mercat serà precisament aquesta ampliació del bar, on es podrà apreciar, i això estic segur perquè he vist coses, he vist coses, puc parlar en coneixement de causa, serà el lloc on més bé es podrà apreciar com era el mercat fa 100 anys. És un homenatge que li fa a patrimoni, al patrimoni del mercat i a tota la cultura i als valencians. Serà una cosa meravellosa. Estic absolutament segur.
2: I ben orgullós.
1: El que és meravellós és el llibre. A més, sí, sí, és un estudi seriós, però Paco és una persona sentida de l'humor fantàstica.
0: Ah, sí.
1: I té moments, jo, en els mercats, bueno, de generacions de mercats.
2: El manual per a mil·lennials.
1: En el de sexta això, generació, me pixava de risa.
2: Bueno, si Paco, vols contar, pues, si no,
1: que el compren i que li...
0: No, no, ja, fes tot el spoiler que vulguis. A mi, a mi hi ha una de les coses...
1: És que el de sexta generació diu mercat marcià. Parle del mar, de Jeff Bezos, però en definitiva es tracta d'un tub umbilical per qual subministraran els nutrients necessaris per a la supervivència humana.
2: Que tu, t'agrada s'apanyar.
1: Que tu ni compraràs ni tastaràs, t'ho arrearan a través d'un tub.
2: Ai, claro. Ahí no estarem.
0: Claro.
2: No, ai, no, no sé on, però comprarem
1: no,
2: en un mercat,
1: d'este,
2: Paco.
1: Jo no soc d'este tip. És una joieta.
0: Jo vos dic que a mi el que més m'agrada és precisament el manual del mercat per a millennials. Això sí que és una canya. Això sí que és una canya perquè és a veure si tenim l'oportunitat d'ensenyar als joves a anar a comprar al mercat.
1: Perquè una cosa faig a dir-te, a nosaltres ens ensenyaven les nostres mares i les nostres iaies, que eren les que anaven, però si no t'han donat aquesta oportunitat, tu ves que els mateixos venedors t'ho expliquen. Este peix, perquè sàpigues si està fresc, mira-la així, mira-la allà, però, se diu qual.
2: Però, xico, pregunta-li al qui sap i ell te recomanarà. Ja això aprenc, és cultura, és la nostra tradició i és cultura del mercat. El mercat central, per descomptat, és molla central també del llibre, però hi ha moltíssima al voltant de la cultura de comprar producte, el nostre producte, en els nostres mercats. Paco, gràcies pel treball, per la faena, com sempre, i pel que fas per la gastronomia.
0: Gràcies per convidar-me.
2: Un plaer.
1: Ai, és una il·lusió molt gran, francament.
0: Esteu igual de bonicos.
2: Anem aguantant, Paco, anem aguantant. Tu tampoc estàs mal, no tan malament en això de la gastronomia. Se nota que vens ben menjat, com sempre.

0: La vesprada da punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
4: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

És cert que de vegades a la vida les coses tarden temps en arribar a un time com, però ara, com també diu ella en la cançó, estem flotant, estic volant, diu ella, estic volant, estic rient i sóc lliure. És el tema que dona títol al nou àlbum d'una cantant, intèrpret i compositora d'origen als Països Baixos, afincada a València, que és Nina Mae Harper.

0: Ai, amb mi. Està content com és ella.
1: Ai, sí, soy.
0: Bueno, com escolteu, és un so d'arrels fortes, arrels d'americana. Ella mateixa conta que la seva música es troba en algun lloc al sud del folk, al nord d'Amèrica, o d'americana. Per l'oest, limitaria una miqueta en el country i, ocasionalment, una miqueta a prop del blues. I des d'aquest lloc es presenta Long Time Coming, són 11 cançons, que ubica en aquest mapa musical en una brúixola en la que trobem a Emmylou Harris, a Lucinda Williams o Neil Young. Però bueno, és un àlbum molt complet en el que inclús podem trobar un reggae per a ballar. Està molt complet.
1: Ens acompanya amb la seva guitarra, Nina Mae Harper. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Nina?
2: Muy bien, gracias.
1: En principio, enhorabuena. Te hemos descubierto y nos encanta. Y lo titulas como ha sido un tiempo largo. Que ha costado, pero ya está aquí, desde el 22 de mayo, hace apenas una semana. ¿Cómo lo estás viviendo, este trabajo?

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
2: De tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
10: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
11: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
2: De tu a tu.
12: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
13: I yeah, ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
14: Que comenci l'espectacle.
13: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
15: Clar que sí.
13: Diftong, diftong, diftong.
16: Bona vesprada.
17: Bona vesprada.
16: Has dut la casalla?
17: Sí.
16: Pues passa, passa.
13: Considerem que un diftong que és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
18: Molt ben pensat, doctor.
13: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
19: Pues és la A.
13: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
20: Efectivament.
13: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
20: Efectivament.
13: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
21: Molt bé, estupendo!
13: Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
2: De tu!

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: En esta recta final del mes de maig, ja saben que és el mes més taurí de l'any i és la recta final també de la fira més important de l'any, la fira de Sant Isidre. Encara ens dona titulars i encara continua donant-nos bones notícies. Ahir, la més important, deixa Porta Gran de Diego Urdiales en la correguda tradicional, correguda de la premsa. Com va torejar Diego Urdiales en el capot de la muleta? Puro sentiment. Veròniques arrebatades se van veure ahir en les ventes. I una reivindicació molt gran per al torero de Arnedo, que ha tornat a obrir eixa porta de Madrid i torna a estar en primer pla en tots els titulars. Obrim la finestra, ja saben, a la informació taurina, a l'actualitat del món del bou, encara que obrir finestres a aquestes hores i en aquesta calor a lo millor no és el més convenient. Així, en clau valenciana, es contem que la Fira d'Alacant, la Fira de Fogueres, està ja apropant-se cada vegada més, que ja es compten els dies que queden per al primer festeig, que serà la Jonegada en Cavalls, en esa terna rematadíssima amb Mario Vilau, Olga Casado i l'alacantí Javier Cuartero, l'esperança alacantina, torero d'Alacant i de la comunitat valenciana, evidentment, que avui estarà així en este programa. I una qüestió que jo es faig ara. Es pot fer història en el toreig si no se'n va a Madrid i a Sevilla en la mateixa temporada? La resposta, clarament, és que sí. Qui ho ha fet? Ha sigut Marco Pérez, el matador de bous salmantí, que en el seu primer any com a torero, com a matador de bous escalafó superior, ha fet història en Nimes, en França. Ha tallat dos rabos en menys de 8 mesos i s'ha convertit en el torero més demandat ara mateix a França i també en tota aquesta inèrcia arriba també a Espanya. Que toreja, per cert, avui, d'ací a uns moments, torejarà en Càceres. Però hem estat en ell i hem parlat en ell d'aquest moment històric, d'aquesta gesta, no?, que ha fet a Nimes, i mereix la pena escoltar-ho perquè, com vostès ja saben, Marco Pérez, a més de torejar bé, també parla clarament. I estarem també pendents del bou al carrer de l'agenda pel cap de setmana. Ja saben que segons s'apropa l'estiu, la calor, pues comencen a fer-se més festejos i comença l'agenda a omplir-se de cites importants, possibles de perdre's. Bueno, pues tot això i molt més ho tindrem així. Benvinguts, benvingudes. Així comença Terra de Bous.
0: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
1: Estem encara, com he dit al començament, assaborint aquesta faena, aquestes dues faenes de Diego Urdiales ahir en Madrid, en aquesta correguda de la premsa, que bé, va torejar Urdiales el torero d'Arnedo. Avui, així, en clau valenciana, ja ho hem dit, tenim un joneguer que és el futur, no només de la tauromàquia alacantina, sinó també, podem dir, de l'escalafó. Està ja quasi, jo crec que, esperant a prendre l'alternativa, i va ser protagonista en la Fira de Fogueres en el primer festeig en el que inaugura el serial continuat en aquesta jonegada amb Mario Vilau, Olga Casado i ell, el protagonista que avui, esta vesprada, està així, Javier Cuartero. Javier, bona vesprada.
2: Què tal, Germán? Com estàs?
1: Muy bien, gracias por venir a este programa para acompañarnos, contando ya supongo los días para la Feria de Hogueras, ¿no?
2: Sí, bueno, ya empieza la cuenta atrás, ya empiezan pues los nervios, la presión que supone torear en Alicante y con toda la ilusión y las ganas, ¿no?, de darlo todo.
1: Tendrán temps en el programa de parlar d'aixa cita d'Alacant, que a més en esta gran fira de Fogueres inaugura ese cicle continuat. Però jo els havia dit al començament també, i els havia llançat aquesta pregunta, si se pot fer història en una temporada un torero, un matador de bous, si no ha

estat en Madrid o en Sevilla? I la resposta clara és que sí, perquè això és el que ha fet un torero de Salamanca, que es diu Marco Pérez. Ha fet història no només a la França,

0: Terra de Bous. Germà Estela.
1: Que coneixies, coneixies a Miquel Erenchun, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale, molt bé, molt bé. Bueno, pues continuem endavant. Moltes més qüestions i sobretot l'enhorabona, no?, de les retransmissions d'esta casa d'Apunt en la televisió, perquè el resultat de l'audiència, que a la fi és el més important, està sent espectacular. Jorge Casals, company, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Germán, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i donar-te també l'enhorabona, no?, per aquesta resposta de públic a les retransmissions d'Apunt, que cada vegada més van en augment, van creixent.
2: Moltíssimes gràcies, hem eixit per la porta gran, la veritat, i bueno, sempre és bonico i reconfortant, no?, que et recolze l'audiència, i bueno, a poc ahí va la gent, jo crec que... vent, que és el que vol, que són les corregudes de bou, no? Així que ve molt contents.
1: Aquesta és la millor resposta, no? Quan algú diu en veu alta, no, però tant de bou, bueno, doncs ahí tenen la resposta. Si la gent escolta la ràdio, si la gent veu la televisió en temàtica i en matèria taurina, aquesta és la millor resposta, no hem de dir res més. I la plaça, en quin contingut arriba? Conta'ns.
2: Pues mira, sobretot durant aquestes setmanes, on totes les mirades estan ficades en la Fira de Sant Isidre de Madrid, evidentment fem un repàs de lo que està sent ixa fira amb les faenes més destacades i més importants. Això no ho podríem deixar a rere, no? I després, com no, en la segona part del programa fem la nostra atenció a les festes populars, als bous al carrer, i en este cas hem anat a Vila-real, que fa les seues festes de Sant Pasqual, i bueno, és una ciutat molt important. Allí tots els aficionats peregrinen este mes de maig per a veure aquestes festes de Sant Pasqual, i bueno, que Vila-real no és només futbol, també són bous.
1: Home, també.
2: I allí hem estat, no?, per a conèixer aquestes festes de Vila-real. I se n'anem al camp esta setmana també a descobrir una de les ramaderies autòctones, perquè tot el món em diu, bueno, com hi ha tantes ramaderies de la nostra terra? Pues sí, és que tenim moltes ramaderies. De Castelló, de València, d'Alacant, i esta setmana se n'anem a Toràs per a conèixer la ramaderia de los Moicanos, que a més té una punta de vaques procedència al Dia Nueva, del Raboso, perquè li va comprar a la ramaderia salmantina del Risco, i bueno, la veritat és que està fent alguns tentaderos molt interessants, allí es preparen xoneguers com per exemple Israel Guirao, i compagina el que és la Lídia amb la seva exhibició, diguem, en les vaques per els carrers, del bou al carrer, pues bueno, per a poder també tirar endavant, no? Que no és fàcil ser ramader en la nostra terra.
1: No, clar que no. No serà l'últim moicano, no? N'hi haurà més, clar.
2: No serà l'últim moicano. A més, tenen una història de superació personal molt bonica, perquè fa uns anys, en aquell devastador incendi de Viver, es va cremar pràcticament tota la ganaderia. Queda una corraleta que estava feta de pedres, i allí s'arrinconaren totes les vaques en l'incendi,
1: sí.
2: I afortunadament no va haver ninguna baixa, es salvaren, veig com és l'instint animal, no? Totes les vaques se refugiaren allí, bueno, el ramadero ho conta i se me fiquen els pèls de punta, no? De contar-ho.
1: Jorge, pues perfecte, jo encantat, no? de mostrar, no? Com la importància del bou és capital també en este temps, ja te dic, en la ràdio, en la tele, en els programes, en les retransmissions, en els directes, en tot, no? Els nostres arrels i la nostra tradició. Així que enhorabona.
2: Anem tots al capdavant, enhorabona a tu també, perquè sé que cada volta hi ha més oients que nos perden cada divendres Terra de Bous, i bueno, l'èxit és conjunt, Germán.
1: L'èxit és de tots i de vostès. Jorge Casals, moltes gràcies, un abraç molt fort.
2: Gràcies, un abraç.
1: Pues sí, és un èxit en conjunt, com és un èxit també eixe certamen que també arriba ja pràcticament, que se va presentar en les ventes fa una setmana aproximadament, i que agafa tot l'estiu fins a arribar quasi a octubre, que és la gran final. Estic parlant del certamen del sureste de la Comunitat de Madrid. I per què dic això? Perquè, per dos qüestions. Perquè Javier Serranos és l'alma mater d'aquest certamen, que abans s'anomenava el de la Ribera de Tajuña, i perquè la presència valenciana és molt important. Cinc joneguers valencians estan ja anunciats i acartelats en aquest circuit. Dos de València, uno de Castelló y dos de Alacant. ¿Es correcto, Javier?
3: Así es, Germán. Hay cinco novilleros de la Comunidad Valenciana que van a participar dentro de este certamen. 13 novilladas vamos a dar.
1: 13.
3: 12 novilladas clasificatorias y una novillada final. Muy o sea, bien. Que en estos tiempos que corren, dar 13 novilladas sin picadores, creo que tiene su mérito, ¿no? Van a participar 35 novilleros, que son la creme de la creme del escalafón sin caballos. De hecho, ahora mismo podemos decir que entre ganaderías y novilleros en este certamen será difícil de superar, ¿no? Y creo que debemos de apostar por ello. Hablábamos antes de que Javier toreó 70 novilladas sin caballos. Javier debutó en este certamen. Uh-huh. Fue su debut de luces en Brea de Tajo. Debutó con una novillada de categoría de Victoriano del Río. Y en un cartel que ahora mismo pueden ser... Ese cartel que fue su debut de luces, sí, sí, ahora mismo sería un cartel de lujo en las novilladas picadas. El cartel fue Mario Vilau, que torea en la Feria de Hogueras, sí. Rafael de la Cueva.
1: Muy bien.
3: Y Javier Cuartero, ¿no? Pues ese es el objetivo que aquí se tiene, ¿no? Sacar chavales y, bueno, hay 5 de la Comunidad Valenciana porque ellos por méritos propios se lo han ganado. Están por Castellón, está Abel Rodríguez.
1: Muy bien. Jorge Escamilla y Israel Guirao por Valencia, ¿no?
3: Por Valencia, que creo que, fíjate, Israel, que hablaba Jorge ahora de él, que estaba tentando en esa ganadería, viene de ganar el Alfarero de Plata, viene de ganar el Kilómetro Cero y viene de querer comerse el mundo. Jorge Escamilla, aunque es un chico más joven, da gusto verlo. Y luego los dos novilleros de Alicante, que son Rodrigo Villalón y Cristóbal Ganero, que son lo que tiene que seguir a Javier en Alicante.
1: Claro,
3: es decir,
1: la continuidad
3: de lo que tiene que seguir a Javier en Alicante. Y bueno, pues ese...
1: Pues está muy bien y tiene molt de mèrit, Javier, ese certamen, ese circuit, perquè és molt ample, perquè és un baló d'oxigen per a molts joneguers que, de no ser per ese certamen, no torejarien res, no tindrien rellevància en la temporada, i això que, a més, s'allargue tant, són 13 ajuntaments també els que estan implicats.
3: Són 10 ajuntaments.
1: 10 ajuntaments.
3: Perquè hi ha alguns ajuntaments de la Comunitat de Madrid que dan 2 festejos. Y también tienen su mérito, porque son la parte fundamental del apoyo a este festejo,

0: I a aquestes hores també saludem, donem la bona vesprada a Daniel Meseguer, que és vicepresident de la Federació de Penyes de Vol, carrer de la Comunitat Valenciana. Daniel, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Germán. Què tal, com esteu? Doncs
0: pues una vesprada més, un cap de setmana més, començant ja el cap de setmana. Conta'ns com arriba l'agenda este cap de setmana.
1: Pues molt bé. Sí que, abans de parlar de l'agenda, sí que m'agradaria, perquè l'altre dia es va fer la consultiva de Bous al carrer, i varen comentar una dada que me pareix molt interessant, perquè recordem que l'any passat va ser l'any que més festejos taurins varen haver de la història, i varen donar el dato que en este primer quatrimestre ja portem un 7% més d'actes taurins que l'any passat. I si l'any passat va ser l'any rècord, si este any ja portem un 7% més en el primer quatrimestre, pues això és una senyal molt important de la salut tan bona que tenen ara mateixa els bous al carrer. I m'agradaria pues recalcar-ho, perquè és una notícia molt, molt bona.
0: Molt bé, pues això és una molt bona notícia i és un dato molt, molt important, no? Això és el que, en el que ens apoyem després també per a parlar de la importància del creixement, de l'evolució i de, sobretot, de com s'està sentant, no?, el bou al carrer cada vegada més. No és nada nou, Daniel, no és nada nou. No anem a descobrir res, però evidentment sí que anem a traure pit quan les coses se fan bé, no? I este és el cas.
1: Correcte. Al final la reflexió i el comentari és més que res, perquè quan les coses se fan bé n'hi ha que dir-les. I ara mateix pues estan fent molt bé les coses a la comunitat, i el premi és que el bou al carrer està creixent de manera molt considerable.
0: I si parlem de l'agenda del cap de setmana, que és el que la gent està esperant també, si estan pensant a última hora fer el pla a nivell comunitat per anar a un lloc o a un altre, què han de fer i què se trobaran este cap de setmana?
1: Pues mira, esta nit comencen, per exemple, en Paiporta. A la comunitat valenciana en Paiporta fan, després també hi ha una penya sí que és de veres que està allà en Teruel, que és la de Mora de Rubielos, que és una penya molt important, i fan les festes del juguete, que també van ganaderies de la comunitat valenciana i que poden anar als puestos que vulguin. Ara mateix la temporada ja ha començat i n'hi ha bous en tots els puestos. També tenim Vetera, que comença esta vespre, ara en un ratet comença, i a la nit, i tenen de cuí i demà. O sigui que poden anar ara mateix a qualsevol puesto, perquè ja la temporada ja ha començat.
0: La temporada ja ha començat, i com que estem en una climatologia totalment estiuenca, podem dir que estem en ple estiu per a disfrutar al 100% de cada poble, de cada nit. La nit, fíjate que és més agradable, no? Perquè en el que està pegant el calor, posar-se davant un bou ara al carrer, cuidado, eh?
1: Sí, sí, i damunt que diuen que este fin de setmana que venia en temperatures tropicals.
0: A més. Dani Meseguer, que ha sigut un plaer, com sempre, gràcies per apropar-nos a aquesta actualitat del bou al carrer, i jo t'espero així en persona d'ací a no res, també per a que ens contes i ens portes també protagonistes. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Germán. Un abraç.
0: Forta abraçada, gràcies. Bueno, pues així ens quedem, Javier. Que tu saps que la comunitat valenciana, especialment a Castelló de València, a Alacant no tant, però que n'hi ha molta afició al bou al carrer, no? I que no només és una afició o una devoció, és una, jo m'atreveria a dir, una religió. Molts toreros han eixit del bou al carrer, no? Entre ells, sempre ho ha dit i sempre ha presumit això, el Soro, que va començar apropant-se al bou al seu poble, a Foios, i a partir d'ahí va dir: jo vull viure d'això i vull ser torero. Però el primer contacte va ser en el bou. Això és molt important, jo crec, no? Que muchas veces los jóvenes, en tu caso, por ejemplo, sí, no habéis tenido acceso al toro. Porque Alicante, por ejemplo, es una terra que no té ramaderies. No n'hi ha. Aleshores, un xiquet que vol ser torero no pot saber què és posar-se davant, perquè no n'hi ha, no? I s'ha de buscar la vida. I en molts casos ha d'eixir fora, no?
2: Así es. Bueno, yo en mi caso, bueno, para torear sí que es verdad, tuve una temporada viviendo en Madrid. Eso ya fue más adelante, cuando ya se puso un poco la cosa seria. Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Al no haber ganaderías o pueblos cerca que hagan novilladas, que hagan festejos, que hagan...
0: No, no hay nada.
2: No hay nada. O sea, hay el Moraleta ahora, se han retomado, menos mal, que hacían unos años atrás que no se hacía absolutamente nada. Agos no hay.
0: Moraleta es Alicante, San Vicente, ¿no? La zona.
2: Así
0: esta.
2: Es. Uh-huh. Agos, este año no han habido vacas.
0: Tibi tampoco.
2: Tibi tampoco, o sea, hay muy poquito, muy poquito. Y lo que hay se va quitando poco a poco, ¿no? En Alicante. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, cualquier chaval que no conoce este mundo, que no se acerca, que no puede porque no tiene medios suficientes para poder ir a una corrida de toros o a un festejo popular, pues es complicado, ¿no?
0: Para la vesperada del Deneu en Alicante, ¿estrenarás vestido? Esa no te la esperabas, ¿eh?
2: El que vaya a la plaza, pues lo verá.
0: Yo creo que sí.
2: Yo lo dejo ahí.
0: Tampoco me ha dicho que no. Tampoco me lo ha negado. Hombre, que es una vesperada, Isa, ahora parlante en serio, es una vesperada muy, muy importante para tú. No será una vesperada sencilla, no per res, sino per nivell d'estrès, per nivell d'estrès. I perquè així, com s'ha dit, encara que sigui una frase feta, no se regala res, que ningú te regala res, és més, si poden, t'ho lleven.
2: Así es.
0: Que t'han donat. Així que guanyar-se no només la presència, sinó guanyar-se també el triomf és molt meritori. Jo he de dir-te, ho he dit abans en l'apoderat teu, que som, jo m'hi incluís, molts els que estem desitjant que Javier Cortero triomfe. Perquè t'hem vist al començament de tot, t'hem vist quan no sabies quasi agafar un capote i una muleta, hem vist eixa frescura innata. I, hombre, pues això, estic parlant de l'empresari d'Alacant, estic parlant dels toreros d'Alacant, estic parlant de la premsa d'Alacant i de molta més premsa, no només d'Alacant ja, no, a tot Espanya, però parla dels començaments, no? I n'hi ha molta il·lusió depositada en tu, així que només des d'ací desitjar-te molta sort per el dia de neu, agrair-te també la presència avui, que hagis vingut des d'Alacant només per estar en este programa, en Terra de Bous, tu i el teu apoderat, gràcies als dos per el detall d'estar ací i del compromís d'estar en el mitjà de comunicació, la Ràdio Pública Valenciana, i molta sort i moltes gràcies per tot. El dia de neu estarem molt pendents tots del que facis.
2: Muchísimas gracias, Germán, por darme el placer, ¿no?, de poder estar aquí, tanto a mi apoderado como a mí. Y bueno, y quiero mandar también un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en Terra de Bous, en Apunt Radio.
0: Molt bé, pues ja s'han dit totes les coses, ja han escoltat a Javier Cortero, en eixes armes arriba Alacant, abans també toreixarà, molt de camp que està fet. Javier Serranos, moltes gràcies.
3: Gràcies a ti, Germán.
0: Mucha suerte.
3: Y la suerte del torero será la suerte de la tierra.
0: Sí, señor. Así que Alicante necesita toreros.
3: Alicante necesita un torero y Alicante necesita rejuvenecer el toreo. Y hay que seguir apoyándolo, como hace Nacho. Nacho, igual que he reconocido a Miguel Martín, también hay que reconocer a Nacho Lloret el esfuerzo y el sacrificio que hace con la Escuela Taurina y es muy meritorio.
0: Gràcies a tots, deberes, i gràcies a tots vostès per estar ahí a l'altre costat, en la màgia de la ràdio, també en el podcast, perquè això saben que se poden descarregar el programa i escoltar en qualsevol lloc, en qualsevol moment. Gràcies, fins així, Terra de Bous. Adeu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
5: Efectivament.
4: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
6: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
7: Home, claro, és es que tot això ho ha viscut jo.
4: Però de veritat cal triar bàndol?
8: Sí. No.
4: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
6: No tinc ni idea.
4: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
9: Ui, que bonico!
4: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
10: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
4: A mi el reggaeton em dona marxa.
11: Home, pues clar.
4: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
12: I ahí la torna teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
4: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
13: Sí? Oh, però que moderna!
4: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
14: Oh, que són de bones! M'encanten!
4: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
15: A mi m'agrada la Pantoja.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
16: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
17: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
18: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
17: No pintem les coses de color de rosa.
18: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
17: I parlem l'idioma de l'esport.
19: Los 11 que salgan a morder como perros.
20: Tornarem al 4-4-2
21: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
22: Al mando.
23: Tu li has donat les claus.
22: Por algún lado saldrá la rata.
17: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: se pondrà a llover.
1: Gràcies per compartir la nostra música en A Punt Ràdio.

Hola, què tal? Salutacions i benvinguts a 90 minuts. Són les 11 i 5 minuts i per davant tenim 90 minuts de ràdio així, en el programa en Apunt Ràdio, a la seva casa. Avui amb Juan Alpuente, el control tècnic de la nau, i ja saben, des de fa unes setmanes, però d'ací en avant serà així, en les novetats de que les veus que vos porten este programa són les de Carlos Urrutia, en l'edició i producció del programa, i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que des de les 11 fins les 12 i mitja de la nit els farem companyia. Són veus que vos conviden a quedar-vos un ratet amb nosaltres i que vos recorden que, a més, podeu sintonitzar-nos en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, en la seva app, en la seva plana web, i que podeu escoltar el programa en format de podcast en iVoox una vegada s'acabe i ens dona temps a pujar-lo. Ja també sabeu que, com sempre, podeu participar, com si fóreu un mes del programa, amb les vostres opinions i missatges en les nostres xarxes socials. A on? En X, en @90minuts, 90 en xifra, minuts en lletra, en Instagram, 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok, per als més moderns, com Carlos Urrutia, @90minutsradio, el 90 en xifra, i la resta en lletra. Si voleu que la vostra veu s'escolti en el programa i participar en la vostra veu, bueno, pues 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01 és el WhatsApp del programa, i ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha, bueno, pues cada cap de setmana, ara sense hi ha competició, bueno, pues les notícies, no?, que envolten al teu club en el cap de setmana, durant la setmana també, i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en la nit d'avui és: quin estiu esperes del València Club de Futbol? És una pregunta en un espectre ampli, perquè pots esperar moltes coses, de lo social, de lo econòmic, de lo esportiu, dels fitxatges, bueno, en general, quin estiu esperes del València? En un divendres que venim del Roig Arena, un València Bàsquet ha guanyat 105-81 i on ha descendit Gran Canària en una nit frenètica en l'última jornada de la Lliga ACB. A València Bàsquet encara li queda un partit ajornat davant del Barça el diumenge a les 7 de la vesprada, però on la majoria dels equips es jugaven la vida o la mort, i en el cas de Gran Canària durant molts minuts ha estat viu, però Casa de Montsaragossa sobre la botxina i en un triple ha salvat la categoria. Per tant, Gran Canària serà equip de primera la pròxima temporada. Baixa a la segona divisió l'equip de Dreamland Gran Canària, que avui ha estat el rival de València Bàsquet al Roig Arena. No vaig a enrotllar-me molt, sol és dir com a dada que avui, si no calcule mal, se complís un any des de que el València va fer oficial l'arribada de Ron Garley al club com a CEO de futbol, i que la sensació és que l'estiu que ve per davant, un poc en línia de la pregunta que fem avui en el 90 minuts, és que és un estiu en el que el missatge del club està clar, o almenys la idea està clara, i és millorar l'equip, és tractar de fer un mercat de fitxatges millor, de conformar una plantilla que puga tindre opcions d'entrar a Europa per a d'aquesta manera estrenar el nou Mestalla, perquè cal recordar que la temporada que ve és l'última de l'estadi de Mestalla a l'avenida de Suècia, a l'avinguda de Suècia, i que serà l'última temporada de Mestalla sense partits europeus, sense competició europea. Es compliran 7 anys sense Europa en el València Club de Futbol, i l'objectiu d'aquest estiu és fer un equip que li doni per a clavar-se en competició europea. Una temporada com la que hem viscut aquest any, bueno, pues donaria a entendre que a poquet que milloren l'equip ja tindries opcions d'encara que siga entrar en Conference. Però això és futbol, l'any que ve anem a veure si és una altra temporada tan

barata en quant a la classificació europea i tan cara en quant al descens, és a dir, de tant de nivell en la part baixa mitja de la taula, o si, com ha estat altres temporades, pues el nivell és de, jo crec que d'apretar dalt, de jugar-se-la molt per als equips d'Europa, de necessitar molts punts, molts més punts dels que has necessitat aquesta temporada per entrar en Europa, i per tant s'apreta també el descens i tornem a aquests descensos d'equips que patixen en 40 punts per a salvar la categoria. Això ho dirà el futbol, ho dirà la temporada que ve, queda molt, queda tot l'estiu per davant i és per això que avui la pregunta pues va per ahí. Són les 11 i 10 minuts, avui ja no n'hi ha primera divisió, no n'hi, encara no n'hi ha segona divisió, este cap de setmana sí que és de veres que se la juga al Castelló davant de l'Eibar i venim de la victòria de València Bàsquet 105-81 davant Dreamland Gran Canària. Així que són les 11 i 10 minuts, així comença el 90 minuts i per davant ens queda molt per contar.

0: Avui les fotos venen de futur. Victòria important per al play-off. València Bàsquet ha vençut 105-81 a Dreamland Gran Canària al Rochanera en un partit completíssim, on han destacat les figures d'Omari Moore, Cameron Taylor i Papi Badio. Ara, els de Pedro Martínez tindran que jugar davant el Barça el partit que els queda pendent abans de disputar el play-off per el títol de Lliga CB. Es rumoreja canvi a la banqueta del València Bàsquet Femení. Una vegada acabada la temporada per part de València Bàsquet Femení, l'equip taronja deu d'enfocar-se en la pròxima temporada, on sembla que Rubén Burgos no continuarà al capdavant. Avui, des d'un conegut i prestigiós compte americà d'info de mercat, com és Coach Rookie, apunten a que Miguel Méndez, seleccionador espanyol i tècnic de Fenerbahçe, podria ser el substitut de Rubén Burgos. El Villarreal renova el seu lateral. Avui el Villarreal ha fet oficial la tornada de Carlos Romero. S'ha dit les darreres dues temporades al Real Club Esportiu Espanyol per part de l'equip groguet. El lateral valencià ha fet mèrits per a tornar en galons a un Villarreal de Champions que, a més, li ha ampliat el seu contracte fins al 2031. L'escoltem.
1: Creo que la confianza, ¿no? La confianza y el cariño que siempre he sentido aquí, que al final esta es mi casa, por así decirlo, es donde me he criado desde que vine en 2019, y la verdad es que la confianza que tiene el club en mí y el cariño que siempre me han demostrado, pues es lo que ha hecho que apueste por ellos también.
0: El Castelló prepara la final del diumenge. L'equip orellut rep la visita de la Societat Esportiva Eibar el pròxim diumenge a l'Skyfy Castalia, i en xoc té una plaça per disputar el play-off d'ascens a primera divisió. Avui, el seu tècnic, Pablo Hernández, ha dit lo següent.
2: Que esta semana se viven distintas, esta semana pues hay mucho en juego y al final esto sí que se puede considerar como una final, pero bueno, tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, jugar con nuestra gente aquí en Castalia. Está en nuestras manos, que es nuestro resultado, nuestro partido, pues intentar controlar las máximas cosas que podamos, jugar como siempre jugamos, no cambiar nada, sino ser nosotros, y a partir de ahí, pues obviamente con la ayuda de nuestra afición, pues intentar superar a Eibar y ganar el partido, que es lo que nos asegura 100% estar en playoff.
0: Final per l'ascens a la Lliga EFA. Este dissabte a les 6 de la vesprada es veuen les cares en la final per l'ascens a primera divisió el València Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol Femenins a la Ciutat Esportiva de Paterna, passe el que passe. I amb el 0-0 en l'anada, el futbol valencià s'assegura la presència d'un equip en primera després del descens del Llevant. Adeu París. El Llevant femení anuncià en el dia d'ahir el comiat d'Andrés París, el que fins estos dies ha estat tècnic del Llevant femení i que després d'agafar l'equip a la jornada 11 no ha pogut ressuscitar-lo evitant el descens. Ara, per a la pròxima temporada en Primera Federació, l'equip granota buscarà un nou tècnic.
3: La decepción de este año ha sido una lástima, y por primera vez el club no va a estar en Primera División. Tengo que agradecer a Andrés París y a Edgar que se hiciesen cargo del equipo. Andrés París se despidió también ayer del club. Agradecerle de verdad, y se lo decía ayer a él personalmente, su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Se ha trabajado de forma incansable, pero no han salido las cosas. Ha sido de esas temporadas en las que todo sale mal.
0: Este era Pablo Sánchez, el president del Llevant, en la roda de premsa que ha oferit avui, i que ara de seguida també anem a analitzar els punts clau i les declaracions.

0: 18 de la nit, esta cançó pues, sempre pues, genera que els peus se'n van per als que estan així en la taula de, del 90 minuts, almenys els gestos, no? I la, les mirades. Ara de seguida li preguntaré a Sergio Arlandis i també després a Pablo Oliva, que van estar presi ja en la tertúlia. Però abans, Carlos Urrutia, què tal? Com estàs? Bona nit, quant de temps?
1: Pues sí, la veritat que sí, no havíem coincidit, sí. S'han escoltat molt, però junts, poquet.
0: Fa una horeta estàvem en directe els dos, però és de veres que ja feia uns dies que no sabíem les cares. Anem en els temes del dia, lo més concret possible, perquè ara de seguida s'endinsem en la tertúlia, però en quant a info del València Club de Futbol, ja s'acaba la Lliga, evidentment, ara comença l'estiu, és la pregunta que fem als oients, per ahí va un poquet ja, comença l'estiu, el caloret ja en el València, i sobre el mercat tenim una informació que ja fa unes setmanes dèiem, tenim un porter que sabem que han oferit i a veure si podem contar el nom. Bueno, pues, ha arribat el dia que podem contar el nom, d'ací a que es doni o d'ahí a que es doni el fitxatge, pues, evidentment no depèn de nosaltres, però la informació és que el València té damunt de la taula a Orlando Gil. És porter de 25 anys que va jugar el Mundial en Paraguai. És porter de 1,98 m, de peu esquerrà, i que esta temporada està fent un bon any en San Lorenzo de Almagro, a Argentina. Al jugador li agradaria pegar el bot o donar el salt a Europa i concretament a Espanya, i és per això que ha estat oferit al València en les últimes setmanes. Un València que, tal i com hem comptat en este programa, busca porter, estudia este perfil de porter jove, 25 anys, que acaba contracte en desembre del 27, és a dir, encara li queda contracte en San Lorenzo de Almagro, i que, segons hem pogut saber, se busca, per part del jugador, sobretot, la fórmula per a, econòmicament, trobar una eixida que al València li encaixi. Des de ja fa uns dies el jugador ja no estava a Buenos Aires amb San Lorenzo perquè ha marxat a la concentració de Paraguai de cara al Mundial. Un Orlando Gil que estarà en Paraguai en aquest grup D al costat d'Estats Units, d'Austràlia i de Turquia, i que a l'Argentina fa uns mesos ja el tasaven entre 3 i 4 milions d'euros. I el que sabem és que el València, pues, evidentment, no vol fer un desemborsament important en porteria, va renovar a Dimitrevski, i és per això que escolta i analitza els oferiments que arriben. S'ha parlat d'Aaron Escandell, són 5 milions la seva clàusula després del descens de categoria de l'Oviedo, i estudia les fórmules econòmiques també, en este cas, del jugador paraguaià, per a, bueno, pues, tractar de veure aquesta fórmula. És el porter que nosaltres ens hem assabentat que han oferit al València, un porter que vindria, en teoria, a competir amb Dimitrevski. Ara es busca la fórmula, a mi em diuen, bueno, es poden trobar fórmules de cessió en opció de compra obligatòria, d'un traspàs per el 50% de la fitxa. Bueno, són fórmules que això ja no som nosaltres els que negociem, sinó que serà el València el que escolte la part del jugador.
1: I tot i que siga també motiu de sentir l'opinió dels nostres contertulis d'ací un ratet, que vaig a per davant una cosa. Uh-huh. Un porter mundialista en Paraguai, que és una selecció de segon nivell, però no és de Chicha y Nabo, que té 6 milions de valor de mercat, que ha jugat la temporada, ha jugat tot en San Lorenzo, sí, que medís 2 metres i que li queden torneig i mig de contracte, sí, any i mig, per menys de 5 milions no te'l lleven. Per mode, perquè té 6 milions de valor de mercat i per més de 5 no té... No, San Lorenzo no és que estiva tan malament econòmicament. Una. Dos. És paraguaià, no és comunitari. Anem alerta en això. Gastar una plaça d'extracomunitari que són limitades en un porter que és fixe, que sempre te resta. I tres, de veritat anem a tornar a tocar-li els collons a Dimitrevski? Vull dir, no podem fabricar un nou Jaume Domènech que tinga garanties, home, de rendiment quan jugue, però que no passa res?
0: Podria que, clar, estar Cristian Rivero, no? Té contracte en el València.
1: I... Pues això te dic. És que jo n'hi ha coses que
0: el
1: no...
0: El València busca porter, vull dir, massa. Això és la informació.
1: Sí, però si és low cost, no pots fixar-te en un que te van a demanar
0: per això
1: una pasta.
0: El jugador vol trobar, el que ens contaven, és que vol trobar aquesta fórmula per a tractar d'arribar d'una manera
1: Mira, com si troba la fórmula de la Coca-Cola. La veritat és que és
0: tu veus difícil, no? Tu
1: home,
0: difícil.
1: Clar, sí. Molt.
0: Bueno, és la informació de mercat que tenim sobre el València. Esta setmana parlàvem també, Salva i Manolo, sobre el mercat de Jesús Vázquez. Després també la tertúlia pararem d'aquest tema, però avui ha eixit a parlar, Carlos, el president Pablo Sánchez del Llevant, que, evidentment, després de quedar-se a primera divisió, bueno, pues li preguntaven què suposa la salvació a Pablo Sánchez per al Llevant i deia lo següent.
2: A nivel financiero, lo fundamental y lo más importante para mí es que mantenernos en primera división nos da oxígeno. Todos sabíamos que el club era solvente, o nosotros decíamos que el club era solvente en segunda división, pero evidentemente estar en primera división nos da un balón de oxígeno para cumplir con nuestros compromisos de pago, para seguir cumpliendo con el plan de reestructuración de pagos que tenemos aprobado. Esta es una temporada, si Dios quiere, que va a ser por primera vez positiva en cuanto al resultado del ejercicio. Tenemos ahora mismo una proyección sin ventas de 4 millones de euros de beneficio, con lo cual esto nos va a ayudar a crecer. Esta consecución de la permanencia nos ayuda a crecer, nos ayuda en cuanto al fair play para intentar conseguir llegar a esa ecuación, ¿no? A ese ratio del 1-1, porque el año pasado, como sabéis, teníamos el fair play, el límite salarial más bajo de la primera división.
0: És l'explicació de Pablo Sánchez a lo que suposa, evidentment, deixar bossa d'oxigen, no? Ese valor d'oxigen.
1: Atender a los pagos, ho ha dit claríssim.
0: Clar, és que és per on apreten els clubs. I en este cas, el Llevant, bueno, pues mantindre's en primera divisió és una notícia excel·lent a nivell econòmic, però no és, no vull dir suficient, però no serà prou, no? En este estiu, perquè evidentment, bueno, pues el Llevant té que fer front a més coses, a més deutes, a més pagos, a una situació econòmica delicada. És de veres que quedar-se a primera divisió, com deia el president, és important, però li han preguntat per un nom propi, com és Carlos Espí, que este estiu sembla que va ser ixe flotador econòmic de milions al que agafar-se per part del Llevant. I sobre el davanter de Tavernes, deia lo següent.
2: Espí, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pues ha sido una sorpresa, no una sorpresa, porque los que le conocíamos sabíamos que podía dar esto de sí, ¿no? Pero es verdad que en primera división es muy difícil y ha sido algo extraordinario, volviendo a la palabra que utilizaba al principio, lo que ha hecho este chaval de 20 años. Si alguien viene con la cláusula, evidentemente, no se puede hacer nada. Él tiene todo el derecho del mundo a seguir creciendo y el club tiene una oportunidad importante también para como decías tú, rebajar deuda, tenemos que cumplir el plan de reestructuración y parte de ese dinero, no te sé decir ahora mismo en qué porcentajes, porque no lo tengo en la cabeza, no me quiero equivocar, pero evidentemente parte de ese porcentaje era a pago de deuda. Sí.
0: Parla pràcticament com una realitat ja, vull dir, com donant per fet que Carlos Espí, que té una clàusula de 25 milions d'euros, pues este estiu se n'anirà del Llevant Esportiva.
1: Mira, ara mateix Espí no val 25 milions. Espí, un preu just per a d'ella ara mateix és de 10 milions i, lògicament, el Llevant tindria que guardar el 20 o el 30% de la futura compra. Però les coses són així. Si algú se torna loco, sí que és veritat que si continuen esta progressió en 20 anys, pot valdre 40-50 milions en 2 anys.
0: Mitja temporada.
1: I és qui s'arrisca, això. I això és Premier, que són els més grans. A partir d'ahí, pues, no és que oferís catxuaor, diu que no negociarà, que se n'anirà per la clausa. I 25 milions ja no és la tonteria de 500 milions ni una estupidez d'aixes. És raonable. Però diu, o sea, fica el tema en safata.
0: No, clar.
1: En jugar
0: un percentatge.
1: Deute.
0: Clar, un percentatge va a pagar deute. Un altre dels noms propis en el dia d'avui, i perquè és una de les estrelles d'este Llevant Esportiva, és Carlos Álvarez. La gent està pendent del seu futur, de la renovació, no renovació, o de l'eixida en este mercat d'estiu. Li preguntàvem a Pablo Sánchez i el president del Llevant es pronunciava sobre Carlitos Álvarez.
2: Bueno, Carlos Álvarez no ha renovado aún porque no era el momento, porque estábamos enfocados y focalizados en la salvación, pero yo creo que Carlos Álvarez está muy contento en Valencia, es el club que le ha dado a conocerse en el fútbol europeo Y para mí sería muy bueno que Carlos Álvarez se pudiese quedar, pero he dicho antes, vamos a empezar el mercado y vamos a ver qué opciones hay. Seguro que va a haber ofertas por Carlos Álvarez porque, como digo, es un grandísimo jugador. Se tiene que dar la circunstancia de que él esté de acuerdo con lo que le proponen y que nosotros también.
0: No era el momento, dijo Pablo Sánchez.
1: Pero no es el momento ahora. Sí que era el momento. Es momento ahora no es momento ahora de Vendrell, que se revalorice.
0: Ahora es de renovar, ¿no?
1: Era de renovar abans, ¿eh? Pero tienes que renovarlo siempre.
0: Si no te quedes en primera, ¿no? Pues yo pensé que igual anaba per ahí, ¿no? Per el fet de...
1: No, porque se supedit els contractes de renovació.
0: Sí, pues
1: fiques
0: una clàusula de si descendís, pues ja no val esta renovació. Però va ser una de les querelles calentes en este estiu per a el Llevant, igual que dos noms propis com són Matthew Ryan i Pablo Martínez, que acaben contracte, que han fet un bon any, sobretot en el cas del porter australià, i que li han preguntat a Pablo Sánchez, perquè ha començat la roda de premsa, diguent qui acaba el contracte, i ha anomenat a Matthew Ryan i a Pablo Martínez. I li preguntaven què va passar con ellos, i el president deia lo següent.
2: Te hablo a nivel personal, bueno, a nivel personal, soy el presidente de Levante, pero a nivel personal yo no tengo ninguna duda con los dos. Han hecho una temporada espectacular, con un compromiso increíble, y son dos muy buenos jugadores. A mí particularmente me gustaría contar con ellos la temporada que viene. No, es que no te lo puedo asegurar porque se reunieron ayer el míster con Pepe Danvila, con Héctor y con Gila, y se está trabajando sobre la temporada que viene. Imagino que esto será en breve.
0: El futur en l'aire, de dos peces fonamentals. Un és un dels capitans del Llevant, com és Pablo Martínez, i l'altre el porter, que ha estat, jo crec que, molt important, sobretot en este tram de final de temporada en Luis Castro.
1: Sí, el que passa és que, sabem tu i jo un poquet de mercat, ara mateix, perquè cada club és diferent, per a renovar a Pablo, per a renovar a Ryan,

0: els seus agents el que tenen que fer és comprendre la situació que té el Llevant. No ficar les coses massa difícils perquè no pots estirar o no n'hi ha, no, no ha elasticitat, no n'hi ha marge. I el Llevant té que renovar els dos per rendiment, vamos, claríssim.
1: Sí. Parlaves de marge i una de les seccions que no ha tingut molt de marge en esta temporada és la del femení. S'ha rumorejat moltes vegades la seva venda, vendre aquesta secció femenina del Llevant, i avui li preguntaven al president, a Pablo Sánchez, per què el Llevant femení ha baixat a la segona divisió, a la primera federació, que es diu així, en el futbol femení, i li preguntaven per si està en venda o no el Llevant femení.
2: Bueno, en cuanto al femenino, sí, el femenino no se vende y apostamos por hacer un equipo competitivo para subir el año que viene. Estamos viendo que en esos posibles compañeros de viaje todo el mundo muestra interés por el femenino, lo cual nos hace ver que no tenía sentido pues vender el femenino, la sección de femenino, a un tercero. Además, evidentemente lo que hay que hacer del femenino es una sección sostenible económicamente y que se pueda pues autofinanciar, ¿no?, de manera propia. Haremos un equipo competitivo para ascender el año que viene.
1: Autofinanciarse un equipo femenino, yo veig molt difícil, no per res, sinó perquè no està, i menys ara en segona divisió, no genera el que costa.
0: Però si genera el Barça femení ja és deficitari, tot i que
1: és molt difícil, que paguen. És molt difícil. És molt difícil. Bueno, doncs veurem què és el que passa l'any que ve. Diu Pablo Sánchez que van a fer un projecte per a tornar a la primera divisió, que és on té que estar el Llevant femení. Respecte a prèvies i cròniques, este cap de setmana es juga el playoff d'ascens a la Lliga F, parlant de futbol femení. València i Villarreal femenins es veuen les cares demà en l'Antonio Puigades, en la ciutat esportiva de Paterna. A partir de les 6, en un partit que viuràs i que podeu escoltar així en directe en la sintonia esportiva del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, i els dos equips valencians lluitaran per ascendir a primera divisió. En l'anada, a Villarreal, van quedar 0-0, i en este partit, en cas d'empat, cal dir que hi hauria pròrroga, però en cas d'empatar també en la pròrroga, destaquem que no s'aniria a penals. En cas d'empatar en la pròrroga, beneficia el millor classificat, i en este cas seria el València el que pujaria a la primera divisió, perquè ha estat millor classificat durant la fase de Lliga regular. Avui han parlat tant Jordi Ferriols, entrenador de l'equip groguet, com Miquel Crespo, tècnic de l'equip Che, i els escoltem.
3: Somos conscientes de que no es un partido más, somos conscientes de que es el último paso, de que dentro de la naturalidad que le quieres dar no es un partido más como tal, pero intentamos afrontarlo de esa manera, ¿no? Sobre todo porque eso nos va a ayudar a controlar emociones, a controlar también ciertos aspectos que son importantes y a controlar momentos en los que tanto los que estemos bien y que podamos aprovechar como los que el rival esté bien también y nos cueste y tengamos que sufrir, ¿no? Pero bueno, yéndonos al fútbol, pues bueno, sabemos que va a ser un partido difícil como lo fue la ida.
4: Súper, súper preparadas. Creo que hemos hecho una semana muy buena. Nos sirvió también el partido aquí en casa. Otro partido contra el Valencia, que también sabemos muy bien cómo juega. Pues súper preparadas y con la ilusión al 100% y convencidas de que podemos hacerlo.
1: Això en quant a les prèvies de demà, ja van acabant-se les lligues i les competicions, però avui també ha jugat València a bàsquet, ho hem contat, victòria 105-81 a Gran Canària, que és acomiada de la primera categoria, d'aquesta Lliga ACB, jugarà a primera FEB, però hem rescatat una resposta de Pedro Martínez després en la roda de premsa.
5: Hemos estado bien, un poco con nuestra seña de identidad, ¿no? Corriendo bien, reboteando bien en defensa y bueno, pues al principio nos ha costado un poco entrar en el partido, pero luego cuando hemos cogido una ventaja nos ha dado confianza y hemos dominado durante todo el partido.
1: Ha estat una victòria còmoda per als de Pedro Martínez, així que bueno, pues, ara restarà tractar de guanyar-li al Barça, en qui té una renda de 12 punts, si no recordo mal, després del partit d'anada al Roig Arena. Són les 11:34, fem una pausa per a la publi i al tornar ja s'endinsem de totes en temps de tertúlia.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A Punt Ràdio. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

La informació esportiva en 90 minuts. Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més així a Fem Banda. No direu que portem una setmaneta de bon temps. Pareix que ja estem a l'estiu. Que bonic que es veu el sol. Cada dia hi ha més llum. I això ens dona més energia i ganes d'eixir al carrer, a caminar, a la fresca, que ja no es fa quasi. A fer-se una cerveseta, per exemple, però encara no, que és molt matinet. Jo crec que ara és hora de fer-se un cafenet i anar despertant-se. Avui, 30 de maig, es commemora el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una jornada dedicada a donar visibilitat a esta malaltia neurològica, conscienciar la societat i mostrar suport a totes les persones que conviuen amb ella cada dia. Avui, més que mai, cal unir-se per donar veu a qui conviu a l'esclerosi múltiple, trencar barreres invisibles i recordar que, amb suport i comprensió, ningú ha de caminar sol o a soles. Des de Fem Banda, volem enviar tot el nostre suport i estima a totes les persones que pateixen esta malaltia. I ho fem de la millor manera que sabem, acompanyant amb música, compartint emocions i intentant que, encara que siga per un moment, que cada nota servisca per fer camí un poquet més lleuger, eixe camí, i millor. Doncs anem a començar com sempre. Anem a escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, que normalment està interpretat pels protagonistes del programa d'avui. Tot seguit, continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i parlarem del Sincronisax, el segon festival d'ensembles de saxòfons de la Comunitat Valenciana que es va celebrar el passat dissabte 16 a la Vall d'Uxó, 16 de maig. Seguidament, el compositor Ivan Romero ens dirà el suggeriment de la setmana. I ja després de les notícies de les 9, seguirem a la secció Avui amb qui parlem i tindrem el plaer d'entrevistar a la trompista solista de l'Orquestra de València, Maria Rubio Navarro. I acabarem amb una agenda molt carregada. Així que moltes gràcies per estar ahí tan matinet, perquè comença Fem Banda. En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres i, com he dit abans, interpretades pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un ensemble de saxos, exactament l'ensemble de saxos de la Vall d'Uxó, i van interpretar una peça que du per nom Per amor a les arts, del compositor Ivan Romero. Per amor a les arts és un pas doble commemoratiu dedicat a la ciutat de la Vall d'Uxó. L'obra pren com a punt de partida dos motius de l'himne de la Vall d'Uxó, compost per mossèn Francesc Penyarroja l'any 1911, que són desenvolupats i transformats al llarg de la peça com a homenatge al patrimoni musical i cultural del municipi. La composició presenta dues seccions clarament diferenciades. Una primera part de caràcter tradicional i festiu, pròpia del pas doble clàssic, i una segona amb un llenguatge més solemne i líric que evoca l'esperit d'un himne. La culminació arriba amb un tutti final on conflueixen els diferents materials temàtics de l'obra, aportant una conclusió brillant i emotiva. Esta peça va ser estrenada en la seva versió per ensemble de saxos i percussió el dissabte 16 de maig en el segon festival de saxòfons de la Comunitat Valenciana, Sincronisax. celebrat al Teatre Carmen Tour de la Vall d'Uixó. Doncs anem a escoltar-la.

Molt bona peça per començar el dia. Acabem d'escoltar l'ensemble de saxofons de la Vall d'Uxó interpretar l'obra Per amor a les arts. I continuem en un altre ensemble de saxos. En este cas, l'ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló de la Plana. I van interpretar una obra titulada Marxa Mudéjar Opus 19 del compositor Jesús Orón Bolos. La Marxa Mudéjar sorgís com un encàrrec de l'aula de saxòfons del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló. I l'obra està estructurada seguint el model de l'obertura italiana, basada en l'alternança de tempos contrastants, ràpid, lent, ràpid. Procedits per una breu introducció de caràcter expositiu que establix l'atmosfera inicial de la composició. Malgrat el seu títol evocador, l'obra no respon a una intenció estrictament descriptiva o programàtica. Més bé, pretén suggerir determinades atmosferes vinculades a l'imaginari sonor del món àrab mitjançant recursos puntuals, especialment en l'àmbit harmònic, on s'insinuen girs modals associats a este univers estètic. Doncs anem a escoltar ja la Marxa Mudéjar.

una de les obres que van ser interpretades en el Festival Sincronisax, que es va celebrar el passat 16 de maig a la Vall d'Uxó. Acabem d'escoltar la marxa Mudéjar del compositor Jesús Orón Bolos, interpretada per l'ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló i dirigit pel director Carlos Revert. Seguim escoltant un altre ensemble, en este cas l'ensemble de saxofons del Conservatori Professional Francesc Penyarroja de la Vall d'Uxó. I van interpretar l'obra Mi Després, de Bruno Villar. Esta obra està escrita per ensemble de saxofons en esta estructura: soprano primer i segon, alt primer i segon, tenor i baríton, amb percussió llatina, bongos, congues, caixó i claus. Esta combinació de vents i percussió dona a l'obra un caràcter molt rítmic i ple d'energia. La peça es divideix en diverses seccions clarament diferenciades que presenten distintes indicacions estilístiques. Comença amb una descàrrega, terme propi de la música llatina que evoca una explosió d'energia col·lectiva. A continuació, apareix una secció més tranquil·la i expressiva, a ritme de tango, que convida a una interpretació més íntima i amb cos. Seguidament es desenvolupa el tema principal amb una mescla de ritmes de son cubà, tango i beguín. Finalment, es presenta una nova melodia que evoluciona en accelerando i desemboca en una descàrrega final. El títol Mi Después naix d'un discurs emocional sobre l'amor, el canvi i la ruptura, i la intenció de la música és reflectir estos contrastos de calma i tempesta presents al llarg de tota la partitura. Anem a escoltar ja l'obra Mi Després per l'ensemble de saxos del Conservatori Francesc Penyarroja de la Vall d'Uxó sota la batuta de la mestra Pilar Serrano Poles.

Esta obra que acaben d'escoltar està dedicada al Festival d'Ensembles de Saxòfons de la Comunitat Valenciana, Didàctic Sax, a la Vall d'Uxó. Acabem d'escoltar l'obra Mi després, del compositor Bruno Villar. I acabem el concert d'avui escoltant una sinfonia concertante de Mozart. Exactament, anem a escoltar la sinfonia concertante per oboe, trompa, fagot i clarinet en mi bemoll major K297B. És una obra atribuïda a Amadeus Mozart i escrita al voltant de 1778 durant la seva estada a París. Aquesta composició combina les característiques de la sinfonia clàssica amb el virtuosisme propi del concert, donant protagonisme a diversos instruments solistes al mateix temps. L'obra està concebuda per a quartet de solistes, l'oboe, escoltarem oboe, trompa, fagot i clarinet, acompanyats per l'orquestra. Mozart crea un diàleg constant entre els instruments, destacant el color i la personalitat de cadascun d'ells, a moments tan brillants com expressius. La composició està dividida en tres moviments: allegro, adagio i andantino con variazioni. Anem a escoltar la sinfonia concertant per a oboe, trompa, fagot i clarinet en mi bemoll major K297B, interpretada per a l'oboe, escoltareu a Roberto Turlo, al fagot Juan Sapiña, al clarinet Enrique Artiga i a la trompa Maria Rubio. Tots ells acompanyats per l'Orquestra de València. És fascinant.

0: Esta obra es considerada una mostra magnífica de l'estil clàssic de Mozart, gràcies al seu equilibri, transparència sonora i capacitat per combinar virtuosisme i musicalitat. Acabem d'escoltar la sinfonia concertante per oboe, fagot, clarinet i trompa K297B de Mozart. I fins així el concert d'avui. Ara farem una xicoteta, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en els protagonistes.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Con les carxofes.
4: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut?
11: Molt bona, molt bona.
12: Ara sí que me l'espera.
13: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
14: Vull deixar-me portar.
2: Posem l'accent en tu.
4: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fent Banda. Moltíssimes gràcies per estar ahí fent-nos companyia. No direu que fa bon solet i que portem una setmana de bon temps. Pràcticament ja estem a l'estiu. Que bonic és veure el sol. La llum que tenim així a la Comunitat Valenciana, que es dona energia i ganes d'eixir a caminar, a córrer, running, crec que es diu ara. O a fer-se una cerveseta, encara que és matinet, eh? Ara és l'hora de l'esmorzar. Però encara que siga molt pronte, és hora de fer-se un cafenet i que aneu despertant-se. Avui, 30 de maig, es commemora el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una jornada dedicada a donar visibilitat a aquesta malaltia neurològica, conscienciar a la societat i mostrar suport a totes les persones que conviuen amb ella cada dia. Avui, més que mai, cal unir-se per donar veu a qui conviu a l'esclerosi múltiple, trencar barreres invisibles i recordar que, amb suport i comprensió, ningú ha de caminar a soles. Des de Fent Banda volem enviar tot el nostre suport i estima a totes les persones que pateixen esta malaltia. I ho fem de la millor manera que sabem, acompanyant amb música, compartint emocions i intentant que, encara que siga per un momentet, cada nota servisca per fer el camí un poquet més lleuger i alegre. Doncs, Hem començat, ja ho sabeu, com sempre, escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. Vos el recomane. Quan acabi el concert, podeu entrar al programa i escoltar-lo. I a partir d'ara, què? Doncs a partir d'ara comença la secció El rebost de la banda i ja tinc quasi casa plena, vos ho dic. I anem a parlar del Sincronisax, el segon festival d'ensembles de saxòfons de la Comunitat Valenciana que es va celebrar el passat dissabte 16 de maig a la Vall d'Uixó. Després, el compositor Ivan Romero ens dirà el suggeriment de la setmana i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el plaer d'entrevistar a la trompista solista de l'Orquestra de València, Maria Rubio Navarro. I acabarem amb una agenda musical molt carregada. Així que seguim en Fent Banda, el programa on la música intentem que soni afinada.

0: És que mentre tinc així parlant, com tinc casa plena i m'encanta que n'hi hagi, estiga ple de gent així a l'estudi, bé, què anem a parlar? Anem a parlar d'un festival sincronitzat. La Vall d'Uxó va acollir el passat 16 de maig el segon festival sincronitzat, un projecte impulsat per Didàctic Sacs, que naix amb la voluntat de promoure la creació contemporània i la innovació al voltant del saxo. Sincronisacs es consolida com una proposta que integra interpretació, pedagogia i nova creació musical, reivindicant el paper del saxo dins de l'àmbit musical actual. A més, el projecte dona continuïtat a altres iniciatives desenvolupant des recentment a la Comunitat Valenciana, reforçant la col·laboració entre compositors i intèrprets com a motor de renovació artística i educativa. I com vos he dit que tinc casa plena, així tinc a la meva dreta, al meu costat, a Miguel Castillo, que és saxofonista, creador de Didàctic Sax.
1: Així és,
0: I molt més, concertista, professor i la tira.
1: Director.
0: També tinguem a Omar Sala, que és compositor, director i saxofonista. Bueno, bon dia, que no t'havia
2: bon
0: dit.
2: Bon dia
0: als dos, bon dia. Després tinc, hacia la meva esquerra, Ivan Romero, que és compositor i saxofonista. Bon dia, Ivan.
3: Bon dia, Ima.
0: També tinc a Pilar Serrano, que és professora i saxofonista. Bon dia, Pilar.
4: Molt bon dia.
0: I tinc a Carlos Castillo, que és coordinador de Didàctic Sax, saxofonista, i avui crec que tens un altre paper per ací.
2: Sí, diguem que sí.
0: De fer fotos.
2: Bon dia. Bon dia. Bon dia.
0: Bon dia. Bueno, encantada de tindre-vos ací. Us vaig a dir una cosa. La setmana passada vaig agafar el saxo alt. Jo vaig començar el saxo alt.
3: Què dius?
0: Que feia 5 anys, jo promet, que feia 5 anys que no el treia de l'estuig. Mm-hmm. És veritat, va faltar mon pare i el vaig deixar ahir. I mira, en una festeta, dic, vaig agafar-lo altra vegada. Vaig veure que n'hi havia dos canyes. Dic, alguna servirà.
3: No,
0: així que...

0: Omar, Sincronisax. Ja té un any, no?
1: Ja té més d'un any, sí.
0: Sí.
1: La veritat que és una obra que recorde que Miguel em va cridar un dia per a reunir-se amb mi i em va dir que tenia una idea un poc loca de juntar tots els saxofonistes de la Comunitat Valenciana, d'alumnes del conservatori, professors, compositors, i em va dir: tu vas a fer l'obra que tocarem tots. I dic: tots quants? Diu: 400. Dic: ostres. I em vaig quedar un poc així parat, i després vaig dir: pues sí. I recordes aquella crida, Miguel, que el vaig dir, perquè tinc el meu dissenyador de les meves obres, que és Òscar Félix, que de l'empresa Globe.
0: Sí.
1: I parlant ell: com podríem dir-li l'obra? Com podríem dir-li? I li vaig quedar a Miguel, perquè la idea era juntar pensaments amb cor i que farem tots sonar música que ens farà tots feliços. I li vaig dir a Miguel: el festival va dir-se Sincronisax. I va dir: què? I
0: dic: és a dir, espera, això no ho sabia.
2: Sí,
0: perquè
2: sí,
0: l'any
2: sí,
0: passat
2: sí.
0: Vau vindre... Clar, el nom el vas traure tu, és a dir, Sincronisax.
1: El nom el va dir l'obra.
0: L'obra?
1: El festival. I dic: no pot ser festival de la Comunitat Valenciana, és molt llarg.
0: La veritat que sí, perquè jo reduís la paraula saxòfon. I dic: saxo, per acabar abans.
2: Claro.
1: Claro. Entonces li vaig dir: Miguel, el festival, tot el que tu vulguis, però Sincronisax. I va dir: sincroni, què? I dic: Sincronisax.
0: Ha quedat, eh?
1: I a les quatre voltes que ho van repetir van dir: ah, pues sí que mola.
0: Sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Estem tots units per el saxo. Ah, pues mola. Dic: pues ja, Sincronisax, ha quedat ahí.
2: Però duiem una setmana parlant de noms.
1: Sí, van parlar.
0: Jo crec que està acertat, eh? Està acertat, sí. Dic la veritat, està acertat. I... dia que n'hi havia 400 saxos, quants en teníeu este any?
2: Quasi 400.
0: Quasi 400, quasi, és a dir, no, pràcticament no heu baixat.
2: 368.
0: Ja són, eh?
2: Ja són
0: saxos. I com vau passar eixe dia, el setge? Com va ser eixe dia?
2: Una locura.
0: Pilar, una locura?
3: Molt d'estrès.
0: Ah, sí?
3: Perquè són molts xiquets a controlar i que tot isca bé i van tota la setmana preparant instrumental,
4: sí,
3: faristol...
4: Tot el mes, tota la setmana, des de Nadal, des de desembre. Però jo m'ho vaig passar molt bé.
3: I parlant a hores a la una i mitja del matí, a les dues del matí, missatges de Miguel, d'Omar...
0: desficiós ells.
3: Un poquet.
2: Sí.
0: A veure, i com sorgís fer Sincronisax quan siguem una terra de grans saxofonistes? És a dir, no serà per falta d'instrumentistes del saxo?
2: No,
0: perquè
2: no.
0: Perquè són molts els que toquen el saxo.
2: La idea no era... La idea sorgí en 2022, quan vaig fer un encontre en Madrid.
0: Mm-hmm.
2: Entonces convidí a esto, a Iván.
0: A Iván.
2: Mm-hmm. Vinga, Iván, perquè Iván tenia... Jo estava buscant saxofonistes que foren compositors. I ja havia generat una llista.
0: Sí.
2: I entonces convencí per més fàcil on. I vaig dir: este pareix fàcil, sé que és d'arlo.
0: Però per què? Perquè el coneixies, el vaig veure en la foto i vaig dir...
2: No, el coneixia mai, jo no havia parlat mai amb ell.
4: No.
2: Li vaig cridar, li dic: Ivan, vens així, també a tocar les teves obres, anem a fer això, jo soc.
4: Sí.
2: Vale. Bé, i aquí fa. Vale. Bé, molt bé, anem per allà.
4: A més, recorde que va ser després de la pandèmia.
2: Justet, anava amb mascarilles.
4: Sí.
2: Ja t'ensenyaré una foto, que és un... Però el públic en mascarilles, o sigui, tots en mascarilles.
4: I va estar genial, sí.
2: I llavors, ixe dia va sorgir la idea de que ell escriguera una obra per ensembles de saxofons. A l'any següent, Font de Visalleres,
0: sí,
2: perquè va escriure una altra obra, després va eixir el senyor Omar.
0: Sí. És que n'hi ha, Teo també és saxofonista.
4: Sí.
2: Tots.
0: Són molts, eh?
2: Són molts.
0: Estic ara fent així memòria, sí.
2: I des que estan composats, pues Leandro, Emilio, Teo, sí, Aparicio Barberán, Ferran Sánchez, no sé si te'n podria dir.
0: Correcte.
2: Una trentena.
0: Mira, com ja estàs parlant-me d'Ivan, escoltem esta peça que vaig a dir-te. A mi tot el que porta el títol Amor ja m'agrada. I tinguem així esta peça que es diu Per amor a les arts.

0: Ivan, hem començat el concert d'avui en este pas doble. Sí. Este pas doble era... Tu has fet una transcripció per a saxos, ja el tenies composat?
1: Este el vam estrenar per a banda.
0: Sí.
1: Per a Falles.
0: Ah.
1: Perquè era un encàrrec de la Junta Local Fallera.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després, pensant en el Sincronisax, vaig veure que era ideal, perquè és un pas doble dedicat al poble de la Vall, que utilitza dos motius de l'himne de la Vall.
0: Tu eres de la Vall, no?
1: Sí. No se nota, no, no se nota. I vaig pensar que era ideal, perquè com a homenatge, com a, sí, a més, és entre pas doble i himne, i en la Vall pues, tenim dos de tot. El pas doble té dos motius.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Tres, Ivan.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: bé, i pues, va sortir així. I la veritat que molt content. I adaptar-lo per a saxos ha sigut també... Se va estrenar aquest dia i ha sigut també un repte, perquè és... no sempre és fàcil...
0: Però és versàtil, el saxo és un instrument
1: sí,
0: molt versàtil,
1: sí, sí, sí. No, i a nivell tímbric és,
0: sí,
1: és genial.
0: Sí, sí, és genial. És molt versàtil. Miguel, quin és l'objectiu principal del Sincronisax?
2: Bé, el Sincronisax té molts projectes que no han eixit a la llum encara. Mm. I uno d'ells era crear...
0: Pues, fins ara, quin és l'objectiu?
2: L'objectiu és generar material per a tots, tant conservatoris professionals, superiors i escoles de música. I Sincronisax té eixa meta, crear una quantitat d'obres que tot saxofonista pugui tocar-les.
0: Sí, perquè la veritat que ara ja no tant, però igual quan començarem nosaltres a estudiar...
2: No n'hi ha res.
0: No n'hi ha res. I eren molt transcripcions de Bach i de barroc, si volies tocar algo clàssic, no?
2: Ara Sincronisax està fent el festival, la meitat de les obres són originals. Mm. Per al festival.
0: Clar.
2: I l'altra meitat són obres originals per a aquesta formació i algunes transcripcions o adaptacions. Però la meitat és obra original.
0: Pilar, i els professors de saxo, teniu ahí a l'abast un material molt, diguem, novedós i molt de material.
3: Crec que Sincronisax és un projecte molt interessant precisament per això, per donar difusió al nostre instrument, que és prou modern,
0: sí,
3: i amb un repertori fins ara molt reduït, com tu has dit abans, i dona difusió a el que ha dit Ivan, al timbre, al coneixement de l'instrument, que de vegades costa una mica en un conservatori, encara avui en dia, pues, que un saxo sigui igual que un violí. I moltes vegades és per això. El que ens diuen és que el vostre repertori és molt reduït. I crec que el Sincronisax ha fet que en aquests moments sigam un instrument pel que s'està composant molt i damunt s'estan interpretant aquestes obres.
0: Pilar, el que has dit és veritat, però jo crec que es falta és ignorància moltes vegades i moltes vegades de banda dels mateixos músics.
3: Sí, sí, sí.
0: Perquè jo, és així, sí. Cataloguem segons instrument, este és de primera, este és de segon, este...
3: Seguís passant?
0: Cor, este és al final.
4: També aconseguim una cosa que els xiquets, els alumnes, els saxofonistes, els intèrprets coneguen els compositors i parlen,
0: sí,
4: amb els compositors. I
0: clar,
4: això, tu no pots parlar en Bach, però sí que pots parlar en Ivan, en Omar,
0: sí,
4: en
0: sí,
4: Salleres...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: O sigui, això també fa una unió que és perquè veu l'obra, la composició més pròxima. I això
0: sí,
4: és molt important també. Això és, que és que és un projecte molt sí, multiversal.
1: Sí, un dels objectius era aproximar el compositor a l'intèrpret. Que sempre, els compositors sempre pensem que falta aquesta connexió, no? I en el saxo van veure, en el didàctic sax, que era
0: això, ideal. El que està dient Ivan és veritat. Moltes vegades, de banda, de part del director, igual per por de preguntar per si, o del compositor, per no dir-li res al director, i ahir, aquesta barrera n'hi ha que trencar-la, perquè realment
3: correcte,
0: el que vulguem fer és que la gent gaudisca de lo que està escoltant.
1: Exacte, sí.
0: I quan més ulls n'hi hagin per a observar una partitura, millor.
1: Exacte.
0: Seguim escoltant, perquè vaig a dir als oients que així tinc molts àudios per escoltar, moltes obres per escoltar. I ara seguim en una... Dime.
2: Directe.
0: Sí, sí,
2: no,
0: són...
2: No estan tocats.
0: No, no.
2: Lo que sona és lo que sona.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs anem a escoltar una obra de David Beltrán. esta.

0: El títol, Carlos, tu em diràs millor que jo, no? És Journey to
1: the Forgotten Realm.
0: Vaig a dir-ho seguit. Journey to the Forgotten Realm.
2: Espectacular.
0: Bé, David, perdona. És de David Beltrán. I estem escoltant, em sembla, de saxos del Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló, de la Plana. I jo vaig a dir-vos que vosaltres heu començat a lo grande, perquè, a veure, queda encara algun conservatori, no?, per participar.
3: Sí, però no caben.
0: Però pocs.
3: Però no caben.
0: Ah, però no caben.
3: A veure, el tema està en que se fan una jornada.
0: Sí.
3: I en una jornada més de 32 obres no te caben.
0: Clar, això no ho havia pensat.
3: Entonces, poden haver 14 ensembles, 15, 16, depèn de la quantitat d'obres que manegen i la duració de les obres. Entonces, enguany no ha vingut el Conservatori Superior d'Alacant, menos mal,
0: sí, no,
3: perquè
0: no
3: havíem acabat a les 12 de la nit.
0: Alguns conservatoris que... d'Alacant han faltat, però
3: també,
0: clar...
3: També, menos mal, menos mal. Jo us agraeix que enguany no és que em pugui vindre, per els motius que siguen.
0: A l'any que ve.
3: A l'any que ve, a l'any que ve, a l'any que ve. Perquè la idea és fer-ho cada any en una província.
0: Sí.
3: Entonces,
0: sí.
3: Lo que te diga, no caben, es que no caben. En una jornada es imposible.
0: Y Sincronixas está simplemente pot accedir, pot participar conservatoris o també escoles de música o tota la gent que vulgui aproximar-se.
3: Nosaltres en el camp del Túria,
0: sí,
3: l'ensemble que portem són xiques de les escoles, de les bandes de tota la comarca del camp del Túria.
0: Sí.
3: I va escriure Ferran Sánchez, va escriure una obra que el varen ficar en un lío, perquè feu un ensaio de matí un ratet i després el Puigí dalt a l'escenari per dirigir l'obra. I molt bé, se defengué com és un professional, no hi ha ningú problema.
0: El problema
3: foren que els xiquets es costa reaccionar.
0: Estaves parlant-me de l'ensemble de saxos de la comarca del Camp de Túria, que van interpretar una peça que es diu Xostakovskiana.
3: Xostakovskiana. Sí, n'hi ha que estudiar.
0: És que n'hi ha que estudiar, eh? Que és esta que està sonant.

0: estàveu comentant que es va fer tot en un dia, tot una marató.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: És a dir, uns darrere altres anaven interpretant...
1: Sense parar.
0: I quants conservatoris i quants ensembles van participar?
2: 16.
0: 16 ensembles. I tot el que tocaven eren obres que eren estrenos?
2: N'hi haven conservatoris... tots els conservatoris participaven en una obra.
1: Menys
2: d'estrena.
1: Menys el Conservatori de la Vall d'Uixó, que van tindre el gran honor d'estrenar-ne dos. Que va ser el cas de Mi Després, que heu escoltat este matí.
0: Sí,
1: de Bruno Villar. Crec que el compositor més jovenet de tots.
2: Sí.
1: No? Exalumne de Miguel. I un arranjament que li vaig proposar jo, precisament, en un viatge que vam fer d'intercanvi d'ensembles en el Conservatori de Monzón a Omar, perquè enguany Mangata complís el seu 10è aniversari de que es va composar. I li vaig dir, podries fer un arranjament per a sincronitzar per a nosaltres?
3: Està Mangata, Mangata.
1: I ahí està la idea.
0: Ahí està Mangata. I ahí està Mangata. Què és Mangata?
3: Mangata és el reflex de la lluna sobre el mar. O sigui, és una paraula suec, que ve del suec. I la veritat que la vaig composar fa 10 anys.
0: Sí.
3: Originalment per a saxo i piano, és una de les primeres obres que van interpretar en el Palau de la Música meues, i la vaig idear en el meu gosset, que ara té 10 anys, però en aquest moment era un cachorret, sentat ahí en la vora de la mar, en l'apartament dels meus pares, mirant la lluna i dic, ui, que xulo. Entonces és una peça que vol transmitir felicitat. És per a quan deixes moments que estàs trist, el poses a mirar la lluna i després vens tot carregat d'energia i ja tot feliç. Entonces, aquesta peça comença més lenta i després acaba en una felicitat enorme. I tinc la sort de que els professors estan ficant en la prova d'accés del conservatori i cada vegada s'interpreta més.
1: Sí, sí.
3: I gràcies a Pilar, que em va dir, per què no fas Mangata, que com any fa 10 anys? I dic, ui, és de veres, fa 10 anys, no me'n recordava. I...
1: Va ser un viatge molt fructífer, el de Mangata.
3: Sent casa, i ara fa 2 mesos que m'ha casat i Pilar va tocar en la meva boda en Mangata.
0: Entonces, ah, sí?
3: És com tot el...
0: Bueno, enhorabona, home.
2: Que seguís de celebració.
0: Sí. Està de lluna de mel, encara.
3: Un beset a la meva esposa, a la meva dona.
0: Sí. Estem escoltant Mangata, de Omar Sala, i tots els compositors del Sincronisax són saxofonistes o no té per què?
2: A veure.
0: O sigui, tots els que han compost obres noves, tots intenteu que siguin...
2: Enguany sí.
0: Enguany sí?
2: A més, ha vingut un compositor de Cuenca, un compositor del Campo de Quintana, un altre de Madrid... O sigui, ja no són els compositors d'ací de casa, de la terra.
0: Sí.
2: Ja venen de fora perquè... Esquirdes, vols participar, perquè sí, no sé què... Lo que siga. A tirar-li la
0: llar. És que sempre esteu ahí predispostos, no? Sempre esteu predispostos. Jo crec que sí. Seguim escoltant ensembles, perquè ara anem a escoltar l'ensemble de saxos del Conservatori Professional d'Utiel. I interpreten una peça que es diu El Moro Musac.
2: Musacs.
0: Avui vaig a fer jo classe d'ací, de vocalització.

0: Un objectiu és això, fer repertori per tindre a l'abast per a l'alumnat d'escoles de música o de conservatoris.
1: Correcte.
0: I això és un dels objectius més...
2: Això
0: és l'objectiu més principal.
2: Aquesta obra està pensada per a que quan qualsevol xiquet de grau elemental de conservatoris o d'escoles de música la puguen tocar. És molt senzilleta. A més, pot participar tota la part de percussió de la banda, o sigui, li dones un atxoc un poc.
0: I tot això partís, ara estic recordant-me, Miguel...
2: Mare meua.
0: Sí, de l'any passat, estic recordant de l'any passat.
2: Mare meua.
0: De que això partís d'una idea de Didàctic Sax, que tu eres el creador.
2: Sí.
0: I Carlos el coordinador.
2: El coordinador.
0: I tu es dones compte ahir, en Didàctic Sax, que falta repertori. Bueno, jo suposo que t'hauries donat compte abans.
2: Però... Sí, sí, bueno, de moltes coses que fan falta, però bueno, una era d'eixes i, com te dia abans, pues, a raïs de contactar amb Ivan i sorgir eixa idea, pues, acabar tot en el lío que m'acaba fent, que no està mal.
0: Sí, i reunir tants saxofonistes de tota la comunitat valenciana li dona més valor, no? Perquè aconseguiu reunir a gent de tot, des de Castelló, València, Alacant. Alacant, enguany,
2: Madrid,
0: perquè no ha pogut...
2: I, Madrid...
0: Sí.
2: I has
0: de... però la idea és ampliar-ho, no? És a dir, la idea no és... O és central, és només a la comunitat valenciana.
2: Com en sembles, no està pensat que vinguin de fora de la comunitat valenciana.
0: Ja, perquè si no poden...
2: No caben, és que no caben. Però és compositor, sí.
0: Sí.
2: Enguany ja s'han apuntat tres compositors més.
3: Sí que és cert que ens han fet propostes.
2: Sí, sí.
3: Però no, a nivell nacional.
2: Ens han fet moltes propostes indecent. Però
3: no les anem a comptar. Ja... Sí, sí, sí.
2: No, perquè hi ha una part econòmica que és molt costosa. Entonces se podria dir, ah, podíem fer en 3 dies, va, categoria. I vostè té 50.000 euros?
0: Ja,
2: a fer-ho,
0: no? Ja que estàs parlant d'això, és a dir, qui vos ajuda per a... Quins són els patrocinadors que vos ajuden per a poder fer aquestes sincronisacs?
2: Principalment els ajuntaments.
3: Sí.
2: I després les cases pues, col·laboren i Pilar...
1: Tendes música, com en
2: Guany ha fet una feina molt bona, perquè hem tingut allí...
1: A Instrumentomania, sí, de Guadassuar, que...
0: Ah, el van tindre així i farà... Què farà, 2 setmanes? 2 setmanes, sí.
1: Pues va col·laborar... I al vent, com a reparadors, van estar tot el dia reparant instruments.
0: Sí.
2: Però per tots els participants, el que voleu, retocant més.
0: Nosaltres, mentre parlem, seguim escoltant, perquè és que n'hi ha tantes obres. Ara, per exemple, escoltareu l'ensemble de saxos del Conservatori Professional de Torrent. Esta peça és contempor saxi. Mare, si estan xivant el meu peu darrere, eh? Ho estic suspesa. Per què la Vall d'Uxó? L'any passat va ser a Llíria. Teníeu clar ja què seria la Vall d'Uxó? Va ser tu una de les artífices?
1: No, va ser Ivan.
0: Ah, sí. Vas dir això l'any que ve, la
3: l'any que ve havia de ser en la Vall.
1: Jo me'n vaig anar de viatge d'Erasmus en desembre.
3: Pues sí.
1: I quan vaig tornar, el meu company Omar, en un claustre em va dir... el sincronitzar és pesat, enguany es fa en la Vall, i dic, moltes gràcies per informar, no, home? Jo dic, heu estat ahir manifestant mentre jo no estava, i va Miguel i tu, no? I diu,
4: perquè sabem que
2: tu
4: entres en qualsevol projecte.
1: Jo m'apunto a la mascleta.
2: A més, és molt professional. Sí, s'apunta.
3: Li van fer la proposta a Jorge, no?, al Consell de Cultura.
2: Sí.
3: Es però bueno, que estem així.
2: En la presentació de l'any passat en Sincronisacs en Llíria, davant de tot el pleno corporatiu, tots els alcaldes i tots els consellers, va dir, bueno, que l'any que ve me ho vaig a donar al meu poble.
3: Ah, sí.
0: Ja ho vas pensar l'any
3: passat. Jo ja estava pensant.
2: Ja ho digué.
3: L'any que ve ja s'ha
2: d'estar. Està gravat.
0: Ja està. Des de quina edat teniu allí alumnes, per exemple? O sigui, teniu xiquets o xiquetes de 8 anys o 9 anys?
1: Jo tenia una xiqueta de 8 anys. O sigui, la més xicoteta que tenia.
0: I ells gent fliparia, no? Perquè diria, quants de sacs?
1: Disfruten molt.
2: I quan t'agarres, per exemple, nosaltres que duiem els xiquets més xicotets i els teníem al redor en Ferran Sánchez d'explicar l'obra, sota, no sé, i se queden, que això és el que ha badat. Així no em puc al·lucinar.
4: Després estan tot el curs recordant tot això.
2: Sí.
4: Eixe dia que vaig conèixer el del conservatori de l'altra punta de la Comunitat Valenciana i vaig veure que ell tocava esta obra i toca aquella i van fer amistat i van tocar junts. I... Entonces, això ho recorden moltíssim. Bé. Moltíssim.
2: Això grava, això grava.
0: Clar que sí, això. I fa que seguissin estudiant.
2: I tornen. Totes
0: aquestes coses fan. És una motivació. Jo crec que sí, que és
2: sí.
0: una motivació. I on vau dinar? Jo estic ara pensant, tanta gent. On? En quin lloc vau dinar?
3: Un dels maldecaps del dia, un de tants. Però sí, vam anar a l'Ajuntament, es va prestar uns espais i un d'ells era un col·legi. I allí en el pati del col·le vam muntar taules i vam dinar tots allí junts.
0: Vau fer paella o... Jo no. me'n recordo que l'any passat...
2: Paella,
0: fesols.
2: L'any passat
0: no era fesols?
2: No. L'any passat és que fèrem una paella.
0: Ah.
2: I l'últim dia
0: sí.
2: me digué una professora me digué és que tinc un alumne que és al·lèrgic al garrofó.
0: Ah, pues algo va... d'això me sona a mi.
2: Pues que vaig al bar i que demana el que vull. La paella no la canviem.
3: Sí.
0: Clar que no, clar que
3: sí,
0: no.
3: Sí.
0: Bé, seguim escoltant i, per exemple, escoltem l'ensemble de saxòfons del Conservatori José Manuel Izquierdo de Catarroja. És a dir, anem passant per tots. Esta peça és de Juan Carlos Navas i ara sí que vaig a dir el títol bé, sabeu? Es diu El sueño de Quijano.

0: I quines perspectives teniu vosaltres de cara a altres edicions del Sincronisacs? És a dir, heu començat a fer el segon festival?
1: No, ja l'han fet.
0: Sí, sí, que l'heu fet. Però vull dir-te que quina visió teniu de cara al futur del Sincronisacs?
1: Vam fer l'any que ve. L'any que ve anem a Alacant.
0: Però ja teniu?
2: Abans d'entrar així, precisament estàvem baix en la cafetera i ja estàvem Carlos i Ivan i jo, després ha vingut Omar, comentant cosetes de això, l'any que ve podria millorar, o tindrien que pensar fer algo extra per a que es quedara la gent tot el dia, i perquè alguns van vindre en cotxe i se m'han tindre que anar. I ja estàvem pensant com millorar coses que pues, aquesta edició no han funcionat tot el bé que hauríem volgut. O sigui, que ja s'està pensant en la pròxima.
0: Una cosa que em ve a la ment, passant-ho a les bandes, Omar,

0: que sabeu que les bandes passen així, no? Sí. Un festival, toca la banda, se'n va la banda. I sí, no, la gent no es queda a escoltar.
1: Però això...
0: I això sempre, i vici, jo no sé si allí provocava, clar, tot el dia d'ensembles, tot el dia de...
2: L'any passat, menys perquè va ser en un lloc més centralitzat on estaven dalt, tenien per a ficar les fundes dels instruments i tot, i clar, la gent com estava en el mateix edifici, anaven, pujaven, baixaven, entraven, i així, els xiquets. Enguany, en el Carmen Tour, el que és el teatre, molt millor, sí, però clar, la infraestructura era que estaven al voltant, hi havia edificis on deixaven els estutxes, i clar, molta gent va vindre en cotxe, sobretot des de la província de Castelló, i el que fan és això, toquen i se'n van. I estàvem precisament comentant això abans de fer algo, no sé si paral·lel o algo, per a que la gent es quede tot el dia.
0: Claro, que sí, perquè sols és un dia, tampoc sí, és...
1: La forma d'enganxar-los,
2: sí,
1: perquè el novedós del Synchronisax és que quan acaben tots els concerts dels instruments, toquen el Cercavilsax, que és una melodia de Synchronisax, cantant i tot pel carrer, fan un passacarrer tots els saxos, fins a la plaça on s'interpreta Synchronisax tots junts, és 368, que diu Miguel, l'any passat és 400. Entonces, la idea és que tots els que venen al llarg del dia es queden per al tancament, toquem Synchronisax tots junts.
0: És a dir, que en el Synchronisax començàreu a les 10 del matí, crec que va ser, i anàveu passant tots els ensembles, no? Sí. I al final, dinàreu i tot, i al final, el final és tots en passacarrer...
1: En passacarrer, que tenien...
0: Fins la plaça.
1: Com es tenien que posar tots, saps? Perquè li vaig passar la plantilla a Miguel com tenia que situar els barits, no sé què, per a desfilar.
0: Escolteu-me, això tingueu que gravar-ho per a passar-me.
1: Hi ha un vídeo.
3: Està gravat, està gravat.
4: Ho veuràs.
1: Sí. Però és un espectacle. Jo puc dir que sóc el director que ha desfilat amb més músics darrere en Llíria.
0: Seguim escoltant conservatoris i ara escoltem el conservatori Melchor Gómez d'Ontinyent, dirigit per Gabriel Valera, i fa una peça Deriva a l'aventura.
4: De Javier Grits.
0: Javier
4: Grits.
0: Grits.

0: Javier Guig.
1: Grits.
0: Grits. És que no el tenia ficat.
1: Rodríguez García.
0: No sé per què em poso a escriure i digues. Javier Guig. Què és el més complicat d'organitzar un festival com Sincronicia? Què és el més complicat? Tot. Perquè ja sabeu que... Tot no. Perquè ja sabeu que gent aneu a tindre'n. Sí. Que això és el més complicat, és a dir...
2: Hem de comprendre que tot este festival és una feina logística enorme a tots els nivells. Saps? Abans de la cafeteria estàvem parlant de clar, coses a millorar, de idees per... No, senyor Miguel Castillo ja té el cap que se li inicien les idees per l'any que ve. Però clar, nosaltres partim d'un festival...
0: Tu de vez en quan te'l relaxes.
3: Sí, tu vas relaxar.
2: Un massatget en els peus. Sempre que
3: ve el telèfon de Miguel, jo m'assuste.
2: Però hem de comprendre que al final és un projecte que encara que duca molts anys de recorregut, sols dues edicions i cada edició suposa uns reptes.
0: Sí.
2: I van saber al meu costat que és molt complicat el parlar en compositors, parlar en l'administració, conèixer el local en el que vas a saber després els reptes, els propis reptes que vas a tindre a l'hora d'organitzar. Nosaltres ara mateix m'estan dient que, clar, l'any passat van eixir unes coses bé, han eixit altres, perquè ara coneguem, no?, aquestes coses enfrontant-se a aquests espais en els que nosaltres hem pogut fer el festival. I l'any que ve coneguem unes altres coses, tenim un altre espai, tindrem altres reptes, tindrem altres dificultats, i a poc a poc anirem adaptant-se i coneguem-les per fer-ho millor. Més i millor, com sempre. Sí,
0: I és que el bonic de la vida és que vulguem controlar tot i no es pot controlar tot. I sempre apareixen aquestes sorpreses que ens ensenyen i aprenem.
1: Claro, sí. En un festival he après tots els anys.
3: Exacte. I ha sigut molt complex i sí que volia agrair perquè vam fer un grup de treball que partia del Centre Instructiu d'Art i Cultura, que anirem, al final se'n van apuntar, perquè s'apunten a tot, se'n van apuntar uns 20, crec que va ser,

0: i entre tots ens vam organitzar i vam durar a terme tot. Igual que agrair per deixar-nos la percussió, també, sí. És molt complex.
1: I n'hi ha foto d'això.
0: I n'hi ha foto d'això a les 8 del matí, em pensa que Miguel ja estava per allí, també.
1: Aniam si era real.
2: Sí.
1: Tinc que dir una cosa. Enguany el festival has començat en hora?
2: Sí.
1: I acabat en hora. És una cosa que m'han pres enguany. De l'any passat no poguérem.
2: No.
1: I enguany ho hem clavat, però a la perfecció.
2: Ara, sí. Quan acabem d'escoltar este ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló de la Plana, em digueu quin va ser el moment més emotiu de tot el dia. Quin moment? Escoltem un poquet.

0: és Marcha Mudéjar. També l'hem escoltat en el concert. Quin va ser el moment més emotiu per a vosaltres? Quan va eixir el vostre ensemble del conservatori? Quan es vau veure dinant tots junts? Quan es vau fer la foto del principi? O quan vau tocar el sincronissac al final? Quin és el moment que vau dir és que això no tinguem que acabar-ho?
1: La cervesa de les 10 de la nit.
2: És veritat, sí.
1: Que fon allí.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, a les 8 entrin en el local i a les 10 de la nit me digueren vés-te'n d'ací, que no te volem.
2: Me van tirar
1: i va vindre la moda, la meva filla, per mi, per dormir per a casa, perquè no. No hi
0: va dir, ja ho tens bé.
1: Ja n'hi ha prou, home, mou d'ací.
0: Ja ho tens bé.
1: De veres, perquè si aquest moment no és el que toca este, el que toca aquell, perquè tens una confiança en tots els companys, de tots els ensembles, de que està treballant tot el que han pogut per a fer obres d'estrena, sí, que està el compositor sentat. Que sols va haver uno que no va poder vindre, eh? Que va vindre a la presentació, que és Juan Carlos Nava.
0: Sí.
1: Bueno, Soño de Quijano, que l'hem escoltat antes, que no va poder estar per motius professionals, però va vindre a la presentació, però l'escolta no. I tu tens aquesta confiança, no? De que es van a tocar, no va haver ninguna muntona. No van a caure trastos, ni làmpares, ni coses d'això. I tu aquesta confiança la tens.
0: Sí.
1: Però vols que isca tot perfecte. Que no sigui ningú xique mal, que estiguin tots atesos, que no se perga ningú.
0: Estic pensant en tant de xiquet i xiqueta, que si són celíacos, claro, que si són... Sí. Si
1: això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Sí. Però això que vas a tocar i te diuen, i això una mare i te diu, mi hijo no està ahí.
3: Ai.
0: Ui.
1: Que està en el públic, en el teatre, també, i va buscant a Carlos.
2: Anècdotes.
1: ¿Dónde está? Claro. Carlos corrient per alrededor. Estava enxuant en un rincón.
0: Quina anècdota, ella?
4: Els coordinadors se trobarem en la situació de que de repente estan tocant l'ensemble de Can de Túria, aplega una mare i fa... Tal, és que estic mirant, el meu fill ahir dalt no està.
0: Hauria
4: d'estar. Clar, els coordinadors que estàvem allí, controlant l'hora, que van fer un treball espectacular. Des de Sismane, una salutació i l'enhorabona per la seva feina.
0: Però que susto, eh?
4: I clar, i nosaltres recorreguem tot el barri buscant-los. I resulta que és, pues, lo que poden fer els xiquets de Windiano, que ells havien entret, xuant en el mòbil, no s'havien adonat, ni que els seus companys se n'havien anat, ni que... Però, clar...
2: El susto.
1: És que en el sembre érem 60, en l'ensemble de Camp de Túria.
0: Perquè... Tan gran és el teatre d'allí?
3: Sí, el Carmen Túria és
1: gran. Està molt bé.
0: Jo no he anat, està molt bé. A l'auditori sí, però al teatre...
3: I l'han reformat.
2: Ara està acabat de reformar. Sí. Falta una fase, crec, encara, de reforma, però està molt bé.
1: Està molt assegat.
0: Doncs seguim escoltant Mi Després, on dirigis tu, Pilar.
3: Sí.
0: I l'ensemble de saxos del Conservatori Professional Francesc Penyarroja de la Vall d'Uixó. Mi Després.

0: Penseu. Quin objectiu voleu aconseguir de cara a l'any que ve, que sabeu que enguany no l'heu aconseguit? Alguna cosa que diu, això es va quedar curt i no volem caure l'altra volta ahí. Perquè manejar tanta gent és complicat.
1: És que n'hi ha molts.
2: Te ho dic jo.
0: Va, Miguel.
2: Jo m'ha marcat una meta l'any que ve.
0: Vale, va.
2: I l'any que ve vull que n'hi hagin 8 compositores.
0: Uah, això sí que m'agradaria. Tu saps que jo he tingut així en el programa, però no eren espanyoles. Eren sud-americanes. N'ha tingut 9. I anàvem passant-se el micro.
2: Ja me'n sobra una.
0: I anàvem passant-se el micro. Sí que n'hi ha, eh?
2: Sí.
0: I n'hi ha que ho fa molt bé, també.
2: Esta setmana ha estat...
0: Eixa frase sobra, borrem-la, eh?
2: Esta setmana ha estat en Maria José Berenguer, que tu la coneixes.
0: Sí.
2: A més, en estrena
0: ella és,
2: de...
0: Ella, és que sempre el dia, no sé si és de Nules, de Onda...
3: És d'Onda. Que és amiga de la Madonna.
0: Sí.
2: I bueno,
0: doncs és molt bonic això el que estàs dient, eh?
2: Sí. És la meva meta penguany.
0: Doncs...
2: Perquè esta obra és d'un...
0: Xiques. És important, eh? Per a ensemble de saxos.
2: Sí, bueno, parleu amb mi. Miguel Castillo. Mundo, conocido en
0: guany, mundo. Enguany teniu a Raquel, crec que estava Raquel, sí. Teniu una peça
2: sí,
0: de Raquel.
2: Sí, enguany no teníem obra de ninguna compositora.
0: Ah.
2: I entonces vaig rescatar una obra de sí. Raquel Sánchez, que és del meu poble.
0: Sí.
2: És una música que la vull molt.
0: Sí, l'entenc de ser.
2: I va composar esta obra per un projecte que tenia en Llíria,
0: uh-huh.
2: Que era música i sí. Monuments i tradicions.
0: Doncs, és que vull acabar tots de què sonen els que jo tinc. Mira, la idea que m'has dit és espectacular, però anem a escoltar una altra peça que toca el Conservatori Superior de València, Joaquín Rodrigo.
2: Enrique Cárcer.
0: Correcte, Enrique Cárcer, saxoverture.
2: Saxoverture, correcte.
0: Saxoverture. Jo sí ho tinc tot junt, eh? Saxoverture.
2: És així, és així.
0: Saxoverture. Abans d'acabar, perquè passa el temps molt ràpid,
2: ja.
0: Podeu dir-me on serà l'any que ve o està encara bullint-se i coent-se?
2: En Alacant.
1: En Alacant.
0: Capital?
2: No.
1: No.
2: Tu m'has preguntat, jo no te vaig a dir lloc exacte.
0: Està, en un centre, de, en un poble...
2: Està elaborant, s'està elaborant.
0: Està elaborant allà en Alacant. Mira que n'hi ha llocs bonics, eh?
1: Està al forn.
2: Hi ha que concretar coses i detalls. No podem adelantar.
0: Sí, perquè l'any passat va ser a Llíria, ara estic pensant.
2: Claro.
0: Va ser a Llíria,
2: pues
0: en Guanya, Castelló, la Vall d'Uxó.
2: La idea és que província, cada vegada una província.
0: Doncs ara càncera. Així que...
2: Sí? Esperem que sí, que no passa res.
0: Bé, i per acabar, despedir-vos, però no se n'aneu perquè tinc que parlar ara en Ivan, eh?
2: Ah.
0: Anem a escoltar una peça de Rubén Bustos, que és esta que escoltareu ara, Reminiscence of the Dreams. Que bé parli.

0: Doncs moltes gràcies. Que bé parle és en el sentit de que estic en l'anglès. A tots els oients es demane disculpes. Estic en ello. I quan la cosa veig un poc més fluida... Pues...
1: Si fa el que pot, no està obligat a més, Imma.
0: No, n'hi ha que intentar. Ha que, per respecte, n'hi ha que intentar.
2: Si no, t'he de dur a Carlos.
0: Sí. La veritat que sí. Bé, moltes gràcies, Omar. Moltes gràcies, Pilar. Moltes gràcies, Miguel.
3: Abans d'anar-me, jo vaig a convidar-te a participar en l'any que ve en Sincronisax.
0: Jo agafo el saxo, eh?
3: En el moment semblet és lloc.
0: Doncs ja està, això està fet. Això està fet.
3: A l'any que ve a la casa.
0: Així no tarda 5 anys més a agafar el saxo.
3: Correcte.
0: Doncs, moltes gràcies per l'invitació. Bueno, moltes gràcies, Miguel, moltes gràcies també, Ivan. Bueno, Ivan, no te'n vagis, eh? No. Que ara anem a parlar amb tu. Moltes gràcies, Carlos. I moltes gràcies per el que feu. Per el que feu, per Sincronisax.
2: Moltes gràcies.
0: I Didàctic Sax.
1: Moltes gràcies, Imma, per obrir-nos aquest ventall.
0: Espera, que seguim. Obrim barreres i seguim endavant.
2: Com diu Juan Bautista Meseguer, que no pare la música.
0: Que no pare la música, així.

I seguim així parlant de saxos. I anem a parlar en Ivan Romero, que el tinc així al meu costat, perquè ens ha faltat escoltar un àudio, una peça, que és d'ell, que s'anomena Ecos del Palantia, i que ara escoltarem un poquitiu.

0: Iván, Ecos del Palancia. Quan la vas compondre? És simplement per al sincronitzat o ja la tenies?
1: No, esta peça va néixer en un altre festival de saxos que es fa al Palancia, el Saxap.
0: Sí.
1: I va sorgir l'any passat, en el 2025. Sí. Me van fer l'encàrrec, que jo estava molt il·lusionat perquè, a més de que se fan festivals de saxos, que s'encarreguen obres per a ensemble i per a saxo. I em feia especial il·lusió també perquè, com a director de Navajas, que fora en el Palancia, pues, li tinc una estima...
0: I aquesta cosa és la que volia saber.
1: Li tinc una estima especial perquè el Palancia té un entorn meravellós.
0: Sí.
1: I la gent és meravellosa i em feia molta il·lusió escriure esta peça.
0: Aleshores, el vas fer com un homenatge, no? Ecos del Palancia,
1: exacte,
0: a tota la comarca, no?
1: Sí.
0: I estàs de director en Navajas, en la
1: banda.
0: He
1: estat fins al desembre. Vaig acabar fins al desembre.
0: Sí. Va estar allí.
1: Ha sigut un procés de... Sí.
0: Ja. Tot comença i tot acaba.
1: Sí, vam culminar en el certamen, l'edició passada. I s'acaba l'etapa. Però bé, jo me quedé en el cor ple d'estima del Palancia i de Navajas, també, per suposat.
0: La veritat que sempre tens un sentiment d'enyorança quan es poden recordar, no? Suposo que vos passa a tots, això.
1: Sí.
0: D'altres jocs. L'ensemble és per a tots els saxos, és a dir, quina és l'orquestració que tens feta en esta peça?
1: Sí, és per a tota la família de saxos. A més, no sol és soprano, alt, tenor, baríton, sinó pensant en tots els nivells que puguen tocar, des del que parlava Miguel, no? Que puguen participar des dels més menuts fins als més professionals, que hi hagi lloc per a tots, no? I serà l'objectiu també d'esta peça, que en el festival participen saxofonistes de tots els estils, era un poc abarcar a tot el món.
0: Així, en el Sincronisax, el van tocar l'ensemble de l'Alt Palancia.
1: Sí, van baixar del Palancia, sí. I ells es feia il·lusió també tocar
0: la peça. I quan la vas estrenar...
1: Sí.
0: Qui tocava? És a dir, quan la vas fer l'any passat,
1: sí.
0: Quan la vas estrenar, eren els saxos de la banda de Navajas o eren...?
1: No, eren en el mateix festival del Saxap, que es fa en juliol.
0: Sí.
1: Era un encàrrec i com a culminació del festival es feia un poc l'estrena d'esta peça. Que enguany ja estan, me consta que ja estan obertes les inscripcions, aprofite per fer-los un poc de propaganda. I enguany la peça que han encarregat me consta que és d'Enrique Càrcel. Per tant, n'hi ha continuïtat, que a mi és meravellós.
0: Per quina època es fa aquest festival?
1: Es fa en juliol, crec que la setmana del 20 del juliol, o no recorde, però sí.
2: Tot sol dels 18, una cosa així.
1: Sí, una cosa així.
2: El 14 del 18, 3 o 4 dies.
0: Sempre esteu en moviment, eh?
2: Bueno,
1: sí.
0: Sempre esteu en moviment. I era la primera obra que composaves per a saxos? Per a ensemble de saxos?
1: No, que composava jo no, però del festival que s'encarregava, sí. Era la primera de saxos, crec que... Bueno, me porto ja unes quantes.
0: Home, com a saxos.
1: És que és curiós, perquè jo per a saxos no he escrit... He tardat molt en escriure. A lo millor si porten la composició 10, 15 anys o 20... Fa 5 anys que m'he ficat a escriure per a saxo, perquè li he tingut molt de respecte, o sigui, com a saxofonista.
0: Normalment sol passar així,
1: sí, sempre m'ha donat un poc de...
0: L'instrument que més estudis és el que més respecte li tens de dir.
2: I quan te diuen que siga fàcil...
1: Ahí ya te trenquen. Que siga fácil. Y no, pero la verdad que contento.
0: Pero yo ahora mateix estic pensant en la frase que has dit, que siga fàcil. Vosaltres sabeu el saxo, totes les possibilitats que té.
1: Sí.
2: Tu pregunta-li a teu.
0: I complicar.
1: Allò perquè és molt difícil escriure fàcil.
2: És el més difícil.
1: Molt difícil. Per això ho diu.
2: Tu di-li-ho a teu Aparicio Barberà, i veràs.
0: Sí.
2: Ja ho digué l'any passat en Llíria.
0: Sí, perquè és que és de veres, és un instrument que jo crec que l'heu fet ja molt complicat. A l'hora de tocar, no?
1: És que és un instrument molt dinàmic.
0: Sí.
1: Té moltes possibilitats i...
0: I d'explorar i així, i ara i...
1: Clar, i com a compositor dius, ostres, si el saxo pot fer això perquè no vaig a explorar per així, no? I vaig a provar coses i els saxofonistes estan en tots en una mala cara. Però sí.
0: Pilar, si em convides no em fiques la cosa complicada, eh?
3: Ah, no. Jo encarregaré una obra fàcil, que siga fàcil.
2: Ensayo i concert.
0: Home, clar. Ivan, i és molt complicada, esta peça. És a dir, la vas fer per a que pogueren tocar tot... tipus de sí. gent, de nivell, diguem.
1: Sí, jo vaig pensar en això, en que puguem participar tot tipus de gent, perquè en el SACSAP, igual que en tots els festivals, lo xulo, o sea, lo, és que participen tots i no deixar a ningú fora, no? Per tant, sempre penses en fer pues, esta part que puguem tocar tots, esta altra part més difícil per a que el professional també se senca, no? Una part d'improvisació que sempre fique jo, sí. per a que puguen improvisar i crear en el mateix moment, és,
0: sí.
1: sempre pense un poc.
0: I una cosa que no hem parlat abans.
2: Ui.
3: Ui.
0: Ho tens editat? No hem parlat de les editorials, perquè, claro, s'ha d'editar les peces, si volem que es toquen, s'han d'editar. Esta la tens editada?
1: Sí, no la tinc editada.
0: Doncs ja sabes que tens que editar-la per a que la gent la toqui.
1: Sí. Exacte, n'ha que editar-les.
2: Estem en ello.
0: Tinc que editar, això... que si no es faran com els músics, que toquem i després diguem...
2: Estem en ello.
0: Això què? Ai, això... Val?
2: Sí, una de les... La llista B...
1: Està en la llista B.
0: Doncs...
1: Però sí, és necessari, també.
0: Doncs, Ivan, anem a deixar sonar Ecos del Palància, que sona, Sofia, i escoltant este ensemble de saxos de la comarca de l'Alt Palància, interpretant l'obra Ecos del Palància del compositor Ivan Romero, dirigit per... Ivan Romero, vas dirigir tu?
1: Sí, me va liar també, sí.
0: Passarem al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Ecos del Palància.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I què li sembla?
4: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
2: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
5: Efectivament.
2: Tancat... obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
6: Missatge rebut.
2: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
7: Valencià.
2: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
8: Vale o no vale?
2: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
9: Ja el que no m'ho lleven a mi.
2: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
10: Senyor, sí, senyor!
2: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
10: Senyor, sí, senyor!
2: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
10: Senyor, sí, senyor!
2: És fàcil, veritat?
10: Senyor, sí, senyor!
2: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
11: La mateixa té els ouets, així la gola, diu.
2: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
12: Són les 9.
1: A Punt. Notícies.
12: Bon dia, com estan? Obrim la informació d'este dissabte, 30 de maig, pendents dels docents en vaga que voten fins les 2 de la vesprada de forma telemàtica l'última proposta d'educació. Entre les novetats, una millora en les ràtios, un dels entrebancs en la negociació, Marc Candela, de l'STPB.
13: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, de que tanquem un acord. La consellera també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arriben.
12: On arriben en unes reivindicacions que la majoria, segons el president de la Generalitat, recollides en els pressupostos de la Generalitat. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
14: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
12: Bé, dilluns encetaríem la quarta setmana de vaga i dimarts comencen els exàmens de la Pau, precisament. La Universitat Politècnica de València fa una crida al diàleg i a l'entensa entre la conselleria i els sindicats per la situació derivada de la vaga del professorat. La Politècnica considera prioritari protegir el dret de l'alumnat a afrontar les proves d'accés a la universitat amb garanties, especialment en unes dates decisives pel seu futur acadèmic i personal. Recordem que la Universitat de València també va fer un comunicat dijous en la mateixa línia. Dos escrits que arriben després de les crítiques per part de l'Associació de Professors Correctors de les Proves Selectives, que van acusar les 5 universitats públiques valencianes de falta de suport. Informacions contradictòries respecte a si es podria estar a punt de signar un acord de pau entre Estats Units i l'Iran, una treva, encara que Trump no es pronuncia per una decisió final. De l'última reunió d'estudi amb el seu equip ha eixit fa unes hores sense aclarir el punt en què es troben les negociacions. Així ho diu el secretari de Guerra, Pere Hegstedt, des de Singapur.
15: Both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions.
12: matisa que encara tenen una reserva d'armes important i que el president nord-americà és pacient, pendents, per tant, del memoràndum d'alto el foc de 60 dies. I dit això, en l'oratge el calor es modera un poquet avui, però encara se superen els 35 graus en alguns punts de l'interior. Lluís Albiols, bon dia.
5: Bon dia. Des del 2015 no es vivia un dia tan càlid en un mes de maig com el que vam tindre ahir. Avui continua la calor, però ja serà més moderada. Això sí, venim d'una nit sufocant en algunes zones de la costa en què no s'ha baixat dels 20 graus. Avui s'espera un descens tèrmic de 4 a 8 graus al nord i al litoral i al prelitoral de la província de València. Però encara aplegarem els 35 graus, fins i tot els superarem a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. En general, avui màximes de 26 a 29 a la costa i entre 30 i 35 a l'interior. Matí de sol i, a diferència de dies anteriors, de vesprada creixeran núvols a l'interior que deixaran ruixats localment acompanyats de tempesta entre l'Alt Millars, la Serrania i el Camp de Túria. Esta pròxima nit i matinada tornarà a ser molt càlida. Demà baixaran lleugerament les temperatures a l'interior i demà sí que augmenta el risc de ruixats i tronades, especialment a l'interior nord. De fet, s'activa un avís perquè podrien caure 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyats de granís i de fortes ratxes de vent.
12: I obrim el temps d'esports amb una trista notícia. El copilot Samuel Ortiz ha mort la nit d'este divendres i el seu germà Jordi, que era el pilot, està ferit molt greu mentre disputaven el Rally de la Ceràmica. L'accident ha sigut durant la disputa del segon tram del Rally a Castelló, a la carretera CB189, en el tram que unir les localitats de l'Alcora i Onda. El pilot està molt greu a l'Hospital General Universitari de Castelló. Ahir, València Bàsquet no va tindre problemes per a fer-se del Gran Canari al Roig Arena per 105-81. Ara el conjunt taronja jugarà demà a les 7 de la vesprada al Palau contra el Barça, el partit ajornat que li resta per tal de concloure la lliga regular. Depèn de si mateix per a ser segon. A més, el futbol, recordem que l'Elx ha fet efectiva la clàusula de compra de Gonzalo Villar. I això és tot per ara. Recordem que tornem d'ací una hora amb més notícies. Es deixem en Fent Banda amb Inma Mateu.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
6: De tu a tu.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
6: De tu a tu.
9: Estàs escoltant Fent Banda, amb Inma Mateu.

I després de parlar del Festival Sincronisax, que m'ho ha passat molt bé en els companys de Saxo, vaig a dir-vos que tenia moltes ganes d'entrevistar a la persona que tinc així a la meva dreta, que és Maria Rubio Navarro, que ella va començar els seus estudis de trompa a la Societat Musical d'Albert.

0: creació artística amb l'Orquestra Filarmònica a la Berlín Philharmonic. Des de 2002 és trompa solista de l'Orquestra de València i compagina la seva activitat interpretativa amb la docència i la música de cambra, formant part del quintet de vent Cuesta, que este any compleix 45 anys de la seva formació. I la tinc així al meu costat. La veritat que tindria que haver-li posat una catifa roja, perquè l'ocasió s'ho mereix. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, és que de veres tenia ganes de parlar amb tu, de conèixer personalment, perquè eres un referent. Eres un referent, no per dona, sinó com a trompista. Eres tot un referent. Tota la gent que toca la trompa parla de Maria Rubio.
1: Bé, suposo que és pues, per una qüestió també d'on ha arribat i el que ha aconseguit.
0: Correcte.
1: Però no és...
0: Que és molt, eh?
1: Bueno, no
0: és molt, és molt, és molt.
1: Mai m'ho haver imaginat.
0: Ja ho crec. Quan vas a començar en tot este viatge, segur que mai se pensa on acabarà, no? Però bueno, estem parlant del quintet Cuesta. Complís 45 anys, tu no?
1: No.
0: De la formació.
1: No soc tan precoç.
0: No, tu no, evidentment, però quants anys fa que estàs en el quintet Cuesta?
1: En el quintet Cuesta porta 20...
0: Pues, ja són,
1: Són 22 anys, crec. No ho he contat mai exactament, però aproximadament uns 22 anys.
0: I vau fer un concert ara en maig? No sé si era a principis de maig.
1: Sí, n'hi hagués un concert commemoratiu del 45 aniversari del quintet. Sí.
0: Correcte. I la veritat que també són molt arribar a 45 anys un quintet.
1: Sí, i sobretot en un grup de música de cambra. Això és el més estrany, no? El més llamatiu.
0: I difícil. Difícil de la continuïtat.
1: Molt
0: perquè
1: difícil.
0: N'hi ha que programar concerts, és molt complicat.
1: Negociar. Suport.
0: Apoyar la cultura no musical, sí, la música de cambra, sobretot la
1: tens
0: música de cambra.
1: Tens que fer també molts favors per tal de després poder obtindre algo mitjanament bé, tens que tragar molts sapos, no?
0: Sí, habitualment.
1: I com tu has dit, pues la trajectòria no pot ser sempre igual, no? El 45 anys donem per a molt.
0: Per a molt,
1: per a
0: molt.
1: I per a canvis també des del quintet, de membres, per a moments de crisis financeres, que també els que primer s'afectaren siguin precisament els grups menuts. Mm. Inclús està...
0: Sempre som afectats. És a dir, la música, l'art, sempre és la més afectada quan hi ha canvis econòmics.
1: En general, la cultura.
0: Sí, és així, és així. Doncs, anem a començar pel principi, Maria. I jo vull que escoltes un pas doble.

0: No direu que és bonic este pas doble. I valencià. I s'anomena Daniel L'Orxater. Saps quina banda està sonant?
1: Home, la meva banda. La banda Societat Musical d'Alboraia. I, de fet, jo estic tocant en aquesta gravació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I qui? Daniel L'Orxater, qui és? Qui és?
1: Daniel L'Orxater va ser, considerem, el pioner en donar a conèixer un dels nostres tresors, no?, que tenim a Alboraia, que és l'Orxata.
0: Sí, sí, sí.
1: Diguem que el seu pare... és perquè este passodoble està dedicat al fill.
0: Sí.
1: El seu pare va ser el que començà comercialitzant l'orxata en l'Ateneo Alboraier. Perquè antes l'orxata era algo que es feia a casa.
0: Sí.
1: I ell començà a fer l'orxata allà en l'Ateneo. I entonces, pues, anava allà la gent i podia prendre l'orxata en l'Ateneo. Després ja vingué a muntar l'orxateria, la famosa orxateria que tots coneixem.
0: Sí, sí, sí.
1: Que allà hem fet concerts, la banda d'Alboraia. Perquè Daniel L'Orxater, el fill, a qui està dedicat a este pas doble,
0: sí,
1: sigui músic també
0: de la banda.
1: De la banda, quan era molt, molt jovenet, sigui músic. I així està dirigint don Francisco Ramos Rioja, sigui director de la banda d'Alboraia, durant molts anys, i va ser l'època d'esplendor de la banda, va ser amb ell. A banda de gravar este passadoble, van gravar més coses, van participar al certamen. Va ser una època molt bonica i en la que, de la que vam eixir molts, molts dels músics professionals.

0: animals que som ara del Boraia.
1: Entre ells, tu?
0: Sí, entre ells jo.
1: Tu, quan comences a estudiar? És a dir, quan tu dius, jo vull anar a la banda a estudiar, tu ves de família de tradició musical?
0: Mos pares no, però els meus germans sí, som 5 germans i tots tenien que passar pel musical. Jo sóc conseqüència de... Jo no vaig dir, jo vull que estudiar música. Els teus germans van a solfeo, doncs tu també.
1: Ja tu està. Vas dir, jo també vull fer això.
0: Bueno, sí, era el que n'hi havia.
1: Sí.
0: No era com avui en dia. Ara avui en dia n'hi ha moltes activitats extraescolars per als xiquets. Abans, en els pobles, perquè el Boraia no deixa de ser un poble, ara ja molt més gran, pues que estava, pues la tradició era pues el xiquet pues que vaig a música, que sí. Vaig a la banda, no? O que vaig al futbol i poquet més. I entonces ja que començava, que anava en anglès i tot, no? Pues anàvem pues quasi tots els xiquets, no? Molts anàvem a la banda. Comença el meu germà major, però també per una qüestió de proximitat. Nosaltres vivim al mateix carrer que està el musical. Entonces, ma mare diu, pa estar jugant en el carrer, pues te'n vas i ja prens algo. I comença el meu germà major i d'ahí el 5.
1: I tu volies... Tu vas triar la trompa? És a dir, tu vas dir, jo vull aquest instrument que està en caragola.
0: Que va. Jo volia tocar la flauta.
1: Home!
0: Jo volia tocar la flauta i sempre ho he dit, a mi la trompa me la imposaren. Perquè
1: també, faltaria trompes.
0: Exacte. No, era perquè no n'hi havia flautes. Abans, quan tu començaves a estudiar música, quan ja tenies un xicotet nivell de solfeig, de llenguatge musical, sí. Te diuen, bueno, ara ja te toca triar instrument.
1: Correcte.
0: I anaves al musical i te diuen, xiquet, quin instrument vols tocar? O n'hi havia altres que te diuen, tu, tens morros de no sé què, no? Això, aquestes històries hem sentit tantes.
1: Sí. I aquestes històries dels morros és increïble. Tu tens els labios massa gordos, tu no toques la trompeta.
0: O el xiquet groset, tu la tuba, no? Els rols i això que n'hi havien creats. Sí. Entonces, pues, lo típic, no? Pues jo volia tocar la flauta i arriba a setembre, arriba el musical, bueno, xiqueta, aquí no se m'ho tocar, i la flauta, i fa, no n'hi ha flautes este any, no en queden. No, pues era la disponibilitat d'instruments que tenien les bandes en aquella època. I jo, tot un sofoco, torné a casa, que no n'hi ha flautes, i ma mare, ai, pues, veges, i el meu germà, el tercer, fa, va, t'acompanyi, anem a parlar amb el professor de flauta, a veure si n'hi haguera una flauta velleta per ahir. Arribem allí, estava donant classe el professor de flauta, mira, és que la meva germaneta va tocar la flauta, a veure... I el professor de flauta, una simpatia impressionant. A veure si li veus condicions a la xiqueta i fa, mira, l'únic que hi ha aquí és esto, esto està medio roto. I bueno, pues si tu li veus condicions a la xiqueta, i fa, jo no soy adivino. I clar, jo me torno un sofoco a casa. I després, pues, el clarinet. Ma mare, ni el clarinet ni el saxo, que valen massa diners les canyes. Aixina. Pues la trompeta, ja la toca el teu germà. I entonces me diuen, la trompa, què és el que queda? I això què és? I ja està. Casualment, aquest magnífic professor de flauta, tan simpàtic d'aquella època, és el meu company de quintet, José María Sáez Ferriz.
1: Ah, Ferriz!
0: Que quan jo es comencí el quintet i vaig... Tu no t'acordes de mi, ¿verdad?
1: Anda.
0: Fa, pues no. Dice, pues yo sí que me acuerdo de ti.
1: Home, clara.
0: Me dijiste, me creaste un trauma infantil. Le feia aixina de broma. I fa, pero acerté, ¿eh?
1: A veure, hauria sigut igual de bona en la flauta. Estic convençuda.
0: No ho sé.
1: Però l'univers va dir la trompa.
0: No, i la veritat és que jo es comencí la trompa amb la idea de, pues mira, te diuen... Pues prova la trompa i si l'any que venien flautes pues te canvies a la flauta. I es començava amb una amiga jo amb la trompa, però vaig tindre la gran sort de tindre un molt, molt bon professor.
1: Ara parlarem d'ell. Però primer anem a escoltar-te ja tocar la trompa en una sonata de Bon Cor.

0: Maria, estaves parlant de professors. Jo, a mi em passa, com em faig més majoreta, te'n recordes molt dels primers professors que van tindre, que generalment són els que et fan, molts d'ells, estimar molt el que fas.
1: Sí, jo sempre ho he dit, jo he tingut molta sort en els professors.

0: que he tingut. Moltíssima sort. I sempre vull dir Gabriel Diago, que és la persona que m'ha ensenyat a tocar la trompa i el que continuï tota la carrera també, és molt més que un professor, és un educador. I moltes vegades tenim la idea de que el professor és el que ensenya coneixements, i no és només això. En els nostres instruments, en el que l'atenció és individualitzada, perquè les classes d'instruments són individualitzades, és el professor i tu, les primeres etapes són les que marquen l'aprenentatge d'estratègies, d'actituds, no? Uh-huh. I quan tens un professor que te mostra això, no només el coneixement, sinó el com estudiar, l'autoexigència des del punt de vista positiu, sempre, el amar el que estàs fent, el que fomenta en tu que vulguis fer-ho millor, això espera tota la vida. Això, els primers professors és que realment són bons, són els que tenen vocació.
1: Tenen
0: vocació, van a fer això en els alumnes, se van a desviure en els alumnes, per això és tan important. Després els alumnes, quan arriben als graus superiors de conservatori i demés, si no n'hi ha una base feta i està això, no és possible treballar bé. Correcte. Per això tan important és
1: els inicis,
0: persones amb vocació, que vagin molt més allà de lo que és impartir el coneixement i treballar les habilitats i les estratègies.
1: I que t'ajuden a estimar, no?, el que estàs fent, a voler
0: totalment,
1: el que estàs fent.
0: Totalment, no?
1: I Maria, quin és aquest moment que tu descobrisses totes les possibilitats de la trompa i dius, això és una meravella d'instrument?
0: Pues, no n'hi hagi un moment, és que, a veure, així en València tenim la sort de que comencem això en la banda.
1: Sí,
0: no?
1: És una gran sort.
0: És una gran sort, i el pas a professional, al que te dones compte,
1: estàs.
0: Estic ahí, no? Perquè jo mai m'havia plantejat ser músic d'orquestra. Això a mi no... Això, quin sant, no?
1: Sí.
0: Entonces, tu comences en l'instrument, després vas a la banda i dius, ostres, que guai, mira, perquè toques obres xules, tal, prepares obres, ostres, i dius, uau, això mola més que les lliços que toque jo en classe, no? I poquet a poquet, després vas al conservatori, et diuen, ai, mira, prova a fer la prova d'accés al conservatori, i al que te dones compte, estàs acabant la carrera de música, i dius, bueno, pues...
1: I ara què faig?
0: Fas el selectiu, i bueno, pues me deixo la nota ahí aparcar, i acabé la carrera de música, total, un any que me queda, i al que te dones compte, pues estàs en Alemanya i aproves una oposició a Madrid. No és... Ara vull dedicar-me professionalment a l'instrument. És que no sigui així en el meu cas. Mai ha sigut així.
1: És a dir, tu no t'has fet aquestes perspectives que dius,
0: mai.
1: Jo vull...
0: Mai, i això és una cosa que m'ha beneficiat molt i que jo sempre insistís, que els objectius tenen que ser a curt i mitjà plaç. I mig plaç. O sea, no... A mi, quan me venen pares que te diuen, mira, mi hijo, tu le ves possibilitats perquè ell quiere tocar en orquestra, i dius, espera un poquet, és un xiquet. Comencem per ahí.
1: Sí.
0: I el tema de la professionalització en la música és molt difícil. I n'hi ha que anar poquet a poquet, i poquet a poquet és quan aconsegueixes objectius realistes.
1: Sí.
0: Els objectius tenen que ser realistes. Pues l'objectiu principal, quan jo començava a tocar la trompa, era pues, que les notes no se me tallaren. I quan tu aconsegueixes, que guai, ho he aconseguit, les notes no se me tallen.
1: Sí.
0: O no pifiar-les, no? Que diem,
1: sí, pifiar-les.
0: I això és xicoteig. O ara poder tocar esta lliçó sense parar-me. O ara tocar... I són aquests objectius. I aquests xicotets... això...
1: Sí,
0: projectes que... tan menuts... Són els que te van fer autoexigint-te més i a la vegada disfrutar-ho.
1: I possiblement això t'ajude mentalment, perquè de vegades mos fem unes píroles en el cap perquè vols aconseguir uns reptes que
0: no són realistes. O sea, n'hi ha que ser realista. Realista és el que tens pròximament.
1: Sí, tu seguisses estudiant, te'n vas al Conservatori Superior de València i decidisses marxar fora d'Espanya. Quin és el primer lloc on te'n vas a estudiar?
0: Val, no vaig decidir. O sigui, vaig decidir, sí, perquè se m'oferí la possibilitat d'anar-me a estudiar fora. Vaig conèixer el meu professor, Bruno Schneider, en un curs. Pues, quan estàs al conservatori vols conèixer el professor, o per exemple, el cas d'este home era... jo tenia gravacions seues i vaig veure que feia un curs en Tarragona, i pues, allí que me n'anien a conèixer-lo, no? I dius, ostres, pues... a conèixer-lo i a veure com dona classe, perquè són ídols, no?
1: Sí, clar, clar.
0: Les gravacions que tens en aquella època. I a l'acabar

0: Ara el curs, l'últim dia de curs, les persones que organitzaven el curs, un d'ells és company meu de l'Orquestra de València, me diuen, mira, que vol parlar en tu, tal, i millor una altra persona, i ja, és que veig que tens moltes possibilitats i crec que hauries d'anar a estudiar a Alemanya.
1: Sí.
0: I diu, en qui vulguis? Diu, jo parlo en el professor que vulguis. Trial, com que el professor que vulguis? Diu, sí, sí, o sea, que pots vindre amb mi, però pots vindre en qui vulguis, si vols anar a Noineca, parlen Noineca, parlen Noineca, és Maria Luis Noineca, una professora molt famosa. I no, no, o sea, a mi m'agrada quan dones classe tu. Diu, pues, tal dia són les proves d'accés, feu la inscripció per les proves d'accés i dius, bueno, pues, vale, vaig a fer les proves d'accés, t'admitixen i dius, mamà, m'han admitit, estic allí en Alemanya, m'han admitit, ara què? Diu, pues si no n'hi ha diners no te'n pots anar. I entonces, pues, demanes la beca a conselleria i hasta que no te donen la beca a conselleria, diu, pues vale.
1: Si n'hi ha diners, això és pues... la realitat que passa a moltes famílies.
0: Que, no, és que és la realitat.
1: És la
0: que...
1: realitat?
0: No, és la realitat i és, si no n'hi ha diners no te'n pots anar.
1: Correcte.
0: Aixina de clar. I no n'hi ha més. O sea, ma mare era viuda i, sí. I treballant del camp i és el que n'hi ha. És que no, no... no n'hi ha més, i gràcies a que vaig tindre una ajuda de conselleria em vaig poder anar. I me recordo que ma mare, ai, entonces la universitat, perquè clar, jo m'havia guardat el... Jo anava a la universitat i faig, bueno...
1: Quina carrera volies estudiar?
0: A mi m'agradava psicopedagogia. En aquella època m'agradava tot el tema de l'ensenyança.
1: Sí, sí, de l'ensenyament.
0: I de fet, després estudiar psicologia, també.
1: Sí.
0: Però en aquella època jo anava a enfocar a algo que poguera estar relacionat amb la música i m'agradava molt donar classes de música.
1: Sí.
0: I jo me veia més de professora de conservatori, professora de primària de música, entonces jo anava cap ahí. I, bueno, pues, mira, vaig a provar un any, a veure en esta beca, a veure què tal, en este mestre, no per res,
1: no?
0: Esos diners, i a partir d'ahí va ser això.
1: I a partir d'ahí. I a partir d'ahí hi arriba un moment que tots no ho poden dir, que això són alguns els que poden dir que han tocat en l'Orquestra de Berlín, la Filarmònica de Berlín, i escoltem esta obra de Wagner, Siegfried.

0: Que bonic. Estem parlant de Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València. I vaig a dir encara més. És un referent de l'instrument de la trompa, no a nivell estatal, sinó a nivell mundial, Maria. Això ho has aconseguit i estàs parlant de si ho vulguin dir. Jo no m'ha fet metes així, i possiblement això és la manera d'aconseguir les coses, perquè és un objectiu proper, no? Però jo te vaig a fer aquesta pregunta. Tu quan t'assentes per primera vegada en aquesta orquestra que estem escoltant, que tots tinguem en casa discos de la Filarmònica de Berlín, sobretot dirigit per Karajan, que n'hi ha molts, quan tu el primer moment t'assentes en aquest seient i estàs en companyia d'altres companys teus tocant la trompa, aquest primer moment, tu què pensaves?
1: Què faig així? Aixina, de repent és... Claro, arribes al primer assaig, això per exemple és un dels concerts que vaig fer en Daniel Legati. Arribes al primer assaig del primer projecte que me quedaren i te sentes i de repent el primer que veig és la carpeta de trompa que fica ahí Horn, el trompa primer, no?, en alemà, venint a Filharmoniken. I dic, ostres, pues és de veres, què faig així? Sí. Saps? O sea, és la mítica carpeta, ixa imatge, i el primer que vaig fer va ser una foto, la veia amb els meus amics, i vas dir, és de veres, no? Ostres, és un poc impressionant. I després, una sensació molt estranya, perquè, clar, jo em vaig girar cap als costats,
0: clar,
1: i dic, és que estic dins d'una pel·lícula, perquè al final les cares que estava veient als meus costats són les cares que jo, que qualsevol de nosaltres veiem al Digital Concert Hall, no? Quan veus els concerts d'això. I dic, ostres, estic dins d'una pel·lícula, no? Esto són el que hi ha a la tele.
0: Clar.
1: Va ser, és un poc irreal, no? Perquè a vegades s'ho veiem tan junt i després estàs ahí i dius, ah, pues és real, no? És... Però al final són músics.
0: Sí, ja. Al final són músics. Ja ho sé que vols tirar-ho a terra, no? A la gent. Però són músics, diguem, d'èlit. Són músics que tots no poden aconseguir això. I tu encara tens relació, no?, en l'orquestra i de vegades en quan vas?
1: L'última vegada, l'any passat, me quedaren i vaig, mira, no puc anar, estic en Canadà. És que ara ja és molt més complicat, no? La vida canvia i és molt més complicat. També jo estic ja en una època, la raó per la que jo aní, que això n'hi ha que explicar-ho, és perquè jo vaig fer unes proves per trompa solista i arribi a la final de trompa solista. A mi no m'han quedat perquè me coneixien, a mi no me coneixien. Vaig tocar, els vaig agradar, la plaça no se cobria, feia molts anys que no se cobria i per això em van convidar. Perquè me van escoltar i els vaig agradar. Aixina que ixa plaça ja s'ha cobert, després han fet un trompista xinès, alumne del meu mestre, també.
0: Sí.
1: I entonces pues ja no tenen ni necessitat, però precisament l'any passat m'he enviat un missatge a Estefan i dius, com ho tens, va, tal? I faig, no puc. Entonces pues no passa res, no? Al final la vida és molt més...
0: Però vas estar molt de temps allí, és a dir, perquè jo sé que les proves són dures.
1: No són tan dures. Al final és el mateix. Al final toques el mateix concert i els mateixos solos, el que siga, que en altres llocs. El que passa, que així les proves sí que és de veres, que tu eixes a l'escenari principal a tocar, amb el piano, i en el pati de butaques tens a tota l'orquestra i el director, i tots voten. Tu estàs tocant per a tota l'orquestra, no és un tribunal... De fet, jo vaig fer dues proves, n'hi ha una prova prèvia, que si te la fan si no te coneixen, que només estan tota la secció de trompes, i ells decideixen si ja passes a la final, que la final és convidats trompistes d'altres orquestes, que solistes d'altres orquestes, això. Llavors jo vaig tindre que fer la prova prèvia, perquè no me coneixien, encara que jo ja estava així de solista molts anys, i vaig passar a la final, i la final, tu vixes ahir a la sala, la Filharmonia, la sala gran, i de repente et gires i dius, ostres, i el pati butaques està Ratel i està tota l'orquestra, no?
0: Però és que tu has nascut per a la trompa, perquè tens que tindre un temple, que dic jo, per estar ahí i dir, jo vaig a tocar tranquil·lament, vaig a disfrutar del que faig,
1: no,
0: i ja està.
1: No se diu temple, se diu supervivència.
0: Així supervivència?
1: Sí, no? És supervivència. O sigui, al final, tots, tots i qui ho negue, jo crec que està mentint, tots tenim ansietat escènica. I jo, en el seu dia, quan entri a l'Orquestra de València, estigui anant a un psicòleg per a tratar l'ansietat escènica, precisament per a intentar gestionar-ho de la millor forma possible. I cada un té les seues estratègies. Sí. I al final la meva estratègia és, bueno, va, estàs així, tens que aixir a tocar, tens dues opcions. Tria. O passar-ho mal o intentar disfrutar-ho, ja que estàs així. I pues, sempre intenté triar la segona. Intentar disfrutar-ho i aïllar-me i disfrutar i ja està. Per això et dic que és una estratègia de supervivència. O sigui, de cada un maneja com vol. Ni aquí se creix, ni aquí quan més, més pressió se creix més. Jo intenté, pues, fer-me el meu món i dir, bueno, tocar per a disfrutar-ho jo, que al final és del que se trata.
0: Estem parlant amb Maria Rubio i la seva part humana, és a dir, la més humana és la que estàs dient, el realment que totes les persones pateixen a l'hora d'eixir, i això és veritat, a l'hora d'eixir a tocar, i cadascú té unes, pues, unes estratègies, com tu has dit. Mm-hmm. Jo tenia un mestre de direcció que em deia, Ima, no estàs operant a ningú a vida o mort.
1: Exacte.
0: Vas a eixir a fer un concert. Mm-hmm. Simplement per llevar-li aquesta càrrega que potser es fiquem, no? Que potser es fiquem. Bé, d'ahir vas estar, perquè anem a seguir el teu camí, en l'orquestra, la de la Comunitat de Madrid, en la del Teatre Real, era...
1: No, la Sinfònica de Madrid.
0: La Sinfònica de Madrid.
1: Això va ser molt abans de Berlín. Això va
0: ser... Sí? Abans va ser això?
1: Clar, jo a Berlín he anat ja quan ja era molt major.
0: Ostres!
1: No, jo, estant estudiant en Alemanya, vaig aprovar la meva primera oposició, vaig guanyar la meva primera plaça en la Sinfònica de Madrid, que és l'orquestra titular del Teatre Real. I allí sí. Vaig estar 2 anys. Comencí amb 20 anys allí.
0: I ahir vas estar 2 anys i d'ahir vas passar a l'Orquestra de València.
1: Vaig fer les oposicions i vaig guanyar a l'Orquestra de València.
0: Que ja fa 20 anys que estàs.
1: Un poc més. Un poc més.
0: Com passa el temps, com passa el temps.
1: 24 anys.
0: La peça que anem a escoltar ara és una peça que és, la podeu escoltar en el concert que ja hem escoltat avui, i és la Sinfonia Concertante, una de tantes sinfonies concertantes que té Mozart. Escoltem-la un poquetet.

0: Maria, te'n recordes d'esta sinfonia concertante?
1: Sí, això és la introducció de l'orquestra.
2: Sí, ara en seguida entrarem els solistes, els meus companys de l'orquestra.
1: Una sinfonia, com tu ho has dit, la sinfonia concertant per a vents de Mozart.
0: De Mozart. Oboe, trompa, clarinet i fagot. I fagot. I tots eren són companys teus de la Orquestra de València, que fa 20 i pico d'anys.
1: 24.
0: Molts. Una pregunta que sé des de la ignorància meua, perquè no sou trompista. Tots els que toqueu la trompa també estudieu a banda la trompa natural?
1: No. No.
0: Però tu sí que l'has estudiat.
1: Sí. A veure, ara, en els nous plans d'estudis, sí que se contempla, si no m'equivoque, que estiga com a instrument complementari, com a instrument afí, o això, o sigui, el coneixement de la trompa natural. Quan jo estudiava, no, la trompa natural era algo... Pues això, un instrument vell, bàsicament.
0: Sí, un instrument vell, molt ben explicat.
1: Però clar, per a poder afrontar els concerts de Mozart has de saber per a l'instrument que va escriure, no? Que és la trompa natural. Entonces, per al tema d'interpretació de tot el que és període clàssic, barroc clàssic i romanticisme, i necessites conèixer com funcionava l'instrument, per a què estava escrit. Per això vaig decidir també formar-me en trompa natural amb un dels majors exponents de la trompa natural en el món, que és Javier Bonet, el nostre trompista de Vila-real. Que és una sort tindre una persona amb aquesta formació i amb aquest currículum.
0: I ja ho crec que sí. Jo el que vull posar en valor així en el programa és els grans instrumentistes que tinguem. Perquè de trompa en tinguem alguns.
1: Sí.
0: Ah, sí, a la Comunitat Valenciana. En tenim alguns.
1: Som exportadors.
0: Sí, som exportadors, però tinguem que donar-li el valor que n'hi ha ahí a la cultura, al món de la música, que tinguem en la vena, i n'hi ha que donar-li tot aquest valor, Maria. Maria, encara n'hi ha algun concert que t'emociones quan el recordes? En tens molts, però n'hi ha algun... Què dius?
1: Sobretot concerts que han significat reptes. Quan uno se coneix i te coneixes molt bé i coneixes les teues limitacions com a instrumentista, sempre dius, ostres, m'agradaria tocar este concert, però sé que per a poder tocar aquest concert no tinc la tècnica que és suficient o inclús dius, mai podré tocar aquest concert. Entonces, n'hi ha concerts que sí que han sigut reptes i directament, pues això, segon d'Estraus que toqui l'Orquestra de València, que era algo que jo no m'esperava que podria tocar en la vida, me vaig dir, pues ho he de tocar i ho vaig aconseguir. I fa apenes 2 o 3 anys la Senata de Britten, que és una de les obres més complicades. Aquests dos són possiblement de les obres més complicades.
0: Ixe no el tinc, però el segon...
1: No, és que no dona temps a penjar-ho.
0: No, el segon de Strauss és el que està sonant.
1: Sí.
0: Jo crec que és un repte per a tots els trompistes. Escoltem.

0: Els pèls de punta tinc en estos moments, Maria. Com arribes... Com pot fer un músic... Perquè la disciplina és molt important en un músic, la disciplina, i tindre talent. Però és que a banda d'això està la part emocional que té la música. Arribar, com pot arribar un músic des de que comença? Perquè jo crec que això s'ha de fer des de que comença un músic. Un xiquet, una xiqueta. Com, diguem, ensenyar per a que eixa coseta que té un xiquet no es perga, Maria?
1: Sí, és el que t'he comentat abans, no? La importància dels primers mestres. Moltes vegades els xiquets, això que dius, bueno, ostres, que expressivitat, sí que és de veres, l'expressivitat tocant i el meu so és algo que sempre m'ho han dit, no? Una de les meues característiques principals, no? I el que també llama l'atenció en l'estranger, no? La personalitat que tinc tocant. Vale. Però això no és...
0: És que no em pifies cap, eh?
1: Sí que em pifié, però fa d'això
0: no, que
1: estudi.
0: Jo m'ho he escoltat, eh?
1: Sí, al ser una gravació en directe llama l'atenció d'un segon d'Strauss.
0: Sí, hombre.
1: En molts poques i res, però perquè n'hi ha un treball darrere. O sigui, les coses no són miracles, així n'ha de clar. Com te dia, l'autoexigència. Tu ho saps molt bé, no? Els mestres, quan comences en els xiquets, el primer, les escales, els intervalos, vale. Això que es pot sonar algo tan mecànic, no? Sí. Al final tenim la tècnica com algo mecànic. Jo recorde que a mi, el meu mestre, me deia, vale, sí, l'escala, ara anem a tocar la més bonica.
0: Buah.
1: O sea, tocar una escala, una simple escala de do major, que és la primera escala que toquem tots en la nostra vida, jo crec que... El no conformar-te a tocar les notes, sinó tocar les boniques. Començar-la i acabar-la bé, amb qualitat. Això, eixa autoexigència, eixa exigència que t'han ficat de xicotet, és l'autoexigència que tu vas a tindre de forma natural el rest de la teua vida. Que no te conformes en tocar les notes, sinó que la música és allò que n'hi ha, com se diu, no? La típica frase, no? Entre les notes, allò que transcendís l'escritura musical. I jo recordo les lliçons, les primeres lliçons de trompa, me recordo tocar l'himno a l'alegria, la primera audició de trompa que vaig fer, me recordo, a més, com si era ara, eixir allí, en els meus mètodes, a tocar l'himno a l'alegria, a la voreta a la mà, i això. I me recordo que estava tot escrit on tenia que tocar més fort, així més piano, perquè mira, així acaba la frase, tal. Estem parlant del primer any o el segon any que tocava la trompa. Però ja n'hi havia una funció que era la d'expressar.
0: Que això va calant.
1: Que m'ho estaven ensenyant una melodia tan fàcil com és l'himno a l'alegria o a la voreta a la mar. Ja està.
0: I sense dir-te-ho demà.
1: La professora intenta que els alumnes tinguin l'espírit autocrític de intentar buscar, tocar allò que a tu t'agradaria escoltar.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: a mi m'ho han ensenyat de xicoteta.
0: Doncs Maria, si seguim en la teua carrera, que no la puguem fer així molt, molt ampla perquè no tinguem tant de temps, arriba un moment que graves un CD, que el CD té el nom d'esta peça, que això era la paraula que deia el que feia abandones pobles. Tu te recordes del que feia abandones pobles? Ara parlarem.

0: La dic en castellà, però vaig a dir-la en valencià, que la reconeixereu. El disc s'anomena Se hace saber. Abans anava la trompeteta, jo me'n recordo de menuda la trompeta, però es fa saber, que tan, tan, tan, tan, tan, tan, no? Per què el nom de Se hace saber? Què és el que volies fer? Que saberen? I per què vas elegir música més contemporània?
1: A veure, la idea d'este disc, com tot, la pandèmia tingué les seues coses males, malíssimes, i com tot, també tingué les seues coses bones, i se fa fomentar molt la creativitat, no? I sobretot és que som artistes, que som músics, i estàs en casa, no puc tocar, i... I entonces n'hi havia una cosa que me rondava ja molt per el cap, que era, ostres, m'han fet peces per a mi, en concret Boro García.
0: Sí, bueno, ara l'escoltarem també.
1: Havia estrenat una peça per a trompa i orquestra que m'havia fet ell, havia fet la versió per a trompa soles, i costes una llàstima que les estrenes, però clar, després això no transcendís més allà si no se grava, perquè avui en dia, si no estàs en Spotify, no existeix.
0: Correcte.
1: Ni tu ni la peça. I llavors va ser la idea ixa de fer un disc, i comentant-ho amb Boro, clar, tenia unes quantes peces, però em faltava completar aquestes peces, no? Em faltava completar el disc, no n'hi havia prou minutatge. I ahir va sorgir la idea d'encomanar peces. I també aconsellar per Boro, diu, contacta amb Elena Mendoza, Premi Nacional de Música. De fet, hi ha diversos Premis Nacionals de Música en aquest disc, compositors. I a veure què te diu. I vaig contactar en Elena, que és catedràtica de composició en UDK Berlín. És una estupenda compositora. I, clar, em digué pues que sí, que per supost, però que en volta de trompa soles, que se li havia ocorrit trompa i percussió. I jo, pues bueno, per sort tinc un company fantàstic a l'orquestra, Josep Furió, que li dic, t'atreviries? I diu, jo ho sé. Aquell també és prou insensato com
0: sí,
1: jo.
0: Sí, sí.
1: I ella me digué, diu, mira, diu, la meva idea és agafar la trompa com a l'instrument original, no? Perquè, com tu has dit, era una trompeteta, la trompa de correus, la funcionalitat que tenia el nostre instrument al llarg de la història, no? Entonces, diu, la frase se hace saber per això, perquè fa referència a la funcionalitat de l'instrument. I, de fet, en el disc... n'hi ha més obres, per exemple, de Jaume Graner, que es diu Apel, que és llamada, no?
0: Sí.
1: I que també fan molta referència d'això. Per exemple, en Boro també utilitza recursos de la trompa natural, la trompa de casa, i és música contemporània, però està basada en tècniques que han
0: allà
1: de la història.
0: És que la reflexió que estàs dient és veritat. La trompa era un instrument que servia per a comunicar.
1: Exacte.
0: Comunicar les trompes, per exemple, jo me recorde els dibuixos de Vicky el Vikingo.
1: Sí, sí, és així.
0: I és així. Escoltem esta, mira, has nombrat a Boro García, i esta és Emprentes Líquides.

0: Música contemporània. Tens en ment un altre disc?
1: Home, en ment sempre n'hi ha un altre disc. Altra cosa és el temps i els diners. Parlant sí, clar.
0: Perquè el temps... tu no pares. Tu estàs ací, tu estàs allà, tu estàs a l'orquestra de València.
1: De fet, després d'aquest disc he estrenat més obres i dius, ostres, m'agradaria gravar-les, però no m'he donat.
0: I està la teva vessant de docència, que l'has nombrat moltes vegades, i n'hi ha un festival, el Ciguat, que vas anar, crec que va 2 o 3 anys. No sé si és el 22, 23.
1: Porta ja 5 anys, des que es comença. Jo
0: sí, estic
1: fixa allí. Ah. O sea, Manolo me té ahí a una.
0: I en el Ciguat, esta gravació no sé si fa 2 o 3 anys,

0: que toques en Angelo, este con divertimento en Opus 59 per a dos trompes.
1: Ah, això és d'Itàlia. Festival en Itàlia.
0: Ah, no és d'allí?
1: No, no, no. Això és en Itàlia, en Sicília. Un festival i està, és l'orquestra de l'òpera del teatre d'allí. No recordo.
0: Ho tenia jo equivocat. Ho tenia jo equivocat.
1: Això és un festival. I Angelo és un dels trompes de l'orquestra i és el que organitza aquest festival. És a dir, com a professora, i normalment quan vas a un festival així vas com a professor i com a docent.
0: I què seguís emocionant-li a Maria Rubio quan puja a l'escenari? Quan tu puges a fer un concert? Què siguis que era motivante perquè tu no pares?
1: A veure, el que més motiva en música és tocar allò el que disfrutes. Ja està, ja siga contemporània, ja siga clàssica. N'hi ha moments, perquè no tot, com la frase que diu, no tot són glòries, no?
0: Sí.
1: L'orquestra, pues, dius, bueno, te toca fer coses que dius, bueno, va, te toca fer-ho i ja està. Però per això són professionals, encara
0: clar.
1: Que no t'agrade, has de donar el millor de tu, però el que sí que t'emociona és les coses ben fetes.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, o sea, no cal tindre, no sé, el millor director del món,
0: sí.
1: Ni cal tocar la millor obra del món, la qüestió és fer-ho bé.
0: Sí.
1: I això és una cosa que a vegades pues, se descuida. Quan fas música de cambra, ahí, pues, quan te juntes en un grup en el que n'hi ha complicitat i en el que tots van a una, pues, disfrutes. Però jo crec que mos passa tots els músics. La música de cambra és on més
0: sí,
1: disfrutem.
0: Sí, no? Més, és veritat, això és així. Què té la trompa que no té ningú instrument? I acabem.
1: El primer que té és el registre. El registre és el registre més ampli dins dels instruments de metall.
0: Sí.
1: Val? És un registre enorme, per això pifiem tant, així no és. Un
0: trompes, bueno, tu no.
1: Pifiem... Bueno, n'hi ha que estudiar. Entonces, el primer que res és el registre que té. I això ens fa pues, molt més versàtils. Després, una frase molt famosa, no? De la trompa és un instrument de metall a un cor de fusta, no?
0: Sí.
1: És, en l'orquestra nosaltres no parem. Igual estem tocant les fustes que estem tocant el metall. Això és la versatilitat ixa que tens,
0: sí.
1: Que estàs en ensembles de corda...
0: És que empastes molt bé en tots.
1: Sí, i empastres també. A vegades empastres també un poquet. Però sí, és la versatilitat que
0: sí.
1: Tenim. Després, una altra cosa, el tema dels diferents sons que podem produir, no?
0: Sí.
1: Perquè amb les diferents tècniques podem recórrer a sons metàl·lics, a sons amb la tècnica de la mà dreta. Entonces, per això la nostra versatilitat a l'hora d'encaixar en qualsevol grup. Això sí que és de Guadassuar.
0: Bé, ja m'havia equivocat. Per això l'he ficat, dic, serà una de les dues.
1: Sí.
0: Me pensava que era l'altra, la del Ciguat. La Ciguat sí. Que sempre es fa en Naval.
1: Sí,
0: la setmaneta
1: sí,
0: de
1: sí,
0: Naval.
1: Sí, sí, és les millors
0: ahí
1: dies.
0: Ahí estem,
1: està descansant.
0: Ahí està Manolo. Doncs, la veritat que donar-te gràcies per haver vingut, per conèixer, per la teua humilitat, la veritat, Maria, la teua humilitat, la teua part humana, és a dir, per a que sàpiguen tots lo gran que eres, a part de tocar com gran músic, la teua humanitat, la teua aquest punt, diguem, d'humilitat, que la veritat que t'ho agraeix molt.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me i ha sigut un plaer.
0: Bueno, moltes gràcies. Hem parlat amb Maria Rubio, trompa solista de l'Orquestra de València.
2: L'agenda en Fem Banda.

I tot comença i tot acaba. Així que entrem en l'última part del programa, l'agenda, i vaig a dir algunes dates que tinguem d'avui, de concerts d'avui. Avui, per exemple, dins de la campanya Activitats Comarcals, tercer encontre de bandes joves de la comarca de la Marina Baixa. Començarà tot a partir de les 11:30 a la Vila Joiosa. Avui també, dins de la campanya, la vuitena del cicle d'orquestes CaixaBank 2025-2026, concert de l'Orquestra de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva, a les 12 a la Casa de la Cultura de Xàtiva. I seguim.

0: avui també des de la campanya d'activitats comarcals, sona l'alcantí. Avui al poble de Torre de les Maçanes, tot el dia allí, sona l'alicantí. I seguim en les activitats comarcals, concert didàctic de la banda jove de la Federació de la comarca de la Ribera Alta, avui a les 7 de la vesprada al Gran Teatre d'Alzira. I acabem esta agenda parlant d'un concert que es farà a l'Auditori Josep Maria Bru d'Agullent, concert de saxo i piano a càrrec de Natàlia, de la jove saxofonista Natàlia Revert Ferrero, que la tinc a l'altra part del fil telefònic. Natàlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Natàlia? És que jo encantada de parlar amb tu, la veritat, perquè es vas conèixer menuda, donant-te classe de cor. I mira si han passat anys. Em fas recordar, Natàlia.
1: Recorde.
0: Ja, clar. A veure, Natàlia, avui tens un concert en el poble de ton pare, Agullent.
1: Sí.
0: Està nervioseta? És a dir, ja tens aquest cuquet ahí a la boca de l'estómac?
1: Sempre estàs nerviós, no?, antes del concert. Jo sol posar-me un poc nerviosa, sobretot antes de tocar, però ja després, quan hi és, que estic més tranquil·la.
0: Quan xafes l'escenari, tu xafes el peu ahí i dius ja... Ja està. Natàlia, és un concert exigent el que vas a fer avui? És a dir, què vas a interpretar?
1: La veritat que sí. He agafat obres, jo, quan estava atenent el pianista, en Adolfo, que m'acompanya, Adolfo García.
0: Sí, Adolfo García.
1: Jo ho parlava i he dit, mare, igual és molt, molt exigent, però,
0: sí.
1: Però em fa molta il·lusió, perquè, a més, jo crec que és un programa que també ensenya, no, la capacitat que té el saxofon, de ser un instrument versàtil, no, d'adaptar-se a qualsevol estil. I comença amb una obra d'impressions d'Autom, d'Anne de Caplé, un compositor francès. Després una obra clàssica, el concertino de càmera de Jacques Ibert, una obra que qualsevol saxofonista ha de tocar una vegada en la seva vida. Després, introducció i rondó capritxoso, de Camille Saint-Saëns, que originalment és per a violí, però jo la interpretaré amb el saxofon soprano. Puls, de Vincent David. Vincent David és un compositor i saxofonista amb molt de renom, perquè és un gran virtuós,
0: sí.
1: I les seues obres destaquen per ser tècnicament molt, molt demandants per al saxofonista, i
0: sí.
1: Combina tots els elements contemporanis que tenim els saxofonistes. I ja per últim, Fatsi Bert, a veure si ho dic bé perquè és un compositor japonès, Takashi Yoshimatsu.
0: Tu tranquil·la, que jo així clave la gamba moltes vegades en els nombres, així no, que tranquil·la.
1: Perfecte.
0: Sí, mira, estem escoltant, tu has nombrat el Rondo Capriccioso, de Camille Saint-Saëns, i és la que escoltem, estem escoltant-te tocar a tu. El concert, en el concert, durant tot el concert, quins tipus de saxos utilitzes? És a dir, passes per tots o te n'agafes dos? El alt, el soprano, el tenor, el soprano, el quins?
1: Agafaré el alt, estaré quasi tot el concert tocant el alt, i únicament agafaré el soprano per a tocar aquesta transcripció, que com la majoria de transcripcions les toquem que originalment són de violí,
0: sí.
1: Doncs habitualment el violí i el soprano són els timbres més pareguts.
0: Més pareguts,
1: no?
0: Sí. És la primera vegada que fas un concert a Agullent?
1: Sí, la veritat que sí, i em fa molta il·lusió perquè jo fa uns anys, antes d'anar-me a estudiar fora, a Brussel·les, vaig donar classes a Agullent, i sí que vaig anar a l'auditori a escoltar els meus alumnes tocar, i em fa molta il·lusió ara poder estar tocant allí, donant un concert en el poble de mon pare, que també tinc...
0: Home, que també tindràs allí tota la família de la part de ton pare.
1: Claro.
0: Clar que sí. Mira, te vaig a dir una coseta. Hem començat el programa d'avui, els primers que hem tingut així, parlant de sincronisax, és a dir, comencem i acabem el programa parlant de saxos. És casualitat.
1: Ah, que bé.
0: I hem ficat ahir alguna de les peces dirigida per ton pare. El conservatori crec que és de Castelló, i dirigida per ton pare, per Carlos Revert.
1: Sí.
0: I mira, però en coincidència avui acabem escoltant-te en esta peça, i el concert, parlem del concert, serà esta vesprada mateix. A quina hora és? Que no sé si és a les 7.
1: A les 7 i mitja.
0: A les 7 i mitja. I l'entrada és lliure?
1: Sí.
0: És a dir, tota la gent està convidada perquè vagin a escoltar a Natàlia Revert Ferrero acompanyada d'Adolfo García al piano.
1: Sí.
0: M'escoltes, Natàlia?
1: Sí, sí, sí. Ah. Tu m'escoltes?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. És a dir, allí esperem a tots. És així, Natàlia. Exacte. I també esperem que tu vingues ací per a parlar de tu i de tota la teva família. Perquè és extensa. Ai, sí, jo i molta música. No, no, no, tens que vindre. Això ja ho tinc jo ací present. Natàlia, moltes gràcies per parlar amb tu, per saber de tu i per a que seguisques i inicies ganes de tocar i fer música. Moltes gràcies. Una beseta ben gran. Natàlia, vinga, es vegem. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Uau! Quina meravella de concert, de trompa, que tenim justament la sort de tindre ací a la terra a una de les millors trompistes que hi ha a nivell mundial, Maria Rubio, que acabem d'entrevistar, i és la que està sonant. Estem escoltant el segon concert de Strauss, interpretat per Maria Rubio a la trompa i acompanyat per l'Orquestra de València. Doncs, fins ací el programa d'avui. N'hi ha una cançó que m'ha vingut a la ment, que era en els dibuixos que feia "Lástima que termino el festival de hoy". I al final de la cançó dia "Pero mañana más". Pues així. Nosaltres tornarem demà amb més música. Que passeu un molt bon dissabte. Que sigueu feliços i que gaudiu de la música. Moltes gràcies i fins demà. Es vegem.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Última hora en l'obertura del nou hospital d'Ontinyent, imminent l'arribada del primer comboi amb els pacients que deriven a hores d'ara en ambulàncies des de l'antic. El dilluns, trasllat complet i serà quan estigui en marxa totalment, després que l'atenció a urgències general s'ha iniciat a les 8 d'este matí. L'hospital ha tingut una inversió de vora 73 milions d'euros i té 137 nous llocs de treball de personal sanitari. Parlem, com no, dels docents en vaga que voten a hores d'ara i fins les 2 de la vesprada de forma telemàtica l'última proposta d'educació. Entre les novetats, una millora en les ràtios, un dels entrebancs en la negociació. Marc Candela, portaveu de l'STB.
2: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, de que tanquem un acord. La consellera també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arribem.
0: I les reivindicacions, segons el president de la Generalitat, estan recollides la majoria en els pressupostos presentats precisament ahir. Escoltem el president Juan Fran Pérez Yorca.
3: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
0: Dilluns encetaríem la quarta setmana de vaga i dimarts comencen els exàmens de la Pau. Precisament la Universitat Politècnica de València fa una crida al diàleg entre conselleries i sindicats per la situació derivada de la vaga del professorat. Recordem que hi ha professors que són examinadors i correctors dels exàmens de la Pau que comencen, com diem, dimarts que ve. Més coses. Glau municipal, la jutgessa que investiga l'adjudicació de les vivendes de protecció pública a la platja de Sant Joan d'Alacant, ha ordenat a la Policia Nacional que es personi en l'Ajuntament per a requerir documentació als servicis jurídics del consistori. Una mesura que adopta la magistrada després de no rebre resposta a dos requeriments d'informació anteriors. Entre d'altres, es demana a la policia que identifiqui el responsable dels serveis jurídics municipals i l'emplaça a lliurar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies. En cas de no fer-ho, podria ser acusat d'un delicte de desobediència. A més, la jutgessa ha citat a declarar en qualitat de testimonis els representants de 6 empreses relacionades amb l'adjudicació de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus. Recordem que per este cas estan imputades la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez, i la directora general de Govern de Luis Barcala, María Pérez Hitman. Més de l'economia. Pel que fa a les hipoteques, no arriben bones notícies, no perquè l'Euribor tancarà el mes de maig per damunt del 2,8%. Sembla un increment lleuger respecte a la tassa d'abril, però són 7 dècimes més que ara fa un any. Amb este Euribor, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1% i de revisió anual, passarà de pagar vora 843 euros a més de 900, és a dir, 58 euros més en cada rebut mensual. I el horatge, calor algo més moderada, però encara la notem moltíssim. Lluís Obiols, bon dia.
4: Bon dia. Des del 2015 no es vivia un dia tan càlid en un mes de maig com el que vam tindre ahir. Avui continua la calor, però ja serà més moderada. Això sí, venim d'una nit sufocant en algunes zones de la costa en què no s'ha baixat dels 20 graus. Avui s'espera un descens tèrmic de 4 a 8 graus al nord i al litoral i al prelitoral de la província de València, però encara aplegarem els 35 graus, fins i tot els superarem a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. En general, avui, màximes de 26 a 29 a la costa i entre 30 i 35 a l'interior. Matí de sol i, a diferència de dies anteriors, de vesprada creixeran núvols a l'interior que deixaran ruixats localment acompanyats de tempesta entre l'Alt Millars, la Serrania i el Camp de Túria. Esta pròxima nit i matinada tornarà a ser molt càlida. Demà baixaran lleugerament les temperatures a l'interior i demà sí que augmenta el risc de ruixats i tronades, especialment a l'interior nord. De fet, s'activa un avís perquè podrien caure 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyats de granís i de fortes ratxes de vent.
0: I en els esports, ahir València Bàsquet no va tindre problemes per a desfer-se de Gran Canària al Roig Arena per 105-81. Ara el conjunt taronja jugarà demà a les 7 de la vesprada al Palau contra el Barça, el partit ajornat que li resta per tal de concloure la lliga regular. Depèn de si mateix per a ser segon. A més, en futbol recordem que l'Elx ha fet efectiva la clàusula de compra de Gonzalo Villar. L'equip de la ciutat de les Palmeres abonarà vora 1 milió d'euros a l'equip croat del Dinamo de Zagreb. Gonzalo Villar signa per l'Elx fins juny de 2029. El migcampista ha sigut un element clau per a la salvació en primera esta temporada. I amb este apunt esportiu donem pas al programa Fora de Cobertura amb Doni Salvador i el seu equip. Nosaltres tornem a les 11.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
5: De tu a tu.
6: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu a tu.
6: Estàs a punt de quedar-te Fora de Cobertura. Donís Salvador.
8: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots, en definitiva, al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Quin elenc de col·laboradors més templats i salats que tenim avui, dissabte 30 de maig, últim dissabte del mes de maig de 2026. J. González, ¿cómo estás?
9: Pues muy bien, Donís. Muchísimas gracias por el cumplido. Iba todo por mí, ¿verdad?
8: Todo per tú, todo per tú. Pues todo per tú y per tú tot.
9: Pues muchas gracias, encantado de estar aquí un sábado más con todos vosotros.
8: Per tú y per Dani Teruel,
9: muy
8: ¿cómo
9: bien.
8: Estás, Dani?
10: Muy bien.
8: Que fa molt de temps que no venies.
10: Hacía ya un tiempo que no venía, ¿eh?
8: Y te anima.

0: Art, pues, ens donaixi el complit d'Onís. Què tal?
1: Efectivament.
0: I, a més, hem tingut temps per a poder xerrar un ratet.
1: De partir. Pablo, avui és un dia d'efemèrides.
0: Sí, avui és un dia d'efemèrides musical. Anem a parlar d'un tema molt important de Beatles. Serà una part important de la primera hora d'aquest espai.
1: Molt bé. Amics, sumari i comencem. Efectivament, i tal com comentava en Pablo Fernández, els 60 anys de Yellow Submarine, un dels increïbles èxits d'aquest grup de pèls de motxo, els dic, no?
0: Sí, han tingut molts qualificatius, però sí, tots sempre bons.
1: Entre altres. Els pèls de motxo. Sí, estem parlant d'un grup de quatre xicones de Liverpool que marcaren un abans i un després en la música, els Beatles. 60 anys es complixen d'aquest Yellow Submarine. Nova estratègia de creadors de contingut d'internet i, en particular, tendències.
2: Deia que han passat des de 2026.
1: Molt bé, gràcies, Dani Teruel. Ara parlarem d'això. Tenim el segon aniversari de Listen to Inspire. Atenció, perquè el nostre amic Rockstar, que estiguem nosaltres, fa poc així, en fora de cobertura, dona una conferència en Vila-real, a les 4 de l'espre. Parlarem en l'organització per a saber què és el que va passar allí, en Vila-real, Castelló, parlant de moda i de l'illa de les Bermudes, Alfredo Esteve.
3: És correcte. La gent se va sorprendre el que és la Bermuda, perquè és una isla. I d'ahí és que tota la gent, l'uniforme, van... Lo més això xocant és que, si no es veure, però van en americana, en corbata i en Bermudes, calcetí i el mocassin clàssic.
1: Acabarem la primera hora del fora de cobertura de Wii en el plat valencià del dia en Carlina Quilis, per supost. Continuarem després de l'informatiu en David Puerto. Atenció, tenim entrevista en el nostre convidat especial del dia, Rei Hortolà, i parlem en Andoni Ferreño i en Patricia Campos per aquest partit benèfic que es celebra també la setmana que ve en la localitat d'Onda. Tot això i més en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en aquest equip de col·laboradors i en Adolfo Pascual al control tècnic i publicitari.
4: Fora de cobertura, Donís Salvador. In the

0: pot ser una de les cançons més absurdes de les Beatles i una de les més exitoses.
1: Pot ser, està el Yellow Submarine i el Tractor Amarillo en Espanya, però anem a parlar en este cas utilitzant un color, el mateix color de Yellow Submarine. 26 de maig de l'any 66.
0: Quasi res porta el diari.
1: Van gravar Yellow Submarine, una de les cançons, com bé has dit, absurdes, més singulars de tota la seva carrera dels Beatles. I també una de les més enganyoses, perquè durant dècades molta gent la va reduir a poc més que una broma simpàtica cantada per Ringo Starr, però el problema és que fins i tot les bromes dels Beatles en aquella època estaven redefinint el límit de la música popular.
0: Si inclús arriba a parlar d'això, has comentat ja que va ser cançó de Ringo Starr, efectivament. Molt curiós, perquè Ringo Starr ha cantat aquesta cançó i una altra.
1: Correcte, però pareix que està, en un principi no estava definit per a ell, estava per a Paul McCartney, però ell tenia la veu més... o més infantil, o més...
0: Més Yellow Submarine.
1: Més grogueta, més groga, més groga.
0: Parlaren inclús que, no només en esta cançó, sinó en moltes altres, començaven a relacionar-les en que tenien un doble sentit, relacionat amb substàncies espirituoses.
1: També, però no sols la cançó, és cert que la gravació, l'espai on gravaven, també era molt singular, perquè recordem, pues, i se pareixia pues, com un garatge ple de trastos vells, no? I la cançó al final sí que tenia un sentit i un significat, i és que estaven redefinint, transformant en esta cançó, i així ho han qualificat els experts, estaven transformant el llenguatge pop dels anys 60, de finals dels 60.
0: Un abans i un després, com hem comentat. Però d'aquest Yellow Submarine pareixia que alguna tendència social comentava que parlaven d'un submarí com si estiguessin fumant coses indegudes. No és degut fumar qualsevol cosa, però almenys coses il·legals, m'hi referís.
1: Recordem el que rodeja els Beatles, tot el que rodeja els Beatles. Sí. És un sinònim d'estudi i també un sinònim espiritual.
0: Espirituós, diria.
1: Espirituós.
0: Diria jo. Però també

0: passant altres cançons, com per exemple Lucy in the Sky with Diamonds. Les inicials són LSD i la gent començava també a lucubrar altra volta, pues no, ho han fet per això, ho han dit per això. Però bé, la bona qüestió, avui parlem del Yellow Submarine i no té res que veure en qualsevol d'aquestes coses que hem comentat.
1: Res, mira, per entendre el que significava Yellow Submarine cal situar-se exactament en aquell moment. Estaven vivint els Beatles una transformació artística vertiginosa. Apenes uns mesos abans havien publicat Rubber Soul, un disc que començava ja a trencar clarament amb el pop juvenil dels seus primers anys i les lletres començaven ja a tornar-se donis més introspectives, les estructures més complexes, i l'estudi, que és el que hem comentat, l'estudi on gravaven, començava ja a funcionar com un espai creatiu. Ja no era sols un lloc on gravar, sinó que tot l'estudi formava part de la cançó. A més, el grup començava a cansar-se profundament de les gires. I és que els concerts s'havien convertit en un caos histèric, on apenes podien escoltar-se entre si mateixos pel crit del públic.
0: Ha dit histèric, no històric.
1: Histèric i històric. I aquesta frustració va acabar espantant-los cada vegada més a l'experimentació. I és que Yellow Submarine va ser un experiment i un estudi de la música. Com ben comentat, la va composar principalment Paul McCartney, encara que l'acredita Lennon, i finalment per la seva veu infantil i psicodèlica de Ringo Starr.
0: Hi ha un moment a partir del qual tant Paul McCartney i John Lennon començaren a filmar conjuntament totes les cançons que escrivien, perquè hi havia com ese pique de a veure qui dels dos era millor compositor o a veure si posem la teua cançó o la meua en este disc. Per aquest moment, per aquest cas, començaren a firmar els dos junts i d'aquesta forma deixaven d'alguna manera la competitivitat per veure qui s'emportava els drets d'autor en el següent tema.
1: Mira, en una de les curiositats que te contaré, anem a parlar de Michael Jackson, Paul McCartney, recorda'm.
0: Bueno.
1: Recordes, no?
0: Saps que estiguen enemistats, no?
1: Ahí va, després t'ho contaré. El verdader cor de Yellow Submarine està en la gravació. Els Beatles van transformar l'estudi en un xicot de teatre experimental, van utilitzar efectes sonors improvisats, objectes quotidians, cantis col·lectius i tècniques de gravació molt poc habituals en el pop comercial de l'època. Part del personal de Hard Rock va acabar participant en els cors i els efectes, creant una atmosfera de caos i acuradament organitzat. I és que mentre altres bandes continuaven gravant cançons pensant principalment en com reproduir-les en directe, els Beatles començaven a entendre l'estudi com un espai il·limitat d'imaginació sonora, i ahí està l'exemple de Yellow Submarine.
0: Me pareix molt curiós, vaig a contar-te un paral·lelisme, no és el mateix cas, però resulta que David Civera, resulta que el seu baterista té els... estiguin parlant amb ell, Lucas Jiménez, estigui de convidat especial, i té els estudis en Catarroja. Catarroja, on també ensaya la Tokyo Band, l'orquestra Tokyo Band. Molt bé. Per a gravar uns coros de David Civera, com estava la Tokyo ensayant, i passar Lucas Jiménez a parlar en els músics de Tokyo per a veure si els cantants podien fer els coros de David Civera, d'aixes gravacions que estaven fent, i anaren un parell de cantants de la Tokyo Band a fer els coros de David Civera, i ahí estan gravats.
1: En l'estudi.
0: Efectivament.
1: Important. I Catarroja.
0: Catarroja.
1: Oi, Catarroja.
0: Catarroja descoberta, eh?
1: Catarroja descoberta.
0: Alfredo està pensant, bueno, però en Meliana fan un espai de fetge de bou.
2: En Meliana, no, però en Alboraia n'hi ha també un estudi de gravació.
0: N'hi ha molts en València, Alfredo.
2: I en Follosa, saps?
1: Sí, però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: I en el Càcer i en tal, sí.
1: Però el de Catarroja és el de Catarroja.
0: Home, el Catarroja és un de Itxa. Ore, però estem parlant de Lucas Jiménez, que no parlem de qualsevol puesto.
1: Seguim, anem a parlar de que esta cançó té vida pròpia, Donís, molt més allà de la música. I és que la pel·lícula animada, recordem que era una pel·lícula animada de Yellow Submarine, que es va projectar l'any 68, va convertir definitivament la cançó en un icono visual de la psicodèlia pop. Aquells colors saturats, recordem, personatges surrealistes i paisatges impossibles, pues van ajudar a consolidar una imatge dels Beatles molt més lligada a la fantasia i l'experimentació cultural dels finals de 60. I és que la cançó resumeix molt bé una qualitat essencial del grup: la capacitat que tenien els Beatles per a convertir idees aparentment simples en experiències culturals enormes. I un exemple és la cançó que avui estem tratant.
0: Eren referents i guies espirituals, eren els Beatles.
1: Claro,
0: podien ficar qualsevol cosa de tendència en un moment donat.
2: Esta tendència era lo d'ells.
1: I és que tenien, ells el que feien era capturar

0: un instant molt concret en el qual començaven a descobrir que el pop podia contindre literalment qualsevol cosa. El pop dels Beatles, els experts el qualifiquen de fantasia, soroll, teatre, psicodèlia i, en este cas, en Yellow Submarine, amb humor, experimentació sonora.
1: Bueno, dels Beatles, d'aquest estil, d'aquest canvi de paradigma musical de l'època, que marcava una mansió després, com ja hem comentat, han passat en altres persones també. Han passat en, jo què sé, passat en Elvis, passa en els Beatles. Podríem dir que passa inclús en Michael Jackson.
2: I en els Rollins.
1: En el Rolling, sí, però bueno...
2: Una tendència tingueren també.
1: Sí, home, per supost, marcaren sí, també... Tenen una època molt marcada, però jo crec que ese canvi revolucionari va vindre més en els Beatles que en
2: total,
1: el Rolling.
2: Total.
0: Jo crec que és el grup revelació, no?, a l'hora de transformar el pop, i ahí està, de que ja no sols que les seues cançons es puguen escoltar, sinó que ells mateixos són una marca registrada. I els Beatles, pues, és un exemple d'aconseguir allò des de lo simple.
1: I en aquesta direcció, i parlant de marques i de drets i de tal, resulta que hi ha un moment en què un senyor, que diuen Miquel...
0: Mickey pels amics.
1: Mickey pels amics, Michael, per als angloparlants, comença a comprar tots els drets de les cançons dels Beatles i té eixa pugna i eixa enemistat en Paul McCartney, perquè també volia adquirir-los, perquè en part eren seus, no?
0: Així va ser. Després de gravar just la cançó 666, Paul McCartney i Michael Jackson es van convertir en bons amics. Durant aquesta època, Paul estava intentant recuperar els drets dels Beatles, que estaven en mans de la productora musical ATV Music, per un preu de 40 milions de dòlars. En una d'aquestes converses, Paul li va contar al xicoté de Jackson com havia aconseguit els drets d'algunes de les cançons dels seus artistes favorits i com estava intentant recuperar els drets de les seues pròpies cançons. Al poc temps, Michael, a partir d'ahir segur que Paul li dia un altre nom que no sabrem quin era, va comprar els drets de Beatles per 47 milions i mig de dòlars, un acte que Paul va definir com una traïció. A partir d'ahir no li va dir Michael Jackson.
1: Li va dir d'una altra manera.
0: Una altra manera.
1: Que no anem a reproduir.
0: I saps un poc l'enemistat que comentàvem, però n'hi ha moltes curiositats.
1: Tu saps si han fet les paus abans de que faltarà Miquel?
0: Jo pense que es quedarà en una
2: llet. Es faran allà dalt. Les faran allà dalt.
1: Home, Paul encara està...
2: Però això dic que les faran.
0: Llegenda urbana. Anem a deixar-ho en llegenda. Anem a deixar-ho que la gent crega el que pensa. Han fet les paus o no? Ja veurem. En pau de moment està Paul.
1: Que lo cubren.
0: En pau de moment està Michael Jackson. Ell sí que està en pau.
1: En pau descansa.
0: Vos coneixer algunes curiositats?
1: Per favor, sempre.
0: Passió pels escalestris. El xoc de carrers de cotxes en miniatura era, sens dubte, el passatemps favorit dels Beatles. Abans de cada concert, el grup de rock alliberava tensió amb l'escalestri, un xoc que va aconseguir arribar a nous públics gràcies a ells. I anem a parlar d'olor. Sabem que els concerts de rock es pot fer olor de tot més de roses, però en els concerts dels Beatles això anava més enllà. No han sigut poques les persones que han confirmat que en els concerts de Liverpool feia olor d'orina, i és que la sobreexcitació i l'emoció dels majors fan que no coneixia límits. I anem a parlar també d'altra curiositat. A final dels anys 60, els Beatles van plantejar comprar-se una illa grega i anar-se'n a viure al costat, allí, a Grècia, amb les seues famílies, impulsats per la idea i l'entusiasme de John Lennon, el Beatle, com coneguem, més carismàtic del grup. Tenen la intenció de viure una vida utòpica i lliure a Grècia, amb tots els seus familiars. I parlem de les banyes, els cuernos.
1: Sí, sí.
0: I ese símbol, no?, de la música rock venen d'ells. Vull dir, en la seua portada, en concret, en la portada del disc de Yellow Submarine, Lennon apareix en la il·lustració mostrant les famoses banyeres rockeres.
1: Saps que quan te separen, te conté una curiositat, quan te separen els Beatles, hi ha un moment en què rinyen Paul McCartney i John Lennon. En el primer disc de Paul McCartney, primer, segon, no recordé, un dels primers discos de Paul McCartney, apareix Paul McCartney agarrant-li les banyes a una cabra. Les redes socials d'aquella època eren pràcticament això, no? Les portades de discos. Què passa? Que John Lennon pensava que ho feia per ell, per Yoko Ono, la llibertat de l'amor, etc. Què passa? Que en el següent disc de John Lennon és John Lennon agarrant-li les orelles a un cerdo. És molt bo.
0: La comparativa. Imagina si això passara en una portada de... de disc?
1: Bueno, ha passat en, famosa, seria, en una cançó de Shakira.
0: Entonces, això seria com el meme de l'època, no?
1: Sí, absolutament.
0: No, seria això que estàs comentant, és el meme de l'època.
1: Absolutament, això és... vaig escoltar una història, no? Grave un disc que va tindre milions i milions de còpies venudes i bueno, envia el missatge per a aquest canal. Però lo cert és que ens ha passat una cançó de Shakira a Piqué no fa molts anys. Vull dir que s'ha utilitzat la música
0: per Piqué se va picar, eh? Vull dir que normal, la lletra anava molt directa.
1: Claramente.
0: Estem sembrats. Anem, si te pareix, a l'última, no? A una de les curiositats. El famós pas de zebra, recordem aquesta portada. En Abbey Road, la mítica portada dels Beatles, en el pas de zebra que hi havia al costat del seu estudi de gravació, anava a dir-se en un principi Everest. De fet, s'havia programat un viatge a l'Himàlaia per a realitzar una sessió de fotos per a este disc. Finalment, aquesta idea es va eliminar per la necessitat que tenia el grup d'acabar com més prompte millor el disc i es va substituir per una altra molt més econòmica que ha transcendit en la història de la música, perquè després diguen que el més car sempre és el millor, en este cas, parlem de la simplicitat d'un pas de zebra i que és una imatge icònica, no, dels Beatles.
1: Absolutament. Pues
0: anava a ser l'Everest.
2: O sea, yo solo os volia dir que la primera vegada que anía a Londres anía a Dredd per veure-los.
1: Però en la foto és... I que
2: tinc tots els discos, tota la col·lecció de discos de vinilo d'ells. Tota sencera, dels Beatles.
1: En muchas más de algunas primeras ediciones.
2: Yo la tinc tota. I en el camp també tinc diverses biografies d'ells. I tinc la coincidència també d'estar en Nova York treballant i vas veure en el Tel Park, o sea, vas veure a Yoko Ono.
1: Home,
2: això és baixa casualitat.
1: Si me diries que has vist a Paul McCartney, pues te diria que guai.
2: No, ja estava en Yoko Ono, és que estava en el Central Park desayunant, això va ser una casualitat.
0: Lo que tenim que destacar, jo crec que els Beatles són un grup on destaca la seva originalitat, la originalitat. I és que encara pot ser que així residís precisament part de l'originalitat dels Beatles. Ells entenien alguna cosa que molts artistes, no sé si coincidiu amb mi o no, perden quan comencen a sofisticar-se, no? A estar ja en la palestra. I és que la imaginació no té per què ser solemne, m'agrada molt aquesta frase. No té per què ser una imaginació que aplegui més allà. I el Submarine funcionava al mateix temps com una cançó infantil i podia ser un experiment psicodèlic. Podia convertir-se també, com es va convertir Yellow Submarine, en un himne col·lectiu, perquè és una cançó amb una lletra que perfectament pot resumir, no?, aquella època un poc de caos o d'anar contracorrent en finals dels anys 60. I a més, és una peça pop absurdament pegadissa. Vull dir, és una peça que, com ha dit al principi, un poc per fer aquest argument de la pescadilla que se menja la cola. El tractor amarillo és una peça absurdament pegadissa. No és comparable, òbviament. És un poc un tono de risa.
1: No és comparable en repercussió.
0: No és comparable, però sí, en el color. Però és cert que Yellow Submarine és una peça pop absurdament molt pegadissa, perquè si escoltem la lletra, no és una composició històrica ni una obra faraònica musicalment parlant, però és cert que té la seva importància i sobretot el que volia demostrar, que perfectament la podies cantar a un xiquet donant-li de minxar perquè s'entretinguera, com podria ser a lo millor l'entrada triomfal d'una festa, no? Com un himne musical.
1: Veus en Villarreal, no? Encara que ixe submarí ha emergit, evidentment,
3: No puede faltar l'anècdota del Yellow Submarine, que el submarino amarillo. Que eso era porque en el estadio el equipo iba de amarillo y ponían la canción de Yellow Submarine. Y al final, pues, se convirtió en el submarino amarillo.
2: Yo la fico muchas veces en desfiles. Un montón de veces les la fico en desfiles en The Face, en Bananas, en la fico, porque me encanta. Se la fico un montón de veces.
1: Alfredo y James Leeds que el camino del FEM. Ahí no el veus, ¿eh? A treballar també, ¿eh? A treballar també.
0: Pues, fa res, la setmana passada, 60 anys, Alfredo, d'esta cançó.
2: Sí, pues yo la fico de ver un montón de veces.
0: I estem parlant en el 2026, com si estiguem parlant d'una cançó actual, si ens donem compte, i això és el mèrit que tenen els grups musicals,
1: no?
0: I de la música.
1: Esta.
0: El 26 de maig.
1: Estem a 30.
0: Estem a 30.
1: Fa 4 dies.
0: Fa 4 dies.
4: El martes.
0: Uh-huh. Un mes de maig molt, molt fructífer, eh? De aniversaris. I entre ells, el de Yellow Submarine,
1: i el teu i el meu.
4: Qué bonito ha quedado.
1: Gràcies, Pablo Fernández.
0: A vosaltres.

0: No la vendria perquè hi veig el perill.
1: Vale, però no penseu que per aquí fer aquest tipus de coses és possible que no li sigui rentable deteriorar la imatge del seu avatar?
2: Claro, i si és el, jo crec que si és el
0: punt... És el perill, claro.
1: Igual econòmicament també ha arribat a certes cotes que eixe avatar o eixa persona, entre cometes, fera determinats actes o accions, pues podria reportar-li molts diners. És complicat.
2: També hi haurien moltes clàusules tancades, també. N'hi haurien també límits.
1: Ho portem un altre dia.
3: També és verdad que està restringida a la hora de una persona pública. Tú no puedes coger directamente en ChatGPT o Géminis, hacerle que ponerlo en una imagen haciendo X cosa. Eso sí que te lo capa, sí que es verdad que si tienes un poco más de conocimiento puedes saltarte esas barreras. Pero bueno, al menos para la gente de a pie puede estar tranquila que no pueden hacer lo que quieran con la imagen de cada persona.
1: Dani Teruel, gracias, siempre.
3: A ti.
1: Seguimos fuera de cobertura y se n'anem fins a Vida Real.
4: Estás escoltando Fuera de Cobertura. Donís Salvador.
1: A l'altre costat del fil telefònic, Maria Calvo. Què tal, Maria? Com estàs?
5: Com estàs?
6: Hola, buenos días.
1: Ah, tenim a Roque? Tenim a Roque o tenim a Maria?
5: Com estàs?
1: Tenim a Roque, però bueno, però Roque. Roque Star, benvingut de nou a ta casa, fora de cobertura, amic.
5: Què tal? Com estàs? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Roque, muy bien. El motiu de la nostra crida... I pensàvem que anem a parlar en ta mare, però al final, tots vingueu a l'estudi, així, a punt ràdio, i fora de cobertura és vostra casa, i som benvinguts els dos quan vulgueu, presencial o telefònicament. I Roque, en el dia d'avui estem en el segon aniversari de Listen to Inspire, i algú que tu i jo coneguem, que tu coneixes molt bé, va fer una ponència, no? Una conferència en Vila-real, esta vesprà.
5: Así es. Así es. Y, ojo, que tu colega lo va a cerrar. Tu colega va a cerrar la ponencia.
1: Bueno, enhorabuena, Roque.
5: Este evento. Muchas gracias.
1: Enhorabuena. ¿De qué se va a tratar la conferencia de hoy? Porque hoy van a estar en compañía tegua Rosa Picó, Rodri Muñoz, Irene del Moral, Nerea López, Sergio Ayala y molta más gente. Pero, ¿de qué aneu a hablar?
5: A ver... De lo que yo voy a hablar es básicamente mi historia y de la actitud positiva siempre.
1: Siempre. Siempre, Roque. Un evento benéfico que se celebra en favor de Aspanion, esa asociación que lucha contra el cáncer infantil.
5: Así es, así es. Ojalá que podamos ayudarles. Siempre. Ojalá.
1: I el 100% de lo recaudat anirà destinat a ajudar a xiquets en càncer i a les seves famílies. És correcte?
5: Justamente.
1: Molt bé.
5: I nada.
1: Roque, cítamos, per favor. És a les 4 de la vesprà, veritat?
5: Justo. Les 4 de la tarde en Villarreal.
1: Plaça de la Vila número 2.
5: Ahí está.
1: Fundació Caixa Rural de Villarreal. I serà una vesprà que, sense dubte, va deixar aquestes petxades i aquestes marques en el cor dels assistents. Roque Star, sempre estem amb tu i gràcies per estar tu amb nosaltres.
5: Igualmente, que vaya muy bien.
1: Un fort abraç.
5: Un abrazo, que vaya muy bien.

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: I parlem de les Illes Bermudes. Alfredo, està bé. Què ganes tenies d'abordar aquest tema, eh? No, sí, sí.
2: Anem a abordar aquest tema perquè s'ha fet mundialment famós. És que per on vaig, la gent va amb Bermudes.
1: La gent va amb Bermudes.
2: Però el que la gent no sap d'on ve les Bermudes.
1: A veure, la gent sap que hi ha una illa que es diu l'illa de les Bermudes.
2: Però molta poca gent.
3: El triàngulo de les Bermudes.
1: Clar, sí, però mundialment famós.
2: Sí, mundialment famós. Però mira, les Bermudes es començaren en el segle XVI. No es comencem d'ahir. O sigui, no és una tendència d'ara.
1: O sigui, el pantaló curt.
2: El pantaló curt, molt bé. M'agrada, jo anava a dir això, el pantaló curt, que diguem així, en València va ser pantaló curt i tallat. A mi m'agrada també molt que ara diu molt xic, que xiques, homes i dones, xiquets i xiquetes, tots van en el denim, que és el vaquero, quan jo t'ho explique, tallat en tisora, sense cosit, desfilarxat.
1: Quan te queda curtet ja, doncs tens quatre tallades ahí.
2: Això ho feia moltes vegades.
1: Te fas un dobladillo.
2: I ja, no, sense dobladillo.
1: T'assegura que jo també ho he fet, sí, eh?
2: Sense dobladillo. Te'l deixes així de caure i ja està. Bueno, el tema de les Bermudes és i ara és una cosa que n'hi ha que comentar igual a la gent perquè ho sàpia. L'origen de la Bermuda ve del 1816. O sigui, quan es comença ja oficialment, es comença a dur ja el Bermudes en l'exèrcit, inclús l'exèrcit britànic, que no s'adaptava al calor d'allí. Entonces, per adaptar-se al calor d'allí, anaven tots en jaqueta, pantaló llarg, corbata, els mocassins i els calcetins. Entonces, per suportar el calor, és quan vingué la idea de tallar els pantalons. L'exèrcit britànic, allí en les Illes del Triàngulo de les Bermudes.
1: Lo que pasa es que son no es muy funcional, ¿no?, a l'hora de la batalla.
2: Bueno, allí ara és un uniforme oficial. Sí, les Bermudes,
1: sí, però no és funcional en la batalla.
2: No, en la batalla no. En sentit que un poc ja és el look que se diu ara d'anar per el carrer, el dia a dia, en els despatxos, en tal, la gent va en la seva acrobata, la seva blazer típica, els calcetins i de fils, per suport, sempre. Sí. I les Bermudes, que allí s'usen oficialment, no són el denim, el vaquero, són de lino o de cotó. O sigui, tot és superplanxat, l'altre dia hi ha anat un reportatge que m'encantava, van superplanxats. O sigui, a més, és algo que és natural, com nosaltres guardem el pantaló llarg, o sigui, que m'encantava, a tot tipus d'oficis, eh?
1: També veus així, algú que va així, no és habitual?
2: Sí, bueno, este estiu va ser tendència, la tendència és, d'alguna manera, que tota la gent no anem, jo també vaig, a vegades, en els vaqueros tallats, sinó que la Bermuda s'ha convertit ja en una peça ja, igual en home, que en dona, i està adaptant molt la dona també en una peça ja d'altre tipus de teles, de lino, de cotó, d'altre tipus de teixis, que ja no sigui el típic que duguem el vaquero en la camiseta. O sigui, estan donant-li ja un altre gust, que a mi m'agrada. O sigui, inclús la dona, per exemple, està usant molt la Bermuda en el xupetí d'home, que és el xaleco.
1: Però això, clar, per això...
2: Estem parlant d'ací ara, eh? Sí, que sí.
1: I d'un ambient informal, no, Alfredo?
2: D'un ambient informal, però a mi m'agrada. O sigui, a mi veure una xica en una Bermuda d'un teixit bé, que no sigui el denim, i un xaleco d'home, se m'encanta. És un look que m'encanta.
1: Això, com per aixer un dissabte per l'esprà, no?
2: Sí, un tardeo. Això és un tardeo.
1: El tardeo... Lo que es diu arreglado pero informal, no?
2: Exacto, el tardeo. Bueno, el tema també de les tendències és un poc, o sea, això ho va descobrir un espanyol que seria Juan Bermúdez. Per això també, veig el que va descobrir les isles. Per això ve també tot per ahí un poc lligat per ahí.
1: Que serà família de Núria Bermúdez?
2: Pues algo així no pot ser. I així va ser Juan Bermúdez, el que en el siglo XVI descobrió les islas, i és el que d'una manera, els que estàvem comentant, o sea, va imposar, també va forçar, igual que els inglesos, el dur la Bermuda. Però que tinguin en compte que va ser un espanyol. Per d'allí ve el nom de les Illes de les Bermudes, però ja era Juan Bermúdez. O sigui, entonces, l'altra història també és que és la inspiració, els habitants locals tots van en Bermudes, és una com... normal. O sigui, jo és que m'agrada molt, el reportatge que vaig veure me va encantar. O sigui, i el que me va agradar moltíssim és el colorit que porten, que te poden dur una blazer roja, una blazer blava, una blazer blanca, en combinar les Bermudes. O sigui, ho combina molt bé la gamma dels colors en això.
1: Sou de Bermudes, Pablo?
3: Cada setmana. Cada setmana, sí. I de fet...
1: Per al tardeig, no?
3: Clar, i m'agrada... Una cosa que m'agrada molt anar... Bueno, el Bermudes també arregla, no? El Bermudes d'estes de calaveres ni coses, vull dir que tinguin també un estil, no?
2: Sí.
3: El Bermudes és en un color blavet, alguna ratlleta roxeta, un estil...
1: En sobrietat, no?
3: Sí, m'agrada molt anar a comprar en Bermudes. En estiu. M'agrada molt... Sí, sí. A veure, no és el meu hobby, no estic pensant que plegui el cada setmana per anar a comprar en Bermudes, però és cert que a l'hora d'anar a comprar... cap de setmana, sobretot, m'agrada molt anar a comprar molt còmode, crec que compres molt millor quan vas còmode molt millor. I m'agrada molt anar a comprar en pantaló curtet.
1: I tu, Dani, és el de Bermudes? No.
2: No. No, és que lo que Dani, n'hi ha gent que no li agrada, no sé per què.
4: A mi m'agrada, però sí que n'hi ha amics meus que el porten i va a la moda, però jo no soc molt de Bermudes.
2: Però així la Bermuda l'hem adaptat a anar, com ell diu, còmodes de cap de setmana, sí, o de compres, sí, sí.
3: I d'anar en
2: zapatilles o en xancles. Ells ho porten en mocassins.
3: I de fet, Alfredo, no sé si m'enganyo, un estil també és anar molt còmode, pues, unes sabates nàutiques, unes bermudes i una camisa de mànega llarga junta a les bermudes arremangada, no? Vull dir, sí, dona un estil molt informal.
1: O en un polo, i també és un estil molt concret, molt sobrio, i que inclús podries encasillar en un perfil, no? Mm. Però vaig obrir un meló. Vaig obrir un meló

0: per on tenen que arribar les Bermudes?
1: Tenen, les Bermudes tenen que arribar...
0: No, ojo, cuidado, eh? Ojo, cuidado, perquè les Bermudes a mitad, jo què sé, a mitad cuixa, pel xenoll, per dalt del xenoll, no. Per baix del xenoll, a mitad xenoll...
1: Quan diguem Bermuda, la Bermuda té que ser tapant el xenoll, o a mitad xenoll. Això és la Bermuda. En el cabant, si ho veus en homes i en dones, n'hi ha que les porten, vamos, o sea, hasta allà dalt. Sol... És que això ja no és Bermuda. És això short. Ja és un justo. Això és un short, un pantaló curt, com tu vulguis dir-li.
0: Però immediatament per dalt del xenoll seria Bermuda o seria un pantaló curt?
1: No, seria la Bermuda, que és com un pantaló curt, que diguem sí. Així, té que cobrir-te mig xenoll. I si és, en do, si és una tela de lino o de fil, té que ser en doble. Que digam lo que digam doble,
0: el dobladillo,
1: que se diu així, o sea, és un poc aixina. Això és lo que te queda, això és lo que és la imatge de la Bermuda, de perfecta, és això. El mocassín bàsic en tons blaus, els calcetins combinats en els colors, la blazer, camisa de ratlles o llisa, corbata.
0: Però en els calcetins combinats en els colors de la Bermuda?
1: Hombre, intenta, si vols fer un estilisme que te quedes, buscar un poc la gamma de colors. No pots fer un destari fuori de gamma de colors. Si sí. Tu a mi la veres i el blau marino, pues a millor te queda molt bé que tu el mocassin blau marino i a lo millor el calcetí que el pots dur de, o bé en marino també, o un color més claret, un tono més blau, la gamma dels blaus. Ells treballen molt de la gamma dels colors, però treballen molt la imatge. O sea, és algo que me va agradar moltíssim quan va veure el reportatge de la gent per al carrer. O sea, el típic executiu que el veies i dic, se ho treballen. O sea, y es algo que, per això és el que crida l'atenció, per això és la paraula Bermuda. Lo demés que tu me preguntaves és lo que si ho hem adaptat en plan còmodo. Lo que estava dient, en plan còmodo, en plan el cap de setmana me posa la bermudeta, les sneakers i tal. Ells no les duen en sneakers, les porten sempre en mocassins. Perquè és el uniforme de la isla i és el que es dona l'orgull de ser la isla de les Bermudes.
0: Però l'uniforme de la isla, o sea, oficiós, no, oficial no serà, no? No serà l'uniforme de l'illa com tal.
1: Sí. Sí, oficial, sí, se van declarar oficial.
0: Però no pots obligar a la ciutadania a vestir d'una forma.
1: Tu no pots obligar, però en certs actes oficials...
0: Protocolaris.
1: Sí, exacte, o sea, sí. Exacte, sí, que entonces sí que te obliguen, bueno, así nos obliguen a dir un acto, pues, de traje oscuro, las mujeres de cóctel, tal, pues así un poco... Allí
2: diuen en Bermudes.
1: És en Bermudes. Que, és que Padell és el traje nostre, blau marino. Uh-huh. És que així sabeu que així nosaltres som de blaus. El blau marino, per les comunions, per les bodes i per tota la història.
0: Pues, marca un color oficial, aquest protocol?
1: No marca un color oficial. Marca que tens que anar a Xina i no entra el teixit del denim, del vaquero. Això sí que t'ho marquen. Perquè estiguin mirant-ho, entenent tot. El que no ells accepten, que tu en un acte oficial que te diguin que te fiques el denim. És descartat, perquè el denim és una prenda vaquera, una prenda més còmoda, més diferent. Jo dic vaquero perquè la gent entenga el que és el denim.
2: I sense xancles, no?
1: Xancles per a nada, ells no els agrada gens dur la
2: bermudes.
1: No els agrada.
2: Unes bermudes, jo crec que unes bermudes li dona més qualitat, unes nàutiques, i en el moment que te fes unes xancles, la bermuda perd el seu estil.
1: Sí,
2: no?
1: Però, el que
0: però si
1: te'n
0: vas a la platja, si te'n vas a la platja...
1: Però és que així ho hem agarrat com a còmodo, i allí ho hem agarrat com a... Allí ho tenen com a algo oficial. I això és la gran diferència que n'hi ha. És com així també ara, per exemple, molta la gent va a eventos que jo observe, van en traje blanc marino sense corbata, en camisa sense corbata. I és algo que jo no acabe d'entendre a vegades. Perquè si tu estàs dient que dugues el tres coses, o sigui, que traje escurt, camisa blanca, no, jo crec que dugues corbata.
2: De fet, una tendència, si no m'enganya, Alfredo, jo la que he tingut un xiquet que ha pres la comunió, que ara en els trajes de comunió hi ha una tendència també de bermuda, no? En el traje de comunió. És una tendència últimament.
0: Cert.
2: El lino...
1: Sí, ja fa temps.
2: Però últimament sí que n'hi ha molta tendència del pantaló curter de lino en el traje de comunió, que pot ser antigament, no?
1: No, no. Això ha vingut un poc després que hem estat informant. Després de que... Perdó. S'ha potenciat tant la bermuda, que hasta ahí se m'ha arribat. La imatge del xiquet de comunió, com tu acabes de dir, és la que en realitat dona compte que és la que està en la isla de les Bermudes, uh-huh. Que va en el mocassín blau marino, en el calcetí, en el pantaló en volta...
0: I hombre, n'hi ha debat, Ojo, n'hi ha lío.
1: Bueno,
0: n'hi ha lío perquè diuen... És que al fil de l'informació que donaves, Alfredo, he entrat per allà a buscar un poc a internet, i diu que tenen una medida oficial. La Bermuda clàssica ha d'acabar aproximadament entre 2 i 5 centímetres per damunt del xenoll. Si és molt més curta, es considera un pantaló curt. I clar. Si baixa clarament del xenoll, ja entra en altres categories. Però ha de ser per dalt del xenoll, de 2 a 5 centímetres.
1: Jo t'he dit que estan les dues versions. Està per baix del xenoll, cobrint el xenoll, Una. L'altra és la que te cobreix meitat de genoll i en acabant, quan ja puges més amunt, ja no és bermuda, ja és pantaló curt. És el que jo t'he dit, és així.
0: A veure, els de les bermudes, els habitats de les bermudes, són en la bermuda com els valencians en la palla?
1: Bueno, pues,
0: dir, és que, no. No, és que a veure sí. Si te fiques una bermuda que dius, no. Això no és bermuda?
1: No, perquè la paella...
2: Això no és arròs.
1: No és arròs.
0: Pantalón corto con cosas no és bermuda.
1: No, pues exacte, pues així no seria. O sea, diguem que la moto és valenciana, a mi m'agrada tots els dies la paella, m'encanta l'arròs, m'encanta tots els dies, i no compari, és una altra cosa completament diferent.
0: No, ja, però és que...
1: Lo que passa que...
0: A veure, és que això, vull dir, este debat està, és dir...
1: Sí, és el que t'anava a dir.
0: Al final, se sol agarrar un model d'una cosa i a qualsevol cosa pareguda se li sol posar aquest nom, com per exemple a la salsa bolognesa.
1: Sí, total.
0: Si tu fas una salsa bolognesa així, que és pràcticament tomata i atún, bueno,
1: però,
2: segurament... O a la carbonara, el tema de la nata, que també és un debat, és nata o no nata, que no sé si ficar nata.
1: Però
2: en
1: si tu
2: cas.
1: Ves reportatges de qualsevol isla griega o qualsevol isla en Ibiza, o sea, tu, que també vas igual que allí, la bermuda s'ha adaptat a tot, però bermuda, diguem bermuda, però és pantaló curt.
0: Sí, clar, ahí està, per això ho
1: veiem. És la diferència, si sí, tu veus un reportatge, estan desbordats de turisme, estan desbordats en qualsevol, sobretot les illes griegues, no? Veus el que tu dius, les xancletes, el pantaló curt, igual, xica, i la típica camiseta. I ja està, això és la imatge que vegem. Ells no, ells volen trenquen aquesta imatge. Que de veure aquesta imatge de les xancletes, de la bermuda i la camiseta, a veure una blazer, una camisa, una corbata, una bona, un bon teixit de lino o de fil, un bon mocassin, això, mira si canvia el look. És totalment diferent, o sea, per això és oficial el que t'hi ha donat. I això ho poden, com tu dius, això ho poden gastar-ho tot l'any. És un poble que, diguem, i així la gent, molta gent, jo que també he parlat d'això, se posen a començar a dir el pantaló curtia ara ja i fins a octubre el duen. No n'hi ha una fecha concreta per la bermuda.
2: I ara des d'abril.
1: Exacte, ara des d'abril fins a octubre la gent ja veus per el carrer que van en pantalons curts. No, o sigui, que és intemporal.
0: I segons d'on vingues, potser en gener o febrer, si vas preparant-se pel centre, també te trobes algú.
1: Donis, tu també agafes molt avió i ho saps. Antes en l'avió tu no podies pujar en bermuda.
0: No ho sabia.
1: Curta. Pues antes no podies, i ara ja se puja.
0: Home, sí, ara t'assegura que se puja.
1: No, però això tu t'ho dic jo, antes no sí, se podia.
2: La bermuda de Donís és el pantaló llarg per a un altre.
0: Depèn de qui sigui l'altre.
1: Estàs d'acord amb el que
3: estigui? La bermuda de Donís per a mi és un pantaló llarg.
2: Correcte.
1: Sí. Antes no se podia pujar en bermuda.
0: No ho sabia. No sabia.
1: I ara tu, bueno, ara no. Jo vas començar a veure-ho ja així quan se feu l'American Cup, que la gent que jo agarrava l'avió per anar a Milán, sobretot els italians, ja pujaven en l'avió i en bermudes. O sigui, que s'ha convertit ja en una peça habitual.
0: Sobre les bermudes, acabem de parlar sobre aquest pantaló curt, o aquesta, sí, aquesta prenda que és probablement l'únic pantaló curt del món que pot considerar-se oficialment roba d'oficina.
1: Sí.
0: Seguim en Fora de Cobertura i estrenarem a Pinedo, a Casa Borràs, Pinedo, València, on està Cardina Quilis.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Cardina Quilis, què tal, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia. Així estem.
0: Molt bon dia. Sí, tu veuràs a molta gent entrant en bermudes, no?
5: I més de deberes. I més en el calor que està fent tots els dies, Donís.
0: Efectivament.
5: Que ja pareix que estiguem en plíciu. No sé, en agost, com anem a estar?
0: Tots els anys diguem això, eh? Tots els anys diguem això.
5: Més de deberes. Molt bé. Mira, ja que estem, ja arriba la calor,
0: sí.
5: Anem a fer un plat, pues, això, d'estiu. Fresquet de la mar, de la platja, pues, i avui havia pensat en fer un arròs roig en roixos, en carabineros.
0: Olé.
5: És un plat que avui en dia se pot dir que forma part ja de la cuina valenciana, no tradicional, perquè no és tradicional, però sí, els ingredients que porta són de la terreta, que dic jo, són sí. De la mar, i tot el voltant de la comunitat rosa en el que és la costa.
0: Sí que s'ha convertit en un plat d'aixòs que no, bueno, fa alguns anys, no molts, però ja fa alguns anys han sigut innovacions sobre la paella.
5: Exacte.
0: Perquè al final parlem d'un arròs a banda, no, Cardina?
5: No té res a veure. No té res a veure un arròs a banda.
0: A veure,
5: no,
0: parlem d'un arròs de marisc, on també va tot pelat, i, no? De senyoret, volia dir. Perdona.
5: No, què va. I te vaig a dir, sobre portar totes les paelles, o els ingredients que porta marisc. Cada marisc, el que és gambes, cigales, roxos, boaband, bueno, llamanto, langosta, cada un té les seves característiques, tenen sabors molt diferents.
0: Però l'arròs roig i els roxos...
5: Es en carabineros.
0: Efectivament.

0: Sí.
1: Claro, vull dir, parlem, seria...
0: I no, pràcticament, no
1: sé pel... Pràcticament, entre cometes, seria un arròs del senyoret canviant pocs ingredients, no? O m'equivoque, no, no, igual m'equivoque.
0: No, sí, sí, Doni, sí, no, no, no té res a veure.
1: Saps què passa? És que jo sé... Carolina, Carolina, sé minxar-me-lo, però no sé fer-lo, per això t'ho pregunte, val?
0: Vale, mira, pues sí. Mira, te vas a explicar que es sencillo. Mira, el arroz roig en rojos porta lo que es, porta en común en el señor y en la banda, es la sepia o calamar trocechat y la tomata. Todo lo demás cambia el sabor. Bueno, lo que es la forma, el fumet del arroz roig sí. Se va en el space de del roig,
1: sí.
0: Del carabinero cuando se pela.
1: El esforces, sí.
0: Exacto, en les corfes se fa el fumet i d'ahí és lo que se trau per a fer l'arrosset, o sea, i no porta res de caldo de peix.
1: Anda.
0: Claro, per això te dic que és molt diferent. I sí que de veres que se va posar el carabinero pelaet, però de normal jo el pose sencer. Però sí que se trau la consistència dels caps, que tenen molt de substància, i lo que són les cortes.
1: Carolina, se n'anem. Gràcies. Carolina Aquilis, que s'avorràs Pineda de València.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
0: Un beset.
1: Amics de Fora de Cobertura, anem al boletí informatiu i tornem ràpidament en la segona hora de Fora de Cobertura. Fins ara.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia, com estan? Professors i professores voten a hores d'ara i fins a les 2 de forma telemàtica l'última proposta d'educació. Inclou una millora en les ràtios, un dels entrebancs que hi ha en la negociació. Marc Candela, de l'Estep.
4: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, que tanquem un acord. La consellera també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arribem.
2: Les reivindicacions estan la majoria recollides en els pressupostos de la Generalitat presentats ahir, segons el president Juan Fran Pérez Llorca.
5: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
2: Si el professorat rebutja en votació la proposta de la conselleria, després demà dilluns encetarien la quarta setmana de vaga i dimarts comencen els exàmens de la Pau. La Universitat Politècnica de València ha fet una crida al diàleg i a l'entesa entre la conselleria i els sindicats. La Politècnica considera prioritari protegir el dret de l'alumnat a afrontar les proves d'accés a la universitat en garanties, especialment en unes dades decisives per al seu futur acadèmic i personal. La Universitat de València també va fer un comunicat dijous passat en la mateixa línia, dos escrits que arriben després de les crítiques per part de l'Associació de Professors Correctors de les Proves Selectives, que van acusar les 5 universitats públiques valencianes de falta de suport al professorat. I anem en l'horatge perquè fa calor, tot i que és modera respecte a la calor que va fer ahir. Estem en uns 35 graus en algun punt que puguem arribar a l'interior. I us obviols, bon dia.
6: Bon dia. Des del 2015 no es vivia un dia tan càlid en un mes de maig com el que vam tindre ahir. Avui continua la calor, però ja serà més moderada. Això sí, venim d'una nit sufocant en algunes zones de la costa en què no s'ha baixat dels 20 graus. Avui s'espera un descens tèrmic de 4 a 8 graus al nord i al litoral i al prelitoral de la província de València. Però encara aplegarem els 35 graus, fins i tot els superarem a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. En general, avui màximes de 26 a 29 a la costa i entre 30 i 35 a l'interior. Matí de sol i, a diferència de dies anteriors, de vesprada creixeran núvols a l'interior que deixaran ruixats localment acompanyats de tempesta entre l'Alt Millars, la Serrania i el Camp de Túria. Esta pròxima nit i matinada tornarà a ser molt càlida. Demà baixaran lleugerament les temperatures a l'interior i demà sí que augmenta el risc de ruixats i tronades, especialment a l'interior nord. De fet, s'activa un avís perquè podrien caure 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyats de granís i de fortes ratxes de vent.
2: Gràcies, Lluís. I avui obri l'Hospital d'Ontinyent. Arriben els primers pacients en ambulàncies des de l'antic. Després demà dilluns es farà el trasllat complet. Serà quan estarà en total funcionament. Les urgències generals s'han iniciat a les 8 del matí. L'Hospital

0: L'ha costat, veurà, 73 milions i té 137 nous llocs de treball de personal sanitari. I de l'actualitat internacional, potser s'està a punt de signar un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, encara que Trump no es pronuncia en una decisió final. Trump no aclarís en quin punt es troben les negociacions. Així ho ha dit el seu secretari de guerra, Peter Hegseth, des de Singapur.
1: Both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions.
0: Matisa que encara tenen una reserva d'armes important i que el president nord-americà té paciència. Anem ja en els esports i ja sabem els dos camins que pot tindre València Bàsquet de cara al play-off del títol. Raúl Pina, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Frederic. València Bàsquet jugarà demà a les 7 de la vesprada al Palau amb el Barça, el partit de la jornada 33 de la Lliga ACB. Pedro Martínez té clar que, tot i la complicació de l'escenari, la idea és clara.
3: Sabemos que va ser un partido muy, muy complicado. Pero bueno, intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
2: Si els taronja superen el Barça, acabaran segons de la Lliga regular de l'ACB. Amb este condicionant, el primer duel de quarts de final seria dimecres 3 de juny al Roig Arena amb Bilbao. En cas de derrota contra el Barça, València Bàsquet seria quint i arrencaria el play-off dimarts al Bues Arena contra Baskonia, i el segon partit de la sèrie es disputaria dijous al Roig Arena. Recordem que l'eliminatòria de quarts és el millor de 3 partits i avançaria a semifinals el primer a guanyar-ne 2.
0: Gràcies, Raúl, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Elsports 96.8.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu a tu.

0: Son les 11 y 7 minutos, seguimos en Apunt Radio, en Fora de Cobertura. Continuamos nosotros, Jota González. ¿Cómo estás, Jota?
1: Buen día, aquí seguimos.
0: Dani Teruel, ¿seguimos?
2: Aquí seguimos.
0: Alfredo Esteve.
3: Así estem.
0: Continuem en este programa i atenció perquè arriba l'estudi número 1 d'Apunt Radio, un home que... bueno, un artista que ha aconseguit posar música a emocions molt difícils d'explicar en paraules. Cantautor valencià, mestre de professió i músic per vocació. El seu nom es va fer especialment conegut gràcies a Veus de València, Voces de València. Una cançó que va néixer des de la solidaritat i acabar convertint-se en un himne per a moltes persones en la fatídica Dana que va patir la província de València. Però darrere d'aquest tema hi ha molta més sensibilitat, compromís en la seva terra i una forma molt personal d'entendre la música. Rebem en l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio al senyor Rei Hortolà.
4: Què tal?
1: Bravo.
4: Bon dia, moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs, Rei?
4: Molt bé, molt agraït d'estar ací, de començar el cap de setmana ací, és una meravella i un regal.
0: Home, clar, estava pensant jo, ara que ho ha dit, ha sigut quan m'ha vingut al cap. Hi ha molta gent que diu, oye, vine per casi rei, vine per casi rei.
4: Sí,
0: clar,
4: sí,
0: a tu
4: sí,
0: diuen
4: sí.
0: Rei i pareix que sigui una cosa...
4: Sí, a vegades fem la broma sempre, estic en un restaurant o ve un camarer i me diu,

0: i sense pensar les conseqüències que anava a tindre, sobretot emocionals en la gent.
1: Anem a escoltar esta cançó per a posar-nos en situació, en context, i ara parlem d'ella.

0: Previnguts, dia, els companys de l'estudi, previnguts. Acaba la cançó en una sensibilitat extrema. Rei, que n'hi ha que tindre per a compondre, però a més en un nuc en la gola, no? Quan recordem les circumstàncies que la voltaven.
1: Sí, totalment, jo acaba que l'escolte torne a aquests moments. I el que tu dius, un nuc ahí en la gola sempre. Veuen moltíssims records. I tu has dit, per a composar això, realment jo penso que jo no tinc la sensació d'haver composat la cançó, que és com que vaig ser d'una manera totalment natural, com una explosió de sentiments, i no crec que siga habilitat meua de composició. No sé si m'explique.
0: Home, la mateixa cançó sempre s'ha dit que no sona igual canta per una persona que canta per una altra persona. O sigui, la sensibilitat ja que tindrà. Però per altra banda, és que en aquest moment en què es va fer palesa la unió, la solidaritat, l'amistat, la comunitat, no? Quan parla de comunitat no parla només de la comunitat valenciana, sinó una unió de persones, no? Perquè a València vingué gent de tots els racons d'Espanya, inclús de fora d'Espanya. Però aquest moment en què al final de la cançó fas un cluc a l'himne de València és que és ja el que faltava per a coronar el tema.
1: Clar, a més és el que tu has dit, no? tota la gent que venia i l'himne té aquesta oració que germans vingau, que ja ho diu l'himne, i és que era com... I això va ser en el mateix estudi que se mos va córrer, diu, anem a ficar l'himne.
0: És que acabes citant a la Mare de Déu dels Desemparats, que és marca València, i en acabant, pues, eixes notes de l'himne, no? És que és una cosa increïble, de veritat. Enhorabona per eixe treball.
1: Gràcies. El que passa és que jo sempre pensé, quan me donen l'enhorabona d'aquesta cançó, jo... És com que la cançó ha deixat de ser meua, és com... És de tot el món ja, no considere... Te puc parlar de projecte, de les meves cançons que van a part, però aquesta és com que... Ja és de València.
0: Bueno, pues en aquest cas, si no vols que l'enhorabona, te donen les gràcies, no? Per regalar-nos esta cançó, que la veritat és que veu en ells. Efectivament, Rei Hortolà es dona a conèixer de forma massiva en aquest moment. Eixa cançó te porta moltes alegries, també. A veure, valga un poquet el contrast, no? Evidentment, la cançó no parla d'alegries, ni molt manco, però sí que te dona a conèixer, te fa popular, fa que molta gent tinga eixe tema per a recordar coses que no han de tornar a passar i per a recordar els seus també.
1: Sí, totalment. Bueno, aquests dies que quan vaig dir la cançó, moltíssima gent

0: mos contava les emocions que li provocava la cançó. Sent que no havia pogut plorar encara fins que va escoltar la cançó. Per tant, ara ha passat un any i pico, quasi dos anys farà en uns mesos. I, clar, la gent, a l'escoltar la cançó, torna a aquests moments. És una cosa que té la música, no? Que te transporta al lloc on tu has sentit més aquesta cançó.
1: Què ha sigut per tu, Voces de València?
0: Per a mi, és una pregunta molt, molt complicada. És veritat que a nivell musical ha corroborat el que jo vull fer en la música, que és transmetre el que duc dins. Jo me passe la vida observant al meu voltant, sentint tot el que tinc al voltant, i les emocions que jo sent se transformen en cançons, que és el que he fet en el disc, en totes les cançons que he fet, i ahí me vas donar compte del poder que té una emoció transformada en cançó, i és el que vull fer.
1: Per cert, Rei Hortolà, d'on naix ese rei?
0: Sí, jo em dic Ramon, és el meu nom, i els meus amics començaren en l'institut Raymond, i al final se va acortar a Rei. I me diuen Rei.
1: Ah, que bo.
0: Entonces, els meus amics, és com l'abreviatura de Raymond. No sé si és algo que algú més ha xafet aquesta abreviatura, però així va ser.
1: Que bo, i al final s'ha quedat en Rei, que queda molt aristocràtic, no?
0: Clar, sobretot en València o en Galícia, la paraula rei en llatina també fa menció a rei del rei, de la realeza, que no és el meu cas. Jo no soc rei de ningú puesto ni de ma casa, soc del rei.
1: Bueno, del corral i del carrer, no? Que,
0: exactament.
1: Que cantaven les mares, no?
0: Sí.
1: Que han transmès aquesta cultura valenciana de generació en generació. Però bé, Voces de València va arribar a molta gent, però no és l'única música de Rei Hortolà. Ara, de fet, has portat en vinil,
0: sí,
1: el disc.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Terra, el teu nou treball.
0: Terra, es diu, sí.
1: Conta-mos això, el Terra, perquè a veure, cara A, 5 cançons, cara B, 5 cançons.
0: Sí, són 10 cançons. Les hem ficat també a la portada, totes les baldosetes. Un poquet hem volgut fer referència a les baldoses típiques de Manises, de ceràmica, en aquest color blau, Manises. El dissenyador, la veritat és que ha fet un treball excel·lent, és una meravella. Cada cançó és una de les baldosetes. I com que a ma casa, en casa dels meus pares, en Llíria, tenim un lloc que està fora, que és com per a sopar, no? I té les baldosetes i ses.
1: Una porxadeta.
0: Com?
1: Una porxadeta?
0: Sí, una porxadeta, exactament. I ahí estan totes les baldosetes. Aleshores ha sigut una cosa que jo he vist tota la meva vida i que he volgut plasmar així, perquè al final la terra també... El concepte de terra del disc no solament és la terra com a tal del lloc on vius, no? És on tu pots créixer, no? La terra fa que les llavors creixin. I jo puc trobar aquesta terra en llocs molt llunyans a la meua terra, que és València. També la puc trobar dins meua, també la puc trobar en ma casa dels meus pares. Parla de molts tipus de terra. És un recorregut, també.
1: En terra, efectivament, trobem 10 cançons, però de les 10 cançons, te dic que podríem escoltar Rincones d'esta tierra, per exemple.
0: Sí, de una meravella.

0: Bueno, estava clara, no? Estava clara.
1: Aquesta me la vaig a ficar per acabar els concerts. Per acabar els concerts me la vaig a ficar.
0: Te la va cantar tot el món.
2: Sí, sí.
0: Te dic jo...
1: De quin any és això?
0: Pues no ho sé, però...
3: És bastante antigua, eh? Per això, ja te la digo.
1: Avui heu anat a matar-me.
0: Te la canta Luis Miguel, però te la canta Vicente Fernández en moltíssimes voltes. Sí, sí, sí, sí, una ranchera clàssica. Sí,
2: sí, lo que és un hecho és que con la canción de Reyes s'ha coronado él, eh?
0: Sí, sí, veritat?
2: S'ha coronado.
0: Veritat? Bueno, esta era molt de número uno, també, no?
4: Sí, sí, la veritat, sí, que sí, bueno, vale, no, sí. No, no.

0: No sé quina seria la rúbrica per avaluar-les.
1: Jo t'ho estava dient, tio, és Luis Miguel, Luis Miguel. Però no va ser.
2: Home, Luis Miguel ha cantat, però molt anterior.
1: Sí, però la...
3: ¿De quién es?
4: Tengo el dato, ¿eh? Tengo el dato y estamos hablando del año 1971.
3: ¡Ojo! Hace nada.
0: No estaba yo ni proyecto.
2: ¿Autor?
4: Fue compuesta por el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez y lanzado oficialmente en el año 71, como hemos dicho.
2: Claro, sí, te digo, dale, dale, José Alfredo.
4: Claro, ya lo hay.
3: Dale, dale.
2: Pudieron recibir. Bueno.
0: Claro, los meus pares tendrían 9 años, 8 años. Claro, no estaba ni proyecto.
2: Seguim fora de cobertura. Tenim partit benèfic, atenció, Goals for Freedom. I partim amb Patricia Campos, al costat del fil telefònic. Què tal, Patricia, com estàs? Hola, Patricia. Ara sí, ara sí, ara sí. Com estàs, Patricia?
5: Pues contenta y agraïda de que sempre conteu amb mi. Aixina, que moltíssimes gràcies per a col·laborar i fer l'escoleta que estem fent en Uganda.
2: Cantants i molt pagats estem nosaltres que ens atengues al telèfon i ens contes de primera mà.
5: Un plaer.
2: Lo que és este partit benèfic, que es celebra en Onda el pròxim dissabte 6 de juny.
5: El dia 6 a les 10 en el Camp de la Cosa. O sea, veniu, per favor, a jugar, a disfrutar de l'esport, un almorzaret, una camiseta i tot per 6 euros. Bueno, si algú vol donar un milió d'euros, pues també és benvingut, però mínim 6 euros, que és molt poquet, però és un partit que estem fent durant molts anys ja en Onda, jo soc d'Onda, i gràcies a l'Ajuntament, a la parròquia de Descarmelites d'Onda, pues a tota la gent que ens ajude a poder dur-lo a terme, se reunim un grup de persones, de dones, d'homes, de xiquets, de xiquetes, se fiquem a xula al futbol, que són 50 contra 50, s'ho passen superbé, després almorcem, i és una jornada que...
2: Un moment, 50 bueno, contra 50?
4: Caben todos?
5: Sí, més o menys. Saps el que passa? Que com hi ha gent que mai ha practicat esport, pues un camp 11 és molt gran per una persona que no estiga...
2: Però 50, no contra, 50 contra 50, ja, sols falta que me digues que jugo en un quarto de bany. Ja.
5: Però imagina lo divertit que és, que dic, vas a poder la peta al baló i és moltíssim. És un dir, no? Però són moltíssima gent per a que tots participen.
2: Sí,
5: i està superguai perquè tu passes bé que és un partit amistós. I el que recollim és per a fer una escola que, bueno, no és una escola com les nostres, no? Desafortunadament és una escola més humilde, però per a tots els xiquets i xiquetes que, pues, això que no tenen, res de menjar, que no tenen roba, que no tenen, pues no saben ni escriure, ni contar, ni llegir, ni res, pues intentem pues donar-les un poc de dignitat i volem fer l'escoleta per a gravar-los ahí, sobretot per a protegir-lo, no?, de les coses roïs que passen Uganda, la gent que viu en el carrer, i donar-les una formació per a que puguin eixir d'aquest cicle de la misèria i de la pobrea.
2: El pròxim 6 de juny, dissabte, en Onda, tenim una cita en l'històric camp de futbol Camp de la Cosa, a les 10 del matí, ho he dit? Sí, a les 10 del matí. Per a recaudar fondos i per a projectes educatius i d'empoderament en Uganda. Patricia, gràcies i enhorabona per el que estàs fent, eh?
5: Gràcies a vosaltres per atendre'm i que sàpies que tu sí que eres el rei de la navegació.
2: Olé, olé, olé, olé. Un aplaudiment per allà, per favor. Que cosa més bonica. És que n'hi ha que voler-la, n'hi ha que voler-la. Patricia, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tots. Adéu.
2: Fort abraç. Adéu, un bes. Adéu. Seguim en fora de cobertura, amics. Atenció, notícies absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. Podrien ser-ho perquè la realitat saps que ve que supera
0: sí,
2: la ficció.
0: Sí, no saps.
2: No. Anem a veure què... I t'abans seguim su cuenta este, el del ranking.
0: A veure,
4: allà voy. Vamos a ver.
2: Lo primer surrealista era el ranking, ¿vale?
0: La primera.
2: ¿Verdadero o falso?
4: Pues entonces vamos con la segunda noticia, ¿no, Denis? Dice que en pleno auge de su disco Born This Way, la diva del pop Lady Gaga inició trámites para adquirir una gigantesca estructura de plástico reciclado flotante en el Océano Pacífico. El plan de Gaga era construir un microestado independiente llamado Gagalandia con su propia constitución pacifista.
0: ¡Guau! Wow.
2: ¿Qué dios?
0: Yo esta diría que es... Es que podría ser perfectamente, pero yo diría que es masa para la calabaza. Yo digo que es falsa.
6: Yo digo que es verdadera.
0: ¿Sí?
6: Sí, porque es muy excéntrica. Desde el vestido de carne a...
0: Yo digo que es verdadera.
2: ¿Verdadera, verdadera? Rey digo que
0: para no me está claro. Me estoy ofendiendo tan. He dicho falsa, va, me la vas a chugar.
2: Yo voy a decir que es verdadera, hazme.
4: Me encanta haceros dudar. Y en este caso solo ha acertado Rey, porque esto es falso.
2: Bravo, venga,
0: me parecía más, me parecía más.
2: Muy bien.
4: Esto es falso, señores. Tengo otra noticia por aquí que dice que, aprovechando su enorme tiempo libre entre concierto y concierto de su gira mundial, Taylor Swift instaló un panal de abejas ecológico en su mansión de Rhode Island. Meses después, su equipo legal envió una orden de cese y desista a un apicultor local de la zona ante la queja de los vecinos por el molesto zumbido de las abejas.
0: Esta será veritat.
2: Verdadera.
0: Jo vaig a

0: corregirme.
1: Gràcies per triar Fora de Cobertura, gràcies per triar a Punt Ràdio. I aprofita per a recordar a tot el món que el pròxim dissabte 6 de juny a les 10 del matí estarem en directe en la Fira de la Tomata del Perelló, fent el programa en directe i fluint d'aquesta meravellosa fira en la que podrem disfrutar de música, podrem disfrutar de la bona tomata valenciana del Perelló, tomata rosa, una meravella. L'any passat ja estiguem i enguany repetim i recomanem a tot el món que es passe per allí. Arribem a la fi del nostre programa d'avui, tornem demà a les 10 i convidem a tot el món a continuar en sintonia en esta casa, en Punt a Punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, Jota González.
2: Gràcies, Donis.
1: Gràcies, Dani Teruel.
3: Gràcies.
1: Gràcies, Alfredo Esteve.
4: Hasta la pròxima.
1: I Rei Hortolà, gràcies per este disc que mos has portat. Enhorabona per la teua llavor dins de la música i que Terra sona molt i molt fort.
4: Moltíssimes gràcies per la invitació. He estat així a gustíssim. Gràcies.
1: Torna-ho a esta casa. Amics, adeu. Fins demà.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? Notícia d'última hora. Detingut un home a Torrent, a l'Horta Sud, com a presumpte autor d'agressions i amenaces a la parella, que acaba de tindre un bebè. Segons les investigacions, les agressions s'haurien iniciat quan la dona encara estava embarassada. El detingut, que ja ha passat a disposició judicial, té antecedents penals. Professors i professores voten a hores d'ara i fins a les 2 de forma telemàtica l'última proposta d'educació. Inclou una millora en les ràtios, un dels entrebancs que hi ha hagut en la negociació. Marc Candela, de l'Estep.
2: La gent està aguantant, però també té ganes, òbviament, de que tanquem un acord. La consellera també sap que ha de donar la resposta, perquè si les mobilitzacions continuen, el desgast per al govern és impressionant. Ara falta veure això, fins on arribem.
0: Les reivindicacions estan la majoria recollides en els pressupostos de la Generalitat presentats ahir, segons el president Juanfran Pérez Llorca.
3: Todos aquellos compromisos que se van avanzando en esa negociación ya están plasmados en ese presupuesto que empezamos su tramitación. Por ejemplo, mejorar la inversión en infraestructuras educativas, mejorar las condiciones del profesorado, avanzar en la inclusión, también consolidar la gratuidad de 0 a 3 años y también, por supuesto, reforzar el sistema universitario.
0: Si el professorat rebutja en votació la proposta de la conselleria, després demà dilluns encetarien la quarta setmana de vaga i dimarts comencen els exàmens de la Pau. La Universitat Politècnica de València ha fet una crida al diàleg i a l'entesa entre la conselleria i els sindicats. La Politècnica considera prioritari protegir el dret de l'alumnat a afrontar les proves d'accés a la universitat en garanties, especialment en unes dates decisives per al seu futur acadèmic i personal. La Universitat de València també va fer un comunicat dijous passat en la mateixa línia. Dos escrits que arriben després de les crítiques per part de l'Associació de Professors, correctors de les proves selectives, que van acusar les 5 universitats públiques valencianes de falta de suport al professorat. I el Consell ja ha presentat els pressupostos de la Generalitat per al 2026, 33.305 milions d'euros, que comporten un increment del 3,1% sobre els comptes del 2025. Els pressupostos ja estan en les Corts, on seran votats i previsiblement aprovats el 24 de juliol en els vots del Partit Popular i de Vox i l'oposició del Partit Socialista del País Valencià i de Compromís. El president Juanfran Pérez Llorca ha destacat que la despesa social es la prioridad.
3: Son los presupuestos más centrados con las personas. El refuerzo de los servicios públicos de sanidad, educación, atención social y vivienda se convierte en el pilar fundamental de estas cuentas 2026.
0: El gasto en sanitat és la partida més quantiosa, vora 9.500 milions d'euros. Tot i això, el president Pere Diorca ha volgut destacar que hi ha més rebaixes fiscals.
3: Van a ir acompañados de unas medidas fiscales que van a permitir que haya menos impuestos y vamos a demostrar que con menos despilfarro y con mejor gestión se pueden ofrecer también mejores servicios públicos.
0: Ara bé, estos arguments no convencen l'Esquerra. El Partit Socialista anuncia la presentació d'uns pressupostos alternatius per a superar, diu el síndic socialista José Muñoz, la submissió a l'extrema dreta.
4: Que eliminen este principi de prioritat nacional i sobretot que estiguen en les demandes reals. És que Abascal dirige la Comunitat Valenciana còmodament sentado en Madrid. La debilitat de Pérez Llorca és de tal calibre que Vox està aprovechándola i lo aprovecha imponiendo su ideario político en la Comunitat Valenciana.
0: Vox està satisfet per haver inclòs als pressupostos l'anomenada prioritat nacional. José María Llanos, síndics de Vox.
5: Los españoles primero, en las ayudas sociales, en el acceso a la vivienda, en todas esas medidas que dependen de la administración pública y que se están sosteniendo con sus impuestos.
0: Per a Compromís, el pressupost és una nova amenaça per als servicis públics. Carles Esteve.
6: Esta baixa d'impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguin útils per al que està patint la gent. Una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
0: La presentació dels pressupostos coincidia en la visita a València del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. I el responsable de la Hisenda Valenciana, José Antonio Rovira, ha aprofitat per a recordar-li el deute que arrossega la Generalitat i que en un 80% correspon a l'infrafinançament autonòmic. Rovira ha insistit a demanar al ministre el fons d'anivellament que aporte diners fins que s'aplica un nou model de finançament. José Antonio Rovira, conseller d'Hisenda.
7: Y reiterar la urgencia de que el gobierno apruebe un fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana. Un fondo que el señor ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando era conseller de Sanidad, de Hacienda aquí, lo pedía. Pero ahora parece que desde que es ministro se ha olvidado.
0: El ministre, Arcadi España, li ha respost que la Generalitat eixiria molt beneficiada si acceptarà els 3.700 milions del model de finançament proposat pel govern de l'Estat. I també ha criticat que el PP hagi votat en contra d'altres aportacions. Recorda que només falta posar dia i hora per a reunir-se amb el president Pere Llorca i reclama que els diputats valencians del PP no torpedegen els interessos valencians al Congrés dels Diputats a Madrid.
8: En els 1.300 milions d'euros que el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat per ajudar-lo a fer front a les despeses de la Dana, la primera volta van votar en contra. Hem tingut que dur-lo una segona volta. Jo li demano també al president Pere Llorca que es reunisca amb mi en tota la normalitat, i així serà, i que li demani a Feijóo que no vote en contra dels interessos de la Comunitat Valenciana.
0: Temps ja per a les notícies dels esports. Tragèdia en el Rally de la Ceràmica Castelló. Raül Pina, bon dia.
9: Bon dia, així és, Frederic, perquè en la vesprada nit d'ahir, en el tram que uneix les localitats de l'Alcora i Onda, el vehicle pilotat per Jordi Ortiz va patir un fort impacte. Com a conseqüència, el copilot i germà del pilot, Samuel Ortiz, va faltar en l'acte. Pel que fa al pilot, Jordi Ortiz està en estat molt greu ingressat a l'Hospital General Universitari de Castelló. El comitè organitzador del Rally de la Ceràmica ha decidit suspendre la prova en senyal de dol i respecte.
0: Gràcies, Raül, és tot. Tornarem amb més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
10: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Molt bon dia. Són les 12 i 7 minuts del migdia i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Per davant d'una jornada de dissabte plena d'hores de ràdio i esport que comencen ara mateix i que ens portaran fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí, fins que sense de la temporada 26-27, ja sense competicions pràcticament de totes les categories de manera oficial, que porten cobrint tota la temporada, tindrem coses diferents, seccions noves, xerrades, seccions que continuen, com la xarxa esportiva o com el futbol més nostre, les entrevistes també a protagonistes i esportistes del projecte FER i, clarament, en un ull ficat en el Mundial 2026 que arranca el pròxim 11 de juny i que tant de bo ens porte fins al 19 de juliol amb la selecció espanyola. Avui tenim un matí amb xarxa esportiva per a conèixer un poquet més i millor el projecte de xarxes socials de Mundo Mestalla. Tenim l'estrena també d'una secció que jo penso que va agradar molt, com és el Mundial a punt, on entrarem en els detalls, aspectes claus i noms propis de totes les seleccions

que van a participar en el Mundial de Estats Units, Canadà i Mèxic i que tindrem cada cap de setmana en David Ferris. Xerrada també tindrem en un superhome, un triatleta paralímpic

entre el València Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol. També més esport, raspall masculí en pilota valenciana i xerrada de pàdel abans d'anar tancant el dia en la secció del que ningú ens conta de futbol en Carlos Urrutia, en un resum també de la temporada en futbol femení i ja a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la matxa de la ràdio, les 12 i migdia i 10 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquets i xiquetges, el punt a punt.

Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro, afegint també a tot l'equip de tècnics de Apunt Ràdio, avui representats així per Maite Freitas, però tindrem també la participació d'Adolfo Pascual, de... també Manolo Palomar, bueno, pues, tota la resta de tècnics, també com és el cas d'Elena Herrera, i a la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Salva Gomis.

0: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt de Punt.
1: És l'equip del Punt Amunt per al matí d'avui i també la manera de contactar i de participar en el Punt Amunt d'este dissabte 30 de maig, on anem a contar-vos diferents coses. Tenim un menú de dissabte en partits i en seccions que vos contarem en la sintonia del Punt Amunt, així en directe. 12:30, la xarxa esportiva, amb Cristian Jiménez, creador i director de Mundo Mestalla. A la una, el Mundial a punt, amb David Ferris, scout valencià en el Minnesota United. A les dos, entrevista en un membre de la Fundació Trinitat Alfonso, com és Héctor Català, triatleta paralímpic. 12:30, entrevista de protagonistes del EON Orneo Alacant, d'handbol, en Ivan Montoya i Roy Sánchez, entrenador i jugador de l'equip. A les 3 farem una xicoteta pausa per a l'informatiu, per als companys dels informatius. A les 3:30 tornem amb el futbol més nostre, en Carlos Urrutia i Carlos Gallardo. A les 4:30 de la vesprada, secció d'hoquei, en Carlos Urrutia i Matías Sartori. I a les 5:50, més o menys, entrevista també a Paco Vicent Caudet, president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana. A les 6, Futfem, la final del play-off d'ascens a la Lliga F, en el partit d'anada 0-0, en el de tornada, esta vesprada, València-Villarreal, en la veu dels que els parla, Salva Gomis, i els comentaris de Paula Alerín des de l'estadi Antonio Puchades a Paterna. A les 6, handbol femení, estarem pendents de ixe play-down de descens Lanzarote-Morvedre. I a les 6:30, pilota individual, ahí està, el campionat individual de raspall masculí, Marraí contra Sebe, des del trinquet de Bellreguard, en Matías Oliver. A les 7, també estarem pendents, de, com dèiem abans, de l'handbol d'eixa divisió d'honor femenina en el play-down per el descens Valladolid, el de prestigio. A les 9 de la nit, lo que ningú ens conta del futbol en Carlos Urrutia. A les 10, una secció de Futfem, repàs de la temporada en Patri Campos. I a les 11, el punt a punt dels últims 90 minuts en Servidor i en Carlos Urrutia.

Ese es el repàs de lo que es el menú en el día de hoy, pero també tenim que parlar de lo que va passar en el dia d'ahir, divendres, on en hoquei, el València Club Hoquei li guanya 4-1 a Jolaseta en ixa final de la Final Four en el Club de Campo de Madrid, i en este resultat és el València Hoquei Club el que ascendix les xiques del València Hoquei Club de manera històrica a la divisió d'honor Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria del hoquei femení.

0: I en pilota valenciana, ahir semifinal del campionat individual d'escala i corda a Vila-real en la partida entre Marc Giner i José Salvador, 60-40, guanya Marc Giner i en Marc Giner va estar el nostre company Matías Oliver xerrant. L'escoltem, ixa conversa entre Marc Giner i Matías Oliver.
1: En punt a punt parlem amb el primer classificat per a la final, Marc Giner. Marc, que bonico és veure jugar el campionat individual. No sé si és igual de bonico jugar-lo.
2: No sé, jo per a mi jugar de professional és el més i jugar a l'individual, jugar a una semifinal. Tota la gent que ve a veure de 200 quilòmetres, per favor. La veritat que és una satisfacció molt gran. Un orgull molt gran, el poder vindre, tot el sacrifici, que isca avui... No sé, a mitjan partida estic pensant, és que si perquè em té igual i em costa refer-me i exigir-me més a mi mateixa i tindre més ganes de guanyar perquè n'hi ha un moment en el que estic content del que tinc, però bueno, al final n'hi ha que tindre fam i voler guanyar.
1: Partida en declaració d'intencions des del primer xoc, has sumat aquest xoc des del rest i també una partida que jo crec que la pilota t'ha dit, eh?
2: Jo crec que és important ser el més realista possible. Estem jugant al Trinquet de Villarreal, on José Salvador es troba més a gust, entonces crec que les meues opcions de guanyar eren començar millor i acabar millor. Perquè en el moment de meitat partida en la que ell es trobara més a gust, pues no era raro que jugara millor que jo, com ha sigut. I m'he fet especialista en aquests moments difícils d'aguantar tot el que puc, aguantar tot el que puc. Avui tinc un poc més de sort i puc guanyar. Si hauria tingut un poc més de mala sort, doncs segurament hauria perdut, però bueno, satisfet perquè el que tenia que fer ha vingut, ho ha fet, i moltes voltes doncs, vens, fas la teva feina i guanyes, i altres vens, fas la teva feina i perds. Doncs avui he tingut la sort de que siga a guanyar i ja està.
1: I tornes a una final. No vas poder defendre el títol l'any passat, aquesta lesió, i tornar és un premi, no?, també.
2: Bueno, molt gran, la veritat, però... Està superbé lo de jugar una final, però jo per a mi és major la satisfacció de lo bé que em trobo ara mateixa. És a dir, de vindre al Trinquet, de trobar-me a gust, de vindre a ir a l'entrenament d'activació i trobar-me superbé, d'aixes sensacions que tinc al final jugant, això em plena més que arribar a la final. Clar, arribar a la final és el que vols sempre, però normalment els altres també, doncs és molt difícil i si em tinc que quedar en algú, ja et dic que el dia que arribi i el dia que no, en lo que em quedaré és en les sensacions i sempre que tinc la sensació com avui de que ho ha donat tot, pues bueno, em toque el premi o lo dur de no poder arribar, pues bueno, em quedaré satisfet.
1: Te vaig llançar una floreta per resultats, per antecedents, per estar de forma, ets el favorit i sense saber encara el rival, eh?
2: No ho sé, sincerament no ho sé, no tinc ni idea. Sí que sé que ser el favorit no serveix de res, això sí que ho sé. I bueno, la veritat que en té prou igual. Avui vinc quasi i sóc el favorit, donen de 5 antes de començar. No m'afecta massa, la veritat. Tinc una satisfacció gran, la veritat, de quan hi ha gent que creu que vaig a guanyar una partida, perquè et sents satisfet de que estàs donant un bon nivell, creuen que eres superior als altres, però bueno, si parlem objectivament d'una final i si és com a favorit, no serveix absolutament res, entonces està igual.
1: Doncs enhorabona, Giner, a esperar el rival el diumenge i es veurem allí en Pelayo, que guanya el millor.
2: Moltes gràcies a vosaltres per ajudar a difundir la pilota.
0: Bueno, pues les paraules de Marc Giner abans d'arribar a aquesta final en la que li dia el nostre Matías Oliver si era el favorit o no de cara a aquesta final. Bueno, és de veres que arriba en un molt bon moment de forma i si Matías Oliver diu que pot ser el favorit, bueno, pues tal volta tinga moltes opcions de guanyar eixa final. Era el protagonista, com diuen, d'esta semifinal del campionat individual d'escala i corda, Marc Giner, després de guanyar-li 60-40 a José Salvador, una partida que es va donar ahir, al igual que també es va donar ahir el partit de València Bàsquet davant de Gran Canària en eixa jornada 34. Cal recordar que València Bàsquet en eixa victòria 105-81 es col·locava en aquest moment en segon posició. És de veres que era perquè acabava el partit abans de la resta d'equips. Ahir era jornada unificada en este tram final de temporada abans del play-off. En la fi dels partits de Baskonia i UK

0: Can Murcia, València Bàsquet, torna a la quarta posició, però li resta un partit davant del Barça el diumenge a les 7 de la vesprada, on, en cas de guanyar, podria col·locar-se com a segon classificat, que és la posició que ha defès durant pràcticament tota la temporada i que, com analitzàvem també Nacho Rodilla, pues, evidentment és una molt bona notícia i seria una bona notícia de cara als play-offs, perquè això et garanteix, a més de tindre el factor canxa, bueno, pues el fet de no trobar-te, en un hipotètic cas, al Real Madrid fins a la suposada final. Tant de bo arribi tan lluny el València Bàsquet en aquests play-offs de Lliga. Però després d'aquest partit, València Bàsquet davant Gran Canària, on, a més, va baixar de categoria Gran Canària, per un moment estava salvat, però un triple de Casademont Saragossa en l'últim segon pues, va salvar a l'equip del pavelló de Príncipe Felipe de Saragossa i va fer baixar al Dreamland Gran Canària. Després del partit entrava Pedro Martínez en la seua habitual cara seriosa en sala de premsa i anem a escoltar les primeres respostes de la roda de premsa de Pedro Martínez ahir després de la victòria en 105-81 de València Bàsquet a Gran Canària.
1: Entonces, Pedro Martínez, estoy a disposición para vuestras preguntas.
2: Buenas, Pedro. Enhorabuena por la victoria. Te pido un análisis del partido. Gracias.
3: Bueno, creo que hemos estado bien, un poco con nuestra seña de identidad, ¿no? Corriendo bien, reboteando bien en defensa y bueno, pues al principio nos ha costado un poco entrar en el partido, pero luego cuando hemos cogido una ventaja nos ha dado confianza y hemos dominado durante todo el partido.
4: Pedro, llegar a Barcelona con un partido pendiente, 24 victorias y sin tener asegurado ventaja de campo en la primera ronda, me parece una definición perfecta de lo que es esta liga, en lo que se ha convertido, ¿no? Es tremenda la igualdad.
3: Sí, bueno, ahora estamos en disposición de, si ganáramos el próximo partido, que va a ser muy difícil, lógicamente, pues igualaríamos las victorias que conseguimos el año pasado y como el año pasado pues nos valdría para alcanzar la segunda posición como ya hicimos el año pasado. Ojalá lo consigamos, sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
5: Pedro, més enllà del partit, de com ha anat, és cert que no ha hagut molta, diguem-ne, molta lluita en el Gran Canària, que heu dominat fàcil, però com has vist l'equip de sensacions de fan? Perquè s'ha vist l'equip que, tot i ser fàcil, la gent estava defensant i estava apretant fins al final. Suposo que, que contenten això.
3: Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, tenim, sempre hem tingut un bon espírit, a vegades guanyes i te'n vas més content, a vegades perds i evidentment no, però la mentalitat de l'equip és bona, ho ha sigut sempre i avui ha sigut també un bon exemple, no? El que passa és que clar, quan et venen les coses de cara, pues, com que et sembla que tot és o més normal o no li dones tant de valor, no? I crec que, bueno, pues, que jugar un partit seriós, sòlids i intentant defensar bé com ho hem fet, pues és força positiu.
5: Jo volia preguntar-te per Gran Canària, Pedro, perquè és un lloc molt important per a tu. Has estat ahir, bona part de la teua carrera ha sigut ahir. No sé si quin missatge enviaries a un club que ha baixat de la manera que ha baixat en un triple, en un altre partit, en l'últim segon.
3: Sí, bueno, és amb l'equip que he estat. Bueno, ara no sé si a Manresa, la veritat. Bueno, és un dels... Sí, sí, sap greu per ells, perquè a més coneix alguns dels meus millors amics, són de la illa, i evidentment em sap greu per ells, no? Jo crec que la temporada la van començar molt bé, però hi ha hagut un moment que la cosa es va torçar i bueno, pues no... I a sobre han tingut mala sort amb aquesta darrera jugada, però bueno, això és... de pensar que és una lliga regular de 34 partits i tampoc es pot decidir per lo que passi amb el darrer segon d'un altre partit, no? Bueno, és un club que té molta història darrere i que, bueno, pues, segur que tornarà a estar a la Lliga CB i jo espero que sigui aviat.
0: Bueno, pues les paraules de Pedro Martínez després de la victòria eren les primeres respostes de Pedro Martínez en la roda de premsa després de la victòria de València Bàsquet davant de Gran Canària. 105-81 en esta jornada 34 de Lliga CB, on bueno, pues València Bàsquet està ara en quarta posició. És de veres que, com comentàvem abans, pues té que jugar el partit ajornat que té pendent davant el Barça, que ja li va guanyar en l'anada de 12 al Roig Arena i que bueno, pues tindrà que visitar la casa del Futbol Club Barcelona, en este cas de bàsquet, però per a este partit que bueno, li podria catapultar fins a la segona plaça de la Lliga i per lo tant tindre a favor situacions com la pista o no creuar-te en el favorit, en este cas, encara que porta una dinàmica molt roïn, com és el Real Madrid, en 5 derrotes consecutives en la Lliga, però de cara als play-offs ja sabem el que és enfrontar-se en eliminatòries al Real Madrid i, almenys per la meva banda, no vull trobar-me el Real Madrid. Si pot ser en ningú moment, millor, i si té que ser el més avant possible, pues tindrà que ser una final. Però veurem què és el que passa en els play-offs, això sí, primer el diumenge davant el Barça. Són les 12:26 minuts del migdia, anem a fer una xicoteta pausa. Al tornar anem ja en la xarxa esportiva d'este dissabte, 30 de maig de 2026.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som Apple. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
9: De tu a tu.
10: La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.

0: Una i cinc minuts, continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Sona la cançó del Mundial 2026. Ja anem en el compte enrere per a que arranque esta fita mundialista que, evidentment, pues, per a tots els amants del futbol, ens paralitzarà l'estiu i estarem molt pendents. I entrem ja en la nostra secció especial del Mundial 2026, esta cita històrica que, bueno, pues, este estiu reunirà a les millors seleccions del planeta, als Estats Units, al Canadà i al Mèxic, i que així, en el Mundial a Punt, com es diu la secció, volem analitzar-ho d'una forma diferent, amb context, amb scouting i amb món del futbol. Per això m'acompanya David Ferris, scout del Minnesota United i, a més, valencià, amb el qual, pues, anem a desgranar durant aquesta hora tot el que envolta una gran cita mundialista. Avui posarem el focus especialment en la selecció espanyola, en la convocatòria de Luis de la Fuente, en els noms que entren, les absències més debatudes, no?, o més parlades, els canvis respecte a l'última Eurocopa i també el paper d'aixòs jugadors extra, no?, aixòs sparrings, no?, que acompanyen al grup d'entrenaments, on, per exemple, està el valencià Javi Guerra, el jugador del València Club de Futbol. I, a més, bueno, pues, anirem també els rivals d'Espanya en el grup H, repassant les notícies més importants de la setmana. Descobrirem algun futbolista. Esta secció a mi m'agrada molt, la de descobrir futbolistes que poden convertir-se en grans revelacions del torneig i votar a equips importants a Europa. I, per tant, bueno, pues, arranca així el Mundial 2026 en el Punt a Punt en A Punt Ràdio, en este el Mundial a Punt. David Ferris, què tal, com estàs?
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Com va la setmana? Com va... De moment me dius que en molta feina, no?
1: Sí, molta feina, treballant, veient molt de futbol, com no pot ser d'altra manera, i ja preparant també el Mundial, que és veritat que no és la meva feina principal, perquè per a Minnesota tinc que veure altres lligues, altres coses, però òbviament també vaig a veure molts dels partits. Intentaré que la gran majoria, si no tots, però bueno, els horaris tampoc acompanyen massa. Algú tindré que
0: ho veure... Bueno, repetit, no?
1: Clar, en diferit, que ja veig molt partit en diferit i m'agrada veure'ls en directe, però és veritat que partits a les 4 de la matinada se me va complicar segur. Ja se me compliquen molts de Minnesota, imagina't en el Mundial amb seleccions que tampoc m'interessen massa en l'apartat sentimental,
0: sí, sí,
1: òbviament.
0: Sí, sí. Entenc, entenc lo que vols dir. Vull començar i anem a donar-li una forma a esta secció que jo crec que tindrem cada dissabte, així en el Punt a Punt. I és, per donar-li un ordre i una estructura i un cos, anem a començar per la notícia mundialista de la setmana, o les notícies,
1: sí.
0: Un parell, no? Un parell de notícies respecte a tot el que envolta el Mundial. Per a mi, una situació excepcional i que crec que s'ha parlat en tot el món i sobretot al Brasil, és la lesió de Neymar després de que Neymar fora convocat per al Mundial.
1: Sí, sempre es parla de Neymar a Brasil, va ser una sorpresa, no?
0: Per a lo bo, per a lo roïn, sempre
1: es parla de Neymar. Sí. Per desgràcia, més per a lo roïn o per,
0: sí,
1: per situacions més
0: vegades.
1: Com la d'ara, per una lesió, però és veritat que, bueno, que va ser convocat per sorpresa per Ancelotti, perquè no l'havia cridat.
0: Sí, sí. En les prèvies.
1: Clar, en ninguna de les prèvies, però és veritat que, bueno, Brasil va esclatar. També molta gent fora de Brasil, eh? Molta gent a Espanya també se va alegrar massa per la convocatòria de Neymar, però l'altre dia es va conèixer que té una lesió al bessó, una lesió de grau 2, si no m'equivoque,
0: sí.
1: I és dubte per a...
0: Són 3 setmanes, no?
1: Clar, és que jo... han dit dubte, per a mi és una baixa segura per a, per lo menos, el primer partit.
0: El primer partit.
1: I clar,
0: i veurem com torna.
1: Clar, és que és una lesió muscular.
0: Sí, sí, que...
1: Tens pot... que veure com tornes, si...
0: I que no caiga...
1: Clar, per això dic que no sé jo... Home, imagina que jugarà algun minut, perquè ja per pressió popular va jugar, però a més, esta lesió, per al primer partit, jo crec que descartat, i per al segon, a veure com està, perquè és un jugador...
0: Jo pense que no anava a ser titular, vull dir, que no anava a ser important, però que anava a tindre minuts, encara que també
1: però
0: és difícil gestionar...
1: Mitja horeta,
0: clar.
1: Per pressió popular, segur.
0: Sí.
1: Segur, sí.
0: I perquè
1: sí.
0: No t'emportes a Neymar perquè cal fer banqueta.
1: Clar, per exemple, jo crec que si és un altre jugador, pues, bueno, s'ha lesionat,

0: ja vindrà, ja sí. Tornarà quan puga, però Neymar segurament per al segon partit estarà i jugarà, però clar, a quin nivell?
1: Ja.
0: És complicat. Jo crec que ha sigut la notícia roïna.

0: In Pain, li sona de algo? A la gent li sonaria de algo? Perquè té 32 anys, va néixer el 94 en Nova Zelanda, i és notícia perquè vull trobar per així la xifra exacta.
1: Este matí eren 2,5 milions de seguidors.
0: 2,6
1: ja.
0: 2,6 milions de seguidors a les xarxes socials, en Instagram, quan fa uns dies, no arriba una setmana.
1: 4 o 5 dies, no crec que més, no? Bueno, jo el vaig descobrir fa un parell de dies.
0: I què tenia?
1: Un milió i
0: poquets. No, però abans de
1: d'esclatar... No, el primer dia 4.700
0: seguidors. 4.000 seguidors. Que és pràcticament el que pot tindre, entre cometes, qualsevol jugador, vull dir.
1: Sí.
0: Però no de futbol professional,
1: No, qualsevol juvenil o...
0: I en uns dies ja té 2,6 milions de seguidors a Instagram. Què ha passat en Team Pain?
1: Tinc coneguts que ja el segueixen, eh?
0: No, jo també.
1: Jo no, però n'hi ha molts coneguts que sí.
0: Jo en comú tinc 25 persones
1: ja. Jo crec que eren 17 o 18 persones, però bueno, crec que va ser un influencer, no sé si és argentí.
0: Sí,
1: crec que és argentí,
0: correcte.
1: Que va dir que, bueno, que estaria molt bé que tots tinguérem un jugador poc reconegut al qui donar-li suport. Va trobar a Team Pain com el jugador...
0: Mira, Valen Scarsini és el creador de contingut, que té menys d'un milió de seguidors.
1: Sí, és sorprenent.
0: I que ha fet redoblar seguidors a este jugador Team Pain, pues que va participar en el Mundial.
1: Este xic va consultar tots els jugadors convocats per al Mundial i va veure que Team Pain era el que menys seguidors tenia a xarxes socials.
0: Sí, era el jugador menys conegut del Mundial, no?
1: I, bueno, el va posar el focus i al final...
0: I la gent ha anat seguint-lo.
1: Sí, però clar, és el que dius. És que ell tampoc té més de...
0: Té 700.000, sí.
1: 700. No té tants seguidors com per a que s'hagi fet tan gran la bola, però mira...
0: Coses de xarxes socials,
1: 2,5 milions i li ha canviat la vida a un jugador.
0: En 32 anys, més enllà de que quan xue diràs, home, mira, Team Pain.
1: Sí, no, estarem tots...
0: Clar, serà pràcticament l'únic que la gent coneixerà de Nova Zelanda.
1: Segur.
0: Però per a ell suposa que això a nivell de publicitat, patrocinis i tal, li va canviar la vida també. Als 32 anys ja no li pot canviar la carrera esportiva, vull dir, ja no van a fitxar-lo...
1: No, ja no.
0: Però a nivell de promos...
1: Si sap mantindre el... Té part de la vida ja feta, eh?
0: Estes són les notícies d'este començament, d'esta primera secció del Mundial. La lesió de Neymar, que és el que ha paralitzat també, en este cas, a Brasil, i esta situació de Team Pain.
1: T'ho imagina't, eh? Ell obri un dia l'Instagram i veu...
0: No, igual el telèfon li rebenta.
1: Segur.
0: Li rebenta. Una barbaritat. Això per a començar com a secció d'apertura, però també anem ja a endinsar-nos en... parlem de la selecció espanyola, la llista de Luis de la Fuente. Vull que parlem de, per a tu, els grans encerts, les absències polèmiques, jugadors que arriben justets, que també n'hi ha, els premis que sempre se premia per la temporada algun futbolista, i a mi me ve al cap Víctor Muñoz, per exemple. O jugadors de grup, que dius, per què va... Eric García, pues igual perquè és jugador de grup.
1: Sí.
0: Perquè, no ho sé, altres jugadors que dius, igual no ha fet un temporada espectacular, però...
1: Crec que això és Baena, per exemple.
0: Són de la confiança de Luis de la Fuente. I vull començar preguntant-te per quin nom et sobra de la llista.
1: A veure, no em sobra cap perquè crec que...
0: Sobra que s'entinga.
1: Sí, no. La llista per a mi és molt bona. Jo crec que és de les més unànimes que s'han fet des de que jo tinc ús de raó i tinc coneixement a la selecció espanyola. Sí que és veritat que, per exemple, Jeremy Pino, dins de lo que n'hi ha com atacants, a mi no m'agrada massa. I el que hem dit, Baena crec que no ha fet una temporada bona, crec que ha estat molt, molt per davall del nivell que s'esperava després del que va fer a Villarreal. I per a mi són dos dels jugadors que pot ser, partixen un poc com a que no van a ser importants. Crec que l'absència de Fermín és el que li dona opcions a Baena per a estar, però bueno, crec que la llista com a tal és... És molt bona, o sea, és que tens de tot. El mig centre per a mi és la zona més completa, però, per exemple, en defensa crec que amb el que has portat en centrals estan coberts, crec que lateral dret sense Carvajal, però tens a Llorente, que per a mi és una barbaritat. Mm-hmm. Tens a Pedro Porro, que és un bon jugador també. Lateral esquerre no n'hi ha dubtes. Mm-hmm. Porteria tens tres porters que poden ser titulars.
0: Sí, tal qual.
1: I

0: En atac, que sempre parlem del nou, però tu tens Oyarzabal que fa gols. A la selecció fa molts gols. Per tant, jo crec que bueno...
1: I Ferran.
0: Clar, per això te dic. I Borja Iglesias, que és veritat, molta gent. Després parlarem d'absència i parlarem segur d'espí. Però Borja Iglesias ha fet 14 gols també, que és una bona xifra. Per tant, és que crec que és, per a mi, la selecció més completa del Mundial.
1: Hem parlat dels que, entre cometes, sobren, però quina absència et sembla més injusta? Qui dius, jo crec que mereixia estar a la llista?
0: Crec que és injust, no que no hagi anat al Mundial, que això és debatible, però que no hagi estat en cap convocatòria, Moleiro. Moleiro per a mi fa un primer tram de temporada, primera meitat de temporada, per lo menos en la convocatòria de març haver estat. I és per a mi injust que no hagi tingut minuts. Dit això, pues crec que també tu fas un procés de 4-3 anys preparant el Mundial i també entenc que n'hi ha jugadors que no poden entrar en l'última convocatòria.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: no poden entrar 4-5 jugadors nous a l'última convocatòria. Entra Pubill perquè és un cas molt concret, perquè Lenormand ha estat un molt mal nivell, Hausen més de lo mateix, i necessites un central, i aquest central ha estat molt bé a l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, sí.
0: Però Moleiro, per a mi, li perjudica el tram final. Crec que va estar des de principis de febrer fins a principis de maig sense fer cap gol i cap assistència. I crec que això li ha perjudicat. Per a mi és un jugador de futur que pot ser tindrà lloc a la selecció, però jo crec que és el que et dic, no n'hi ha cap ausència que sigui un clam. No és el que ha passat a Anglaterra, que la llista és molt polèmica, ja el parlarem segurament la setmana que ve.
1: Sí.
0: Però bueno, ja dic, per a mi llista completíssima. Víctor Muñoz pot ser també un dels que era dubte perquè bueno, ha fet un rendiment bo, però tampoc res de l'altre món en el tram final, però per perfil, per atacant ràpid, per el que et dona, també entenc que estiga per davant de, per exemple, Moleiro.
1: Ese perfil de verticalitat, no?, que te ofereix el ex de la Pedrera del Real Madrid, jugador de Osasuna.
0: I Espí tal volta podria haver anat...
1: Per a mi és el més injust, Espí.
0: Sí, però jo és el que dic, té 20 anys. I és veritat que un Mundial és una altra cosa. I
1: però te ofereix una alternativa que no tens.
0: Totalment, però ja t'he dit, crec que és debatible, per a mi també és un jugador que podria haver estat. A mi m'hauria agradat que estiguera, perquè és un jugador que m'agrada moltíssim i en el que tinc moltes esperances per al futur, però tampoc me pareix mal que estiga Borja Iglesias.
1: No, a mi no em sembla, no sembla
0: mal. Jo t'he dit que així com altres anys ha hagut molta polèmica, jo aquest any t'he dit, bueno, sí, cadascú té el seu favorit. Però a mi me pareix una llista molt bona.
1: Hi ha algun jugador que vaig a més per confiança que per rendiment?
0: Jo crec que Baena és indubtable. Crec que...
1: Gavi?
0: Gavi, crec que sí, però tampoc vull posar en dubte el seu rendiment perquè des de que ha tornat ha fet molt bon paper al Barça. És veritat que ha estat fora molt de temps.
1: Clar, la gent critica que ha jugat molts poquets partits, no? I pocs minuts.
0: Sí, però jo,
1: arribar directament
0: per exemple,
1: Mundial.
0: El vaig veure en directe a Mestalla i a mi em pareix una barbaritat de jugador. I un jugador d'un perfil diferent.
1: Que igual no és titularíssim, tampoc.
0: No, jo crec que va ser un jugador de rotació que quan tu necessites intensitat al mig del camp, ell te la dona. És que tu al mig del camp tens moltes alternatives. I crec que este perfil de jugador és més necessari que, per exemple, un Fornals, que també és una absència que s'ha comentat moltíssim, que ha estat molt bé, però, clar, tu tens ja massa jugadors amb gol o amb assistència, com pot ser Fornals, però tu tens a Miquel Merino, tu tens a Dani Olmo, que la selecció rendeixen molt bé, però tu no tens jugador que et doni aquesta capacitat de guanyar duels constantment com Gavi. Entonces, per a mi, és un jugador que a mi no em sobra a la llista, i entenc a la gent que ho diu, però per a mi és més... flagrant, per dir-ho d'alguna manera, el cas de Baena, que per a mi és que no ha estat en ningú moment de la temporada, en cap moment.
1: Totalment. I jo també penso que és perquè és de la confiança de Luis de la Fuente, i te vull preguntar també, més o menys me ho has respost abans, però és la convocatòria més competitiva d'Espanya i és perquè n'hi ha excés de, per exemple, migcampistes?
0: Sí, jo crec que és la convocatòria més competitiva, crec que dels últims 3-4 mundials és la primera vegada que jo veig que Espanya és favorita per a guanyar un mundial. Per a mi és la gran
1: favorita. Tu la veus favorita?
0: Sí, per a mi és la favorita per a guanyar el mundial, per com juga, per l'equip que té, que és un equip molt complet.
1: Molt compensat, no?
0: Sí, parlarem de França. França té 8-9 davanters, però té 5 mig centres, un escanter... Ja parlarem de França en detall,
1: però
0: jo no veig...
1: Però lo de dalt dona por, eh?
0: Sí, no, dona molta por. Però per a mi té massa ego... i Espanya no. Espanya té un equip que quan juga tu el veus i és que crec que ells mateixos creuen que no li guanya ningú. Ja van

0: a l'Eurocopa, vas guanyar tots els partits de l'Eurocopa, sí, que sí, això sí, no havia passat mai. Després de l'Eurocopa has guanyat pràcticament tots els partits, vas caure en Nations League per als penals, tampoc vas perdre cap partit. Jo crec que és ara mateix una selecció que partís com a favorit. A mi no m'agrada, però tampoc pots renunciar a algo que és tan clar.
1: No t'agrada dir que és favorit, vols dir?
0: Clar, no m'agrada perquè després quan caus, que pots caure, sí. Pareix que és un fracàs. I al millor caus en semifinals i, bueno, és un fàstic, però realment és un bon paper al Mundial. Però a mi no m'agrada que siga Espanya la favorita perquè bueno, ja te posa una pressió.
1: Una pressió, sí.
0: Que mai vol assumir ningú.
1: Té gol suficient esta llista de Luis de la Fuente?
0: Crec que sí. Per el que he comentat, perquè Oyarzabal està molt bé a la selecció, perquè tens a Ferran Torres, que també és un jugador que et dona gol, perquè tens jugadors com Nico i Lamin, que és veritat que arriben un poquet qüestionats.
1: Entre cotons, no?
0: Clar,
1: també,
0: clar,
1: sí.
0: Arriben en un estat físic que n'hi ha que veure com estan, però que si estan bé també són jugadors que han mostrat que a la selecció tenen gol, i ja no és que tinguin gol, és que apareixen en moments importants. Però després tens una segona línia on Dani Olmo, que pot ser, mira, un dels jugadors que va més per confiança i per rendiment de la selecció que per el que ha fet al Barça, on està qüestionat, però és un jugador que a l'Eurocopa va ser clau en tot. Va
1: golaços,
0: fer gol,
1: sí.
0: Va salvar un gol
1: a Anglaterra,
0: baix dels pals.
1: Travesser, sí.
0: Merino te dona aquesta classificació enfront a Alemanya.
1: Sí.
0: Són jugadors que poden fer gols també, entonces, no tens Solise, no tens Dembélé, no tens Mbappé.
1: Uf,
0: és veritat que bueno, ells tenen molta cosa en atac, però crec que tu tens també alternatives per a com a equip arribar al gol.
1: Estem parlant de la convocatòria, però també cal parlar d'una novetat que jo no sé si ha instaurat o no, però bueno, que sí que és de veure, és que no és l'habitual, no? I que han vist en esta convocatòria, ja va passar, jo crec que en Luis Enrique...
0: 2018 pot ser que passara també.
1: Crec que en Luis Enrique passà...
0: A Rússia, també.
1: Que això va ser la de Hierro, no? La de Hierro,
0: sí,
1: com a seleccionador.
0: No sé, no recorde bé.
1: Però el cas és, per a la gent que està escoltant, els nou jugadors de sparring, ajudants, que van a aquestes setmanes prèvies d'entrenaments, que són Marc Bernal, del Barça, Javi Rodríguez, del Celta, Jesús Rodríguez, del Como 1907, Leo Román, porter del Mallorca, Gonzalo García, davanter del Real Madrid, Sergio Gómez, John Martín i Beñat Torrientes, els tres de la Real Societat, i Javi Guerra, del València. I els nou futbolistes van a entrenar en la resta de la convocatòria, en aquests 26 seleccionats per Luis de la Fuente, i suposa, i la pregunta és, ¿serveixen només per a entrenar? Són un pla B, per a què se porta aquests jugadors?
0: Jo crec que se'ls porta perquè portar-te, per exemple, el cas de Remiro. Si tu te portes a Remiro per a ajudar...
1: Absència criticada, almenys en alguns mitjans de comunicació.
0: Per a mi seria una falta de respecte portar-te a Remiro, que jo crec que el xic ja estarà prou fotut,
1: sí,
0: per l'absència, portar-te'l per a
1: per als entrenaments, no?
0: Jo crec que són jugadors en el que la federació de la Fuente, el cos tècnic, té confiança per al futur.
1: Sí.
0: Jo, per exemple, que John Martín va ser titular a la selecció pronte, me pareix un central espectacular.
1: John Martín, Javi Guerra,
0: Gonzalo,
1: n'hi ha molts jugadors, Marc Bernal.
0: N'hi ha molts jugadors que van a ser importants, segur.
1: Jesús Rodríguez a mi m'agrada moltíssim. També
0: moltíssim. És que... excepte possiblement Sergio Gómez, que és més major perquè crec que és de l'edat de Ferran Torres, i Leo Román, la resta són jugadors amb potencial per a poder arribar a la selecció
1: espanyola.
0: O que
1: han passat per les categories inferiors.
0: I que ja han passat molts per categories inferiors. Entonces, jo crec que bueno, són jugadors en el que n'hi ha confiança, que és millor portar-te a aquests jugadors que pot ser va ser una il·lusió i no a jugadors que han estat entre el sí i el no, per exemple Mosquera també, va anar a l'última convocatòria, ara no va al Mundial. Jo crec que no estarà molt d'ànim d'anar a ajudar sabent que es torna. O sea, que entenc que a lo millor sí,
1: Sí.
0: Però jo crec que va per ahí, perquè són jugadors que van a tindre il·lusió, que van a poder jugar en l'amistós del dia 4, perquè n'hi ha absències per la final de Champions i jugadors que van arribar més tard, com els de l'Arsenal i el PSG. I bueno, a mi em pareix una bona notícia veure que tens tant jugador que ara mateix no compta haver a jugar en la selecció, uh-huh, però que pot ser en dos anys o en un temps menor, van
1: això
0: estar
1: no, això no ha de preguntar-te. Què vol dir, no? Que estan ahí, no? Que estan en aquesta possibilitat d'igual a la següent Eurocopa, sí, ser clar, els jugadors que estiguen a la llista.
0: Clar, tu veus, per exemple, el que ens...

0: pilla a propet, Javi Guerra.
1: Javi Guerra, sí.
0: Javi Guerra, veus el rendiment?
1: L'altre dia escoltava David Gordo, el seleccionador de la Sub-21, dir que Javi Guerra és un jugador de selecció espanyola, de potencial selecció espanyola.
0: De potencial selecció espanyola, de potencial equip que pot pagar 50 milions per ell si fa un any com els tres últims partits, perquè és un jugador diferent, amb unes característiques diferents, amb un físic privilegiat, amb capacitat per arribar a porta. Crec que per això te dic que bueno, els jugadors de reforç, per dir-ho d'alguna manera, veuen que tenen una opció per al futur i això té que motivar. I també és que van a tindre l'opció de debutar. No sé si el faran, però van a tindre alguna opció de debutar a l'amistós enfront Iraq del dia 4. Entonces, bueno, a mi em tranquil·litza moltíssim. Crec que els jugadors amb més potencial d'ací són Jon Martín, Javi Guerra, Marc Bernal, òbviament. I també t'he dit que Gonzalo García...
1: Gonzalo García
0: però té que jugar.
1: Ja, però el Madrid és complicat.
0: Té que jugar i té que eixir per a jugar. Si troba opcions per a jugar, va ser un jugador.
1: Jo tiro la meva pedra ja. Jo, si fos el València, li faria hueco.
0: València...
1: Que se disca el Madrid ja és una altra
0: cosa. El València segurament de 7 equips més de primera divisió.
1: Sí, de la
0: segurament.
1: Anem a continuar en la selecció espanyola i ja en una... també part de la secció... que crec que donarà més debat i és que realitzem cadascú el seu 11 ideal de la selecció espanyola. Jo ja tinc preparat el meu.
0: Jo també.
1: No sé si coincidirem en molt, jo penso que en la majoria, perquè bueno, pues hem tirat també de cap, no? Evidentment,
0: sí,
1: no de buscar la contrària. I analitzem alguns dels aspectes d'este possible 11. Vols començar tu o començar jo?
0: No, comença tu.
1: Vinga, comença jo. Joan García en porteria.
0: Vale.
1: En Marcos Llorente, lateral dret. Cubarsí i Pubill com a parella de centrals, Cucurella a lateral esquerre, Rodri, Pedri i Fabián, Lamin, Nico i Ferran. Són... ha canviat molt?
0: Tenim diferències, eh?
1: Sí? Moltes?
0: Sí, jo tinc Unai Simón en porteria.
1: Vale. Jo pense que...
0: Jo ara explicaré el perquè, per a mi... El que,
1: jo crec que és el porter de Luis de la Fuente.
0: El que siga la decisió de la Fuente va estar bé.
1: Jo pense que ho mereix Joan García, però...
0: Jo, defensa Llorente, Eric, Laporte, Cucurella.
1: Vale, Rodri, o sea, la parella central la canviem.
0: Canvia del tot. Rodri, Pedri, Merino, Lamin, Oyarzabal, Nico. Ese és el meu 11 ideal.
1: Vale, pues
0: jo
1: sí que canvia, eh?
0: Canvia
1: per... Pujoder per línia i els dos centrals, eh?
0: Els dos centrals crec que Laporte aporta veterania.
1: Sí.
0: Crec que és un jugador amb molt bona eixida de pilota. També ho és Cubarsí. He tingut dubtes perquè pues, fica Eric perquè m'ha aparegut el millor central durant tot l'any del Barça i perquè també Pubill va per primera vegada. Ja. Jo veig molt complicat que sigui titular Pubill.
1: No?
0: Veig molt complicat.
1: Jo he tirat per mèrits de temporada.
0: Per a mi el teu 11 és bo, el meu 11 també.
1: No, home, clar.
0: Crec que tenim una selecció boníssima. Fique a Merino perquè m'agrada molt aquest perfil de jugador amb arribada a porteria. I Oyarzabal, perquè per a mi és un jugador que a la selecció és diferencial.
1: Te faig preguntes sobre els principals dubtes. Porteria Unai o Joan i per què has dit Unai?
0: He dit Unai perquè crec que és el que va jugar i perquè crec que és el porter de Luis de la Fuente en esta preparació per al Mundial. Va jugar l'Eurocopa, va jugar les dues Nations League i crec que seria injust que un porter que no ha tingut cap errada important amb de la Fuente i que t'ha donat dos títols quedarà fora quan Joan García va tindre segur la possibilitat de jugar a la selecció en el futur. I també t'he dit que Raya, per a mi, és un porter que podia jugar
1: clar,
0: perfectament.
1: És que ningú parla de Raya, però clar, ha fet un temporada en la Premier.
0: Cap persona parla de Raya perquè juga a l'Arsenal, però segurament si Raya avui fa un partit espectacular, direm...
1: La gent dirà, ui!
0: Pues, cuidadet amb Raya que pot jugar. Entonces, bueno, per a mi el que jugue em dona confiança. I jo ficaria Unai per això.
1: De fet, així tenim veient repetit el partit de l'Arsenal davant de l'Atlètic de Madrid, de les semis de Champions. Avui és la final de la Champions, París Saint Germain Arsenal, i estem pendents, bueno, dos tècnics espanyols, com és el cas de Luis de la Fuente i de Mikel Arteta. Te preguntes per l'allò dels centrals i de per què escollis aquesta parella de centrals. Te pregunta el mig del camp. Rodri més un doble pivot, vull dir, Rodri i un altre mig centre més perfil pivot o Rodri i dos interiors?
0: Jo ficaria Rodri o Zubimendi en funció de com estiguera Rodri, perquè és veritat que ha tingut complicacions a nivell físic. Rodri o Zubimendi amb Pedri segur com a 8 i després Fabián en funció del partit o Merino. Serien els meus

0: els meus jugadors. Ja t'he dit que bueno, Olmo per a partits on tens més opció d'arribar des de segona línia també et pot servir. És que tens tantes alternatives, Salva, que és molt complicat. Jo, per a mi, intocables són Rodri, si està bé, i Pedri, perquè me pareix el millor jugador de la selecció.
1: En la davantera, i abans de fer una xicoteta pausa i continuem, perquè tenim per davant encara més blocs d'esta secció del Mundial a punt, te faig l'última d'esta selecció espanyola, i és Nico Williams i Lamin són absolutament indiscutibles?
0: Si estan bé físicament, són els dos que van a jugar tots els minuts que puguen jugar, perquè t'ofereixen aquesta capacitat per a desbordar, per a regatejar, per a buscar verticalitat. Això ofereix Nico. Lamin te pot oferir això,
1: dribbling,
0: però te pot oferir
1: clavar-se per dins,
0: clavar-se per dins, donar l'última passada,
1: i el colpeig.
0: El colpeig, la imaginació, la creativitat que té Lamin Yamal no la té cap jugador de la selecció en atac. Pot ser Pedri en la segona línia, i per a mi, si estan bé, són els dos jugadors que et faran marcar la diferència.
1: Bueno, pues estem analitzant la llista de la Fuente i també els jugadors d'eixe possible 11. Són la 1:31. Anem a fer una xicoteta pausa. Al tornar anem amb l'anàlisi del grup H, que és el grup d'Espanya. I començarem per una selecció que jo crec que pot ser revelació.
2: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la Tomaca Valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
7: De tu a tu.
5: Tot l'esport a punt.

0: Una i 35 minuts del migdia i anem a continuar en esta secció del Mundial a punt en David Ferris, scout del Minnesota United i bueno, pues, també amant del futbol, és valencià, és un dels habituals en aquestes seccions de futbol internacional durant la temporada i en aquest estiu, bueno, pues, en este el Mundial a punt que pues, contem als nostres oients que anem a fer partits del Mundial. Tots els que caiguen en cap de setmana els d'Espanya, per suposat, així que n'hi haurà ració de Mundial en esta sintonia. David, anem en el grup H, que és el de la selecció espanyola, un grup que tinc quasi tots els grups, bueno, pues està conformat per Espanya com a cap de grup, Uruguai, Cap Verde i Aràbia Saudí. Són les quatre seleccions que estan enquadrades en aquest grup H del Mundial. En quant a partits, tenim que anar per a la selecció espanyola el seu debut, i més per així, el primer partit d'Espanya en el Mundial serà davant Cabo Verde, és el Cap Verde, el debut el dia 15 de juny a les 6 de la vesprada, i per lo tant, s'endinsem en esta selecció, en Cap Verde, que és una de les revelacions, una de les convidades, entre cometes, se ho han guanyat també, però una de les novetats, no? Sí, podríem dir, en este Mundial.
1: Una de les seleccions que va viure el que viurà el seu primer Mundial. És sí. Un país amb...
0: És història, eh? És xicotet, aquest Mundial, aquest país.
1: País amb menys de mig milió d'habitants, que va aconseguir la classificació com a primer del seu grup.
0: Sí.
1: Per davant de Camerún, que per a mi és un fet destacable, també per davant d'Angola i d'alguna selecció menor. Ha jugat partits amistosos a març, va jugar enfront Xile, va perdre 4-2, però en un partit on va competir bé perquè va tindre un expulsat al minut 40 i encara així va competir bastant bé, i després va guanyar a Finlàndia a penals,
0: sí,
1: perquè era el torneig este de la FIFA, les FIFA
0: sí,
1: series, que s'han inventat algo més per a tindre algo de
0: competitivitat, donar rodatge, no?
1: Sí, per a donar més partits, i van empatar a 1 i va guanyar Cap Verde en penals. Després tenen dos amistosos previs al Mundial, jugaran contra Sèrbia, que és una selecció molt competitiva, i després un partit més tranquil enfront a Bermudes.
0: Esta és la història, és el camí fins al Mundial d'una selecció com és Cap Verde, que bueno, és la selecció en la que debutarà Espanya en el, sí, en el Mundial. I clar, la pregunta és una selecció molt desconeguda per a la majoria de, en este cas, oients del punt a punt, però també per a el
1: sí, per a,
0: espectador neutre.
1: Per a la gran majoria de clar, gent, la gent no veu partits de Cap Verde.
0: No.
1: Òbviament.
0: O igual els jugadors que estan a Cap Verde, pues igual coneixes uno o dos, perquè en lligues d'èlit, no?
1: Claro.
0: No n'hi ha tants. Què jugadors tenen a lligues europees o a lligues importants?
1: Pues mira, vaig a començar per el que jo crec que coneguem tots i perquè ens toca de prop, que és Logan,
0: sí,
1: Costa, el jugador del
0: Villarreal,
1: que ha estat
0: lesionat
1: del creuat tota la temporada. Va jugar minutets els últims dos partits de lliga i, bueno, és un central d'un nivell espectacular, però és veritat que arriba amb el dubte del físic per tot el temps que ha estat sense jugar. Després, tenen altres jugadors, tenen molts jugadors a Europa, per a ser una selecció per a mi molt inferior. Tenen un jugador molt bo, un lateral dret, que per a mi m'ha sorprès quan l'he vist. Wagner Pina, del Trabzonspor. Lateral dret, com dic, que va fitxar l'equip turc després d'una etapa a l'Estoril de Portugal.
0: Sí.
1: 9 assistències entre Lliga i Copa Turca.
0: I és jove, 23 anys.
1: 23 anys, valor de mercat alt, perquè crec que eren 11 milions,
0: sí,
1: me pareix.
0: Bona Déu, sí, sí.
1: Sí, jugador molt físic, amb molt bona acceleració, molt bona capacitat per als centres laterals.
0: Ja li costa 3 quilos al Trabzonspor, eh?
1: Segurament siga una bona venda si la fan, aunque en Turquia és comú que els equips aguanten els jugadors, eh? No, no tenen eixa necessitat de vender, ni a diners a Turquia, i és un dels jugadors per a mi destacat, probablement és el millor jugador de la selecció. Després tenen a Kevin Lenini,
0: però
1: de Ludogorets.
0: Però tu, Wagner Pina és el millor.
1: Sí, el problema que té és que és un jugador que juga com a lateral dret, que és una posició no massa cridanera.
0: Sí, no influeix molt.
1: Clar,
0: no
1: és, té capacitat per a donar assistència, sí, però no te va a ser un, com quan tens un 8 o quan tens un
0: sí,
1: extrem.
0: O un davanter.
1: O un davanter que et fa gols, no? Després tenen el mig del camp a Kevin Lenin i Edu Goretz, migcampista defensiu, una estatura mitjana però molt bona complexió, fort als duels, amb bon desplegament i capacitat per abastar molt de camp. També bon valor de mercat, crec que eren 5 milions. Jugador amb més edat, crec que eren

0: 29 anys, me pareix, però també un dels jugadors a tindre en compte. I després tenen dos jugadors atacants a Portugal. Tenen a Sidney López Cabral, que juga a Benfica. Va firmar-lo Benfica en gener per 6 milions d'euros.
1: Sí.
0: És un extrem esquerrà, però a la selecció jo l'he vist jugant com a lateral. És a dir, molt ofensiu. És veritat que jugava abans...
1: També és jovenet, no? És 2002.
0: Sí, jugava abans a Estrella Amadora. En aquest equip jugava com a carriler, perquè jugàvem en 3-5-2. I, bueno, és un jugador que a Cap Verd pot ocupar ixe rol de lateral.
1: Però o carriler, no?
0: Clar, també pot jugar com a extrem, eh? És un jugador perfil clàssic d'africà, vertical, que busca molt el xut a porteria. I és paregut, per exemple, a Giovane Cabral, que este sí que serà més conegut perquè va jugar a l'Sporting de Portugal, ara està també a l'Estrella Amadora. I, bueno, ha fet bona temporada, ha fet 7 gols a Estrella Amadora i, bueno, un jugador amb més trajectòria, més major, té 27 anys i, bueno,
1: va estar a Olympiacos també.
0: Ha rodat pel món.
1: La Lazio, crec que va estar cedit.
0: Pot ser. Jo el recorde per Sporting de Portugal, perquè també quan jugues al FIFA, pues, bueno, t'ix per ahí.
1: Sí.
0: Crec que molts el coneguem per això. I bueno, són jugadors que, és veritat, no tenen un nivell espectacular, no són jugadors potències mundials, però, bueno, per a una selecció, com diem, d'un país amb menys de mig milió d'habitants, jo crec que són jugadors interessants.
1: I ha trobat per ací, i no sé si estarà a la llista definitiva o no, però estava en els últims partits, Fabio Domingos, que és un jugador del 2007. Que és...
0: No sé si està a la llista.
1: És del Paris Saint-Germain. Estan en el futbol base, en este cas la pedrera del Paris Saint-Germain, i no sé si estarà finalment en aquesta llista. És dels més joves.
0: El que crec que sí que està és Gary Rodríguez, que te sonarà de l'Elche. Fa moltes temporades, va estar un any, un extrem també dret de Cap Verd, que ara té 35 anys i està jugant a Xipre, si no estic equivocat.
1: Però de l'Elche fa molts anys ja.
0: 2014. Va jugar...
1: De l'última etapa en primera.
0: Clar, sí. I va jugar una temporada, crec. Mm. Però el vaig jugar ahir i vaig dir... Buah, segueix per així jugant. 35 anys que té.
1: Carles Rodríguez, també ahí en eixa selecció de Cap Verd. És una... les seleccions africanes tenen este... és que no vull dir etiqueta, no? Però,
0: no,
1: bueno,
0: però tenen aquesta característica de físic.
1: Clar, d'això anava a preguntar-te. És una selecció física? És, o n'hi ha talent o n'hi ha altres circumstàncies que te poden donar a pensar que és una selecció perillosa? O és una selecció que dius és espenta, és físic, és desordre tàctic, no?
0: És una selecció que pot jugar a un ritme alt de partit durant molts minuts. Mm-hmm. Té jugadors físics al mig del camp, té jugadors físics també a la defensa, però sí que té jugadors que, home, no són, el que he dit, no són els millors jugadors atacants del món, però sí que tenen eixe perfil de jugador encarador, de jugador que busca l'1 contra 1, que te pot arribar a línia de fons per a buscar el centre lateral, que pot també buscar el colpeig des de fora de l'àrea. Tenen jugadors amb molt bon colpeig. Uh-huh. Per exemple, de Cap Verd també era Bebé,
1: sí,
0: que no va al Mundial, però és una característica pròpia dels jugadors de Cap Verd, el tindre potència en el seu xut a porteria. Entonces, bueno, poden oferir aquest apartat físic, com la gran majoria de seleccions africanes, i també és una selecció que a nivell tàctic, pues, tampoc és res de l'altre món. De fet, són una miqueta desordenats, ara parlarem d'això, però bueno, no és la selecció més física d'Àfrica, perquè per a mi això és Senegal o seleccions
1: Costa de Marfil,
0: com clàssics, al cap i a la fi, però sí que és una selecció que físicament és potent.
1: És una selecció, a part d'aquest ordre tàctic que, bueno, pues no existeix molt, no? Però
0: no.
1: És un dels hàndicaps que pot tindre esta selecció?
0: Sí, perquè és una selecció anàrquica en la fase d'atac. No fan molt d'atac organitzat, pel que dic, pel perfil d'atacants que tenen, pels extrems que...
1: Sí, o cultura de futbol també.
0: Clar, perquè busquen molt el 1 contra 1, i això fa que tu després, si no estàs ben posicionat al camp, facilites molt les transicions ofensives per al rival, no? Entonces, bueno, jo per el que he vist, que tampoc ha sigut molt de Cap Verd, òbviament, veig que no és una selecció que jugarà amb bloc baix. Jo crec que va anar a atacar. Pot ser amb Espanya, pues, es guarda una miqueta més, però és una selecció que no va renunciar a l'atac i que després en la fase defensiva, quan toca defendre

0: d'àrea són molt imprecisos, com tenen moltes errades importants en aquesta fase defensiva, i molts dels gols que ells reben són per errades pròpies. Després, en atac, és veritat que tenen perill als centres laterals. Són un equip que bueno, el que he dit, l'amenaça ofensiva és per les bandes, i fan molts gols en accions de baló parat o de centre lateral en xoc, ja siga de primer toc o per aprofitar també la indecisió defensiva del rival.
1: Te pregunto també per si Cap Verde és la selecció o podria ser la sorpresa del grup, si penses que tenen aquesta capacitat per a ser la que puga, esperem, acompanyar a Espanya com a la segon classificada, espero que Espanya sigui la primera classificada.
0: Jo crec que no tenen potencial per a fer-ho, i per tant, si ho fan, serà una sorpresa molt, molt gran. Jo crec que ara mateix és una selecció, si tu compares amb Espanya, molt inferior. Si tu compares amb Uruguai, sí, és veritat que Uruguai, per a mi, és una selecció molt pitjor que fa 5, 6, 7 anys, però jo crec que per competitivitat Uruguai té que ser segona, i l'altra selecció amb la que pot competir Cap Verde és Aràbia Saudita, però també crec, per el que ha evolucionat la seva lliga, perquè en la lliga d'Aràbia Saudí és molt comú veure molt jugador nacional, volen potenciar el jugador nacional.
1: Que ja han jugat junts, vols dir, clar, que se coneixen també.
0: Al cap i a la fi és una selecció on ara mateixa en la seva lliga n'hi ha molta estrella, molt jugador fort, que sí, de retir, el que tu vulguis, però jugadors amb molt de nivell, que ja que porten anys competint junts, que ja van veure en el Mundial de Clubs a equips àrabs, amb jugadors àrabs amb molta tècnica, molta qualitat. Per a mi el normal és que Cap Verde siga la quarta del grup. Ara, en l'enfrontament directe amb Aràbia Saudita és un partit. Pot passar qualsevol cosa. Jo veig molt complicat que Cap Verde siga la segona del grup. El veig pràcticament impossible. Però bueno, per a competir amb Aràbia Saudita pot ser, aunque jo crec que bueno, Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina el passat Mundial.
1: Sí.
0: Una selecció que per a mi pot
1: que
0: donar...
1: Guanyar l'Argentina al Mundial, però...
0: Pot donar algun... Pot donar problemes a l'Arabia Saudita. Jo no veig tant que Cap Verde pugui donar problemes a, per exemple, Espanya.
1: Per a tancar aquesta secció d'anàlisi de Cap Verde, perquè analitzarem cada setmana una selecció del grup d'Espanya, i després també analitzarem altres seleccions, perquè evidentment bueno, pues, tenim que clavar...
0: El Mundial és llarg, eh?
1: Clar, el Mundial
0: podem
1: és llarg,
0: parlar de moltes coses.
1: N'hi ha moltíssimes més seleccions de l'habitual en este Mundial, participen més països. Això també ha obert la porta a seleccions com Cap Verde en este cas, però bueno, analitzarem més rivals d'Espanya en este grup H. L'últim d'este bloc és una porra del Espanya-Cap Verde, un resultat. És de veres que jo sé que a vosaltres, els scouts i professionals del futbol, no vos agrada això de les travesses i les porres, però què penses que pot passar en eixe partit? Jo, si vols, començar jo.
0: Sí.
1: Sí. 4-0.
0: Jo anava a dir 5.
1: 5-0.
0: 5-0.
1: Bueno, sí, no anava mal encaminat.
0: Crec que Espanya és molt superior. És veritat que estarem sense Lamin, sense Nico, sense Merino probablement, o no sé com arriba. Però bueno, és que ja t'he dit, amb el que tens de teòrics suplents, tens que passar per damunt de Cap Verde. I crec que és un partit molt important per a fer gols, que en els Mundials és molt important per a la fase de grups, perquè després pots tindre un descuit amb Aràbia Saudita, perquè pots caure amb Uruguai, mai saps. Quan més gols fiques, millor. I crec que Espanya va eixir amb aquesta mentalitat. Per tant, 5-0, dic jo, però ja saps que a mi no m'agrada molt el tema de porres i demás, perquè...
1: No, després te eixen la foto...
0: Clar, te diuen sí, coses sí, i sí. No soc futuròleg.
1: Te retraten, no? Sí. Que sol dir. Bueno, pues, lo que sí que està clar és que pensem que Espanya hauria de guanyar fàcil a Cap Verde.
0: Sí, sí, sí.
1: És el que ha quedat evident després de la nostra porra. Per a anar tancant esta secció, David, volem també, i per a mi és un dels blocs que més m'agrada, i per això ho deixem per al final, sempre lo millor, jo almenys en el dinar també ho faig així, el que més m'agrada ho deixem per al final, i és la carpeta de l'scout. Tu eres scout, coneixes moltes lligues, molts jugadors, i cada setmana vull que portes uno, dos, els noms que tu vulguis, de cada grup, i anem a començar en comptes de com ara per el grup d'Espanya, per ordre alfabètic. És a dir, anem al grup A del Mundial, un grup que, bueno, pues que la veritat és que va

0: jo crec que ha estat molt igualat,
1: sí.
0: Perquè està composat per República Txeca, per Mèxic, Sud-àfrica i Corea del Sur. Són les quatre seleccions que estan en aquest grup A. I vull que mos portes un nom desconegut, aquest context que el dona com a desconegut, si n'hi ha més d'un, millor, i per què apunta alt algun jugador d'este grup.
1: Jo crec que el de Wii és desconegut segur, perquè és un jugador de la selecció de Sud-àfrica.
2: Vale.
1: L'he seleccionat perquè al final és un dels països que va debutar en el primer partit del Mundial, en front uh-huh. Mèxic, com en 2010, com en eixe Mundial sí. que va guanyar Espanya. I el jugador és Releboile Mofokeng.
0: Com has dit?
1: Releboile Mofokeng.
0: Vale. Estic buscant-lo, eh? Releboile... Vale, ja el tinc. Dorsal 10, no?
1: Dorsal 10, jugador de 21 anys, que juga a l'Orlando Pirates.
0: Clar, clar.
1: Nascut a 2004, ha fet en la seua lliga 10
0: gols. Un dels equips més importants de Sud-àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Si no el més important, un dels més importants.
0: El Johannesburgo, no?
1: Sí.
0: Sí. Quins records, de Johannesburgo?
1: Molt bona ciutat. No ha estat, però té bons records per a
0: ser espanyola.
1: Uh-huh. I, bueno, jugador de 2004, pot jugar com a extrem per dreta, per esquerra, uh-huh. també com a 10.
0: Jove, 21 anys, no? 20,
1: jove,
0: 21.
1: Molt jove, 21 anys. Farà 22 a octubre,
0: uh-huh.
1: De cama dreta, és dreta. Molt baixet, eh? Sí? 61.
0: U61,
1: però amb molta agilitat, molta velocitat, molt imaginatiu en els últims metres de camp, amb molt bon colpeig de pilota des de fora de l'àrea. Jo ahir vaig veure vídeos de la seva temporada i té una assistència que després t'enviaré.
0: Sí, envia-me-la.
1: Espectacular, espectacular. És veritat que una lliga molt inferior. L'any passat va sonar per a Minnesota. O sigui, és un jugador
0: que va estar
1: a prop. I és un jugador que a mi m'agrada moltíssim, que crec que pot ser una de les revelacions del grup A, que, per exemple, este matí m'ha eixit un TikTok seu amb Shabalala, és com mm-hmm. el que li passa el relleu, perquè Shabalala va ser el jugador que va marcar aquí sí. el primer gol a Sud-àfrica 2010, i és un poc el jugador en el que tenen les esperances ficades en Sud-àfrica. Ja dic, un jugador molt creatiu, i crec que és molt important veure en aquest context, perquè en Sud-àfrica ja sabem tots que és molt bo, que és molt superior, que va a un altre ritme,
0: però
1: n'hi ha que veure-lo en un context com un mundial, amb seleccions que és veritat que té la sort de que no són potències, perquè no és Mèxic, no és Corea i no és República Txeca, però són seleccions potents, i crec que bueno, és la seva oportunitat per eixir a Europa, a Estats Units, a on ell vulga, però té que eixir ja.
0: Home, 22 anys és un bon moment, no? I aquestes fites, com els mundials, sempre són un escaparat per a equips europeus. No estem parlant d'igual de primers passes, no?
1: No, però a una lliga europea com la belga...
0: Creus que té nivell per a la lliga espanyola?
1: Jo crec que per adaptació no. Que podria... Sí, clar, és complicat que els jugadors d'altres mm-hmm. països s'adapten fàcilment a un xoc tan tàctic com l'espanyol. Jo mm-hmm. crec que en Àfrica destaca molt l'anarquia i crec que en Espanya tot el contrari, que els jugadors anàrquics pateixen i damunt, si tu fiques que este jugador juga a Sud-àfrica, allà yeah. del seu país, més complicat. Però sí que de veritat crec que i no és perquè jo estigui treballant en un equip de MLS, però jo crec que una lliga com la MLS, on la tàctica tampoc importa massa
0: uh-huh.
1: i on sí que es dona molt de lloc per al talent jove i es donen moltes oportunitats i es creu molt en el talent jove, sí que crec que és un bon destí per a ell.
0: Bueno, pues ahí está, destacat Releboile Mofokeng, el
1: sí,
0: jugador
1: si fa
0: de...
1: gol en el debut, te'n recordaràs de mi.
0: Home, segur. I estarem pendents de tots els que ens destaques d'ací a que comença el Mundial i de, bueno, també en el Mundial en marxa, dels jugadors que, pues, igual no pensaven que anaven a donar un rendiment i igual en els primers
1: sí, sí.
0: partits.
1: Sempre pues, n'hi ha revelacions, sí. sempre n'hi ha sorpreses.
0: Sempre n'hi ha sorpreses. Bueno, pues anotem ahí, Releboile Mofokeng, el jugador de Sud-àfrica en este grup A, en el que n'hi ha algun jugador més que vulguis destacar d'este grup A?
1: Pues no he mirat, sí que sé que Mèxic té uh-huh. bons jugadors. Jo crec que és un grup tan...
0: Igualat, no?
1: Que uh-huh. és complicat fer prediccions de qui passarà.
0: Analitzarem més en profunditat este grup A?
1: Mira, Gilberto Mora, per exemple, en Mèxic, uh-huh. que sí que és conegut, ja té 17 anys, va jugar també està jugant molt a Mèxic, i ja és internacional per la selecció, ja és un dels habituals i és un dels jugadors joves en el que n'hi ha moltes expectatives, però bueno, ja saps també com és la gent de Mèxic, d'exigent, de quan poden, pues, eleven
0: sí, sí, sí, sí.
1: al cel als seus jugadors, però també és un jugador que jo vull veure al Mundial.
0: Entrarem en profunditat en este grup A, però quines dues seleccions veus al capdavant de la classificació?
1: Jo te diria...
0: És que espai en Corea del Sud, eh?
1: Corea? Jo Corea crec que... A mi el futbol asiàtic és veritat que no el cobris de manera habitual, perquè jo estic a un departament d'Europa, però sí que he vist jugadors de Japó, jugadors de Corea, i crec que és un futbol que m'agrada moltíssim, i te diria Corea i possiblement República Checa.
0: Per damunt de Mèxic.
1: Sí, però és complicat, eh? A mi no... Ahí sí que no me sorprendria res. Mm. Res. Inclús Sud-àfrica. No em sorprendria.
0: Bueno, pues estarem pendents, d'aquest grup A, i evidentment en les pròximes setmanes també afegint més informació sobre la resta de grups d'este Mundial i de jugadors desconeguts, no? Com era el cas d'este, bueno, jugador de Mofokeng de Sud-àfrica, que anem a veure, no? Si realment després dona un rendiment que li pugui catapultar cap a una altra lliga més exigent. Alguna cosa que vulguis afegir d'este? És que si no te vull preguntar per la final de la Champions.
1: No, parlem de la final de la Champions. Sí? Jo crec que és el que pensem tots avui.
0: Està vesprada, la final de la Champions a les 6, París Saint-Germain, Arsenal... Nos hicimos un poquet de lo que es el Mundial, pero es de ver es que n'hi han moltes figures que estarán al Mundial, en este Paris Saint-Germain-Arsenal. De fet, tirant-li una ullada a les alineacions probables, pues es que pràcticament el 70% dels jugadors estan al Mundial, entre els dos equips.
1: Sí, no, si tu veus el PSG, Pacho, Marquinhos, Neves, Vitinha, Fabián, Duet,
0: Mendes...
1: Mendes, Zaire, Meri... És que Safonov i Kvaratskhelia, perquè és xaurxà...
0: Sí.
1: Tots els demés són jugadors de selecció, i en l'Arsenal pues, pràcticament més de lo mateix, no?
0: Comença per Raya,
1: clar.
0: Saliba...
1: Jokeres també... Bueno, al final, per a mi la final de Wii pot igualar-la a l'Arsenal si fa el que acostuma, que és defensar molt bé. Però per a mi el favorit clar és el PSG, que per a mi és l'equip que millor juga d'Europa, molt per damunt dels demés.
0: O sea, ¿tú piensas que el Paris Saint-Germain te...?
1: Pero a mí es lo lógico. Es que...
0: ¿Pero lo que Wenger daban del Bayern o...?
1: Si yo, claro, no, pero el que veig del PSG ya desde el año pasado. Uh-huh. O sea, si yo también compare la semifinal del PSG-Bayern amb la del Arsenal-Atlético de Madrid...
0: Claro, resabore.
1: Pero a mí no n'hi ha color.
0: Estem viendo la repetida.
1: Sí que te digo que el Arsenal defensa molt bé. Per això ha guanyat la Premier League, per això estan semifinals de va guanyar la semifinal de la Champions.
0: I que té bons davanters, perquè estem parlant de Bukayo Saka, de Berichese, de Víctor Jokeres, vull dir que tenen jugadors de talent d'alt i un bon mig del camp. A mi m'agrada molt també Lewis Skelly, és un jugador que
1: l'any passat va jugar molt de lateral esquerra.
0: Clar, és que passar de lateral esquerra al mig del camp com si fora Kimmich, no?
1: Com va fer també Alexander Arnold al Liverpool, com fan...
0: O a l'inrevés de Marcos Llorente, que comença al mig del camp i acaba en el lateral. Sergi Roberto.
1: Per dir un poquet més d'abans, Philipp Lahm, també.
0: També.
1: Que podia jugar lateral dret, va jugar com a migcampista defensiu. Però jo crec que com a equip coral, com a el que t'ofereix un futbol diferent i vertical, és el PSG. I per a mi, pot passar qualsevol cosa, perquè després és una final, el PSG es queda amb 10 al minut 15 per una...
0: Sí, canvia el guió, no?
1: ...cotxeria i canvia el guió. Però per a mi, en un partit normal, lo normal és que guanyi el PSG.
0: A més, el Paris Saint-Germain de Kang In-Lee, per als valencianistes, sí, i l'Arsenal de Mosquera, no? També dos jugadors que bueno, s'han criat en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Sí, i que Mosquera, per el que veig així, partix com a titular.
0: Sí, podria entrar,
1: no tinc clar,
0: però en el lateral, no?
1: Sí, ell jo crec que l'Arsenal va jugar molt com a lateral, més que com a central, per el que té l'Arsenal com a centrals.
0: Veig jugant els últims tres partits, Mosquera, davant el Crystal Palace, el Burnley i el West Ham, els del Burnley i Crystal Palace com a titular.
1: Sí.
0: No sé si en aquesta intenció de donar-li minuts per a que arribi en les cames carregades.
1: Una final de Champions és una altra cosa.
0: Uf, jo...
1: Una final de Champions és...
0: Pressió extra,
1: Molta pressió.
0: Perquè ell en Champions tampoc ha estat un jugador superimportant.
1: No, va jugar un bon partit contra l'Inter en la fase de Lliga, però no ha sigut un...
0: Ha participat en 9 partits de Champions.
1: Ha jugat partits, però no ha sigut un jugador
0: titular
1: i regular en l'11 de l'Arsenal durant tota la temporada. No?
0: I paregut li passa a Kang In-Lee, que és que a veure qui juga en els animals que té el Paris Saint-Germain de dalt. Clar.
1: No té lloc, és que no té lloc. No té lloc. Que... però bueno, per la pressió, per com puga sortejar aquesta pressió cadascú dels equips, jo per el que va fer l'any passat el Paris Saint-Germain en front l'Inter, crec que tenen moltes de guanyar, perquè l'Arsenal feia 20 anys que no jugava una final de Champions.

0: Champions i no ha guanyat cap.
1: Bueno, pues veurem què és el que passa avui a les 6 de la vesprada en este... Bueno, estarem pendents en el punt a punt de Napunt Ràdio també d'eixa final de la Champions entre el Paris Saint-Germain i el Arsenal. Nosaltres arribem a les 2 del migdia. Ara de seguida continuem amb més coses en xerrades i en entrevistes que tenim, però David, per a ser la primera secció...
0: Jo crec que ha estat bé.
1: Bé, no? De moment fem boca, no?
0: Sí, obrim
1: boca
0: de
1: boca.
0: Todavía queden 12 dies, no? Per al Mundial, 11-12 dies.
1: Sí. Seccions abans del Mundial, pues
0: una més, la
1: una o dos.
0: No, la de la propera setmana,
1: ja està ahí
0: i ja està.
1: És que, clar, la del dia 5, perquè el dia 12 ja està ahí el Mundial.
0: Sí.
1: Bueno,
0: ja, no queda res ja.
1: No queda pràcticament res per a que comence el Mundial, per a nosaltres així el Mundial a punt en el punt a punt en Apunt Ràdio i l'anàlisi, evidentment totes les situacions destacades, pues les tindrem de la mà del nostre scout de capçalera com és David Ferris. David, ha estat un plaer, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que el mateix, que sempre és un plaer estar així i que bueno, amb moltes ganes de que arribi el Mundial.
1: Pues tant de bo siga així i que sigui un camí bo per a també la selecció espanyola.
0: Esperem que acabi amb la victòria d'Espanya al Mundial.
1: Pues, esperem que sí. De 9 de juliol crec que és la final del Mundial. Pues esperem que Espanya estigui convidada en eixa fita. David, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Un abraç, Salva.
1: Pues, fins així, la secció del Mundial apunta en el nostre scout valencià a Minnesota United, David Ferris. Arribem a les 2:02 minuts del migdia de la vesprada. Anem a fer un xoquetet alto en el camí i ara de seguida anem amb més coses i amb més protagonistes així en el punt a punt de Napunt Ràdio.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrà la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
10: Este diumenge tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i el bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu!

Dos i cinc minuts de la vesprada, estem en directe i continuem, per suposat, en més coses així en el punt a punt en A Punt Ràdio i acabem de terminar una secció extensa d'anàlisi de lo que té que ser el Mundial, d'algunes de les figures, no?, i dels equips i seleccions que van a estar en aquesta fita històrica, però anem també més protagonistes.

0: És perquè ja sabeu que els dissabtes habitualment tenim protagonistes de la Fundació Trinidad Alfonso i avui tenim amb nosaltres a un dels grans referents de l'esport paralímpic valencià i espanyol, un esportista que porta anys competint al màxim nivell internacional i demostrant que darrere de cada medalla, de cada títol, hi ha moltíssim més que talent, que hi ha sacrifici, que hi ha preparació, resiliència, una enorme capacitat de superació. I és que avui ens acompanya Héctor Català, triatleta paralímpic, membre del projecte FER i un dels noms propis del paratriatló espanyol. Després d'una trajectòria plena d'èxits, Héctor, bueno, pues afrontar una nova temporada amb grans reptes per davant, començant per el Campionat d'Europa de triatló paralímpic, que es disputarà el pròxim 13 de juny a Tarragona. I a més on defendrà el títol continental. Amb ell pues, anem a parlar d'aquesta competició, de la preparació, de com funciona realment el paratriatló, dels desafiaments mentals i físics que exigeix este esport i també del camí cap a futures grans cites com és, per exemple, ja li ho deixe caure, Los Ángeles 2028. Héctor Català, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: ¿Qué tal, Juanjo? Buena vesprada. Pues encantado de estar en vosotros y un honor que me presentes de esta manera. No sé si merezcuda, pero un honor.
0: Bueno, yo creo que merezcuda, pero vamos, de totes. Voy a comenzar, pero aquí no conega, Moltel para triatló. Com expliquem la vostra disciplina per a l'oient, per a explicar com funciona per a, en este cas, un esportista paralímpic, un paratriatló, per a explicar-li-ho a l'oient?
1: Pues molt senzill. És un triatló normal i corrent que fan persones amb discapacitat en algunes adaptacions, depenent de la discapacitat de cada esportista, tenim unes adaptacions. En el meu cas, com el que a mi em falta és la vista, pues la meva adaptació es diu guia, que en este cas és el meu bon amic Diego Méndrida, que m'acompanya durant tot el triatló, i la part més visual i més representativa nostra és el tàndem, on anem els dos junts en la mateixa bici.
0: Quines són les distàncies que feu nadant, bici i corregent?
1: Nosaltres fem és la distància més coneguda, bueno, la distància més coneguda i més famosa és l'Ironman, però això anem a deixar en part. És la distància olímpica, nosaltres fem la meitat, que són 750 metres nadant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres corregent. Són distàncies molt curtetes, molt explosives i, com m'agrada dir a mi, el que mata no és la bala, és la velocitat.
0: Home, has dit que són curtetes, a mi ja se m'ha fet bola, sols d'imaginar-ho. 750 metres nadant, que jo ja faig dos llargs en la piscina i ja estic ofegat. I després has dit 20 quilòmetres corregent?
1: No, en bici, 20 quilòmetres en bici i 5 corregent.
0: Vale, ha de dir que
1: sí, bueno.
0: A veure, també se me fa bola, perquè vaig a mentir-te, Héctor. No anem a enganyar-nos. Què és el que fa tan dur este esport? El fet de combinar diferents categories o diferents disciplines?
1: Bueno, jo crec que tots els esports tenen la seva complexitat i la seva part dura. Jo tinc la sort d'haver provat diversos i poder dir que tots... No, así ni el triatleta es un superhéroe ni me diría que tal volta es el esportista que ha probado varios esports y no es bon ninguno y acaba fent estrés a la volta. Y sí que es cert que la dificultat més gran que tenim nosaltres és que pues combinar tres modalitats d'esports que són de resistència, pues estàs tot el dia entrenant, són moltes hores a la setmana i també és cert que per a un vigorèxic com és el meu cas, és un plaer perquè sempre hi ha algo que entrenar i sempre hi ha algo que millorar.
0: Com és un dia normal? Perquè dius que sempre n'hi ha que millorar. Un dia normal d'entrenament per a un esportista paralímpic, en este cas, com és un dia pues dels habituals? No el dia igual abans d'una competició, sinó el teu dia a dia. Com és?
1: Pues mira, avui és un bon exemple. És independent de que siga dissabte, que diumenge, que cap d'any, que dona exactament igual, però tots els dies són laborables, són dies d'entrenament, i avui, per exemple, el dia arrenca relativa, bueno, no massa pronte, a les 9 del matí ja estàvem en el món del rodillo, ha sigut una sessió algo, bueno, d'intensitat mitja, però quasi 3 hores, i ara fa no res, m'acaba de baixar de la cinta, no te vaig enganyar, estic prenent el recovery encara, i mig marejat, I res, en breu dinar i a les 5 de la vesprada estarem en la piscina, que hi ha una sessió de 5 quilòmetres de natació, i a tornar a casa, descansar, que demà, demà hi ha que seguir, que falten ja 2 setmanes, com bé dius, per a l'europeu, i són els últims tocs d'intensitat i de volum.

0: comes millor nedant? Pues en pastilles de cloro i fent molts metres i sí, evidentment, pues és dur. I ara encara, perquè encara això sí és de dia, però en ple hivern arribes a la piscina fent-se de nit i si és el dissabte, per exemple, a nit fosca. I són aquests moments que, pues, bueno, que saps que és el que has de fer, que com me dia el meu bon amic i guia previ Gustavo, no hi ha que deixar-li al cap que dubte, no hi ha que deixar-li espai per a pensar, simplement executar el pla i fer.
1: Ara te preguntaré per el teu guia, però en quant a actualitat i campionat d'Europa, 13-14 de juny a Tarragona, com estàs per a aquest campionat d'Europa? Perquè imagina que també amb moltes ganes, no?
0: Moltes ganes, perquè ha sigut un hivern que ara parlarem i, a més, molta part de, no de culpa, sinó de, pues, bueno, de circumstàncies i és on es veu el treball en equip i això que tant es parla, no?, d'unitat i demés. Ha sigut per Diego, pel meu guia, però ha sigut un hivern que han estat molt en la foscor perquè no han pogut competir tot el que haver en Wood. Però el que fas en les ombres és el que després et fica en el foco, com diuen un anunci que es va fer famós per uns xocs. I així no ha sigut un hivern on ens ha agradat competir molt més, no has pogut donar el cas, però que no per això hem deixat de treballar, al contrari, i bueno, jo he tingut una continuïtat molt bona, es nota que estem fent-se majors, però menys mal que estem fent-se majors, perquè l'alternativa és molt pitjor que és no fer-se major. I, bueno, llevant d'això, pues disfrutant i gaudint, que no deixa de ser un regal, pues poder-me dedicar al que fa no molts anys era el meu hobby i seguir siguent-ho.
1: Has dit fent-se major, tu eres del 88, tens 8, 38, sí. No? 38.
0: En breu, un parell de dies després de l'europeu, fas 38 i sí, van caient els anys i almenys continuem millorant, que és el que nosaltres volem.
1: Diuen per així, a l'altre costat de la peixera, la nostra productora, que és que eres un xiquet, que eres molt jove, encara.
0: Tot, com m'agrada dir a mi, tot en esta vida és relatiu, depèn de què compares.
1: Clar. Si compares amb mi, que tinc 28 per a 29, pues no tan xiquet.
0: Tot és relatiu, exacte. En esta vida és relatiu.
1: Depèn de com ho mires. És per a tu més pressió el fet de defendre títol, anem a dir així, de ser el vigent campió?
0: Mira, ahir, sense anar més junt, el bo de Carles Baixauli, que és el màxim responsable del projecte FER, de la Fundació Trinidad d'Alfonso, em preguntava bàsicament això, no?, de si com afronta un esportista el fet de defendre títol. Pues soc sincer, jo crec que normalment, almenys en el meu cas, un esportista això no ho pensa. No ho pensa perquè, no, com li vaig dir a ell, no me donen segons d'avantatge, no me deixen ni girar abans, ni tinc punts extra per... este any per el que vaig fer l'any passat. Aleshores, el de l'any passat és passat, és del 2025, i per al diumenge 14 això no compta per a res. Per tant, pues, ni és una pressió, ni és un al·licient, ni res de res. O sea, que no li donem massa voltes, estic molt content i molt orgullós del que va passar, però un esportista sempre viu a futur i viu del seu següent resultat, mai dels anteriors, fins a que es retire, i no és el cas.
1: Qui consideres que seran els grans rivals d'aquest campionat d'Europa?
0: Pues jo te diria que pràcticament tots els que anem a estar en línia d'eixida, perquè és cert que el que ha passat, ja no sols els últims anys, sinó des que jo comenci, és que any darrere d'any ha anat pujant el nivell, s'ha anat compactant tot, i si bé és cert que als inicis de l'esport podies tenir un mal dia i continuaves estant en els llocs d'honor, estos últims anys tens una mala transició, se t'enganxa una sabatilla o el més mínim detall i perds 3 segons i passes a estar al caixó a fer els setens. O sea que és una competició que és el que ha de ser, és competició del nivell on qualsevol mínim detall fa que canvien molt la posició, i els rivals, pues, són els de sempre, més els que han anat apareguent anys darrere d'any. Jo com ve dir això de 88, hi ha gent del 2004, 2006, 2007, o sea, que això quasi...
1: I aquesta gent també corre, ja, és que...
0: Correcte, i aquesta gent corre molt, però t'he de dir que estic molt orgullós que dels que vam començar allà per el 2014 són pràcticament els únics que queden i, bueno, pues me fa...

0: Això sí que me fa estar orgullós, que és de veres que tampoc val per a res. Només que per a l'ego propi o l'autoestima de cadascú.
1: No, però la motivació també és important. Clar que sí.
0: Efectivament, efectivament. I també és una mostra pues, que disfrute molt d'allò que faig i que sacrifici, pues, evidentment no tots els dies són bons, però en el global això és més un premi que un sacrifici.
1: Te pregunto per el Mundial i el calendari, no? A Pontevedra. ¿Qué significaría correr un Mundial a España?
0: Bah, es meravellós. Sincerament, és meravellós, algo que tenim que agrair molt. Tindre fixat este any les dos cites més importants per a nosaltres en el calendari, que són Campionat d'Europa i Campionat del Món, a casa, a Tarragona, que és l'art mediterrani, és pràcticament casa, i Pontevedra, que és també quasi la meva segona casa, perquè hi he passat moltes setmanes entrenant en el meu anterior guia Gustavo. Per tant, correr a casa en l'al·licient de que sempre quan vas en el món d'Espanya saps que te van animar més, han de trobar-ho com un al·licient en cap moment com una pressió i a disfrutar, perquè com digues, això és un regal.
1: Preferixes competir amb molta freqüència o centrar tota la preparació en un calendari apretat com és el cas d'esta temporada?
0: Quasi per necessitat, perquè nosaltres tenim un calendari molt escuet, sobretot internacional, pues, quasi m'agrada més, perquè és el que he fet quasi tots els anys, tindre dos, tres tirs i centrar-los bé, preparar-los bé, com per exemple el Mundial. Ja sabeu que m'encanta pujar a Sierra Nevada a preparar bé les cites importants, però això no lleva que hi ha competicions pues, preparatòries, com ha sigut este hivern, que han pogut fer proves així a la Comunitat Valenciana, que tenim la sort de que la Federació Valenciana ens deixa participar de tu a tu, que és la realitat de la integració, la verdadera integració, no que et deixen participar, sinó competir, i he pogut fer triatlons com a Cibucanet, Gandia i demés, i aquestes proves m'agrada perquè vas en una pressió diferent, no són els mateixos rivals de sempre, és un ambient més distès, i que simplement te centres en el teu rendiment i t'olvides un poc d'aquesta pressió tan gran com són les competicions internacionals.
1: Estàs parlant de pressió i te vull introduir un tema. Ara parlarem de la gestió dels colps, no? A nivell anímic i físic, però mentalment com canvia o com afecta o com es prepara una temporada en dos grans cites i a més tan importants?
0: Uah, has dit la part més complicada de l'esport professional. És la pressió, sí, sense cap tipus de dubte, i aquesta gestió emocional de saber quan arriben les competicions, que jo, a mi em passa molt, que t'entra la gran responsabilitat, que s'activen totes les alarmes, inclús, jo ha de ser sincer, una sobrevigilància en el meu cas, que te fa desgastar molt i a mi m'ha jugat males passades en tots aquests anys, sobretot després de Tòquio, d'aquella famosa medalla que també va tindre una cara bé, però bueno, he treballat molt des d'aquí 2021 la part psicològica per a fer-me veure que al final això no deixa de ser esport, que és el que fas tots els dies i el nom d'una carrera no és més que això, que el nom d'una carrera, però és el que fem, com estem parlant ara mateixa, absolutament tots els dies.
1: I te vull preguntar també a nivell mental la gestió dels cos, perquè vull tornar enrere a Austràlia. Per a qui no ho recorde o no ho sàpiga, perquè pues, n'hi haurà gens que no ho sàpiga.
0: És el més normal.
1: Clar, eixa punxada en el tram de ciclisme que et va deixar sense opcions tal volta massa pronte, com es gestiona una situació així que, entre cometes, no depèn de tu? Te passa a tu, però que no està planificada. Com afecta mentalment?
0: Així hi ha dues parts. Una és la part que passa en el moment exacte de en plena competició quan t'adones que tens la roda punxada. Ahir no hi ha moment per a lamentació, per a culpabilitat, per a lamentar-se, sinó simplement actuar. Pues en aquell moment el que vam fer tant Diego com jo és, bueno, pues baixem i anem correguent arrastrant el tàndem fins al punt on puc entrar una roda, van ser més de 2 quilòmetres correguent, evidentment fora ja de competició i de més, però és cert que jo també venia de l'any anterior de la retirada en París per la caiguda, és l'única volta que m'he retirat en un triatló i estava molt recent i evidentment no està en el meu ADN rendir-me, no ho faig mai en un entrenament, vaig a fer una competició.

0: competició.
1: Però que tornen al teu cap els fantasmes, no?
0: Sí, per descomptat, per descomptat. I ahir s'actua, no se dona espai per a pensar, sinó s'actua i ja està. Altra cosa és, una volta passada la línia de meta, quan te ve tot el colp emocional...
1: Clar, de realitat, no?
0: Sí, correcte. Si és després, el moment de la vida de tornar a casa, que a més són una barbaritat d'hores, és quan t'arribes a casa i els dies tranquils que comences a pensar i sí. Però bueno, ahí has de tindre els peus a terra i saber que això al final ho fas perquè t'agrada, perquè te disfrutes. I no se fa sols i únic, exclusivament buscant el resultat, perquè al final si un esportista professional sols treballa per únic i exclusivament, evidentment, ha de buscar els millors resultats possibles, però si sols treballen per els resultats, desapareixeríem en seguida, perquè inclús els més grans, com pot vindre bé ara al cap, pues el bo de Ricardo Ten, han tingut més, entre cometes, derrotes que victòries.
1: Sempre en l'esport, sí. Sempre.
0: Sols guanya un. I és això el que hem de quedar-se en el cap, que van fer tot el que estava en la nostra mà, això és també cert, que és una cosa pues, bueno, sobrevinguda, i també és cert que de 12-14 anys de trajectòria esportiva, pues és la primera o segona volta que trobo una roda punxada a competició. És un percentatge ínfim i arriba en el moment pues, tal volta més dolent perquè és un mundial, però tenia que arribar i ha tardat en arribar.
1: Mos queden 8 minutets més o menys d'entrevista, Héctor, i he arribat al punt en el que jo volia ficar en valor tot el que estàvem parlant a nivell d'esport i com a esportista, però també la teua història personal i la teua discapacitat visual. Vull dir, és que tot això el que fa, almenys baix el meu punt de vista, és donar-li encara més valor. I és que, en el teu cas, aquesta discapacitat visual ha estat progressiva, no? Com va ser aquest procés? Ja eres aficionat abans a este esport. Per què triares el triatló? Què és el que te va atrapar d'este esport? Parlem d'esta vessant personal.
0: Sí, pues com bé dies, jo ja naix en esta enfermedad, que es una enfermedad de Best, que és una enfermedad que afecta a la visió, i com bé dies, és una enfermedad que és degenerativa, que jo més o menys ho ha tingut estable, bé no he vist en la vida, però sí que tenia una vida completament normal i continuo tinguent-la, però en adaptacions. I a la universitat és quan comença poc a poc a perdre visió, i al 2014 perquè o sea, és quan tinc una baixada prou significativa de la vista i arriba a la meva vida a la 11 i ahí pues sí que és cert que jo els anys anteriors havia estat de ben xicotet competint en el món de la natació i de més a nivell, vamos, prou mediocre.
1: Aficionat, no? Per pràcticament
0: sí,
1: per plaer.
0: Sí, i ahí és quan ja comença a fer triatló, és de veres que antes de perdre la vista ja comença a fer triatló i de més, a córrer, sempre, pues, bueno, a nivell molt, molt popular, però m'agrada molt l'esport, sempre he sigut un gran aficionat a tot això, i a la 11, quan només entrar, em van dir, bueno, si estàs fent triatló, per què no proves en el paratriatló? I encara que me va costar prou assumir la figura del guia i aquesta pèrdua de responsabilitat i d'independència que això comporta, no?, tindre un guia, pues me van enganyar per a provar un tàndem al 2014 i d'ahí vaig començar a fer triatló sense cap tipus d'ambició, només que seguir disfrutant de l'esport i així ha sigut. I mira, ha vingut una trajectòria que ha superat en molt el que jo pensava i sí que és de veres que la enfermedad pues, ha continuat evolucionant fins al punt actual que no veig absolutament res per l'ull de l'esquerra i menys d'un 10% per el de la dreta i sobretot el camp de visió molt alterat i de més, que sí que pues, no te vaig enganyar. Hi ha moments que són molt complicats, sobretot en llocs que no conec, que hi ha poca llum i de més. És cert que si algú em veu i no em coneix no es va creure mai el que estic contant perquè no tinc aquesta apariència que tots tenim en el cap de cego que quan jo homologat que van ulleres de sol en el bastó i el gos. Jo no tinc res d'això, a més encara continuo centrant la vista, però són enfermetats i discapacitat invisibles que no per això són menys importants o menys doloroses.
1: Per anar terminant, Héctor, quin percentatge, si tingués que donar un percentatge d'èxit al teu guia, qual seria? O sea, com el compartiu? 50-50? 40-60?
0: Te diria que com a mínim és el 50,

0: com a mínim, i si no és més, perquè això, com bé dia, i com també m'ho ha demostrat tots aquests anys, perquè he tingut, per sort, molts companys, així som dos persones que anem en el mateix vaixell, a la mateixa embarcació, i si els dos no remem en la mateixa intensitat i en la mateixa direcció, la canoa se queda donant voltes en cercle. Aleshores, això no... és un 50-50. I hi ha moments, que sí que és cert, pues, com és el cas d'ara, no? Que el Diego ha tingut dos lesions molt seguides per accidents i demés, pues que potser aquest percentatge es desvirtua, però, ojo, no dic al meu favor, sinó al seu favor, perquè ha estat entrenant en un peu trencat i en una mà trencada, o sigui, imagina't. I és part de l'èxit, és part de l'èxit. Jo els millors resultats que he tingut en tota la meva trajectòria esportiva ha sigut quan hem estat molt alineats, els dos dèiem, no les carreres com les carreres d'Héctor, on anava una... No, les nostres carreres, sempre el guia parlant en plural, i així no jo ho veig. Aleshores, per això ell també puja al podi, té la mateixa medalla, i el resultat és exactament igual que el meu, perquè és nostre.
1: I quin paper juga el projecte FER en la teua carrera?
0: No en la meva carrera, en la carrera de tots i totes les esportistes valencianes, perquè si no fora aixina, no sé jo què haguera passat.
1: Ese suport, no?
0: És fonamental, ja no sols és el projecte FER, que evidentment és la cara visible dels esportistes més minoritaris, però tot el que tenim a València, m'encanta dir este emblema, no?, que són la comunitat de l'esport, és que és totalment cert, per tantes i tantes coses, Marató de València, el Riu, hi ha carreres d'atletisme popular totes les setmanes, i això, més allà dels èxits a nivell d'esport professional o pseudoprofessional, olímpic, paralímpic, com pot ser el cas, no m'agrada ficar el meu, no?, però de tants i tants esportistes i el projecte FER, el que és més important és que València siga coneguda per això, per tindre una ciutat, una comunitat... Bueno, parlo de València, però és tota la comunitat valenciana. De ser una comunitat on l'esport és sempre benvingut, que es defensa, pues, la cultura de l'esforç, que tant li agrada dir a la Fundació, i que, vamos, me pareix el emblema més gran, i sobretot la vida saludable i demés. I, evidentment, en el meu cas, pues el projecte FER és una de tantes projectes, mai millor dit, que fa que, de forma desinteressada per part de la Fundació, esportistes com jo puguen dedicar-se professionalment i aconseguir estos èxits per a la comunitat.
1: Héctor, per a tancar, 2028, Los Ángeles, 40 anys, és el somni que li queda per complir a Héctor Català?
0: No te vaig enganyar. Somnis per complir no me'n queden, vull dir-te. El somni, la realitat ha superat en molt el somni. Sí. Jo mai haguera pensat que haguera pogut arribar als Jocs, he estat en dos. Ja no te dic guanyar una medalla en els Jocs, ser campió del món, guanyar dos campionats d'Europa en 9 anys de diferència. Supera per molt el que al 2014, quan me van enganyar per aprovar el tàndem, pensava que anava a aconseguir. Ara bé, estar en uns tercers Jocs, al 2000, com bé dius, al 2028, en eixa barrera dels 40, ja hem format una família, continuant disfrutant de l'esport, en una trajectòria de, si no recorde mal, 14-15 anys. Per què no? Per què no? Tinc encara ganes, es donen totes les circumstàncies per a poder pelear-ho, i crec i espere, i per això treballe, que tinc el nivell per a poder estar. I et dirà, encara l'any que ve comença el procés de classificació, nosaltres sols tenim un any, tres tirs que hi ha que apuntar molt bé, i ojalà puguem estar parlant d'ací dos anys que hem aconseguit la classificació, i per què no lluitar per tot.
1: Pues Héctor, estarem pendents de tu, i tant de bo puga ser així. Ha estat un plaer xerrar amb tu, moltíssima sort per al Campionat Europeu en Tarragona, també per a tot el que ve en este apretat calendari que tens per davant, i bueno, pues, moltes gràcies també per atendre'ns així en el punt a punt en Apunt Ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres, el plaer és meu per descomptat, i un honor, com es deia al principi. i una xerrada molt interessant i moltes gràcies per la vostra part.
1: Un abraç, Héctor, cuida't molt.
0: Igualment, una abraçada.
1: I recupera bé, un abraç.
0: Gràcies, adéu.
1: Hasta ara.

0: A la vaga de l'educació, a les 2 ha acabat la consulta dels sindicats als docents. Anna Moure.
1: A les 2 en punt de la vesprada s'ha tancat la consulta al professorat plantejada pels 3 sindicats de l'ensenyament majoritari i s'han de decidir si suspenen la vaga, si mantenen algunes accions de protesta puntuals o si continuen amb una vaga indefinida que s'allarga ja 3 setmanes. Estem a l'espera de conèixer el resultat d'aquesta consulta. Demà diumenge mantindran la 9a reunió amb la Conselleria d'Educació per avançar en la negociació.
0: Avui les màximes han superat els 30 graus a la major part del territori. 36 n'han tingut en Muro d'Alcoi. Algunes localitats han obert les piscines de manera avançada. Verònica Marc.
2: Primer dia de piscina a Llocnou de Sant Jeroni, a la Safor. És la primera vegada que obrin esta piscina tan pronte. El consistori ho va anunciar per les seues xarxes i avui ja són moltes les persones que han decidit vindre a fer el primer capbussó de l'estiu. La gent major i sobretot la xicalla estan encantats.
0: I del Llocnou de Sant Jeroni a Ontinyent, Laura López Avanta.
3: La posada en marxa a les 8 del matí del servei d'urgències ha arrencat oficialment l'activitat assistencial del nou Hospital General d'Ontinyent, que es troba ja a ple funcionament. Este hospital públic d'última generació ha requerit una inversió de 73 milions d'euros i duplica la capacitat assistencial del vell hospital, donant resposta a una demanda històrica de la Vall d'Albaida.
0: I escolten ara aquestes impressions.
4: No sé què passa, que tots els mesos o s'estropea una cosa, s'estropea una altra.
5: Ara si m'estropea el cotxe o el que sigui, ja no hi ha manera de regalar-lo.
6: Sempre intentes tenir un pellizquito guardado por si acaso.
7: Això moltes famílies no poden fer-ho perquè és un luxe absolut.
0: El sona deixar el cotxe al taller, anar al dentista o la reparació d'un electrodomèstic. Són despeses imprevistes que el 40% de les llars espanyoles no poden assumir. Darrere d'esta situació, la pujada de la cistella de la compra i l'alt cost de la vivenda, que es mengen, en alguns casos, el 60% del salari. I en els esports, tragèdia en el ral·li de la ceràmica a Castelló. Raül Pina, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Imma. La vesprada nit d'ahir en el tram que uneix les localitats d'Alcora i Onda, el vehicle pilotat per Jordi Ortiz va patir un fort impacte i, com a conseqüència, el copilot i germà del pilot, Samuel Ortiz, va faltar en l'acte. Pel que fa al pilot, Jordi Ortiz està ingressat en estat molt greu a l'Hospital General Universitari de Castelló i el comitè organitzador del ral·li de la ceràmica, en conseqüència, ha decidit suspendre la prova en senyal de dol i respecte. I, d'una altra banda, en bàsquet, València Bàsquet està obligat a guanyar demà en el Palau Blaugrana el Barça per ser segon en la Lliga regular. Ahir va superar-se en 5-81 al Roig Arena a Gran Canària, que ha perdut la categoria i jugarà la pròxima temporada, el pròxim curs, en primera FEB. I en futbol, a les 6, la final de la Champions entre el PSG, el Paris Saint-Germain i l'Arsenal. Duel d'espanyols a la banqueta i a la gespa. Però a la banqueta és Arteta, Luis Enrique.
0: Gràcies, Raül. Després això ho expliques un poquet més, fins ara. I dissabte, pràcticament inèdit, pel que fa a la calor per a aquestes dates. Javi Miró, bona vesprada.
9: Bona vesprada, continuem amb temperatures extraordinàries, avui sobretot centrades en punts de les comarques centrals, el Comtat, l'interior de la Vall d'Albaida, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Vall de Cofrents a Llora, la Plana d'Utiel Requena. Encara registrem temperatures per damunt dels 35 graus en aquestes comarques, per tant, la calor encara no ens ha dit l'última paraula. També fa molta calor, per exemple, al Baix Segura, més de 35 graus també a Orihuela. Això sí, les temperatures han baixat entre 7 i 10 graus respecte a les que vam registrar ahir, sobretot al litoral central i al litoral nord, on avui bufa la brisa de forma més consistent i, per tant, les màximes no han pogut pujar tant. Avui, a més, també tenim una novetat i és el creixement de núvols, sobretot en punts de muntanya de l'interior sud de Castelló, l'interior nord de València, el Racó de Mus, que ja deixa precipitacions. És el cas, per exemple, dels 3 litres per metre quadrat de Vallanca o de la zona de Castellfabib. Així que encara vesprada mogudeta, amb aquestes tempestes que creixen cap a l'interior, avançaran una miqueta cap al prelitoral. Pensem que no avançaran i que no arribaran a afectar punts del litoral, però bé, vesprada amb eixa novetat de les tempestes i temperatures que començaran a baixar. El pic de temperatures ja s'ha donat, així que durant aquestes pròximes hores, llevat d'aixes zones on encara tenien temperatures de més de 34-36 graus, les temperatures tendiran a baixar. Demà serà una jornada estable de matí, de vesprada de nou creixement de núvols, amb precipitacions centrades a l'extrem nord i màximes que continuarien baixant, sobretot a les zones on més calor fa avui. Així que demà, un xicotet respir tèrmic.
0: Moltes gràcies, Javi, i a Melena Herrera en el control de so. Els parla Inma de la Concepció. Comencem quan són les 3.

0: 3 i vora 6 minuts de la vesprada.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Les notícies del cap de setmana.
0: Cap de setmana intens pel que fa a l'educació. Fa una hora ha acabat la consulta dels sindicats als docents sobre la vaga indefinida. La negociació amb la conselleria demà. Anna Moure.
4: Sí, bona vesprada. Estem a l'espera de conèixer el resultat d'eixa consulta que han plantejat els tres sindicats majoritaris de l'ensenyament, d'STPB, UGT i Comissions Obreres. El professorat ha de decidir si suspenen la vaga, si mantenen només algunes mobilitzacions puntuals o si, pel contrari, continuen amb una vaga indefinida que s'allarga ja tres setmanes. Demà diumenge a les 6 de la vesprada han aconseguit que la conselleria convoque una nova reunió, la novena, per a intentar avançar en la negociació encallada en la qüestió de les ràtios, les plantilles i l'FP, just quan estem a les portes d'una setmana en què comencen les proves d'accés a la universitat sota la pressió de més de 250 professors de no corregir els exàmens.
0: Moltes gràcies, Anna, per aquest seguiment i guagua. Pensàvem en el sumari. Avui ha obert les portes el nou hospital d'Ontinyent, una infraestructura que duplica la capacitat de l'antic. Ben rebuda en la comarca, Sònia Silvestre.
5: A les 8 del matí han obert la porta d'urgències del nou hospital d'Ontinyent, una notícia molt esperada al poble i a tota la comarca.
6: Tinguem esta nova obra, que evidentment per la gent d'Ontinyent i de la contorna està molt bé.
7: Home, està més retirat del poble, però sí que és més gran, és més còmodo i l'atenció és molt bona.
8: Yo creo que es mucho mejor fuera, al exterior del pueblo, que dentro del pueblo. Por el tráfico, por todo, mucho más cómodo. Y bueno, mucho más moderno, por supuesto.
5: Este mateix matí han arribat de l'antic hospital 12 pacients. Estrenen un centre més gran amb nova tecnologia i amb noves unitats com la de reanimació i cures crítiques, cirurgia sense ingrés, observació d'urgències, salut mental, dany cerebral i anatomia patològica, i que duplica la capacitat assistencial. Marciano Gómez, conseller de Sanitat.
9: 80 camas, de las cuales 48 serán en habitaciones individuales. Hemos duplicado los paritorios, hemos duplicado los puestos de urgencias y las consultas externas.
5: Al remat, una inversió de 73 milions d'euros que beneficiarà vora 90.000 habitants. D'altra banda, l'antic hospital mantindrà la continuïtat assistencial en capacitat per a 18 llits per a pacients de baixa complexitat.
0: Gràcies, Sònia, i els salaris que pugen a tot Espanya però es queden estancats respecte al cost de la vida. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el salari mitjà ronda els 29.000 euros, però el més freqüent es queda al voltant dels 16.000, una situació que porta moltes famílies a viure en una inseguretat econòmica, sobretot si han d'afrontar situacions imprevistes. Magda Nicolau.
10: Deixar el cotxe al taller per una avaria o el trencament d'un electrodomèstic suposen un mal de cap per a moltes famílies.
11: Pues a vegades me toca deixar-lo i a vegades pues esperar a veure si puc traure diners d'on siga.
12: Ahir funcionava la nevera perfectament i avui hem anat i la nevera ja s'havia mort.
10: Segons l'informe del Consell Econòmic i Social, quasi 2 de cada 5 llars espanyoles no poden assumir despeses inesperades sense posar en risc l'economia domèstica mensual. Felip Sánchez és professor d'Economia i Finances a l'Escola de Negocis EDEM.
13: Això moltes famílies no poden fer-ho perquè és un luxe absolut i no poden fer front perquè el dia a dia acaben els seus estalvis, acaben la seva renda disponible. Quan renoven el lloguer, quan volen comprar una vivenda, quan volen comprar un bé diferent, se donen compte de que no tenen diners en el calaix.
10: Darrere d'esta situació, la pujada de la cistella de la compra, les despeses corrents i l'alt cost de la vivenda, que, com recorda Felip Sánchez, es mengen el 60% del salari.
13: El que crida l'atenció és que en Espanya sí que han crescut els salaris, però no han pujat a la mateixa velocitat que ha pujat el preu de la vivenda o

0: Gràcies, Magda. I canviem de tema. A Torrent, a l'Horta Sud, han detingut un home com a presumpte autor d'agressions i amenaces a la parella que acaba de tindre un bebè. Segons les investigacions, les agressions s'haurien iniciat quan la dona encara estava embarassada. El detingut, que ja està en disposició judicial, té antecedents penals.
1: A punt. Les notícies del cap de setmana.
0: Ho haureu notat, molta calor este dissabte amb els 35 graus de màxima de Muro d'Alcoi al comtat de nit i 31 graus de mínima. És la temperatura que s'ha registrat esta nit en localitats com Dénia, la Marina Alta. I és que Alacant va batre l'any passat el rècord de nits tropicals, més d'un centenar. A Dénia es troba la nostra companya Cristina Badal, avant.
2: Sí, així a Dénia, a les 12 de la nit, els termòmetres encara marcaven entre 30 i 32 graus i durant la nit sols han baixat fins als 22. Una sensació sufocant que ha provocat que molts no els deixara conciliar la son i es fera engegar ja els aires condicionats. La temperatura de la mar ahir va registrar la màxima d'enguany en 23 graus, una tendència que anirà en augment i que farà que hi hagi més nits tropicals. Avui baixen les temperatures al litoral central i nord de la Comunitat Valenciana entre 4 i 8 graus, incloent també la Marina Alta, però a la resta de la província d'Alacant no baixaran fins demà. Com hem dit, nit calorosa, sufocant, a Dénia.
3: Moltíssima calor, a l'aire a tope, perquè no es podia ni dormir. Ha sigut una nit insuportable.
4: Ara, fins que arribes al punt d'estar fresqueta a casa, es fa difícil. Però bueno, això, ja el dic, l'aire a tope sempre.
5: Perquè pràcticament he fet un dia de molta calor i a la nit pues, ja es comencem ja a posar bé l'aire perquè quasi és impossible estar. I, ha sigut pràcticament la primera nit més calorosa de tot el que portem d'any.
0: Una calor que ha fet que algunes localitats hagin pres mesures avançades respecte a altres anys. Verònica Marca.
6: Alegria màxima entre el veïnat d'aquest municipi de la Safor, perquè avui obrien la piscina municipal. És la primera vegada que l'obrin tan prompte, però les altes temperatures dels últims dies i la gent ja ho reclamaven. Ho anunciaven per les xarxes i avui la piscina, primer dia, està plena. Confessen que l'aigua està fresqueta, però no dubten en llançar-se. Obrirà este cap de setmana i el que ve, i després ho farà de forma continuada. I és que, com ens deien des de l'Ajuntament, la calor s'avança cada estiu i això fa que estos serveis municipals també hagin d'obrir més prompte. Sara Artés és regidora de Cultura de l'Ajuntament.
7: Sí, bueno, ho hem anunciat per el bando, per el Facebook i l'Instagram, però bueno, així la gent ja pel carrer ja el pregunta. Quan obrim la piscina? Ja no paren de vindre a fer-se el carnet, diem, no? Que este cap de setmana encara és gratuït, no patiu, tireu.
8: La veritat que sí, és el primer any que obri tan prompte i ja tenien ganes, perquè fa molta calor i així se ho passem molt bé.
9: Muy bien, haciendo con este calor que hace, fenomenal, extraordinario.
10: No han dubtat, no? Tenien ganes ja.
0: Gràcies, Verònica, des d'aquesta crònica des de Llocnou de Sant Jeroni. I ara anem a Benicarló, al Baix Maestrat, on s'avancen els treballs dels socorristes. I allà està Sònia González.
11: L'últim cap de setmana de maig espera molts municipis de la costa de Castelló el de l'inici del servici de socorrisme. És el cas del lloc on estem, Benicarló, que comença avui amb la vigilància a les seues platges. Ara per ara, a la del Morrongo i la Caracola, i a mitjan de juny s'afegirà la de la Mar Xica. Una desena d'efectius que es reforçaran a partir de juliol i una embarcació i una moto aquàtica és el dispositiu de vigilància destinat, però ajuda i molt gaudir de la platja amb trellat. Els socorristes insisteixen a fer cas del color de la bandera, hidratar-se molt i vigilar la xicalla per evitar sobresalts. Escoltem Sílvia Fages, coordinadora del dispositiu, i les impressions dels primers banyistes.
12: Comencem el servei amb l'Euroxon Morrongo i Caracola. I a partir del 13 de juny obrim una altra platja, que és la Mar Xica. El servei comença amb tres socorristes aquí, un patró i dos tests. I a la platja de Caracola ens comença amb dos socorristes i s'incorpora també un altre patró el dia 16 de juny. És a dir, que tenim dues embarcacions, la moto i la barca. Els socorristes fan la feina de treure la víctima de l'aigua i els tests som els que anem a la vorera a fer les funcions que tinguem que fer, en cas que sigui una aturada, fer RCP o depèn de la gravetat que tingui l'usuari.
13: És necessari, clar, és algo essencial. Pot passar qualsevol cosa, els pares no podem estar ahí cada segon mirant i o una persona gran pot tindre un problema en l'aigua.
14: Però nunca sabes què te puede pasar.
12: però que el primer que tenen que mirar és el color de la bandera. Sabem que si està en verda

0: poden tindre tranquil·litat. En groga, precaució, i en vermella, sobretot, ningú se pot banyar. La típic, la medusa, la picada del peix aranya, vale? I després també ens trobem amb moltes lipotímies, amb cops de calor.
1: De la mar a la muntanya, perquè Montanejos fa un pas més cap a la inclusió. Es tracta de la incorporació de cadires amfíbies a la Fuente de los Baños per a facilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda en esta piscina natural única a les comarques de Castelló i molt beneficiosa. El servei està en marxa. Teresa Violeta.
2: Juan Emilio Veí de Segorbe ha pogut complir el somni de banyar-se en esta piscina natural. Amb el suport dels monitors se sent com peix en l'aigua.
3: Yo soy una persona que no quería venir y es la que más estoy disfrutando.
2: Estes cadires amfíbies, les passarel·les i les crosses, les han provades per primera vegada pacients de dany cerebral de l'Alt Palància Millars. Sebastián Gómez, gerent de la Fundació de Turisme de Montanejos.
4: Un paso más de la Fuente de los Baños hacia la accesibilidad y hacia la inclusión, porque lo que queremos es que venga todo el mundo y todo el mundo pueda disfrutar de nuestras aguas.
2: Salvador entra a estes aigües termals de bandera blava amb molta cura i ajudat per les crosses. Tot un estímul terapèutic per a estos pacients. Rubén Pellejero és neuropsicòleg.
5: La mujer que nos ha acompañado ahora nos ha dicho que llevaba años sin verlo poder entrar aquí, que al final que puedan recuperar un poco ese terreno perdido.
2: El regidor de Medi Ambient, Octavio de Llago, anuncia altres mesures.
6: Van a haber señales de Braille, va a haber señales auditivas. Todo el paseo va a estar habilitado para que pueda venir gente con discapacidad.
2: Amb esta mesura, Montanejos reforça l'oferta turística i avança cap a l'eliminació de barreres.
7: A punt, les notícies del cap de setmana.
1: Els reis Felip i Letícia precedeixen a Vigo el dia de les Forces Armades per primera vegada, acompanyats de la princesa Eleonor. Lola Oliver.
8: Per primera volta, la princesa Eleonor, junt a son pare el rei Felip VI i sa mare, la reina Letícia, presideix el Dia de les Forces Armades. A punt d'acabar la formació militar, la futura reina i capitana general ha ocupat i avui un lloc preeminent en la cerimònia. Des de la tribuna ha assistit a l'homenatge a la bandera, que no s'ha pogut hissar per un problema amb els ancoratges, i després, junt al rei, ha dipositat la corona de llorer pescaiguts. La desfilada ha sigut només terrestre per un problema amb la meteorologia al cel de Vigo, que ha impedit estrenar-se la formació Mirlo. Des de l'aire tenien previst desplegar una bandera espanyola feta de fum roig i groc, però sí que hem vist els carros de combat Leopard, que tenen la potència de 4 elefants, i els Pizarro, o el blindat Dragón, que s'estrena en una desfilada. Més de 1.100 metres de recorregut de les unitats de pas, com la Legió, amb la seva particular mascota, una desfilada en què han marxat més de 3.700 efectius.
1: Gràcies, Lola. I de 9.000 camions estan pendents de passar la ITV. No hi ha cites, una situació recurrent que els obliga a passar en altres províncies amb el perjuí econòmic corresponent. Per això, els transportistes reclamen a l'administració solucions urgents. De moment està previst reforçar el personal de les ITV de cara a l'estiu. Xavi Carrau.
9: Estem en una empresa de transports de València que té 80 camions. Passen la ITV entre una i quatre voltes a l'any, com ens explica Juan Francisco Ortega, que és el director i propietari.
10: En el cas dels trailers, com són dos vehicles, camió i semirremol, pues passa una vegada cada vehicle, o sigui que són dos, diguem, dos ITVs el que tenen que passar a l'any. Quan tenen més de 10 anys, són cada 6 mesos. En aquest cas ja són 4 vegades a l'any el que tenen que passar.
9: I com que a la Comunitat Valenciana no troben cita, els toca passar-la en altres comunitats autònomes.
10: Per exemple, en Múrcia, n'hi ha moltes ITVs i és molt més fàcil passar-la, o en Madrid, o en Cuenca.
9: Perquè deixar parat un camió és econòmicament inassumible.
10: Un camió parat avui en dia te costa més de 500 i més de 600 euros.
9: De 9.000 camions estan pendents de passar la ITV, per això reclamen solucions urgents. Carlos Prades és secretari general de la Federació Valenciana d'Empreses de Transport.
11: Hay comunidades que han liberalizado este tipo de servicio, están funcionando en competencia perfectamente. Dame un servicio digno, algo que me permita seguir funcionando.
9: Més ITV i horaris més amplis i sense cita prèvia.
11: El sistema debe ser mixto, con cita para los que lo puedan programar, pero con alguna ventana sin necesidad de cita para los que puedan hacerlo sobre la marcha.
10: Te diuen, per exemple, que tens que anar d'ací 7 dies a les 3 de la vesprada

0: comprar, pues a lo mejor ese día y a esa hora el camión no está en casa.
1: De moment, la Generalitat reforçarà les ITV amb 73 persones més de cara a l'estiu.
2: Gràcies, Xavi. La Generalitat ha presentat avui a Matet, a l'Alt Palància, 6 noves rutes cicloturistes. José Manuel Martínez en té els detalls.
3: La Generalitat ha posat en marxa 6 noves rutes cicloturistes. L'objectiu per a Miguel Bailac, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, és clar.
4: Ficar en valor els diferents recorreguts que tenim per als cicloturistes al llarg de la nostra comunitat, no?
3: Iniciativa que ha agradat al veïnat, segons ens conten Javier Navarro, alcalde de Benillup, i Rosa Maria Guillermo, alcaldessa de Matet.
5: Tot el que siga en benefici de donar-nos a conèixer de que existim.
6: La presentació de les rutes, de totes les rutes cicloturístiques de la ruta 99, i la verdad es que es poner en valor a todos los municipios pequeñitos como nosotros.
3: 6 noves rutes que amplien el projecte original de la Generalitat i que connecten els pobles mitjançant carreteres secundàries. Diverses rutes circulars adaptades a diferents nivells de dificultat amb una finalitat clara segons José Antonio Redolat, director general d'Administració Local.
7: Unir tota la comunitat valenciana en 9 etapes per a unir tots els pobles de la ruta 99.
3: Esport, cultura, economia i patrimoni. Una manera de descobrir el territori de manera pausada i autèntica.
2: Moltes gràcies, José. Canviant de tema, els productors tenen la mirada posada en la Fira de la Cirera, que se celebra este cap de setmana a la Salzadella, al Baix Maestrat. Les pluges dels primers mesos de l'any minvaren la producció en un 80%. Teresa Violeta.
8: Hola, bona vesprada. Així a la Salzadella s'està celebrant este cap de setmana la 6a edició de la Fira de la Cirera. Els productors tenen la mirada posada en esta fira per trobar la màxima venda possible d'este preat fruit. Les pluges dels primers mesos de l'any han minvat la producció i els productors asseguren que de la previsió que tenien dels 30.000 als 40.000 quilos de cireres només s'ha arribat als 10.000 quilos. Però tot i això, ara la bona temperatura que hi ha hagut esta primavera ha fet augmentar i ha millorat la producció d'esta fruita. I així, a esta Fira de la Cirera, la fruita està venent-se a 7 euros el quilo.
9: S'esperava molta cirera, n'hi ha hagut, no n'hi ha hagut tota la que hagués pogut llaure, però n'hi ha hagut. I avui a la fira, pues, la gent, claro, busca cirera al terreno.
10: La calor és massa i la producció cada vegada és menys. Estem preparant mermelada de cirera per fer pastissos de cirera i ara últimament estem fent cocs tipus bizcocho en cireres dins.
11: Hem agarrat tres basquets de 2 quilos i les altres amigues també, igual, hem carregat, no sé si són 10 basquets o una cosa així, no, molta cirera ens enduem.
2: Un apunt de sanitat: en el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, les associacions de familiars i afectats demanen que els arriben les subvencions perquè es veuen obligats a tancar la seu per falta de fons. Demanen ajuda urgent a les administracions i que atenguen les seues reivindicacions. Amàlia Casanyes, vicetresorera de l'Associació d'Esclerosi Múltiple de la Comunitat Valenciana.
12: El Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple estem celebrant-lo per a recaudar fondos, partides que necessiten la nostra enfermetat, que és psicologia, logopèdia, fisioterapeuta.
13: A punt, les notícies del cap de setmana.
2: Així amb el món, els Estats Units i l'Iran continuen negociant per arribar a un acord que posi fi a la guerra. Un acord que semblava imminent. Què ha passat, Eva Terol?
14: Fa una setmana, Donald Trump suspenia la seva agenda i decidia no assistir al casament del seu fill. L'acord amb l'Iran, assegurava, era imminent. Ahir, una setmana després, es reunia amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per a prendre una decisió final, segons va dir. Dos hores després, la reunió acabava sense cap acord.
15: How patient he is in ensuring.
14: El president és pacient en la recerca d'aquest acord, assegura des de Singapur el secretari de Defensa.
15: Any deal will be a good one.
14: Que ha dit també que qualsevol acord serà un bon acord i que els Estats Units tenen reserves d'armes més que suficients per a continuar la guerra. Sobre la taula es negocia un document que prorrogaria la treva 60 dies, però els dos països donen versions diferents sobre el seu contingut. Teheran acusa Trump de trair la diplomàcia amb el bloqueig dels mercants a l'Estret d'Hormuz i amb unes demandes excessives. Washington insistís que retiraran de l'Iran tot

0: l'urani enriquit. Teheran rebutja este punt, vol deixar el programa nuclear per a una fase posterior de les negociacions i vol també recuperar els diners dels fons congelats. Als carrers de la capital iraniana, pocs creuen en els anuncis de Trump. No té paraula, és un mentider, diu este home. En els 3 mesos que dura la guerra, Trump ha dit moltes vegades que el final estava a prop, però encara no ha aconseguit que l'Iran accepte les seues condicions.
1: I ara és el moment de tornar a la informació esportiva i ampliar-la. Raül Pina, bona vesprada de nou.
2: Bona vesprada de nou, Imma. Obrim amb la tragèdia del Rally de la Ceràmica a Castelló. En la vesprada nit d'ahir, en el tram que uneix les localitats de l'Alcora i Onda, el vehicle pilotat per Jordi Ortiz va patir un fort impacte. Com a conseqüència, el copilot i germà del pilot, Samuel Ortiz, va faltar en l'acte. Pel que fa al pilot, Jordi Ortiz està en estat molt greu i està ingressat a l'Hospital General Universitari de Castelló. El comitè organitzador del rally ha decidit suspendre la prova en senyal de dol i respecte. I quant al futbol, a les 6 a Budapest, final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal. Duel en la banqueta entre Luis Enrique i Arteta. Esta és la visió en la prèvia dels tècnics espanyols de Lucho i Mikel Arteta, respectivament.
3: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos 2 últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
4: Claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos. Que la Champions es muy así, es muy táctica, pero hay una cosa que está en nivel individual de los futbolistas y al final son los que deciden los partidos y estoy seguro que mañana será algo parecido.
2: Demà en segona, última jornada a les 6:30 i el Castelló se la juga a Castalia, rep l'Eibar i guanyant no hauria de mirar altres camps. Disputaria aleshores el play-off d'ascens a primera divisió. Esta és la visió de Pablo Hernández.
5: Hay mucho en juego y al final esto sí que se puede considerar como una final. Después de esto ya no hay nada, ¿no? De lo que hagas este partido, de lo que depende, ¿no? El futuro. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, ayudar a los jugadores a controlar, ¿no? Esas emociones, esos nervios, transformar todo eso en cosas positivas, conectar con la afición desde el minuto uno, lograr los 3 puntos, que es lo que sabemos que nos vale.
2: Amb el Llevant descendit i parlem de futbol femení, el focus d'aquesta categoria del futbol femení està centrat avui a l'Antonio Puchades. A les 6 de la vesprada es juga la final per l'ascens a la Lliga F. 90 minuts separen el València o el Villarreal de tornar a l'elit del futbol femení. En l'anada el marcador va ser d'empat a 0. I parlem de bàsquet. Ahir va guanyar València Bàsquet al Rocharena 105-81 a Gran Canària. El camí per a poder arribar, en este cas, a segons i ser segons, si tindre el factor pista a favor en el play-off pel títol, és fàcil guanyar al Palau i d'esta manera, amb eixa condicional, el primer duel de quarts seria dimecres, el primer partit de quarts seria dimecres, dimecres 3 de juny al Roig Arena amb Bilbao. En cas de derrota demà a les 7 al Palau contra el Barça, València Bàsquet seria quin dia arrencaria el play-off dimarts al Bues Arena contra Baskonia i el segon partit de la sèrie es disputaria dijous al Roig Arena, però ahir amb el factor pista en contra. Tenis, Roland Garros tindran representació espanyola en quarts de final al quadre masculí perquè Carreño i Rafa Jodar s'enfrontaran en octaus de final. A més, l'andaluza està jugant en tercera ronda amb l'argentí Cerundolo i també té opció d'estar en octaus. Qui no estarà és Djokovic, que va caure en 5 sets contra el brasiler Fonseca. I a gaire motociclisme, Mugello acull este cada setmana el Gran Premi d'Itàlia del Mundial de Motociclisme i en el circuit, o conegut com a circuit Ducati, l'altra marca local i enemiga, Aprilia, està dominant clarament per primera volta a la història de la categoria de MotoGP, 3 Aprilia. En la graella, les oficials de Marco Bezzecchi, de Jorge Martín, més la satèl·lit de Raúl Fernández, omplint aquesta primera línia de la graella. Marc Márquez té el quart temps. El millor valencià dels entrenaments ha sigut Alex Escrig, tercer més ràpid en Moto2 i acaba de concloure des d'ara la carrera a l'esprint fa uns minuts. Primer, Raúl Fernández, segon, Jorge Martín i Marc Márquez ha entrat al quin lloc.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan actualitzada, Raúl Pina. Gràcies.
2: Adeu.
1: El Loco Club ha acollit este matí la presentació del nou còmic de Paco Roca. Es diu El Viatger i Vanessa Martínez ha parlat amb ell.
6: Un vol cancel·lat, una habitació d'hotel i massa temps per a pensar. Així arranca El Viaje, el nou treball de Paco Roca. El protagonista, Fran, queda atrapat a l'Argentina quan li cancel·len el vol de tornada a Espanya. Però aquell temps mort acaba convertint-se en un viatge cap a dins.
7: Empieza con un montón de dudas de si es posible relaciones en pareja para toda una vida. Sí, ¿qué buscamos con las relaciones de pareja? ¿En qué momento las cosas se tuercen y no hay vuelta atrás?
6: Una historia inspirada en la seua propia experiencia.
7: Y una parte importante, una parte de, bueno, de contar una separación que tuve hace años, pero bueno, ficcionada y mezclada con otras separaciones.
6: Un treball de vora dos anys.
7: El viajar al lugar, esta historia sucede en la Patagonia argentina, así que había que ir a la Patagonia, hacer fotografies, vivir el lugar.
6: Una presentació que ha estat plena de gom a gom.
8: La gent el coneix més com a il·lustrador. A mi el que m'arriba més és el comunicar mitjançant les seues històries.
6: Per a conèixer esta obra de 192 pàgines sobre l'amor, el desgast, la culpa i la rutina.
1: Gràcies, Vanessa, i amb este apunt cultural acabem este temps de notícies. Es deixo ara amb el programa Punt a Punt i Salva Gomis. Moltes gràcies.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
10: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Punt Ràdio.
11: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
12: Hola a tots, hola a totes, son les 3:34 minuts de la vesprada. Això ja saben que és A Punt Ràdio, això ja saben que és el Punt a Punt després d'haver sentit als nostres companys de la redacció d'informatius. Torna l'esport, tornen, a més, les bones notícies, perquè me recorde que ahir en la transmissió del partit del València Bàsquet es fèiem ressò del brillantíssim ascens a la màxima categoria de l'hoquei herba femení del València Hoquei Club. Avui també tenim per encetar molt bones notícies en un esport de que es parla poc, però és molt bonic i molt xulo de veure, el rugby a 7, el rugby 7, perquè s'estan jugant a Valladolid les sèries mundials de seleccions on hi ha dos jugadors valencians, Quique Bolinches i Robert Ponce. I Espanya, la selecció nostra, acaba de guanyar a les Illes Fiji, que és una potència en rugby 7, 14-12, i jugarà a partir d'esta vesprada de les 5 el partit de quarts de final davant de Sud-àfrica. Així que anem a parlar d'això, de moltes més coses en un dia, avui, vespre del partit del play-off d'ascens a primera divisió, de l'última jornada de la Lliga regular, per a veure si el Castelló es manté en el play-off d'ascens a primera. Un dia avui en què a les 6 es juga la final de la Lliga de Campions i que guanyi qui guanyi serà un èxit per als entrenadors valencians i, per cert, el futbol més nostre, que ho emetrem avui a les 9 de la nit, farem un monogràfic d'entrenadors, perquè clar, n'hi ha tant que parlar de Luis Castro, de Corberán, de Ernesto Valverde, de Marcelino, de Der Sarabia, dels que se'n queden, dels que se'n van, dels que han vingut.
13: El futbol no es compta, no?
12: El que ningú es compta del futbol.
13: Això.
12: I esta és la veu de Carlos Gallardo, que és el gran protagonista a partir d'ara, perquè comença així, i en aquests moments, el futbol més nostre.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: I que s'ha convertit en una de les seccions més destacades, una de les seccions estreles del punt a punt al llarg de tota la temporada. Estava jo, Roger, clar, la secció meua és la de el que ningú els conta i l'havia rebatejat com el futbol més... T'havia furtat, ja. La idea, Brama...
2: Sí, canviat.
1: Quasi de tot. Saps què passa? Que és que tinc tants amics. El nou entrenador de l'Albert, Manuel Esteban, Pablo Morgado, sempre t'hem parlat de les categories que tu en tanta passió vius, en primera federació, en segona, en tercera red. Al final, pues això, te les furtes, Carlos Gallardo, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada.
1: Com estàs, bonico?
3: Molt bé, moltes ganes de parlar de futbol, perquè demà tindrem també un menú de partits així en el punt a punt. Estarem en cada camp, en aquest play-off d'ascens que inicia el Villarreal B, en aquest semifinals del play-off de tercera segona ref entre la Nucía i Atlètic Llevant, i també en la final ja del play-off de Lliga Comunitat a tercera, que jugaran el Torrevieja i el Benidorm. En tots aquests partits estarem el punt a punt i haurem de fer una prèvia, i anem també a parlar de les banquetes. De les banquetes, anem a fer una radiografia per tot el mapa de la Lliga Comunitat de la Tercera, a veure com es troben les banquetes de cara ja a la pròxima temporada.
1: La veritat que sí, mira, parlant d'entrenadors, avui he parlat en Paco López, el tècnic de Silla, li envié un abraç. En Sergio Pellicer, el entrenador de Nules, que va estar en el Màlaga també fa un rato. Les Mombies, les Belles Glòries, pues, de quan en quan se xerren, pobre, pues, lo que te di a tiro otra vez el president del Roda. Parlem pa demanar o no, pa... Com estàs, carinyet? Està bé? Ala, pues adeu. Ja està, ja ho sabem. Bé, vam començar a parlar dels play-off d'ascens, també, com has dit, repassarem els moviments de les banquetes del nostre futbol, però primer, en primera federació, l'antiga segona B, la tercera categoria del futbol espanyol, que està dividida en dos grups i que té una qualitat, un nivell extraordinari i molt superior a moltes segones de països importants i a moltes primeres de lligues secundàries. Este cap de setmana, Carlos, arranquen els play-offs d'ascens de primera ref a segona divisió. Cal vèncer dos eliminatoris, el sistema és així, a doble partit per a conquistar aquest ascens. Les eliminatòries de semifinals, anem amb elles. La primera es va jugar ahir per la nit, divendres, i el Real Madrid-Castilla, el Castilla li va guanyar 2-0 al Sabadell.
3: Així és, en protagonisme per a dos jugadors valencians. En el Castilla, Joan Martínez, el xinet, que ha format part en alguna pretemporada del Real Madrid, que es va lesionar de gravetat i aquesta temporada ho està jugant tot. Un Real Madrid-Castilla que va veure polèmica entre el Pontevedra i el Castilla, que no sabia quin dels dos s'havia classificat després de l'última jornada per unes bases de competició poc confuses. Finalment va ser el filial madridista. I en el Sabadell, el Kaiser, el jugador de Vilamarxant, que ha passat per el Torrent, l'Alcira, també per l'Eibar, protagonista en aquest Castilla-Sabadell, que és molt important d'aquesta eliminatòria, perquè si el Villarreal B passa a aquesta eliminatòria final, el seu rival serà o bé el filial del Real Madrid o bé el Sabadell.
1: És curiós, però jo crec que el Sabadell hauria d'haver tret millor resultat, perquè en la tornada, tela, perquè saps que un filial com el Madrid amb tantíssima qualitat, tot i el caos i el desordre que tenen moltes voltes, complicadíssim.
3: És difícil, jugar a la nova Creu Alta i sa tornada tindrà que donar-li la volta a la situació a ese 2-0 que té en contra, però com dius, la qualitat que té jugadors de Madrid, que també venen una molt bona dinàmica en el final de Lliga, partit complicat, però un Sabadell que va estar lluitant en les últimes jornades amb el Dense i l'Atlético Madrileño per aquest ascens. De fet, a poques jornades per al final, el Sabadell es va ficar en primer lloc, es va caure i des d'ahí pues, sempre costa. No? L'equip que ha estat líder i després cau i juga al play-off, després li costa molt ja aconseguir l'ascens.
1: Jo li tindré tota la vida un carinyo molt especial al Sabadell, perquè ahir va ser jugador un exporter valencià mític i entrenador, Pepe Martínez, en els anys 70 i 80, i després José Luis Oltra també va ser jugador del Sabadell. Te'n recordes, Carlos?
3: José Luis Oltra, clar. De la seva etapa de jugadors, no, més de entrenador.
1: Que tu eres más hacho, no me digues que sí, que és que no. Bueno, ahir, Madrid-Castilla 2, Sabadell 0. Avui, dos partits. Ponferradina contra el filial de l'Atlètic de Madrid, l'Atlético Madrileño, i Europa davant del filial del Celta, el Celta Fortuna.
3: I ahí també anem a tindre representació de jugadors valencians. En la Ponferradina estan Vicente Esquerdo, el jugador de Calp, i Pau Ferrer, un davanter de Benicarlo molt prometedor. En l'Atlético Madrileño, una de les perles d'Oriola, Rayán, que forma part del filial del Atlético de Madrid. I en el

0: Europa Celta Fortuna, tenim en el filial del Celta a Quique Ribes i a Hugo González, que van passar per la Pedrera del València.
1: Curiós, jo, Ryan, m'alegre molt perquè vas tindre una relació molt estreta amb ell i la seva família fa no molts anys, va jugar al camp de l'Elx, al Martínez Valero, i també al camp de Mestalla. No juga en la seva posició perquè és extrem pur i li ficarem pel mig, però la veritat és que és un jugador que ho ha fet molt bé en el juvenil, en els etapes juvenils de l'Atlètic de Madrid i també en la selecció espanyola. Però el gran partit per a el punt a punt i per als nostres és el de demà, diumenge, a partir, Carlos, de les 8:30 de la vesprada, el Villarreal B rep al Zamora.
0: Així és, un Zamora que a lo millor no té tant de nom com altres equips, perquè si aconseguirà l'ascens, esperem que no, que passi el Villarreal B, seria la primera volta a la història que el Zamora arriba al futbol professional, mai ha arribat tan lluny, però és que és un projecte fet per a l'ascens, el Zamora. El que passa és que en el grup 1 tenia el Tenerife d'Álvaro Cervera, que era el superprojecte este any d'aquesta primera federació. En el Villarreal B, ja que destacar que en un moment de la temporada va tindre moltes lesions, però hi ha jugadors molt joves que en principi anaven a jugar en el C con Gaitán, con Nizar el Gemili, han donat un molt bon rendiment. Després també ha contat els jugadors com Rubén Gómez, el porter del Sira, que ha fet una grandíssima temporada, des del central Lautaro, en el mig Carles Macià, Diatá, Albert García. I hi ha que recordar que el Villarreal va perdre, o millor dit, va vendre a l'Albacete, a les Rubio, el seu gran pichichi, el seu gran davanter, i encara hi ha això, pues, l'equip ha aconseguit en algo molt sorprenent, no? Per a un filial que és una solidesa defensiva molt bona, és un equip de més gols ha rebut durant la temporada, pues, arribar a este playoff que juga davant un Zamora que en comentàvem per a fer-se contra un poc del potencial, que és un equip que va pagar per els treusos davanters als equips de procedència, per Carbonell, Quique Márquez i Farrell, és a dir, això vol dir en esta categoria pagar per els treusos davanters.
1: Pagar tres passos és super excepcional.
0: Això ja parla del nivell espectacular. Ahí està Òscar Cano de Míster, que va formar part del Castelló. Va aconseguir l'ascens en aquell any de la que es va jugar el playoff a Màlaga, a la Rosaleda, per l'època de pandèmia, sense públic. I en el seu cos tècnic està Ramon Verdú, que és un jugador que va passar per el Castelló d'Òscar Cano, també per l'Ontinyent de Vicente Parras, aquell Ontinyent que va desaparèixer poc després i va jugar la Copa Federació, que va jugar l'Ontinyent. I per a conèixer més a este Zamora, hem consultat, li hem demanat a Dani Llàcer, a un entrenador valencià de Quart de Poblet, que ha dirigit esta temporada a l'Ourense en este grup 1, que s'ha enfrontat en dues ocasions al conjunt de Zamora, que ens explique per al punt a punt els punts forts d'este Zamora. Escoltem a Dani Llàcer.
2: Un projecte que en un principi, por inversión, por futbolistas, por todo lo que conlleva en cuanto a recursos y demás, era desde un principio era un proyecto para mínimo playoff. Te digo, desde la llegada de Óscar Cano, tampoco es que toque excesivamente a la hora de cambiar los quiénes, ¿vale? De cambiar los futbolistas, pero sí que desde un principio, bueno, cambia la estructura. Inicia de 5, empieza, ya te digo, que muy bien desde la solidez. Diría que a partir de febrero, principios de marzo, encadenan una dinámica muy, muy buena y yo creo que, pues, te diría que prácticamente la segunda vuelta, junto al Tenerife y Ponfe, yo creo que serán de los mejores equipos. Desde esa estabilidad, esa madurez, esa experiencia, ese talento también, en partidos muy cerrados que se han decidido por golazos de Abde, destellos y talento de Quique Márquez, el olfato goleador de Losada y sobre todo la solidez defensiva de los Eric Ruiz, de Diego Moreno, que también es un lateral derecho que firmaron, de Fermín. Ya te digo, es un equipo que sabe que va esto, que se adapta muy bien, pues, a los contextos de partido. Primero, porque tienen futbolistas para cualquier tipo de contexto, y segundo, porque tiene una experiencia que le permite, pues, eso, tener muchísima estabilidad y madurez.
1: Per cert, que faig un incís, Carlos, i això dedicat als nostres companys especialistes en futbol internacional, ja que estem parlant d'entrenadors, tot i que això i aquesta secció és el futbol més nostre, s'acaba de produir una notícia que va sacsejar moltíssimes coses a nivell banquetes al futbol internacional, perquè jo no sé si tu te'n recordaràs de Matías Heisle, el que va ser entrenador del Red Bull de Salzburg, Va estar 3 anys en Al-Ahli, en Aràbia Saudita. De fet, jo li ha vist xuar en directe, un partit a més que va perdre els papers. La veritat és que va tenir una actuació un poquet desafortunada. Pues,

0: de molt de futbol i que estan aquests derbis, no? Javi a Dénia, mítics Dénia. Sí. Dénia ara està un poc més pac a baix en el futbol regional, però atenció, em diuen que el projecte de la pròxima temporada va il·lusionar moltíssim a la gent de Javi.
1: Dos ascensos en el playoff d'ascens de Primera Federació Valenciana a Lliga Comunitat, també.
0: Així és, van a jugar el playoff d'ascens a aquesta categoria. Per una part, el Massanassa Atlético Barrio La Luz Chirivella, que ha sigut dos equips revelacions de la categoria. I per altra part, ho tenia per ahir...
1: Sí, en primera, el Vilajoyosa davant del Cullera i el Cracs davant del Club Costa City, que són els propietaris, els germans Níguez, Aaron i Saúl.
0: Correcte, ahir està jugant encara en Joni Níguez, el futbolista sí. Que va jugar al Collano. I no, diria, el Massanassa Atlético Barrio La Luz Chirivella són per a pujar a Lliga Comunitat i l'Almoradí Nules, un equip històric d'Alacant davant d'un equip històric de Castelló, jugaran en Lliga Comunitat. Els altres que dius, comentaves tu, és per a pujar a Primera Federació Valenciana i se duel entre històrics, Vilajoyosa Cullera i Cracs Club Costa City, entre els molts partits de playoff que es comencen ja també este cada setmana i que estarem molt, molt pendents així per a contar-ho en els pròxims programes.
1: Pues això ho farem. 4:33 minuts a punt d'acabar, però no abans de repassar el menú dels grans partits del nostre futbol este cap de setmana en el punt a punt.
0: Així és, este diumenge podreu escoltar així en el punt a punt duels de playoff molt importants. Començant per el ben de matí, per el matí arrencarà a Torrevella i se Torrevieja Benidorm. És l'eliminatòria final ja. Un dels dos equips aconseguirà l'ascens. L'anada este cap de setmana, este diumenge, ahí estarem el punt a punt Torrevieja-Benidorm, la tornada el pròxim cap de setmana a Benidorm. Per la vesprada, a partir de les 7, la Nucía Atlètic Llevant, l'anada de les semifinals del playoff a Segona Federació. I després, a les 8 i mitja de la vesprada nit, a la Ciutat Esportiva Grogueta, Villarreal-Besamora, del que hem parlat molt en este inici del programa, dos equips que van a lluitar en les semifinals per aconseguir-se ascens a la Liga i Promoción, a la segona divisió.
1: Pues sense donat esta hora, la veritat, de molt, Carlos Gallardo, moltíssimes gràcies i sort per a tots els valencians, que són tots.
0: A gaudir, un plaer i res, a gaudir, perquè com dius tu, estos ambients de playoff són únics i ha que gaudir-los bé.
1: El futbol més nostre amb Carlos Gallardo així en el punt a punt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
3: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
0: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
4: Vull deixar-me portar.
3: Posem l'accent en tu.
5: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
7: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta. 101.5.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
10: A Punt Ràdio.
11: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
12: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
11: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
13: Ole tu, ole tu!
11: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
14: Efectivament.
11: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
15: Estan les mares patint, saps?
11: No patiu.
15: Això és.
11: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
16: No m'esperava això.
11: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
17: Vols dir?
11: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen

0: Del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
1: És de veres, és de veres.
0: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval, lorem ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

Así continuem en directe 5 i 3 minuts de la vesprada en el punt a punt per a fer un apunt també de tenis, perquè Ontinyent ha presentat el IETF World Tennis Tour en categoria 15, en l'última parada del circuit d'internacionals de la Comunitat Valenciana 2027. Com diguem, l'Ajuntament d'Ontinyent ha acollit la presentació oficial del IETF World Tennis Tour d'Ontinyent, quarta i última prova d'este circuit d'internacionals i segona cita femenina del calendari, que es celebrarà des de l'1 al 7 de juny en les instal·lacions del club de tenis Helios d'Ontinyent. La competició internacional reunirà a jugadors procedents de diferents països en una setmana de tenis professional que tornarà a situar a la ciutat i al club valencià com un dels referents esportius de la Comunitat Valenciana dins del circuit ITF World Tennis Tour. En l'acte de presentació estigueren l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el regidor d'Esports, també de l'Ajuntament d'Ontinyent, Ferran Gandia, aixina com el president del club de tenis d'Ontinyent, l'Helios, José Luis Climent, com també el president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, Francisco Vicente, i han destacaré la importància de continuar acostant competicions internacionals al municipi i l'impacte esportiu i social que suposa albergar un esdeveniment d'aquestes característiques. També durant la presentació es dona a conèixer la celebració del Open Diputació de València Infantil, trofeu Elvira Janone. Elvira Janone va ser una de les mítiques raquetes femenines les últimes dècades del tenis valencià. És una competició que reunirà les 8 millors jugadores infantils de la Comunitat Valenciana i que comptarà també amb beques esportives atorgades per la Federació de Tenis de la Comunitat, tant per a la campiona com per a la finalista, les semifinalistes i també per a les jugadores que finalitzen la seva participació en primera ronda, reafirmant així l'aposta de la federació per un impuls i desenrotllament del tenis base femení. Recordem que el ITF World Tennis Tour en Ontinyent suposarà, a més, el tancament del circuit d'internacionals de la Comunitat Valenciana 2026, un projecte que continua consolidant-se com una referència dins del tenis nacional i internacional i que té com a objectiu oferir oportunitats competitives a jugadores de la Comunitat Valenciana, nacionals i internacionals, a més de continuar posicionant el nostre territori com a seu destacada del tenis professional. Amb esta última parada del circuit, la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana i el club de tenis Ontinyent Helios esperen posar el fermall final a diverses setmanes de competició internacional amb un gran ambient esportiu i una destacada participació dels clubs amb major tradició tenística de la Comunitat Valenciana. Són les 5 i 6 minuts de la vesprada. És moment de tornar al futbol i sentir la roda de premsa de l'entrenador del Castelló, Pablo Hernández, que juguen a l'Skyfy de Castalia davant l'Eibar i a partir de les 6 i mitja el partit més important de la temporada, l'últim de la temporada.

0: tornejos com el de Ontinyent, que ha sigut protagonista esta setmana.
1: Bueno, el de Ontinyent es comença demà.
0: Sí, sí, ha sigut protagonista per la presentació, sí, comença demà.
1: Exacte, sí, la presentació va ser el dijous, i esta setmana estem acabant demà, acabarem en les finals així en Oliva.
0: Estàs ara mateix en Oliva?
1: Sí.
0: Molt bé. Que, per cert, estiguem parlant en la Copa Falcon Bridge, te recordaràs la setmana passada, de tot l'apoyo i tot el recolzament que té l'Espanyola, perquè vingué el president, vingué Miguel també, i tot l'apoyo que dona la Federació Valenciana a les raquetes per a després veure com vegem, per exemple, ara que s'està jugant Roland Garros, a grandíssims jugadors i moltes voltes valencians o criats a València en el més alt. N'hi ha un procés de formació que és el que ningú no veu.
1: Sí, normalment el procés per arribar a aquests esdeveniments tan potents, pues, ningú el vol veure ni ningú se'n recorre d'ell.
0: I això és la veritat. Per cert que este mes de maig, que està a punt d'acabar, és molt important per a la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana i en concret per a tu, perquè has eixit, elegit, normalment triat, però està voltejat d'una manera formal com a president, perquè accedires a la presidència d'una manera successòria després d'Antonio Martínez Cascales.
1: Correcte, vaig estar any i mig després de Toni, perquè ell per assumptes personals no podia continuar i me va tocar assumir la presidència. I, bueno, han sigut 2 anys més o menys ahí. I ara, pues, hem sigut reelegits, com diu aquell, de ple dret, val? Per els electors i au. No s'ha presentat ningú en contra, con lo cual, pues bueno, senyal de que algo bé estem fent.
0: La veritat és que sí, i jo que tinc la sort i la fortuna de seguir de molt a prop com treballa la Federació de Tenis, ho fan molt bé, i ja dic, l'apoyo de la Espanyola. Seguixes vinculat com a directiu també de la Espanyola?
1: Sí, soc vicepresident de la Federació Espanyola, i bueno, ahí estem, en un càrrec i en un altre per anar tirant tot el que podem per que així acaba la comunitat, que és de lo que es tracta.
0: Perquè tu portes tota la teua vida vinculat al món del tenis.
1: Sí, des de que tenia 8 o 9 anys, que bueno, vaig entrar amb mon pare de conserje en el Club de Tenis Castelló, i a partir d'ahí després me'n vaig anar a Barcelona en una beca lo que abans era la residència Blume.
0: La Blume, sí.
1: Lo que avui en dia és el CAR, vamos, per dir d'alguna forma, i nada, vaig estar allí hasta els 18 anys, després vaig tornar cap a casa i bueno, com a entrenador, pues, des de esta època. Vaig treure el títol d'entrenador i au.
0: En l'època que anarés després el CAR a la Blume, on després anaren il·lustres valencians com David Ferrer, per exemple, me'n recorde, de quina generació eres tu en l'època teua com a jugador? Quines altres raquetes valencianes n'hi havien destacades?
1: Pues bueno, valencianes com a tal estaven José Le Pastor, sí, que era el número 1.
0: Que seguís guanyant campionats més 55 i més
1: i més 60 i sí. Més 65. Sí, sí, ja sí. En guany entrarà en el més 65. Ja a nivell nacional Gabriel Urpí, Antonio Hernández, Jofre Porta, sí. O sigui, una sèrie de companys d'aquesta època que el 90% estan vinculats encara en el món del tenis com a entrenadors. I, bueno, i José Le, que continuï jugant i guanyant-nos a tots.
0: Bueno, José Le i el seu germà. No, jo també, quan se m'ho ocorris jugar contra d'ell, ja saps que te'n vas en bici cap a casa, que te cau 0-0.
1: I no perdone res. No ho ha perdonat mai, menys ara.
0: I després, la teva trajectòria, perquè és que estem acostumats a parlar amb Paco Vicente, Paquito, per als seus amics, com a president de l'Espanyola, però la trajectòria com a entrenador també va ser, i me'n recordo ara de Jorge Vélez, que és un altre històric del tenis de Castelló, molt extensa en el temps.
1: Sí, sí, bueno, jo vaig estar des de el 79 hasta que me vaig tornar a anar a Barcelona a la Federació Espanyola de jefe del gabinet de presidència hasta el any 2013.
0: És
1: perdón,

0: Perdón, des de l'any, sí, exacte, hasta el 2013.
1: Uh-huh. I en tot això, tu has vist com han crescut acadèmies com la que és... bueno, n'hi ha moltes, te recordaràs de Peñasol o quan estava Pancho Albanillo, vingueren Marat Safin, l'important que ha sigut la del Saladar, amb José Francisco Altur, però sobretot la més destacada per moltíssimes coses i sobretot per Juan Carlos Ferrero, per Carlos Alcaraz, per Pablo Carreño, per molts, Nico Almagro, molts campions, ha sigut Ecoli de l'acadèmia, que ara es diu Juan Carlos Ferrero Avillene, que va fundar un dels que creo que és els teus millors amics del món del tenis i de la vida, com és Toni Cascales.
0: Sí, bueno, en l'any 89 jo vaig formar part del soci fundador de lo que abans era la Ecoli Tenis, l'acadèmia que la vam fer en el seu dia, en l'any 89, que no n'hi havia encara ni ningunes vísperes de que Juan Carlos fore o de que algú fore, i després pues, vam tindre la sort de fer ahí un grup molt, molt bo, en Juan Carlos, en Santi Ventura, en sí. Pedro Rico, en José Ezequiel Lidó, etcètera, etcètera, etcètera, que van ser en la seva edat pues, els millors cadets i júniors de tota Espanya.
1: D'aquesta generació eren, per exemple, Pablo García Gaitán també, i Tomàs Mechó, que està ja molts anys d'entrenador en Xina. Que tu estigueres fa un parell de setmanes que parlien Tomàs, Paquito va cap a Xina, i crec que parlareu, però esteu en ciutats massa separades, no?, per a veure-vos.
0: Sí, exacte. Estàvem una miqueta no a la vora per a poder prendre un cafè.
1: Sí,
0: però bueno, les extensions allà en Xina són una mica... enormes.
1: Són molt grans. Gran tenista de la Vall, Tomàs Mechó, i gran amic. Què és el que vol la seva estratègia per a créixer i per als pròxims 5 anys la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana?
0: Bueno, anem a seguir en lo que estem fent, que és un bon camí, que és en el circuit de tornejos internacionals, els dos de xics i dos de xiques que fem. Hem incrementat en un sènior, un MT400, que farem ara del 8 de juny al 14 de juny en el Club de Tenis El Collao. Hem demanat també un júnior per a fer, un júnior, bueno, un alevín fins a 12 anys. I després pues, estem allí plens dins de lo que és un challenger de $75,000 que el farem... està prèviament tancat o quasi tancat en Torrevella, Torrevieja.
1: Això la veritat és que és molt important perquè s'ha demostrat tot i les grans empreses organitzadores de tornejos com el seu dia varen ser IMG o Octagon, com una empresa valenciana com la que capitaneja Pablo Andújar, ha sigut capaç per segon any consecutiu de fer un torneig espectacular en la categoria Challenge amb només talent valencià, eh?
0: Sí, sí, això, la idea és la mateixa. Tots aquests esdeveniments que fem de tenis es fan des de la Federació Valenciana, en gent de la Federació Valenciana, i lo més a prop que tenim, busquem els patrocinadors així, al costat, i no mos n'anem a qualsevol altre puesto. Volem que sigui un tenis valencià fet per valencians i esponsoritzat per valencians.
1: Pues que
0: con lo cual, si vos obre algun sponsor o un patrocinador per qualsevol esdeveniment, pues me el passeu, que enseguida l'agafarem.
1: Segur que si n'hi ha un patrocinador, jo el desviaré al capítol de veterans, que és el que ens pertoca, per edat. Que tenia moltes ganes de parlar amb tu, Paco Vicente, president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, i donar-te l'enhorabona per tot l'esforç i el rendiment i el treball que esteu fent des de la FEDE.
0: Moltes gràcies, i és el que toque fer per els jugadors, i per, no només els jugadors, sinó que n'hi ha un programa de beques per... a més de per els jugadors, per els torneigs, per els clubs i per les escoles, que la veritat sigui dita, els clubs fan un esforç enorme, i l'obligació de la federació és ajudar a tots els clubs a que puguen millorar, perquè si els clubs no milloren, la federació no va a cap puesto. Con lo cual, el principal punt és que els clubs milloren perquè la federació pugui millorar també.
1: I això és una gran veritat. I des del punt a punt estarem molt pendents. Paco, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, i gràcies per haver comptat amb mi per a esta xicoteta xerrada.
1: President de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, 5:27 de la vesprada. És moment de passar-li els trastos de matar al meu Luis Urrutia, per cert, havia marcat

0: El Ceuta 2-0, però l'han anul·lat, n'hi ha correcció del resultat. En el punt a punt d'este dissabte. Hola, Luis, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Carlos, salutacions i bona vesprada. Anem a buscar el primer punt informatiu de la jornada en el dia d'avui, l'únic partit on hi ha equips de la Comunitat Valenciana que juguen el seu encontre. En un horari estrany, 6 de la vesprada, mateix hora en la que juga la final de la Champions, però és la nostra final per l'ascens a la primera divisió. Per desgràcia, el Llevant demà certificarà en l'última jornada de la Lliga F el seu descens cap a la segona divisió, cap a la primera federació femenina, però serà substituït per un dels dos equips de la comunitat que avui juguen el partit decisiu. Encontre d'anada en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, empat a 0 entre el Villarreal i el València. Avui, encontre de tornada en Paterna, no hi ha més. Un dels dos puja avui, l'altre es queda en la categoria. Anem a veure si són capaços les dones del València Club de Futbol o les del Villarreal de abastar esta victòria que necessiten per a substituir el Llevant en la primera divisió. En tot cas, queda garantida la presència d'un equip de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria del futbol femení valencià. Així que, en un instant, obrim el circuit digital amb la ciutat esportiva del València, en Paterna, en eixe mini on van a jugar el València i el Villarreal. Mentretant, te recorde que va a jugar-se la final de la Champions. Serà a les 6 de la vesprada i allí dos tècnics valencians van a, dos tècnics espanyols van a buscar el triomf en esta màxima competició continental. Horari també estrany, les 6 de la vesprada, però ja va temps que la UEFA va decidir que l'horari canviava. Les alineacions estan confirmades per part de l'equip de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain, que juga amb Safonov en la porteria, en defensa Hakimi, Marquinhos, William Pacho i Nuno Mendes. Al mig del camp, Joao Neves, Vitinha i Fabián Ruiz, el andalús. L'atac per a Doué, Dembélé i Kvaratskhelia. Per part de l'equip de Londres, de l'equip anglès, juga amb l'espanyol Raya en la porteria. El lateral dret és l'alacantí Cristian Mosquera, que passa de lluitar per la permanència amb el València la passada temporada a ser titular en la final de la Champions. Els centrals són Saliba i Magalhães. Per l'esquerra juga Incapié, doble pivot per a Declan Rice i Luis Schelli, mitges puntes per a Saka, Odegaard i Trossard, mentre que el davanter és Kai Havertz. Per tant, en el conjunt anglès es queden a la banqueta els dos jugadors espanyols que esperaven la seva oportunitat, com ara Mikel Merino i Martín Zubimendi. A més, en la jornada d'avui esperem més coses per a el món del esport. A més d'este València-Villarreal de futbol femení, estem pendents de que es puga disputar l'última jornada en el món del handbol, amb afortunadament els dos equips de la Comunitat Valenciana que juguen este play-down salvats van a jugar en el dia d'avui. Acaba, està previst per a les 6 de la vesprada que s'inicie, a les 7 el Valladolid-Elda, a les 8 el Lanzarote Morvedre. Ja dic que els dos equips valencians ja estan salvats. Lanzarote i Valladolid es juguen en esta última jornada el seu descens. A més, estem atents del tennis perquè hi ha un espanyol jugant en Roland Garros. És un dels tres que encara queden vius en esta competició. Anem a veure si és capaç el madrileny Martín Landaluce d'aconseguir la victòria en l'encontre d'avui. Demà, recorden, al voltant de les 12:30 es jugarà el duel espanyol de vuitens de final entre Rafa Jodar i Pablo Carreño. Els mantindrem informats, per suposat, del que està fent Martín Landaluce davant de l'argentí Cerúndolo en este torneig. El primer set per a Cerúndolo 6-4, el segon per a Landaluce 7-6, el tercer va a començar el 12è joc, està l'Andaluce 6-5 amunt en esta tercera mànega. Punt a punt, 28 per a les 6, 28 per a que comence el partit de Paterna.
2: L'esport per a tots a punt a punt.
3: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana.

0: A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el Punt a Punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De

0: Segona divisió, tenim dos partits en marxa. En la ciutat esportiva de Sant Sebastià, la Real Societat acaba d'igualar el gol de la Leonesa, marcat en el 56 Rivero, en el 61 Mariez Currena, acaba d'empatar per a el filial basc. Així que estem en el 61, acaba de marcar l'equip basc. Real Societat B1, Leonesa 1. A més, tenim en marxa en esta mateixa categoria la victòria provisional del Ceuta, 1-0 davant del Albacete Balompié, el gol de Marcos Fernández per a el conjunt del Ceuta. Ja dic, partits intrascendents. El partit que ens importa és el de demà, 6:30 de la vesprada, en Castalia, el Castelló, que jugar el play-off d'ascens cap a la primera divisió. Des de les 5 de la vesprada, 1:30 de prèvia, estarem amb el Club Esportiu Castelló per a este partit, el més important de tota la temporada fins ara del conjunt albinegre. Ara sí, obrim el circuit amb la ciutat esportiva del València, perquè allí o València o Villarreal, un dels dos, avui celebra l'Alirón. Amb Salva Gomis, ja preparat en la zona de comentaristes de la ciutat esportiva, totes les entrades venudes per a este encontre, el recolzament màxim per part de l'afició del València al seu equip femení, que tracta un any després de tornar a la Lliga F. Salva Paterna, què tal? Molt bona vesprada.
1: Què tal, Luis? Com estàs? Molt bona vesprada. Pues efectivament, en la ciutat esportiva de Paterna, on són ara les 5:36 de la vesprada, a les 6 arranca l'encontre en un ambient especial i espectacular. A dos aficions, en dos aficions que, bueno, pues evidentment han viatjat cap a sí, cap a esta ciutat esportiva de Paterna. Li havien demanat a l'afició del València que vinguera tota de blanc, ha complit, són tot camisetes del València de color blanc. També molta afició del Villarreal, que se sentarà enfront de la tribuna d'enfront per animar a l'equip groguet, i un dels dos serà el representant valencià de la Lliga F la pròxima temporada. Després del descens del Llevant, ara mateix en primera divisió no n'hi hauria cap equip. Això sí, està garantit la presència d'un equip valencià, perquè o València o Villarreal tornaran a la màxima categoria del futbol femení espanyol.
0: Quin és l'ambient que hi ha en la ciutat esportiva? Es nota que està tot el paper venut?
1: Magnífic, sí. La veritat és que sí, costava aparcar ja en el pàrquing quan hem arribat fa pues un poquet més de 40 minuts, més o menys, i ja n'hi havia prou de jaleo en el pàrquing, i evidentment, bueno, pues la gent ha fet cas, no?, d'eixa cridada de tant el València com el Villarreal per anar a recolzar a les seues jugadores, tant a les pupil·les de Miquel Crespo com a les de Jordi Ferriols, que avui se la juguen de totes totes per a tornar a la primera divisió.
0: Per a acompanyar-nos en els comentaris, una gran coneixedora del

0: El futbol femení del València, del Villarreal, Paula Larín. Hola, Paula, què tal, com estàs?
1: Bona vesprada, Luis, què tal? Ambientats així, eh? Una passada. N'hi ha fins una xaranga i tot.
0: I fixa't, eh? Jo no sé a qui se li havia ocorregut posar el partit a la mateixa hora que la final de la Champions, però l'afició ha respost fenomenal, eh?
1: Sí, totalment, totalment. N'hi ha moltíssima gent i encara la que queda per vindre. O sigui que jo crec que va ser un partit molt, molt especial, molt xulo, i veurem, perquè la comunitat guanya de totes totes, o sigui que això també és important.
0: Els dos equips han lluitat a muntó esta temporada, han tingut moments bons, moments roïns, a la fi els dos han aconseguit estar en la classificació final, en estos play-offs han guanyat la primera ronda. Com apleguen, Paula, baix el teu punt de vista, València i Villarreal a este partit definitiu? És avui un dels dos puja.
1: Bueno, jo crec que serà un partit molt igualat. És de veres que el València arriba millor, perquè així ho diu la classificació de...
0: Bueno, s'acaben de perdre la comunicació amb la ciutat esportiva de Paterna. A veure si en un instant podem recuperar i continuar amb la conversa amb els nostres companys allí en la ciutat esportiva del València, en Paterna, per a poder viure este partit, este encontre entre el València i el Villarreal femení per l'ascens cap a la Lliga F. Mentre el partit de tennis en Roland Garros entre el madrileny Martín Landaluce i Gerúndolo acudeix cap a el tiebreak del segon set. 3-2 per a Gerúndolo amb minibreak a favor. Anem a veure si pot refer-se Martín Landaluce i guanyar esta tercera mànega. Les dues primeres repartides, la primera per a Gerúndolo, la segona per a Landaluce. Demà serà el torn per a el duel de tenistes espanyols que garanteix a un dels nostres en els quarts de final de la competició. Mentre recorden que la Lliga en primera divisió ja va a concloure, estem una miqueta orfes, no?, en este cap de setmana, després de tants i tants partits de la primera divisió comptats així en el punt a punt, que Barça, Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis jugaran la Champions, una Champions especial, perquè la final serà en Espanya, en el Metropolitano, el dia 5 de juny del 27 es disputarà la final de la Lliga de Campions amb el Villarreal tractant d'estar en la cita del Metropolitano, on Celta i Real Societat aconseguiren la plaça per a l'Europa League i el Getafe es va classificar per a la Conference League. Així que anem a parar atenció a les competicions europees, perquè no s'ho creguen, però el 16 de juny ja comença la Champions, eh? Primera ronda de classificació per a la Lliga de Campions, mentre que la fase de Lliga començarà el 8 de setembre, ja dic, amb el Villarreal en marxa. Futbol, segona divisió, tenim dos partits en marxa, dos dels tres que es disputen en la jornada d'avui, perquè a les 9 començarà el Granada Sporting de Gijón. En marxa tenim el Ceuta 1, Albacete 0, i el Real Societat B 1, Leonesa 1. Cap dels dos partits és transcendent per a la classificació, perquè en esta segona divisió està l'ascens i quasi el descens decidit. L'emoció està en la classificació per a la disputa dels play-offs. Racing de Santander i Deportivo de la Coruña estan ja en primera divisió. Tota l'emoció en saber quins seran els quatre equips que jugaran els play-offs. En este moment, Almeria té 71 punts, Màlaga i Las Palmas 70, Castellón i Burgos 69 i Eibar, que té alguna mínima opció, 67. Són els sis equips que juguen les quatre places d'ascens. Per al Castelló els comptes són ben clars. Qui guanya, si guanya el Castelló, jugarà els play-offs. No necessita dependre de cap altre marcador. Si empat o perd, en aquest cas sí. En quant al descens, amb els dos equips aragonesos, Huesca i Saragossa, junta la Cultural i Deportiva Leonesa, ja descendits, l'altra plaça la jugaran Leganés i Mirandés en un duel entre els dos. Els partits es juguen, ja dic, en format unificat en la jornada de demà, a les 6:30 per a l'Almeria Valladolid, per al Deportivo de la Coruña Las Palmas, el Real Zaragoza Málaga, el Castelló Eibar, el Burgos Andorra, el Racing de Santander Cádiz, i per a les 9 deixen el duel per la permanència entre Leganés i Mirandés i l'intrascendent partit entre el Córdoba i el Huesca. En la resta d'ascensos cap a categories superiors, en l'ascens cap a la segona divisió, ahir ja es va jugar un partit, Real Madrid B2, Sabadell 0,

0: Per a la jornada d'avui es juga un altre, a les 9 de la nit, el Pontferradina Atlètic de Madrid B. La resta per a demà, a les 4 i quart, el Europa Celta de Vigo B. I a les 8 i mitja, el Villarreal B. Zamora. En cadascun de les eliminatòries hi ha un filial, els de Real Madrid, Atlètic de Madrid, Celta de Vigo i Villarreal. Ascens cap a la segona federació. El partit es juga demà a les 7 i mitja de la vesprada en el Camilo Cano. Partida anada encara entre la Nucía i el filial del Llevant. I en l'ascens a tercera federació, demà a les 11 i mitja del matí, en el Nelson Mandela, el partit entre Torrevieja i Benidorm. Les 6 menys quart de la vesprada, a les 6 final de la Champions, a les 6 també el partit, el derbi, el duel entre València i Villarreal per una plaça en la primera divisió en la Lliga F. Estàvem parlant amb Pau Larín buscant les claus, l'estat de forma, com arriben València i Villarreal a este partit decisiu per l'ascens a primera divisió. Paula, ens deies abans que es tallera la comunicació.
1: Sí, deia que l'equip que arriba millor és el València, perquè aixina ho diu la classificació de la Lliga Regular, de Primera Federació, que el València van quedar terceres amb 46 punts, el Villarreal van quedar sextes amb 38. El València és el millor equip d'aquesta fase d'ascens, el que significa que té, a més de la ventaja del camp, que si el partit acaba la tornada, recordem que va ser un 0-0 en el Miniestadi de la Ciutat Esportiva del Villarreal, i si el partit també acaba en empat, el temps reglamentari, després hi haurà una pròrroga de 30 minuts, i si la pròrroga també continua en empat, l'equip que pujarà serà el València femení, perquè és el millor classificat. No hi haurà penals i serà el València el que pujarà, o sigui que el València és de veres que s'ha mostrat més regular durant la temporada i per això jo crec que arriba millor i és un poc més favorit a més que jugar a sa casa.
0: El València, un equip que ha tingut mancança de gol al llarg de tota la temporada. Tampoc ha sigut un equip massa golejador el Villarreal. Això sí, Paula, dos equips defensivament molt forts, no?
1: Sí, defensivament molt forts. A més, el València és la segona millor defensa de la competició amb 13 porteries a 0. En la temporada i als play-offs és de veres el que comentes, Luis, la falta de gol. La màxima golejadora del València femení és Marcano, amb 7 gols, i del Villarreal és Aisa, amb 14. O sigui, que el Villarreal és de veres que té un poc més de gol que el València. No? Jo crec que el València és un equip més vertical i el Villarreal és un equip més associatiu. Jo crec que és les dues diferències entre els dos equips.
0: Aisa Salvador, que és una jugadora de primera jugant en segona, eh?
1: Sí. Sí, sí, totalment, totalment. A mi és una jugadora que m'agrada molt. Va anar-se al Betis, no? que ja ha sigut sempre jugadora del Villarreal i després va tornar i ara pues, el seu somni és que el Villarreal jugui a primera divisió la pròxima temporada. Després de 2 anys el València va descendre la temporada passada.
0: Se notarà, Salva, la calor que fa estos dies en Paterna o no?
2: Sí, a veure, se nota, però és de veres que esta vesprada el cel s'ha encapotat, és a dir, serà anat el sol de manera directa, està corrent un airet que afegit el regonet d'aigua que mos acaben de pegar fa un rato, així al costat, i que, bueno, pues, mos ha refrescat, això està molt bé, sense arribar a banyar, però mos ha refrescat, però el cel ennuvolat i la veritat és que l'ambient en quant a temperatura i jo crec que inclús humitat, que així en Paterna normal patim molt, no?, en el tema de la humitat, pues jo crec que és un escenari ideal, ja t'he dit, serà anat el sol i ara mateix en estos núvols és el moment perfecte per a jugar al futbol quan són les ara mateix 5:46, així que 14 minuts és el que resten per a que comenci el partit quan s'acaben de retirar les jugadores del València ja del temps d'escalfament, continuen les jugadores del Villarreal realitzant exercicis d'escalfament, així que d'ací no res també se n'aniran cap als vestidors per a tornar a eixir ja en esta gran final per la tornada a la Lliga F.
0: Demà es posarà punt i final a la Lliga F, on el Llevant Unió Esportiva, per desgràcia, ja fa jornades que va perdre la seva categoria. Els partits per a la jornada de demà són els següents. A les 12 es juguen l'Eibar Dux Logroño, el Real Madrid Granada i el Real Societat Atlètic de Madrid. Per a la 1, el Costa DG Tenerife i Deportivo de la Coruña. Per a les 4, els altres 4 partits, Atlètic Club Alhama, Espanyol Sevilla, el Levante Badalona i el Madrid Club de Futbol Femení davant del Futbol Club Barcelona. El Barça, que és

0: líder, 29 jornades, 28 partits guanyats, li trau 15 punts al segon classificat, que és el Real Madrid, li trau 21 punts al tercer, que és la Real Societat, que seran els tres equips que juguen la Champions la propera temporada. Costa de Tenerife i Atlètic de Madrid tenen 51 pels 45 del Granada i els 41 de l'Atlètic Club. Bona temporada del Sevilla, que conclou octau amb 40, 37 per al Madrid Club de Futbol Femení, 36 per al Levante Badalona, 31 per al Deportivo de la Coruña, amb 30 l'Espanyol, 25 per a l'Eibar, 21 per a Dux Logroño, i els dos equips que han baixat de categoria són la Lama i el Llevant, que només ha sumat 9 punts en 29 jornades. A més, estem atents del bàsquet, perquè ahir es va disputar la última jornada en la Lliga ACB, on València Bàsquet va aconseguir la seva victòria i encara té un partit ajornat. L'encontre es jugarà demà des de les 7 de la vesprada. Serà en Barcelona, en el Palau, davant del Barça. En este moment, València és quart, però li falta este partit. El que ja sabem segur és que hi haurà una eliminatòria entre Real Madrid i el Club Bàsquet Canàries, l'equip de Tenerife, la Laguna. És l'emparellament de play-off que tenim clar. València demà, si guanya, conclourà la Lliga regular segon i jugarà play-off davant de Baskonia amb el factor camp a favor. En cas de derrota, serà quint i jugarà davant de Bilbao amb el favor camp a favor. Així que el València Bàsquet, que tot depèn del que puga ocórrer en la jornada demà, que ens deixarà per a sempre eixa cistella del Saragossa en l'últim segon, que li va donar la permanència a l'equip aragonès. Demà serà també un dia important per a amics de Castelló, perquè el conjunt de la capital de la Plana rep l'Albacete amb 6 punts de desavantatge. 4.000 aficionats hi hauran demà en la graderia del Ciutat de Castelló, i allí l'equip albinegre va a buscar la victòria, remuntar aixòs 6 punts davall del lema del club "Esto ya es el final" i els somnis poden fer-se realitat amb el retorn que busca amics de Castelló cap a la primera FEB, i que puga acompanyar el HLA, el Lucentum d'Alacant, en la segona categoria del bàsquet espanyol. Com els dic, en handbol, pendents de la jornada de la fase del playdown en la Lliga Guerrera Ciberdrola, en esta segona fase, amb els dos equips que estan ja salvats, els dos partits a les 7 de la vesprada, el Lanzarote Morvedre i el Valladolid Elda Prestigio. Elda, 13 punts, Morvedre, 12, salvats. Zonzamas Lanzarote, 10, Caja Rural Aula Valladolid amb 9, els dos equips que juguen el seu descens. Demà serà també última jornada, i tanquem este bloc d'handbol, de la Lliga Asobal, jornada trentena i última amb estos partits. Per a la jornada d'avui s'avança el Villa d'Aranda de Mar, que començarà a les 8, per a demà tots els partits a les 6 de la vesprada: Atlético Valladolid Nava, Ciutat de Logroño Barcelona, Ciutat Encantada de Cuenca Bidasoa Irún, Frigoríficos del Morrazo Fuente Genil, Granollers Ciutat Real, Orneo Eón Alacant davant Bada Huesca i Torre la Vega Guadalajara. Extraordinària la temporada d'Orneo Eón Alacant, que després d'un mal inici, després d'un relleu a la banqueta, ha conclòs la temporada, o busca concloure-la, en la novena plaça, mentre que el descens espera Huesca i Guadalajara. En Alacant estaran molt preocupats d'esta última jornada, perquè l'equip que ocupa la plaça 14, en principi en este moment és Nava, serà rival d'Agustinos Alacant en la eliminatòria d'ascens o descens des de la Lliga Sobal fins la primera divisió del handbol espanyol, des d'on Fertiberia Puerto Sagunto ja va aconseguir el seu ascens la setmana passada en el pavelló Ciutat de Sagunto. Així que tot pendent del molt del handbol, també els encontres per a la jornada de demà. En tenis, l'andaluce perd el tercer set, es col·loca 2-7-1 davall, fronta Gerúndolo, però el partit continua. El madrileny Martín Landaluce, que continua en la lluita per estar en la segona setmana de Roland Garros en els vuitens de final del torneig. Tornem a la Ciutat Esportiva de Paterna, tornem a l'Antonio Puchades, perquè en 7 minuts va començar este València-Villarreal. Un dels dos avui estarà en primera, Salva Gomis.
1: Sí, correcte, i te conta.

0: Alineacions per part de les xiques de Miquel Crespo, el València femení, en Marina Yácer baix els pals, en línia de 4, en Tamarit, Nazaret, Lena Pérez i Pauleta en el carrer, en el carril esquerre, doble pivot per a Gemma i Yasmin en Rabet, la mitja punta per a Tere Morató, les bandes per a Marina Martí i Paula Mascarell i en punta Marcano. Per part del Villarreal, les xiques de Jordi Ferriols queixen en Quesada, baix els pals, línia de 4, Nerea, Migueles, Moreira i Laura en línia de 4, en el doble pivot Cienfu i María, en les bandes Macías i Lauris, en l'atac doble davantera per Aixa Salvador i Sara Medina.
1: Així que tot preparat per a que comence este encontre en un horatge decent, no?, per al que hem tingut estos dies,
2: sí, sí,
1: de com apretar la calor, no?
0: Home, que te diga Paula, però jo crec que ara en quan siga hora de que se'n vagi el sol, que és de veres que ja serà tirant més a al fi de l'encontre, igual la mànega curta que porta jo o els tirants que porta Paula, en l'airet que fa ja s'obren, no, Paula?
3: Espero que no, perquè és de veres que jo així de casa molta calor i feia molta calor. Espero que no, però com el partit va estar emocionant, estarem en la faena, en el que toca, i no sentirem ni calor, ni fred, ni res.
0: Me deia, Luis, fa un ratet, Paula, que havia vist per la zona de la llotja. Jo ara mateix no el veig, però en quant a personalitats, no, vips del club, en el cas del club de Mestalla, veig a Ricardo Arias com a ambaixador, també al cap de premsa José Manuel Segarra, però per part de lo que és presidència o el CEO de futbol, Paula sí que m'ha dit que havia vist a Ron Garley. Jo de moment no el veig en esta llotja.
3: L'he vist per baix, no ha pujat encara, però jo l'he vist per baix i era ell, anava amb la seva motxilla, o sigui, era ell, però encara no ha pujat, però jo crec que sí. O sigui, ha d'estar, si Ron Burley no està en aquest partit, a mi em pareixeria una errada i que no es podia permetre.
0: Bueno, pues lo que sí que on eixen són les banderes, tant de el València en el fons en blanc com del València en el fons de la Senyera, esperant que isguen les jugadores des del túnel de vestidors. Tant València com Villarreal estan preparades.
1: Per les paraules de Pablo Sánchez, del president del Llevant,
0: sí,
1: que ha dit que no va deixar caure
0: no
1: l'equip,
0: no? Sí, correcte, que no és ben. El Llevant femení no està en venda. S'ha rumorejat molt en la venda de la secció femenina del Llevant d'Unió Esportiva. I, a més, l'altre dia, Paula, el president del Llevant, confirma que van a fer un equip per a tornar a la primera divisió quan antes.
1: És la millor...
3: El que han de fer, a més... Però és que no era un rumor, o sigui, és que el Llevant ha estat en venda. O sigui, és que en el club s'han reunit i han tingut reunions amb persones per a vendre la secció. A mi m'agrada, o sigui, i pense que és un encert ese canvi d'idea, perquè el Llevant ha de ser del club i, a més, ha d'estar a primera divisió, perquè és un dels clubs més importants del futbol femení espanyol i ha d'estar a primera divisió i tindre un equip a l'altura.
1: Per a mi, històricament, és el més important de tota la història del futbol femení en Espanya, tot i l'augment de prestacions del Barça en les últimes temporades. Si mirem tota la història del futbol femení espanyol, per a mi el Llevant és l'equip més important d'Espanya. Doneu-me 4 minuts en el moment en què eixen les jugadores a la Ciutat Esportiva del València, perquè ens espera el trinquet de Bellreguard. Allí es juguen quarts de final de raspall masculí en el campionat individual. I quins són els que juguen en la vesprada d'avui? Matías, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada. Doncs tindrem l'última partida de quarts de final on se decidirà l'últim semifinalista. Serà Marraí o serà Sebe? Qui guanya passarà a semifinals com a segon del grup B i s'enfrontarà en les semifinals al gran guanyador d'este campionat, com és Tonet Quart. Això és perquè Ivan també es va classificar ahir ja com a primer, en este cas jugarà contra Murcia en les semifinals, i així que tot en marxa. Sí, total, la qüestió està en que qui guanya passa com a semifinalista i sí, seguiria endavant en este campionat individual de raspall masculí, que encara estava en la fase de grups.
1: És el grup B i un dels dos, Omar Rey o Sebe, va estar en les semifinals del torneig. L'espera Tonet quart i del desenrotllament del partit ens va informar Matías Oliver des del trinquet de Bellreguard. Dos minuts per a les 6, dos per a que comence el partit per l'ascens, el partit dels partits. En tota la temporada hem acompanyat València i Villarreal al llarg de tot el curs i avui és el dia, Salva Gomis, de pujar a primera.
0: Correcte, és el dia de pujar i de tornar o bé el València o bé el Villarreal quan ja formen les jugadores de Miquel Crespo per a la foto en ixe 11 inicial que ja vos hem contat en directe en la sintonia del Punta Punt de Napunt Ràdio. També ho fan les jugadores del Villarreal Club de Futbol Femení. Estan preparades també les col·legiades en el dia d'avui, que seran Josefa Sánchez, Maria Isabel Serrano, Itziar Álvarez i Ami Peñalver. Són les protagonistes en quant a l'àrbitre en el dia d'avui. Pinya en la banqueta del València, pinya en les jugadores i el cos tècnic del València Club de Futbol, també la mateixa pinya més reduïda en nombre perquè tan sols ho fan les titulars i ja en el terreny de joc per part del Villarreal, tot preparat per a que arranque la final així en el Punta Punt de Napunt Ràdio.
1: Pues anem a veure de què és capaç el València, de què és capaç el Villarreal. Si Pablo Lerín tinguera que donar-me una clau per a este partit, quina seria?
3: Finalitzar les ocasions i els detalls, Lluís, i també, sé que m'has dit una, però és que crec que l'emocional, l'aspecte emocional és molt important en partits com avui, però jo crec que estar encertades de cara a porteria, perquè un gol pot ser decisiu, sobretot per al Villarreal, i estar encertada, encertadíssimes.
1: Pues esta és la clau, l'encert davant de la porteria rival. També saluden els jugadors en la final de la Champions, Arsenal i Paris Saint-Germain, en busca del títol continental, però així en Napunt Ràdio, per a tota la comunitat valenciana, el que s'importa és el futbol femení. Si València o Llevant, si Llevant o València, pugen a primera.
0: Així és, ja estan saludant-se les col·legiades, deseant-se sort també entre elles, quan ara torna a fer una pinya tan sols l'11 del València femení, les jugadores del Villarreal, que ja esperen cadascuna en la seva posició al terreny de xoc. I ara sí, s'acosten perquè ficarà el baló en marxa el València. El València femení serà l'encarregat de començar el partit. En un ambient immillorable, Paula, en este Antonio Puchades.
3: Sí, és, està ple i amb molta il·lusió per part de les dues aficions. També al fons està la grada del Villarreal, de l'afició grogueta, i ja va començar. I a més, comentaven que estava Ron Gurley, també està Javier Solís i també hi ha representació de la Federació Valenciana de Futbol. Està José Antonio Menchero Menchi, que és qui s'encarrega, no?, del futbol femení.
0: Arranca el partit, arranca la final. Recordem el 0-0 en l'anada. És el marcador en el que comença este partit. 0-0 sense gols d'avantatge per a cap dels dos equips. Però això sí, com explicava abans Paula Lerín, en cas d'arribar a la pròrroga en empat no n'hi haurà penals. I passaria, és a dir, pujaria a la primera divisió el València. La pilota que està en el mig del camp, ahí estava tractant de controlar-la la marroquí en Rabet. El llançament per a tractar de sorprendre ja, ficant en problemes a Marina Yacer. Era Maria, la migcampista del Villarreal, la que buscava sort des de molt lluny, Paula.
3: Sí, des de molt lluny, però jo crec que és el que ha de fer els dos equips, no? Finalitzar jugades, provar per a intentar fer un gol ràpidament i ficar la pressió al seu rival, no? Una Marina Yacer que està jugant ella com a titular, perquè recordem que Hanna Chin, la guardameta, es va lesionar en la tornada davant del partit de l'Albacete, a més una lesió greu en el colze, i està jugant ara la valenciana, també va jugar a Villarreal i ara juga així al Puigades.
0: Pues la pilota la ficarà en marxa el València en les botes de Marina Yacer, tractant de jugar en llarg. Ahí la rep i la controla de meravella Aixa Salvador. Ahí està la pilota per a que retalli, estiga a punt de perdre i recupere, per tant el València la possessió en una bona pressió de Tere Morató. Espera que torna a intentar el llançament per damunt del travesser, a punt de transformar un golàs Macías. Mare de Déu, com has començat el Villarreal.
3: Sí, és que, clar, saben que necessiten un gol com a mínim i que han de guanyar sí o sí, que al València li sirve l'empat, però no, ha començat molt bé el Villarreal i és el que ha de fer, no? Ha de ficar la pressió al València, que ara ha de controlar un poc i donar-li calma al partit, perquè estan també pressionant molt alt i com diu, és un equip a més perillós en la transició.
0: Ho intentava Maria Macías des de la llarga distància i el balón se n'anava per escassos centímetres per damunt del travesser del València Club de Futbol, que és el que ja distribueix el xoc des de la línia de centrals. Ahí estan combinant i traient la pilota des de darrere, el balón que busca en llarga, però és massa imprecís per a que rebutge la defensa del Villarreal i torni a ser possessió per al València en les botes de Pauleta. Ahí està Sancho, a punt de perdre per la pilota, s'ha fet mal al caure, eh? S'ha fet molt de mal al caure, xiulen la falta, però està la dorsal 14 del València estesa en terra, en gestos de dolor, estira la mà, jo crec que és a la clavícula on estira la mà, anem a veure perquè ha caigut lleig, eh, Paula?
3: Sí, no és una jugadora, Pauleta, molt de queixar-se. Sí, és de veres que és per la clavícula, però bueno, ja està bé i va eixir el València a l'atac.
0: Bueno, pues se recupera, la jugadora del València, més mal. Semblava que havia pogut ser més greu. Es queda en un esglai, finalment. Ahí està Sara Tamarit. Endarrerint el xoc, Pere, que comença a tornar a organitzar la jugada a Nazaret, obrint cap a la banda esquerra, on aquest balón no pot arribar Mascarell, i per tant serà balón per al Villarreal. Quan arribem ja als primers 4 minuts de xoc, 0-0 al marcador.
1: També ha començat en Budapest la final de la Champions, en marxa este Paris Saint-Germain 0, Arsenal 0.
0: El balón finalment serà per al València, s'han rectificat entre les assistents, per a que aquesta treta de banda que semblava que era per a l'equip groguet finalment siga per a l'equip blanc i negre. Jugant Lena Pérez en Nazaret. Sona calma i tranquil·litat ahí Marina Martí, la que volia tractar de progressar, la que furta el tiempo en falta. Sí, la va a veure. La veu clarament, la falta de Tere Morató, que colpejava a la jugadora del Villarreal, a Maria, al mig del camp. I serà novament el balón per a l'equip de les xiques de Jordi Ferriols. Un Villarreal que no té pressa per eixir, Paula?
3: No, no té pressa, però està molt pressionant. Està pressionant moltíssim el Villarreal i està ficant en serios problemes al València.
0: Ahí ho veiem, per aquesta banda dreta, la centrada lateral, té que eixir en tot l'ena, el valor rebutjat, li queda dins l'àrea, es té que tirar en tot i l'última en tocar és Mascarell, per a que finalment li rebote a Aixa Salvador i la pilota acaba sent treta de porteria per al València femení. Però ja ha arribat en 3 ocasions el Villarreal a l'àrea, 2 llançaments de llarga distància, però està arribada també molt bé per banda dreta.
3: Sí, té les idees molt clares l'equip de Jordi Ferriols, que aixit en tot per el gol que necessita. Si n'hi ha un equip que necessita un gol, avui és el Villarreal, que m'està agradant, no? Com han aixit les jugadores groguetes molt pressionants davant un València que està un poc imprecís.
0: Espera que ve el Villarreal, el València, i està la pilota dins l'àrea, és Marina Martí la que vol recuperar el balón, finalmente que aparece en tot Marcano para forzar la centrada y el córner. Será la primera treta de cantó, la forza Martí y embochís la gradería en el córner, Paula.
3: Sí, és la primera que ha tingut el València, que li estava costant, no?, connectar amb les seues davanteres. A més, el València ha eixit amb un equip molt, molt d'atac, amb Mascarell, amb Marcano, amb Tere, amb Marina Martí, totes són davanteres, i ha eixit amb tot Miquel Crespo, i ara veurem si en aquesta primera oportunitat fa el gol.
0: Arriba la treta de cantó, jugada assajada, la pilota que va tancadeta al primer pal i la frenava a l'aire. A punt d'estar de convertir-se en un gol olímpic.
3: Sí, anava amb tota la intenció, Pauleta.
1: En segona divisió, conclou el partit. Real Societat B, 1. Cultural i Deportiva Leonesa, 1. Ha marcat Mariez Currena per a la Real Societat. Ha marcat Ribeiro per a la Cultu.
0: Així en la ciutat esportiva serà treta de porteria per al Villarreal, que regala la pilota, la pot recuperar en Rabet, el control és defectuós.
1: Mentre en la Champions tenim gol del Arsenal, marca Havertz, minut 5 de la primera meitat, París 0, Arsenal 1.
0: Bueno, pues s'estrena la Champions i el que volem és que s'estrene també el marcador en esta ciutat esportiva de Paterna, en el minut 7, en el 0-0 encara i en la pilota que serà per al Villarreal des de la treta de banda.

0: No, ficarà en marxa Laura. Trobant ahí a Maria en curt. El Villarreal que vol progressar, que vol trobar ahí dificultats en el mig del camp perquè no acaba d'eixir de manera neta l'equip groguet. Apareixia molt ben Rabet per a tractar de dificultar la progressió en el baló per part del submarí. Eixint des de darrere l'equip de Jordi Ferriols, combinant entre centrals, la pilota que busca en llarg. Ahí està el desplaçament de Miguelez per a trobar en la xuda, ahí en la banda, la progressió de Nerea, que vol continuar avançant metres, però és molt bé. Ahí per a tallar Pauleta i per a tornar a recuperar novament en moltíssima intensitat i tal volta en falta torna a caure Pauleta a terra, per i que ve el Villarreal. El Villarreal la passada filtrada dins l'àrea, la rebutja en cama esquerra Elena Pérez que l'envia a banda, però no sé què li passa a Pauleta. Paula.
1: Ja, és de veres que ha començat tot el partit a terra. Estem un poc junts i no hem vist molt bé què és el que ha passat, però jo crec que sí que ha sigut com, no sé si un poc amb el cos, no? de la jugadora grogueta. A més, una Pauleta, que recordem que és la capitana, com Gallà, no? Amb el 14, i és una de les quatre jugadores que resten de l'equip de Lliga F. Pauleta, Yasmín Emrabet, Marina Martí i Sara Tamarit. Pauleta de segon, Sara Tamarit també valenciana, Yasmín no, Marina Martí tampoc, però bueno, Yasmín és valencianista, una vegada va vindre a Mestalla i es va enamorar del València en un partit de Champions, ella mateixa ho conta amb molta passió, i Marina Martí, que en estos anys ha sigut una figura important per al València, i les quatre es varen quedar per a tornar al València a la màxima categoria i estan a no res de poder aconseguir-ho.
0: Mentrestant, la pilota la té el Villarreal en zona de creació. Ahí està Cienfu redistribuint el xoc cap a la seva central, Miguelez, que té que trobar algun recolzament allà al mig del camp on apareix Maria per a tractar de donar-li verticalitat al xoc del Villarreal, on troben ahí la triangulació, molt bé la paret, continua ahí fent la trena, molt bé la jugada del Villarreal, la Sara Merina per dins, que està caigant molt com a segona davantera per darrere d'Aixa Salvador. La jugadora del Villarreal, Sara Medina, ara a punt de recuperar, vol furtar la pilota, ahí lluita, molt bé Marcano per a recuperar el baló en Rabet, Perí, a punt de tornar a perdre i recupera el Villarreal. Sembla que li dura molt poqueta al València el baló, Paula.
1: Sí, no està fi, li està costant molt entrar en el partit, per això dèiem, no?, lo de les emocions, de controlar-les, d'estar concentrat en el partit i que aquesta pressió no suposa un problema. Està recuperant el baló, però són pèrdues molt fàcils, no li dura res la pilota i el Villarreal està molt més assentat en el partit amb les idees més clares. Ja hem dit abans que és un equip molt més associatiu i està aconseguint-lo. El València és un equip molt, molt més vertical, és de veres que ha tingut en quant ha pogut una carrera de Marina Martí, però és de veres que està molt millor el Villarreal, molt millor l'equip de Jordi Ferriols.
0: Ho intentava ara el Villarreal en aquesta acció per banda de Lauris, que volia trobar la centrada i el que finalment ha trobat és una de les defensores del València, que ha estat en molta elegància en el baló controlat, però torna a recuperar el Villarreal. És el que estem dient durant tots aquests 10 primers minuts, que és que al València li costa molt mantindre la possessió i no sé si, Paula, pot ser fruit dels nervis o d'aquesta pressió que pots tindre com a local, en este cas, sabent que te la jugues de totes totes.
1: Sí, jo crec que és la pressió del favorit, no?, d'estar a casa, de ser l'equip millor classificat. Però és que són dos equips que, per a mi, després del Barça, de l'Alavés, no?, que ha pujat, són dels dos millors equips de la categoria. Estem parlant de les jugadores del València abans, no?, de Pauleta, però és que el Villarreal té una jugadora que a mi m'agrada molt, com és Maria Cienfuegos. Té a Nerea Pérez, que té moltíssima, però moltíssima experiència, que ha jugat moltíssims partits en la màxima categoria i que està lluitant també per que el seu equip torni a la màxima divisió dos anys després. O sigui, que és que el Villarreal també és un equip molt ben treballat.
0: La pilota ara en problemes ahí, però que la tinga que rebutjar Quesada, però furta. Molt bé, Pauleta, llançament de Pauleta. La parada de Quesada és el primer llançament a porteria del València. I en Botxís, la graderia de l'Antonio Puigades.
1: Sí, ha provat sort Pauleta i és el que comentàvem, no?, que és el que han de fer els dos equips, finalitzar jugades i mirar cap a la porteria contrària per a fer gol. Pareix que el València ara està un poquet millor, però és de veres que jo, per a mi, està millor el Villarreal, amb més confiança, portant el domini del xoc, controlant,

Crec que va ser un partit molt, molt igualat. Recordem que en el miniestadi de Villarreal van quedar empat a 0.

0: En esta final per l'ascens en el 0-0 en la nada y de momento en el 0-0 en este minuto ya 12 camí del 13. On vol eixir des de darrere el Villarreal en Irene Miguelez, combinant en Gigi Moreira. Ara troba ahí l'ajuda de Maria Macías, que vol clavar-se per dins i a punt de furtar. Sí, furta el València per eixir el contracolpe. Ahí està en Gemma Climent, la pilota que arriba a les mans de, a les botes de Martí. Ahí està Martí per banda dreta, vol progressar, vol donar-li verticalitat, però li guanya la partida Laura Martín i recupera el Villarreal. És complicada de superar la lateral esquerra Laura Martín del Villarreal, eh?
1: Sí, perquè té molt de poderío físic, és una jugadora que està molt atenta i està sabent molt bé com mantindre a Marina Martí, que saben que és una jugadora perillosa per la banda dreta, una de les jugadores més potents, no, d'aquest València femení, però està molt bé defensivament. L'equip de Jordi Ferriols, mira, estava saludant ara, que estava a la grada també la mare de Nit Salón, que el Servet Suís, que té moltes valencianes, ha guanyat la Lliga Suïssa, més que també m'ha dit a Su Martínez, la licitana, que ens escoltaria, que està molt pendents, que volen que puig el València, i sinó que la nostra enhorabona, no? A Enit, a Asun, també a Marta Peiró, que també és valenciana, que és la directora esportiva, i que aquest triomf, no, del Servet també és un poc nostre de València, perquè n'hi ha molta jugadora d'ací i allà.
0: Bueno, té accent valencià, no? Podríem dir, consecució del Servet. Mentrestant, tornem així al 0-0 en el minut 14. El baló al mig del camp el controla el Villarreal, que és qui està fent-se, estadísticament parlant, en la pilota, eh? En este primer quart d'hora de xoc, on de moment el que mana en el verd és el Villarreal. Ui, quina jugada ahí en el taconet per anar-se, li xiu en la falta, és clara, l'agarró de Sara Tamarit, que no volia deixar progressar a Lauris, però quin xest tècnic, de Lauris en ese doble tacó per a tractar de regatejar a Sara Tamarit.
1: Sí, molt bé, amén.
0: Estem en el minut 15, 0-0 al marcador.
2: Recordem a esta hora 6 i quart de la vesprada com està l'esport en el món. En Budapest, final de la Lliga de Campions, està 1-0 guanyant el Arsenal amb un gol de Havertz en el minut 6. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. En segona divisió ja han conclòs els partits de les 4 i quart. Reial Societat B 1, Cultural Leonesa 1 i Ceuta 1, Albacete 0. A les 9 de la nit es jugarà el Granada Sporting. En handbol, en 45 minuts comencen els dos partits dels equips valencians que es juguen el descendir. Els dos equips ja estan salvats, però a les 7, Lanzarote Morvedre i Valladolid Elda Prestigio. I en tenis estem pendents de Roland Garros, on està jugant un dels nostres, el madrileny Martín Landaluce, davant de José Manuel Gerúndolo. 2-16-1 està perdent el jugador espanyol, que està avall 3-2 en este quart set. Té que forçar el quint el tenista de Madrid. 6 i 16, punta a punta, punt ràdio. Torna el partit per l'ascens a primera divisió, Ciutat Esportiva de Paterna. Ni en l'encontre d'anada ni fins ara en el de tornada tenim gols, Alba Gomis.
0: No, però el que tenim és la primera cartolina groga per a Cienfu, per a la migcampista del Villarreal, per una acció molt protestada, Paula, si en la grada, eh?
1: Sí, perquè li ha fet un colp a Termorató, una Termorató que a més és ex del Villarreal i que es queixava molt la grada de Paterna. També es queixaven perquè tenim així al costat els jugadors del Villarreal i també es queixaven dient que això no era targeta groga, pues depenent de la samarreta, no? que sigues, pues el veus d'una manera o veus d'altra. Per a mi sí que era falta, jo crec.
0: Home, podem dir que era una nyespla, no? En la cara de ahí estava l'acció de Cienfu i ara la pilota espera el València en la frontal, obrint cap a la banda dreta, en espera Martí, la centrada és fora de xoc, no val la jugada, no val l'acció de Marina Martí, trobava i la passada per banda dreta, anul·lat per fora de xoc, encara que era una bona idea per part de les de Miquel Crespo.
1: Sí, perquè estava Marina molt a soles i era una bona ocasió per encarar Montse Quesada. Estava lamentant també la jugada Miquel Crespo, que torna a la banqueta després de dos partits de sanció, que estava expulsat, que és que el Minestadi no va estar ni el primer entrenador ni el segon, perquè els dos estaven expulsats, i va ser el que va dirigir

0: l'encontre l'entrenador de porteres, Sosina, que torna Miquel per a un partit molt, molt important i ara té altra vegada la pilota al Villarreal. No li durà res al València la possessió.
1: Ahí está la pelota en llarg ara per a que la recupere el Villarreal des de la treta de banda, on ja la fica en marxa Nerea Pérez. I efectivament el baló al València no li dura gens ni miqueta. Camí del minut 20, 0-0 al marcador, sintonia esportiva del punt a punt de Napunt Ràdio. La pilota és llarga per a que la rebutge la defensa del València. En este cas, siga Lena Pérez la que l'envia molt lluny, pràcticament a un dels camps annexes en esta ciutat esportiva de Paterna, en la que han alçat el camp 4, que és el que està així al costat, estan canviant la gespa i és pràcticament un solar, aquesta zona de la ciutat esportiva de Paterna. És els treballs de manteniment com cada estiu així en la ciutat esportiva de València, quan ara demanaven falta als jugadors del Villarreal, el que assenyala la col·legiada estreta de porteria favorable al València. Traurà des de la línia de meta Marina Yasser.
2: Camí del minut 20, Paulo Lerín, qui està jugant millor, el València o el Villarreal?
0: El Villarreal, però sense cap dubte, Luis, està molt més assentat en el partit, amb les idees molt més clares, té molta més pilota, ha tingut més arribades a la porteria de Marina Yasser, està millor, està molt pressionant l'equip de Jordi Ferriols i amb, sí, amb més confiança, amb més personalitat. Crec que al València li està pesant este factor camp, el ser més favorites. És de veres que amb aquest marcador li serviria al València, però està molt millor el Villarreal. Jo crec que no està, no crec, no, no està res còmode el València i a més amb un Villarreal que té les idees molt clares i que està, o sigui, és equip associatiu que ha sigut tota la temporada. Jo sí que estic vent i estic reconeixent al Villarreal. Sí que al València m'està costant més perquè no està donant la seva millor versió en aquests primers 20 minuts.
2: Salva.
1: Jo crec que no cal especular en el 0-0. Seria perillós jugar amb aquest avantatge que té que anar-se'n molt lluny, l'avantatge. Estem parlant d'arribar en empat a la fi de la pròrroga, vull dir, jo no vull patir tant en este cas, en este partit, o es resol per part del Villarreal o per part del València, però en pròrroga, per l'amor de Déu, que així li dona algo o a l'afició del València o a l'afició del Villarreal, i el que estigui escoltant la ràdio, imagina't. Així que jo crec que en el cas del València no cal que especule, tindria que anar a per 1-0, que sí que li ficaria les coses molt més fàcils, i en el cas del Villarreal, pues, encara més, no? Mereix de moment d'anar per davant del marcador, és la realitat, és el que està atacant més, i el que té més valor, com és el cas d'ara, el valor per a que el canvie de sentit cap a la banda dreta, on espera Maria Macías, la centrada, pot anar dins, la pilota queda morta, i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De aquí, de la de sempre. Gol de Aixa Salvador per al Villarreal. La sentada des de la banda dreta. La ficava en música Maria Macías. El baló penjat per a que isguera Marina Yasser en dificultats i no la pot atrapar. I el baló es queda mort dins l'àrea xicoteta on apareix Aixa Salvador, sempre en la canya preparada. Pesca el Villarreal, marca l'equip groguet el 0-1. S'avança el Villarreal femení. Minut 21, camí del 22. 0-1, marca Aixa Salvador.
2: Una jugadora de primera en un equip de segona que vol tornar a la primera divisió. Marca Aixa Salvador, Paula Meriscut.
0: Sí, totalment. A més, amb una jugada molt lletja, no? Perquè se li ha escapat de les mans el baló a Marina Yasser. Ha intentat Yasmín des de la línia intentar que la pilota no entra a la porteria, no? Per ahí estava la jugadora grogueta per a no fallar. I és el que dèiem, que un gol és molt, molt important. Miquel Crespo estava cabreadíssim, estava demanant a les seues jugadores que tinguin cap, que tinguin ment freda, i estava també demanant que l'afició anime, no? Perquè ho necessita el València, els ànims de la seva afició, que com diem, és que no està còmode al partit i no està amb les idees clares. Li està costant molt enllaçar passades i ara, clar, ara ha d'anar a per l'empat.
1: Ara té que augmentar revolucions l'equip de Miquel Crespo. En este ja, minut 23, 0-1 al marcador. Continua la possessió per al València. Ahí està la pilota llarga buscant les botes de Marta Mascarell, però arriba abans Nerea Pérez per a enviar-la fora de banda, d'on traurà el València. Ahí s'acosta per a ficar-la en marxa ja Daniele Marcano, que sembla que vol pràcticament clavar-la dins l'àrea, executant una catapulta.
0: Sí, a més, una jugadora amb molta potència estadounidenca, però que juga amb Costa Rica.
1: La pelota que va a viatjar cap a l'àrea. El valor rebutjat per la defensa del Villarreal. I estem en el minut 23 en la Ciutat Esportiva del València. València 0, Villarreal 1.
2: Seria l'equip groc qui pujara a primera divisió a esta hora de la vesprada. 6:23 de Paterna. Viatgem fins Bellreguard. Des del futbol fins la pilota valenciana. És la partida de Raspall, Marraí contra Sebe. Un dels dos va estar en semifinal. Qui ha començat millor el partit, Matías Oliver?
3: No, doncs, Luis, encara no ha començat la partida,
2: ah, no?
3: Perquè estaven així jugant una partida anterior, Diari Brisca contra Montaner i Canari, i ara mateix s'estan ficant a calfar els dos jugadors, o sigui que anirem amb una miqueta de retras. Però bueno, el que sí que te puc dir és que és una partida molt especial, perquè este campionat individual, que normalment l'habitual seria que res siguen els que dominaren en este campionat individual, com ha sigut sempre des de l'aparició de Tonet, doncs ara mateix tenim a dos mitgers ja classificats a semifinals, un altre res com és Ivan, que és el primer del grup B, i ara mateix Marraí té l'oportunitat d'igualar a dos rest i dos mitgers en aquestes semifinals, i en el cas de que classificara CB, serien un total de tres mitgers, que seria una situació prou anòmala a lo que és la història del campionat individual. Tant Marraí com CB tenen una victòria i una derrota, Ivan, en este cas, és primer perquè té tres victòries i cap derrota, i com dèiem, qui guanya avui serà l'últim semifinalista del campionat individual de Raspall. Una partida que, com dèiem, estava programada per a les 6:30, però s'allargarà un poquet més abans de que puguem comptar-ho.
2: Així que en un instant tornarem per a aquest inici de la partida. Tornem a la Ciutat Esportiva, tornem al futbol. El València obligat a reaccionar si vol pujar a primera, Salva Gomis.
1: Sí, correcte, i ara en xiulis per part de l'afició del València, perquè evidentment pues, el Villarreal està jugant les seues armes o ferramentes, i és que bueno, pues, ja li costa un poquet més traure des de porteria, executar les accions a baló parat, i és que bueno, pues, va ser un guanyant, és que és lògic, que és així el futbol. I el baló ja el té el València des de la línia defensiva. El baló que torna a les botes de Nazaret Martín, que combina en Sara Tamarit. Sara Tamarit torna novament en Nazaret, i Nazaret que té que jugar en horitzontal cap a Elena Pérez perquè no troben passades filtrades al mig del camp. Ahí està apareguent en Rabet, avançant metres, està de cames, ahí va en Rabet obrint cap a la banda esquerra on espera ja la pilota Mascarell, busca la línia de fons i serà córner. Serà córner a favor del València. Apareix Paula, que va espavilant un poquet l'equip de Miquel Crespo.
0: Sí, li està costant, però és de veres que està arribant un poquet més a porteria. Clar, ara és ese subidón, no?, del Villarreal, del gol, però també de que el València ha d'anar a per el partit. Està connectant també més amb Pauleta, també està Tamarit, distribuint un poc el joc. Mira que està des del lateral, però és de veres que té molta, molta idea, i és ara mateix la que va a traure el córner, Sara Tamarit.
1: El baló que el ficarà en marxa, i està Sara Tamarit en cama dreta, viatge al segon pal, el remat, una melé, no n'hi ha res. A punt de marcar, a punt de marcar el València, en una acció que finalment acaba en treta de porteria per al Villarreal, però podem dir que és la més clara per al València, Paula.
0: Sí, la més clara després d'aquest tiro de Pauleta des de lluny. Per a mi aquesta és la millor, que havia moltes jugadores, moltes cames per la porteria de Montse Quesada. I ara es queixa, no?, l'afició de que està el Villarreal pues, amb calma, perquè és el que també ha de fer, cadascú amb lo seu.
1: Bueno, és el mateix que faria el València en este cas. El baló arriba a la banda dreta, on espera ja el baló Marina Martí, caracoletja, se clava per dins, troba la connexió ahí en Rabet, obrint cap a la banda esquerra, canvia el sentit del xoc el València, arriba a la centrada de Pauleta Sancho, que vol trobar el segon pal, una llàstima perquè no se l'esperava Marina Martí, i haguera estat una acció en molt d'avantatge. La pilota es perd per la banda, continua seguint possessió per al València. Anima l'afició, desplaçada, sí, està Paterna, per a tractar de trobar l'empat. Ahí escoltem els càntics de l'afició del València. En una treta de banda que voldran novament clavar dins l'àrea i jugar-la en llarg. Ahí està el baló que viatja cap al cap d'en Rabet, la pentina, la prolonga, rebutja la defensa del Villarreal. El baló ja ix de l'àrea de l'equip groguet, però torna a les botes de Sara Tamarit, que la penja en rosqueta. El baló que arriba al segon pal, perill que ve, la pilota per en Rabet, el llançament, quina parada! Quina parada, però continua la jugada, encara no és. Torna a centrar, es passeja la pilota per pràcticament la línia de gol, però acaba de salvar una mà espectacular Quesada.
0: Quina estirada, perquè molt bé ahir Yasmín Embravet. Jo crec que si el València vol fer i vol dominar el Villarreal, ha de fer-lo mitjançant Yasmín, perquè és una jugadora amb molt de físic, amb molta força, i sempre és en alguna i crea alguna ocasió. Jo crec que ella és la jugadora en la que el València ha de fer-se fort i créixer amb la pilota.
1: El baló ja el troba el Villarreal des de la porteria. I la falta que és clara sobre Pauleta en ese joc aeri serà novament baló per al València, per a que la puga penjar des d'aquest costat esquerre de la banda, on tindrà l'oportunitat de pràcticament assajar una, podríem dir, una espècie de córner des del mig del camp. Seria una situació pareguda perquè està uns metres per davant de la línia separadora i estan totes les jugadores del València esperant aquesta centrada pràcticament dins l'àrea. Ahí va el baló que viatja pràcticament al punt de penal, la baixa Nazaret, el baló rebutjat, però en segona instància no per a Yasmín, obrint cap a la banda dreta, ahí està la centrada, arriba al punt de penal, és Enis novament, ahí la pilota per a Marcano que retalla, Marcano que vol trobar connexió i apareix ràpidament Cienfu per a rebutjar el baló i per enviar-la al terreny de xoc del València, quan estem ja en el minut 30 complit en la ciutat esportiva de Paterna. València 0, Villarreal 1.
2: Sí, sí, mitja de la vesprada, punt a punt, Radio 9. Està siguent atès el porter del Paris Saint-Germain, Safonov, després de rebre un gol pel cap. Recorden, final de la Champions, està guanyant l'Arsenal de Londres 0-1 amb el gol de Kai Havertz en el minut 6. En la segona divisió del futbol espanyol ja han conclòs els dos partits de les 4 de la vesprada, han empatat a 1 Real Sociedad B Leonesa, ha guanyat el Ceuta 1-0 l'Albacete, a les 9 es jugarà el Granada Sporting. En tenis continua la lluita de l'Andaluce en el quart set en Roland Garros, en esta tercera ronda està 2-1 avall. Punt a punt, a punt ràdio, tornem a Paterna.
1: Quan hi ha una, podríem dir, espècie de temps mort, no?, en este moment de, ja de minut 31 de partit, per a refrescar, per a beure aigua, suposo que això és evident que està pactat des d'un començament, perquè ara ja no fa ni tant de calor ni tant de sol, però estava pactat, és així, i per tant ahí estan els entrenadors, tant Miquel Crespo com Jordi Ferriol, donant indicacions a les seues jugadores, Paula.
0: Sí, ara de forma moderna es diu el cooling break, però que han parat per a prendre aigua perquè fa calor, resumidament, i està ara, deia Miquel Crespo, veniu, perquè està donant indicacions, sobretot ajustant l'equip, no?, i estan compartint sensacions, les jugadores, està Elena Pérez també, la central parlant amb Miquel Crespo, ara està Pauleta ficant un poc de calma, donant indicacions i... Tot el contrari que el Villarreal, no?, que estan més calmades, amb molta més confiança, les indicacions són que continuen així. També estan dient que molta calma amb la pilota, que el temps i el partit, el resultat va al seu favor, així que les dues cares, no?, de la moneda, del futbol, d'aquest partit, i estan aprofitant molt bé este cooling break, que a mi m'agrada molt, me fa molta gràcia, no?, quan diem cooling break, i ara ja... Ha gritat Pauleta ese vamos, la capitana, al que s'ha unit tota la graderia de Paterna.
1: Bueno, pues ahí tornen les jugadores del València, també les del Villarreal, després de rebre les indicacions per a estos pròxims minuts, abans del temps de descans, on de moment continua la victòria per a l'equip groguet, gràcies al gol d'Aixa Salvador, una jugadora diferencial, com deia Luis Urrutia, en la prèvia del partit, tenia raó, és una jugadora de nivell, primera divisió, i ho està demostrant d'esta temporada, i sempre està en el lloc. És que és una jugadora que té molt de gol i ha aparegut ahí per a fer el primer per al Villarreal, un resultat que de moment estaria donant-li la tornada a la primera divisió a l'equip de Villarreal. La pilota ja es torna a ficar en marxa, ja sent l'aire i se baló. A veure qui el baixa, no el pot replegar ningú. Finalment és el Villarreal el que vol jugar en línia defensiva, en Gigi Moreira, la que combina en Irene Miguelez. I esta espera que li pressiona algú, no té pressa el Villarreal per eixir des de darrere. I ja combina en Laura Martín. Laura Martín en eixe desplaçament en llarg perill que ve el Villarreal. Novament i s'ha habilitat en profunditat, no va eixir per línia de fons. No arriba de miracle en eixa passada Nerea Pérez. Es projectava bé per banda dreta i és una molt bona passada de Laura Martín.
0: Sí, no ha arribat, però amb molta intenció, que és el que estem veient del Villarreal, no? Que té les idees molt clares i que sap el que ha de fer en tot moment. Davant un València que ara és de veres que està millor, ara està Pauleta pujant la banda, que és el que ha de fer l'equip de Miguel Crespo.
1: La pilota que busca el segon pal, ahí està la centrada, torna a ficar-la dins, però massa fort el baló, espera per línia de fons. Ho intentava Marina Martí després d'aquesta gran centrada de Pauleta que buscava el segon pal.
0: És que el València és esto, és un equip molt vertical, i si aconseguís fer el que està fent, de pujar la banda, de ficar-se entre l'àrea i d'encontrar sobretot rematadores, el gol estarà més a prop davant un Villarreal que ara té el domini del partit, però que ha de ser molt més pressionant el València, que és el que també demana Miquel Crespo, més potència, més agressivitat. Està dient que arrinconen el Villarreal en la seva àrea i que pressionen per a recuperar el baló, perquè sense baló és molt difícil marcar gol.
1: Feia gestos ahí el tècnic del València d'anar amunt, de pujar la línia de pressió, com deia Paula Lerín en els comentaris vull d'este partit de futbol femení per a conèixer qui serà l'equip que torna a la màxima categoria del futbol espanyol. Ahí està la pelota, ara la porta el València per el mig del camp. És en Rabet la que vol obrir cap a la recepció de Marina Martí. La centrada rebutjada per la defensa del Villarreal i en segona instància queden les botes novament de l'equip groguet. Ahí va Maria Macías, que creuant el mig del camp, acostant-se per a rebre i xevaló en facilitat Sara Medina. I torna a començar el Villarreal, que no té cap pressa. No té pressa el Villarreal perquè va guanyant 0-1 el marcador. I això li val per a tornar a la Lliga EFA. Ahí està novament Gigi Moreira. A punt de complicar-se també la vida, combinant en la seva portera en Quesada i ses passades arriscades, on evidentment ahí és quan el València pega molt en la pressió.
0: Sí, ho intentava Marcano i quasi li furta el baló a Montse Quesada, un València que sí que ataca però després es queda molt partit i el Villarreal és quan aprovecha i isca al contraatac i li està funcionant. Mira, ara una recuperació.
1: Mira, llançament a les mans de Quesada, però la pressió, el que estem parlant, com anava la pressió per a furtar pràcticament al mig del camp, Tere Morató. S'atrevia en el llançament llarguíssim a la distància que tenia que recórrer el seu baló per arribar a la porteria. Ha arribat abans, com dius, Montse Quesada.
0: Sí, és que és... jo crec que el València el que ara està intentant és l'errada total. Per a mi era fora de xoc, clar, però està continuant la jugada. Que és el que deia, aprofitar els detalls i qualsevol espai que tinguin per a anar, per allà siga el contraatac, per a xutar, per a centrar.
1: Espera que ve el València, la pilota, que han xiulat, que acaben de xiular. Increïble el que acaben de tallar, acaba de tallar una acció clarament de contracop del València per a xiular una falta que és molt, molt, molt abans. Una falta molt anterior en la eixida de xoc de Pauleta para el contracop. Furtava, per a que la gent se faci una idea, furtava Tere Morató per a donar-li la pràcticament a soles a Marina Martí. Ja en terreny de xoc del Villarreal, en tot el Villarreal, en camp del València, era un contracol claríssim i ha tallat el xoc per una falta anterior a Pauleta Sancho i damunt no ha tret groga.
0: Sí, a més, jo no he entès aquestes decisions perquè, a més, era una jugada del Villarreal bona, però que estaven fora de joc, clarament, la jugadora grogueta. Després és quan el València ha pogut salir al contraatac, a més, amb una molt bona recuperació de Teremorato al mig del camp, i és que deixava ja amb la passada a Marina Martí a soles. Clar, talles el joc i, a més, no, ixes, o sea, no saques la targeta groga. Per a mi és un poc incomprensible aquesta decisió, i sí que entenc que l'afició valencianista es queixi.
1: Home, és que si talles una llei d'avantatge, tens que treure la groga, no? No té cap sentit el que ha xiulat, en este cas, la col·legiada principal, Josefa Sánchez. El baló que torna a ser possessió per a València, combinant en línia defensiva, i està Elena Pérez recolzant-se en Nazaret Martín, està en Sarta Marit i progressa, però perd la pilota. Ara el València recupera el Villarreal, enmig del camp, allà està el Villarreal, novament la passada en llarg, és bona, Cienfu per a Aixa, Aixa que xafa àrea, Aixa encara a mà dreta, retalla davant, ahí el llançament, al segon pal, quina parada! Acaba de salvar Marina Llàcer de manera miraculosa el segon del Villarreal. Quina mà acaba de clavar Marina Llàcer per evitar el 0-2.
0: D'uns reflexes increïbles, molt bé, perquè a més és que estava sola, molt bona acció d'Aixa Salvador, que jo crec que està sent la jugadora diferencial per a mi, junta Maria Cienfuegos.
1: Pues ahí está la acció en la que Sara Medina ha tingut el 0-2 després de la passada de la mort d'Aixa Salvador, però ha aparegut la mà salvadora de Marina Llàcer per evitar el 0-2. Continua atacant el Villarreal, mig del camp, allà està l'acció triangulant i caracolejant-se en va de la seva parella, molt bé. Ahí el llançament a les mans de Marina Llàcer novament, però quina acció individual de Lauris, que té molt bon regat, que ha deixat sentada a Sara Tamarit, que ha buscat el colpeig en l'interior del peu i que, per sort per al València, ha eixit massa centrat. Ahí está la acción del València de Xin desde la portería en Marina Llàcer. Progresa el equipo de Miquel Crespo en llarg, Sara Tamarit buscant la pilota en profunditat, la centrada dins l'àrea, arriba en tot per a tallar Gigi Moreira i enviar a córner. Embotxisse l'Antonio Puchades després de la centrada de Marina Martí, que buscava dins l'àrea Daniele Marcano. Ja aprofitava ahí ràpidament Gigi Moreira per a clavar el peu i enviar-la a córner. Però continua apretant, busca el gol de l'empat, Paula, el València.
0: Està tenint millors minuts, és de veres que jo crec que està també fent-se gran al mig del camp, amb Yasmín, amb una Teremorato molt pressionant. Ui! I s'ha quedat a prop ara.
1: La pilota ahí es fa un embolic, després de la treta de Cantó, està dins l'àrea xicoteta, no va xular res, i xiula. Xiula aquesta retenció de Yasmín en rapeta, en ese choque en terra, y por lo tanto será valor para el Villarreal cuando se quede estesa una jugadora grogueta, que yo creo que está aprovechando a mí estos minutos, ¿no? Estem en el 40, camí del 41, continúa el 0-1 al marcador, y evidentemente el Villarreal, pues Paula, no té pressa, ¿no?
0: Claro, es que no ha de tindre-la, o sea, ha de jugar amb el temps i amb la pilota. Jo crec que sí que és de veres que per ixa zona estava Yasmín, que és una jugadora, com dic, molt gran, amb molta força, i sí que és de veres que jo crec que intentant finalitzar la jugada sí que ha pogut fer-li un poc de mal a la jugadora del Villarreal, que ja està totalment recuperada.
1: Es recupera la verticalitat Maria Macías, la dorsal 18 d'este Villarreal. Després de ser preguntada per l'àrbitre, per Josefa Sánchez, si podia continuar, i evidentment ahí està ja de nou al terreny de xoc Maria Macías. La pilota en llarg del Villarreal, que es perd per línia de banda, per tant serà baló novament per al València, que ja trau ràpid, i la pilota des de la línia de banda, pressiona Pauleta, no n'hi ha falta, sí. Sí que n'hi ha falta, la xiula, la col·legiada, per tant, valor per al Villarreal. Sota les queixes de les jugadores del València femení, que no acceptaven aquesta decisió arbitral, no? Com a correcta, pensaven que no era falta de Pauleta.
0: Sí, és que se li està complicant el partit al València, i les jugadores ho saben, perquè no estan còmodes, han tingut ocasions, però no han sigut ocasions molt clares, més enllà de sí que és de veres aquesta gran parada de Montse Quesada. Però és que estan controlant molt millor el partit. O sigui, el temps, el baló molt més còmodes. Jo crec que està molt ben treballat este partit per part de Jordi Ferriols, i a més elles estan executant el pla de partit a la perfecció.
1: El baló a l'aire per a que la toque en el cap en Rabet, i la pilota siga per al Villarreal des de línia de banda. Estem ja a camí del 43. Dos més afegits, és el que li resta a esta primera meitat en la que va guanyant el Villarreal en el gol de Aixa Salvador. El 0-1 al marcador, que és el que regna i el que de moment està donant-li la victòria a l'equip de Jordi Ferriols, a l'equip de Villarreal, i que seria l'equip que tornaria a la Lliga F la pròxima temporada. El baló ara en transició del València, el rebuig, es queda finalment en botes de Lauris, ahí està regatejant Lauris, Lauris en la frontal, es passeja, obrint cap a la banda dreta, on espera Nerea Pérez, que trau la centrada al cor de l'àrea, aixa Salvador, per damunt del travesser. Per damunt del travesser, la rematada d'Aixa Salvador en cama dreta, remat acrobàtic de la davantera del Villarreal després de la centrada de Nerea Pérez, torna a avisar Aixa Salvador.
0: Sí, molt bé, Lauris també, no? Que per als oients és la típica jugadora que porta el baló molt a prop del peu, que té molta qualitat, que en no res et fa un quiebro, no? Que diem, i està molt bé també la jugadora del Villarreal, que estan a molt bon nivell totes, Alba, per a mi, i amb una molt bona versió, que és el que li està faltant al València, que no està... Aquests jugadors diferencials no està aconseguint que lluïsquen avui.
1: Juga el València, ahí està Gemma Climent tractant de retallar dins de el semicercle del mig del camp, i ara la que rep la falta és clarament Marina Martí, i veu la cartolina groga, la segona per al Villarreal, Lauris, en el minut 44. Ja l'ha vist en el 16 Cienfu, la veu en el 44 Lauris, és la segona cartolina groga per al Villarreal.
0: Sí, està molt més intens el Villarreal, és la realitat, i ha d'aprofitar també aquestes ocasions des de la pilota parada del València per a intentar anar a perdre el gol, però és que ara està sent el Villarreal otra vez al contraatac, o sigui que no està aprofitant res el València avui.
1: Ahí ve el Villarreal per banda dreta, és María Macías la que vol retallar, la que troba a la seva companya María Romero en el mig del camp, torna a trobar la centrada, rebutjada per Nazaret Martín, envia a la banda on no deixa eixir María Macías, combina novament en María Romero, al mig del camp jugant el Villarreal, el baló per a que trobe en fora de xoc, assenyala la col·legiada que és fora de xoc. Protesten les jugadores del Villarreal, però clarament ha vist Nerea Pérez la col·legiada en fora de joc, per tant, anul·la la jugada, i estem ja preparats per a conèixer el temps d'afegit, perquè ja s'ha superat el minut 45. I anem a veure quan és el que donen. 4 d'afegit és el que li resta a esta primera meitat, així que anirem cap al 49. En esta primera meitat en la Ciutat Esportiva de Paterna, 0-1 al marcador, baló per al Villarreal, jugant en línia defensiva, sense pressa, Gigi Moreira, que espera que vinga algú, i que quan ve algú, sabata amunt a buscar a Lauris, la pilota en profunditat, té que lluitar Lauris, pot arribar Lauris, no, se'n va per línia de banda, serà baló per a el València, per a Sara Tamarit, semblava que arribava Lauris, eh?
0: Semblava que arribava Lauris, i Sara Tamarit, que ha confiat en Guise Barló, s'anava fora perquè per no res no ha arribat Lauris, que és molt ràpida.
1: El baló ara és per al Villarreal, normalment en el mig del camp, ahí està Lauris, obrint cap a la banda dreta on espera Nerea Pérez, el baló és bo, arriba Nerea Pérez que vol clavar novament dins l'àrea, té que eixir en velocitat Marina Yácer, la guardameta del València femení per a atrapar aquest baló i per a golpejar en llarg, ahí està Marina, el baló que vola i que creu allà la separadora per estar en tren de xoc del Villarreal, on arriba primer Laura Martín, pressionada per Marina Martí, i recupera novament el Villarreal, que no té cap tipus de problema en eixir des de darrere combinant.
2: En la final de la Champions donen 6 minuts d'afegit en la primera meitat. Recorden, l'Arsenal està guanyant 1-0 el Paris Saint-Germain.
1: Així estem ja en el 47, així que resten 2 dels 4 que s'han afegit. I tindrà oportunitat d'atacar el València. Traguent el baló des de darrere en Nazaret Martín i Sara Tamarí. Sara Tamarí que vol trobar ahí la connexió. Molt bé, perquè baixa a rebre Daniel Marcano. Se'n va de la seva part Marina Martí, que vol regatejar, però Laura Martín recupera la possessió i també la pilota per a que siga l'última en tocar. A més, Marina Martí, per tant, baló per al Villarreal. Està fent un gran partit en defensa també el Villarreal.
0: Sí, és que és un equip també que es fa fort defensivament i està molt agressiu en els duels i molt dominador en tot, però en defensa també, a més amb una Montse Quesada que ha fet una boníssima parada per a mantindre la porteria a zero.
1: El baló per al València en línia defensiva i està Elena Pérez redistribuint el joc cap a la banda esquerra, l'espera Pauleta que volia buscar en llarga a la seva companya Marta Mascarell, però aquest baló no arriba a la seva destinatària i per tant serà novament una recuperació per al Villarreal, que elabora des de la línia defensiva, des de darrere, on ja apareix ahí també al mig del camp amb Maria Macías. En un pontet ara per a entregar el baló a Laura Martín. I ara pressiona el València al mig del camp, on no vol deixar eixir el Villarreal. Furta bé, és efectiva la pressió del València. Furta la pilota al mig del camp per a Enrabet que vol filtrar la pilota dins l'àrea per a Marcano. Lo que n'hi ha és falta en atac, no la xula, la col·legiada per ell, dins de l'àrea. Mascarell, el remat, bloqueja una defensora del Villarreal, bloqueja en tot Nerea Pérez i rebutja la pilota quan diu la col·legiada que en una acció que era treta de banda a favor del València per a penjar-la dins l'àrea, s'acaba la primera meitat. Jugadores a camí del túnel de vestidors. València 0, Villarreal 1.
2: 0-1 en el marcador. Està guanyant el Villarreal en un encontre que ha dominat en el seu inici l'equip castellonenc, l'equip visitant, que del que després ha pogut igualar el València, o no espera tant, Paula?
0: Ha millorat el València, ha tingut també les seues ocasions, però clar, venia d'un inici tan roi que ha millorat, però seguia dominant el Villarreal. La millor notícia per al València és el resultat, perquè crec que el Villarreal ha tingut més ocasions per anar-se cap a vestidors amb una diferència major, i la pitjor notícia per al Villarreal també és esta, que no ha pogut fer més diferències i que està, però és de veres que el València ara estava arrinconant les groguetes, però com ho dic, el Villarreal molt més dominador i és un resultat just.
2: Està obligat el València a marcar en la segona part si és que vol estar la propera campanya en la primera divisió. En un instant tornem per a viure en la segona meitat en la ciutat esportiva de Paterna. En un instant pensarem el resultat del descans de la final de la Champions, on està jugant-se el descompte i on, de la primera meitat, i on continua guanyant el Arsenal d'Arteta per 1-0. En un instant els donem el final del quart set en Roland Garros, on el madrileny l'Andaluce perd 6 llocs a 5, però abans tenim que donar un repàs a com es troba l'actualitat amb els servicis informatius de punt. Imma de la Concepción, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Luis i companys de Punt a Punt. Les posicions del personal docent no universitari en vaga des de fa 3 setmanes i la Conselleria d'Educació semblen allunyades. Això es desprèn de la consulta oberta pels sindicats STEPE, Comissions Obreres i UGT, perquè els professors i professores opinen sobre si hi ha que signar o no els acords proposats per la Conselleria. Així és, un 91% dels 30.000 docents que han votat ha rebutjat l'oferta i 8 de cada 10 es manifesta a favor de mantindre la vaga, encara que amb actes de protesta més puntuals. Amb tot, els sindicats consideren, i això acabem de saber, que s'ha avançat, diuen que tenen la voluntat d'arribar demà a un acord i demanen flexibilitat a la Conselleria. Escoltem el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
5: L'únic document que ha vist signable és el tema de la burocràcia, la resta encara el considera insuficient. No? Per tant, nosaltres demà anirem a la Conselleria d'Educació a les 6 de la vesprada a continuar proposant millores i a veure si podem aconseguir més del que tenim. La voluntat és aquesta, no? de tindre un acord. El tema retributiu té un rebuig absolut. I cal millorar en altres aspectes que jo crec que encara podríem arribar a més.
4: El que s'ha votat és el penúltim document de la conselleria, ja que la consulta es va llançar divendres al matí i Educació va remetre una proposta posterior, en canvi, ja de vesprada, que és la que demà debatran de nou, demà diumenge, a la mesa de negociacions. Canviant de tema, a hores d'ara està a punt de començar a València la manifestació amb el lema Amazona Presó, convocada pels moviments socials que cada mes protesten per la gestió de l'expresident durant la dana del 29 d'octubre de l'any 2024. La nostra companya Lola Oliver està seguint l'acte. Avant, Lola.
6: A l'ESA de la vesprada està previst que isca esta manifestació 19 mesos després de la catàstrofe. Més de 200 entitats cíviques tornen a eixir al carrer per a demanar l'acta de diputat de l'expresident Mazón i que es presente a declarar als jutjats de Catarroja. A més, diuen que ha de ser prioritari que en la reconstrucció es priorice la seguretat ciutadana. Avui, com en la primera manifestació, recuperen el recorregut original des de la plaça de l'Ajuntament fins la de la Mare de Déu.
4: Gràcies, Lola. I avui, a obert les portes, el nou hospital d'Ontinyent, una infraestructura que duplica la capacitat de l'antic. Ben rebuda en la comarca. Soni Silvestre informa.
7: A les 8 del matí han obert la porta d'urgències del nou hospital d'Ontinyent, una notícia molt esperada al poble i a tota la comarca.
8: Tinguem aquesta nova obra que, evidentment, per la gent d'Ontinyent i de la contorna està molt bé.
9: Home, està més retirat del poble, però sí que és més gran, és més còmodo i l'atenció és molt bona.
10: Jo crec que és mucho mejor fuera, a l'exterior del pueblo, que dentro del pueblo. Por el tráfico, por todo, mucho más cómodo. Y bueno, mucho más moderno, por supuesto.
7: Este mateix matí han arribat de l'antic hospital 12 pacients. Estrenen un centre més gran amb nova tecnologia i amb noves unitats com la de reanimació i cures crítiques, cirurgia sense ingrés, observació d'urgències, salut mental, dany cerebral i anatomia patològica, i que duplica la capacitat assistencial. Marciano Gómez, conseller de Sanitat.
11: 80 camas de las cuales 48 serán en habitaciones individuales. Hemos duplicado los paritorios, hemos duplicado los puestos de urgencias y las consultas externas.
7: Al remat, una inversió de 73 milions d'euros que beneficiarà vora 90.000 habitants. D'altra banda, l'antic hospital mantindrà la continuïtat assistencial en capacitat per a 18 llits per a pacients de baixa complexitat.
4: Moltes gràcies, Sònia. I pel que fa a l'oratge, Javi Miró es dona la previsió.
12: Bona vesprada. La situació meteorològica que s'ha capgirat durant aquestes últimes hores. Han crescut les nuvolades, sobretot cap a l'interior, cap a Conca i Terol, i les precipitacions i organitzades que avançaven cap a casa nostra. Durant aquestes últimes hores s'han registrat entre 3 i 5 litres per metre quadrat, on més ha plogut, que ha sigut l'entorn de l'Alt Millars, l'Alt Palància o inclús el Racó d'Ademús. Encara hem tingut màximes elevades, sobretot cap a l'interior central. És el cas de la plana d'Utiel-Requena, la vall de Cofrents a Llora, la vall del Comtat, la vall d'Albaida, la costera, màximes encara que han quedat en general per damunt dels 34-35 graus. De nou, jornada calorosa, tot i haver baixat les màximes, sobretot en punts del litoral central i també del prelitoral, on ahir es van registrar màximes molt elevades. Per a demà, què ens espera? Doncs esperem un matí marcat per l'ambient assolellat, amb transició de núvols des de l'interior cap al litoral, per tant no serà un matí clar com el que hem tingut avui. Les mínimes continuaran sent elevades, sobretot en punts del litoral, més de 20, més de 22 graus en alguns observatoris, i de cara a les hores centrals del dia, de nou, creixeran nuvolades que podrien descarregar, sobretot cap a l'interior central de Castelló, comarca de l'Alt Maestrat, de l'Alt Millars, inclús l'Alt Palància i els Serrans. Precipitacions que han fet activar l'avís groc perquè podrien caure més de 20 litres per metre quadrat en una hora, i aquestes pluges aniran acompanyades de granís. Això per a demà. Hi ha màximes, en general, més baixes, perquè demà baixaran allà un més calor ha fet avui i, per tant, com a molt, registrarem entre 32 i 33 graus, lluny dels 37 que s'han registrat avui.
4: Un respir, Javi, moltes gràcies, i companys de Punta a Punta, això és tot per ara. Vos tornem la connexió.
13: Gràcies, Sima, per este repàs a l'actualitat informativa en esta vesprada de dissabte. Mentre s'ha plegat al descans en la final de la Champions League, l'Arsenal continua guanyant per 1-0 el gol de Havertz en el minut 6. Recorden que estem en el descans del partit per l'ascens a segona divisió, on el València està perdent 0-1 davant del Villarreal. El gol d'Aixa en el minut 21 d'esta primera meitat, que estem pendents de l'andaluce del madrileny que està jugant en Roland Garros, partit de tercera ronda. L'encontre està en el tiebreak del quart set. De moment, l'andaluce està perdent per 2-1. Així que anem a fer una xicoteta pausa i estem en l'intensitat de la segona meitat de la Ciutat Esportiva del València. Està guanyant el Villarreal.
14: Som a punt. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i el bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
17: De tu a tu.
16: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
13: En un segon estem en les 7 de la vesprada. Alguna novetat en el descans en la Ciutat Esportiva de Paterna, Salva Gomis?
1: No, de moment no, que encara estan les jugadores del València i del Villarreal en els vestidors, rebent aquestes indicacions dels seus tècnics, i que de moment, bueno, pues lo que sí que n'hi ha és un gran ambient, xaranga, música, la gent està aprofitant per a pegar un mossè, per a, bueno, pues recuperar forces després de donar-ho tot en els primers 45 minuts, també la gent, perquè també està donant-ho tot l'afició del València i també la del Villarreal, així que, bueno, pues de moment, ja t'he dit, que esperant que tornen a la gespa de l'Antonio Puigades tant les jugadores del València com les del Villarreal, encara en l'aigua, no?, regant la gespa. I, bueno, pues de moment sense novetats en quant a les plantilles. Això sí, en la graderia, la gent comentant la jugada, analitzant la primera meitat i, sobretot, el que es nota és ser de nervi, no?, en l'afició del València, que veu com se li està complicant el partit.
13: Encara té 45 minuts per davant. Mentre en el trinquet de Bellreguard, qui ha començat millor esta partida del individual de raspall masculí, Marraí o Seve Matías Oliver?
3: Doncs ara mateix sí que ha començat la partida, Lluís. Màxima igualtat, primer xoc, 30 per a cadascú. Ara mateix Marraí aconseguís el val per 30 després de tombar un val que ha tingut Seve. Marraí ha guanyat la reballada, comença des del 10. És important perquè com a resta a favor una millor treta, almenys més practicada que Seve, mentre que Seve ha d'aturar aquesta treta i guanyar posicions al capdavant per estar en una posició molt més natural com és la seua de mitjana. En una partida que tenim així la presència d'almenys de dos de semifinalistes, de Murcianet per una banda i d'Ivan, que està actuant com a botiller, que és aquell que li dona consells al pilotari, en este cas de Seve, i Seve amb molta volea elevant-la, però Marraí està aguantant, no li està deixant que li guanyi l'esquena, i com deia, màxima igualtat, jo ara mateix no sabria per qui travessar, Lluís.
13: Així que ho deixem ahí, Marraí i Seve, anem a veure quin dels dos aconsegueix la victòria i avançar
2: desde els quarts de final del grup B de este individual de raspall masculí. Mentre en Roland Garros hi ha pilota de set per a l'andaluce davant de Gerúndolo. En cas d'aconseguir-la, el tenista madrileny forçaria el quinti definitiu set de este Roland Garros on en la jornada d'avui hem vist com en categoria femenina han guanyat Schneider, Osaka, Joalinska, Sabalenka, que l'ha guanyat a Kasatkina, Kaliskaya i Parry. Encara tenen que jugar-se el Gauff Potapova i el Mboko davant de Madison Keys. Mentre en el quadre masculí, victòria per a Kovoli, victòria per a Svaida, que ha guanyat a Gerúndolo. Està 2-2, 2-7-2 el Berrettini com Comesaña, i en un instant començaran la resta de partits amb atenció per part dels tenistes locals, dels seguidors locals, a el partit que va jugar Moise Kouame davant de Tavilo, l'home que ens va meravellar així en València fa apenas un parell de setmanes. Guanya el set el tenista espanyol Martín Landaluce, així que 2-2, 6-4, 6-7, 7-6,

0: 6-7. El partit va passar de les 5 hores perquè portem ja 4 hores 45 segons i l'encontre anirà fins al quinti definitiu. Mentre en la final de la Champions, l'Arsenal ha marcat ben pronte, minut 6, el gol de Havertz, i tots darrere estan defenent, i el Paris Saint-Germain, l'equip de Luis Enrique, no té arguments per a atacar la defensa de l'equip londinenc. 7 de la vesprada, 3 minuts, punta a punta, punt ràdio. Tornem a la ciutat esportiva de Paterra. 45 minuts per davant. Qui sap si 30 més per a que, de moment, el Villarreal torne a la primera divisió, Salva Gomis.
1: Així és, ja les jugadores del Villarreal i també les del València sobre el tapet de l'herba de l'Antonio Puchades en el 0-1 al marcador. En hasta fa uns segons sonant Tsunami de Borges, que és un clàssic també en esta ciutat esportiva de Paterna, per a començar la segona meitat, també és en les col·legiades, així que d'ací no res, arranca la segona meitat en el 0-1 al marcador. De moment el Villarreal tornaria a la Lliga EFA.
2: A més, Salva, esta cançó que es parla de cançó que està sonant ara és una cançó que han fet les jugadores del València per a l'eliminatòria, i és una cançó que han fet elles, suposo que òbviament a Mia, i bueno, és una cançó feta per a l'ocasió, per a una ocasió importantíssima, i és de veres que, per exemple, en el partit que van jugar de Lliga regular a Villarreal, va començar el Villarreal molt fort, guanyant 2-0 al descans, i després el València va aconseguir empatar el partit. És de veres que avui solament és un gol de diferència, veurem si el València pot fer-lo altra vegada, o, pel contrari, si el Villarreal es fa més fort encara i aconseguís ese ascens.
1: Pues com dia Paula, comença la segona meitat i sonava aquesta cançó que, si no recordo mal, perquè ho vaig llegir fa uns dies, era Celia Fernández la que l'ha produïda, no?, aquesta cançó, que parla del València femení i de tractar de tornar, no?, a la Lliga EFA.
2: Sí, de la força del Puigades també nombra molt a l'afició, de l'ànima d'aquest equip, no?, lluitador, que és de veres que pareix fàcil el que ha fet el València femení, perquè és un any després de baixar, estar en una final del play-off, però és que no és gens fàcil. O sigui, hem vist com el Betis, que va descendir la temporada passada, altra categoria més, ha baixat, com el Rayo Vallecano, que és un històric, també està, no una, sinó més dos categories, també més avall, i clar, un equip amb l'entrenador nou, amb 14 fitxatges, amb solament 4 jugadores de l'equip de Liga F, era molt difícil que, i té molt de mèrit, que el València estiga on està el Villarreal, per supost també, però és de veres que elles la temporada passada, o sigui, ja porten 2 anys a Primera Federació, i la temporada passada no varen aconseguir estar a la final, i que a més es varen salvar en l'últim jugada, en l'últim minut de partit. O sigui, que té molt de mèrit el que ha fet este València ja fins ara, acabe com acabe.
1: Pues sí, es reanuda el joc en esta segona meitat, quan ja la maneja el València a mig del camp. Ahí està recuperant novament la pilota del Villarreal en les botes de Maria Macías. Ara pateix la falta, clarament cau a terra Maria Romero. La falta és de Pauleta, i per lo tant serà valor novament per al Villarreal, sense canvis en el València i sense canvis en el Villarreal. En este començament de la segona meitat ja estem complint el minut 47, per tant ja han passat 2 minuts des de la represa d'esta segona meitat, i juga el Villarreal novament en el mig del camp amb Maria Macías, que s'ha intercanviat la posició en Sara Medina, perquè està apareguent molt més per dins ara la dorsal 18 del Villarreal, que està fent, per a mi, juntament amb Lauris, les dues jugadores de banda, les més destacades d'este Villarreal.
2: Sí, la veritat és que estan molt encertades, fent molt de mal al València, que no sap com frenar-les, i estan fent, com dic, molt de mal, i són protagonistes i tenen molt a veure que el Villarreal vagi guanyant.
1: Jugant el València des de darrere, ahí estava la pilota per a que la porte la migcampista del València Club de Futbol, Gemma Climent, a la que li recorde un golaç de xilena en la temporada espectacular. Sempre que la veig me'n recorde d'aquest golaç de xilena que va fer en este propi terreny de xoc.
2: Sí, jo no sé si va ser la primera jornada, jo crec que amb l'Europa, o de les primeres, però va ser impressionant, impressionant.

0: franquícia golaç. Tamarit també ha tingut molts golaços també aquesta temporada, però avui molt poquet de les dues i de totes. O sigui, jo sí que espero que pues, l'aparició de Mascarell, no?, que es faça fort el València amb Jasmine, com estàvem dient abans, amb Marcano, no?, que és la màxima golejadora, però és de veres que poc hem vist de les davanteres en la primera part.
1: Espera que ataca el València per banda dreta, la centrada de Sara Tamarit, que es perd per línia de fons i serà treta de cantó favorable al València. El primer córner favorable al València femení en esta segona meitat. Anima l'afició blanc i negre en l'Antonio Puchades. I allà va en el dorsal 14 Pauleta Sancho per a penjar el baló. La cara de Miquel Crespo diu tot, eh? Cara de preocupació. I ahí va, dos mans alçades, jugada assetjada, Pauleta, el baló que viatja dins l'àrea, rebutja per la defensa del Villarreal, cau en segona instància, i està, és Sara Tamarit qui entrega novament per a Pauleta, Pauleta que tindrà una altra oportunitat per a trobar la centrada, el baló que viatja cap al segon pal, la rematada és rebutjada per el Villarreal, ahí està encara el baló per a Gemma Climent, que retalla, vol centrar en la pilota en l'exterior de la bota, espera que la recupera, baló de Marcano, la trau baix els pals, la defensa del Villarreal continua l'atac, el baló mort dins l'àrea, la té novament Marcano, fora! Doble ocasió per al València femení, doble ocasió per a Marcano, com a tret Irene Miguelez i se baló baix del travesser, Paula.
0: Una boníssima acció defensiva, molt atenta Irene Miguelez, perquè era un gol quasi que estava cantant ja, no?, la grada de l'Antonio Puchades, una ocasió claríssima i que per no res el València ha empatat el partit.
1: Pues sembla que espavila, el València en esta segona meitat, una doble ocasió ja per avisar al Villarreal, un Villarreal que continua, això sí, tinguem més el baló que lluita precisament Marcano en una possible falta que no xiula la col·legiada. Continua la pilota per al València, està entera Morató, avançant metres per el mig del camp, volvint cap a la banda dreta, en espera Sara Tamarit, que combina novament en Jasmine en rabeta, que vol caracolejar, que vol driblar i que vol portar-se encara la possessió per a que continuï per banda dreta progressant. Allà està la pilota per a Marina Martí, Marina Martí que vol xafar àrea, Marina Martí que patix la falta, el baló que es perd per línia de fons, no, la salva Marina, en cama esquerra la centrada, la rematada de mitja xilena de Gemma Climent, que pareix que porta un pinganillo escoltant del punt a punt.
0: Totalment, totalment. És que a ella li agrada fer xilenes i, a més, és que sap fer-les perquè ha marcat gols així ja. L'hem recordat abans i amb tota la intenció, perquè és de veres que no podia fer altra cosa, estava perfilada i bueno, altra ocasió clara per al València en aquesta segona part.
1: I ara groga, Groga, Pere, Irene Miguelez per la pèrdua de temps en eixa treta de porteria.
2: Per cert, darrere de la porteria del Villarreal que estan col·locant, Paula? És una imatge de la Verge?
0: No, jo crec que és... Ai, és que... Clar, a veure si Luis ens ajuda, perquè qual és el santo de Sant Patricio? Perdó, perdó, per als que estiguen... No, Sant Pasqual, no?
3: Sant Pasqual, sí.
0: Sant Pasqual, jo crec que... El patró de Villarreal és Sant Pasqual. Jo crec que és una estampa de Sant Pasqual. Jo crec
2: és que me pareixia una verge, però no, no. És...
0: Acaben de ficar-la en la porteria.
2: No és una estampa, és una pancarta.
0: Bueno, sí, vull dir... una estampa, però gran, o sigui, és una foto, no?
2: És un pòster gegant.
3: Juguen en 12, les del Villarreal.
1: Sí, sí, ara mateix sí, darrere de la porteria del Villarreal està Sant Pasqual defendent la porteria. El baló al travesser. El baló al travesser del València, segona instància. Se la queda Quesada, però primera acció de Sant Pasqual en el partit.
0: Sí, però ara mateix ja no està Sant Pasqual, perquè un treballador del València ha quitat aquesta imatge. Jo no sé si és perquè pues, no està permès, també estava tapant un patrocinador del club. No sé què és el que fa, estan ahí, ves, crec que li han dit que no podien ficar-la, perquè jo crec que ha sigut un aficionat i està demanant perdó i està dient, bueno, pues nada, però estava ahí Sant Pasqual protegint la porteria del Villarreal.
3: Acaba de començar Sant Pasqual la segona meitat en la final de la Champions, 1-0 guanya l'Arsenal al Paris Saint-Germain.
1: No, deia que ha durat poc Sant Pasqual, però ha salvat una, Eixe baló que ha botat abans de l'àrea xicoteta per estampar-se en la creueta de la porteria del Villarreal. Era una intentona de l'afició del Villarreal de protegir la seva porteria i ha arribat un membre del València Club de Futbol a dir-li, a veure, les coses consiguen. No se pot fer això, vull dir, no... I com dia Paula, molt encertadament, estava tapant un patrocinador del València en eixa tanca publicitària que està darrere de la porteria.

Així que continua el xoc, això sí, la victòria de moment per al Villarreal 0-1, que és l'última en tocar. Ahí està Maria Romero, per lo tant, es valor per al València novament des de la 3.

0: anar cap avant. El balón que arriba nuevamente a Marina Martí. Ya está todo el Valencia, Paula, en terreno de choque del Villarreal. Todo el equipo, menos la portera, evidentemente, en camp del Villarreal. Ahí está la acción que vol trobar per banda dreta. Nuevamente a Tere Morató, que la salva. Y será finalmente treta de banda. Evita la treta de portería Tere Morató, pero achuchante el Valencia.
1: Sí, ha sigut molt millor l'equip de Miquel Crespo, amb les idees molt més clares, molt millor situat també en la xespa, i ara sí que està dominant, ara sí que és un València que jo el reconec, que veig la seva identitat, no? Que està pressionant, que està creant ocasions, que està incomodant Villarreal. Així que ha millorat molt el València, que ha d'anar per l'empat, i ara sí que està sofrint més el Villarreal, que ja no està protegit pel seu sant.
0: Ja no està Sant Pasqual al terreny de xoc, i el que n'hi ha sigut un fora de xoc que evitava l'atac del València, però tant és novament valor per al Villarreal. Traguen des de la seva pròpia àrea el valor rebutjat per la defensa del València i torna a ser possessió per a les xiques de Miquel Crespo, però li dura molt poquet ixa pilota perquè la entrega Gemma Climent directament al Villarreal. Recupera en segona instància el Villarreal, però la pilota que tocava Cienfus en va per fora de banda i serà acció novament per al València Club de Futbol. En esta vesprada en la que estem pendents de qui completarà l'ascens a la primera divisió, a la Lliga F, en el futbol femení, serà el València, tindrà que marcar un gol, serà el Villarreal, tindrà que mantindre este resultat. El 0-1 que de moment regna ja al minut 56, València 0, Villarreal 1.
2: Set i quart de la vesprada, punt ràdio. Repassem com estan els marcadors en la jornada d'avui. Final de la Lliga de Campions. Es disputa en Budapest i guanya l'Arsenal des del 6. El gol de Havertz per al Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. En futbol, segona divisió, ja han conclòs dos partits esta vesprada. Real Societat B 1, Leonesa 1 i Ceuta 1, Albacete 0. Per a les 9 de la nit es juga el Granada Sporting. Recorden, demà jugarà el Club Esportiu Castelló el partit pel play-off en Castàlia des de les 5, la cobertura punt a punt d'este encontre. En pilota valenciana continua en el trinquet de Bellreguard el partit de Raspall entre Marraí i Sebe. Com va el partit, Matías Oliver?
3: Doncs el primer xoc la tanca finalment Marraí per a situar el 5 per cap en el marcador. Ara mateix estem en el segon xoc, on Sebe està en la treta, on Sebe ha tingut una oportunitat amb Val i Marraí l'ha tombat en un xoc on Marraí pareixia estar més còmode, havia començat 30 per cap, però on Sebe està demostrant que un mitjer també pot ser molt bon en l'individual i que també pot tenir tretes bones com ell, 15 que ha significat. El Val no l'ha pogut tancar, però la veritat que està sorprenent el mitjer de Castell jo des d'aquesta posició de la treta.
2: Handbol femení, última jornada de la Lliga regular, Ecuador de la primera meitat en el Zonzamas Pluscar Lanzarote 9, Morvedre 8 i Caja Rural Aula Valladolid 6, Elda Prestigio 6. Els dos equips valencians ja estan salvats. Tenis, 15-7, Roland Garros, Martín Landaluce, després del 2-2 ha guanyat el primer set d'este quint i definitiu set. Set de la vesprada i 17 minuts, sense perdre de vista el que està passant en la final de la Champions, la nostra final per l'ascens és en futbol femení, el València obligat a marcar almenys un gol, si no vol que el Villarreal celebre en Paterna l'ascens a primera divisió, Salva Gómez.
0: Estem en el minut 58, continua el 0-1 al marcador, però la situació és que està calfant-se el xoc en faltes i que és una acció perillosa a favor del València, però moltes protestes demanaven targeta les jugadores del València femení quan el Villarreal està jugant un poquet més dur, no?, en aquests moments per a tractar d'evitar que el València es trobi còmode al terreny de xoc, que també prepara un canvi Miquel Crespo, que serà després d'esta acció ofensiva, perquè està preparada per entrar Rebeca Elo. I el valor serà per al València en esta acció de falta. El llançament a punt d'entrar. El llançament de Pauleta, que se'n va per centímetres al costat del pal, defensat per Montse Quesada. Però quina acció i quin llançament de Pauleta en aquesta acció valor parat.
1: Sí, amb tota la intenció, Pauleta, que ho ha intentat, i ara tenim aquest canvi, Salva, que entra Rebeca Elo i se marxa Mascarell.

0: una jugadora que és molt ràpida, que sempre crea ocasions per la banda esquerra, que és on va jugar en aquest partit, i vol revolucionar un poc el joc Miquel Crespo, que és de veres que el València femení està millor, està creant ocasions, està atacant, però vol més l'entrenador valencianista, i ara Rebeca Elo lo va intentar.
1: Ahí está la primera pelota que va a tocar Rebeca Elo en banda esquerra, caracoleja en la dorsal 10 del este València femení, que té que recolzar-se ahí en Pauleta per a la centrada, que busca dins l'àrea, la rematada en segona instància, rebutjada per la defensa del Villarreal, i sent tot el Villarreal al contracol, té que tallar esa jugada Gemma Climent per a que recupere encara el Villarreal i juguen llarg ja per a Aixa Salvador, que no ha entrat en contacte en el baló encara en esta segona meitat, i ho fa en una acció defectuosa, i ara té que fer-li la falta Aixa Salvador a Sara Tamarit. Serà baló per al València, que ja la juga ràpid, que no vol perdre ni un segon en esta segona meitat, en la que té que marcar un gol. Ahí está la pelota d'Helena, buscant en profunditat a Pauleta, novament a Marcano, que se'n va de la seua parella, està Marcano xafant d'àrea, retalla Marcano, no n'hi ha ningú, aquí se la dona a Rebeca Elo, llançament de Rebeca Elo, per damunt del travesser, serà treta de porteria, no, córner. Ha estat a punt de xiular treta de porteria quan era més que evident que era córner.
0: Sí, perquè a més ha rebutjat l'ocasió de Rebeca Elo, una defensa del Villarreal.
1: Però molt evidentment, vull dir, és que i la col·legiada assenyalava porteria, bueno, un lapsus de la senyora Josefa Sánchez, que és la col·legiada d'avui.
0: Mira, és de veres que jo he parlat en moltes tertúlies amb Carlos Urrutia de què queda per millorar el femení, i una de les qüestions, i ha de dir, hem de dir-lo, és l'arbitratge. L'arbitratge ha de millorar i molt, i avui estem comprovant-lo.
1: Home, Luis Urrutia pensa que ha de millorar el del masculí, doncs també ha de millorar el del femení.
2: No, però molt més, El del femení està molt pitjor que el del masculí.
1: Pues ja és dir, perquè el del masculí sempre dona per a parlar.
2: Per cert que l'Andaluce fa break en el segon joc del quinze set i es col·loca 2-0 davant de Gerúndolo. Ho té tot a favor si defensa els seus servicis l'Andaluce per a estar en la segona setmana de Roland Garros, qui ho anava a dir, per al tenista madrileny.
1: Dèiem avui perquè demanaven penal, en aquesta acció de Rebeca Elo, i ara Aixa Salvador, que entra en tota Gemma Climent, que s'alça com un ressort per a tractar de recriminar-li a Aixa Salvador aquesta entrada. Està calfant-se el partit, Paula.
0: El Villarreal està jugant molt bé les seues cartes, està intentant parar el partit tot el rato, amb faltes, amb pèrdues de temps, perquè estan guanyant i volen guanyar i volen pujar a Liga F, i està desesperant un poc el València, que ha de mantindre la calma, estar tranquil i buscar la seua oportunitat, i quan la tinga aprofitar-la.
1: El valor que vola per a que se'l quede finalment Gemma Climent en el mig del camp del València, quan estem ja superant el minut 62 en esta segona meitat en la Ciutat Esportiva del València Club de Futbol, en l'Antonio Puchades, en el 0-1 al marcador. Ja ha fet un canvi el València, s'ha anat del terreny de xoc Marta Mascarell i ha entrat Rebeca Elo, que ha tingut ja una ocasió de generar perill, com ara ho fa també per la banda dreta el València. La pilota que busca la centrada al segon pal es queda rebutjada a la frontal de l'àrea, però afavoreix el Villarreal, que juga en llarg novament per a Aixa Salvador, que és pràcticament una illa, però que la guanya i que té que lluitar Elena Pérez per aquesta pilota. Isga per línia de banda, però pràcticament el Villarreal juga totes darrere i Aixa Salvador és una illa.
0: Sí, a més, no està tenint sort del València i el Villarreal, sí que tots els rebuts cauen al Villarreal. Ara estava demanant Lucía Gómez calma a les seues companyeres, una Lucía Gómez que es va retirar abans de la fase d'ascens, perquè és una jugadora que a mi particularment m'agrada molt, a més d'Amé de Castelló, sempre ha jugat en el Villarreal, també va jugar al Llevant, però ella, el seu somni era jugar en primera divisió amb el Villarreal, ho va complir, i ara és de veres que abans d'aquesta fase d'ascens ha hagut de retirar-se per problemes en el genoll. Ha sigut una jugadora que ha tingut moltes, però moltes, quan dic moltes són tres i inclús quatre lesions de lligament creuat, i ha hagut de retirar-se, i està aquí sofrint com la que més i donant indicacions a les seves els jugadores, també amb les àrbitres està molt atenta i sofrint moltíssim.
1: Ataca el València per banda dreta i ve la pilota per a Marina Martí, que vol xafar àrea. Caracoletxa i es clava cap a dins per a... I trobarà Marcano. El llançament des de la frontal a les mans. A les mans de Quesada, però se la canviava de peu molt bé. Daniele Marcano des de la dreta a l'esquerra per a colpejar a porteria. Apareix novament Montse Quesada per a evitar el gol del València. I ara veu la cartolina groga. Tere Morató supose que per algun tipus de protesta quan, si no m'enganye, Paula, comença a ploure.
0: Pues es deberes, no m'havia jo fixat. Es deberes que està començant a caure unes gotetes i ara ha anat Marcano correguent per a agafar el baló perquè Montse Quesada s'està tomant el seu temps i està... Ara amb la calma el Villarreal, molt bé ha cortat ara el València perquè està tingut problemes per eixir de porteria el Villarreal.
1: Ahí ve Rebeca Elo dins l'àrea, retalla la pilota que arriba a la frontal, té que trobar l'espai, Estere Morató, la deixa per a en Rabet, el llançament d'en Rabet, es passeja i serà córner. Serà córner per al València femení i pugen totes les jugadores, menys la portera, estan totes pràcticament dins l'àrea. Es queda per a tancar Pauleta, que espenta a les seues companyes. L'encarregada de botar la treta de cantó serà Sara Tamarit, en cama dreta. Sembla jugada assajada perquè totes se claven pràcticament baix del travesser. Sara Tamarit molt tancat i se baló i serà treta de porteria per al Villarreal quan cau a terra Tere Morató i es feia mal. I ara la que cau a plom a terra és Montse Quesada, la portera del Villarreal.
0: Això es conte, però vamos, com quan Dimitrescu no es va a terra un poc. I no s'ha queixat molt Tere Morató, però és de veres que ha sigut un empujón molt fort. I ara, mira, demanen que isquen els mèdics del Villarreal per tractar Montse Quesada.
1: Ahí està, Montse Quesada, estesa en la gespa. I tenen que entrar els serveis mèdics del Villarreal. A veure què és el que li passa a la portera de l'equip groguet, que jo no sé si està tapant-se la cara en una mà i en l'altra està agafant-se el genoll. No sé, ja tinc dubtes de si està fent cuento o no, Jo no te sabria dir, quan mentre està els mèdics atenent a Montse Quesada, la portera del Villarreal, estan en dos roglets ahí, uno del Villarreal i un altre del València, fent pinya les jugadores dels dos equips, parlant, raonant, tractant de trobar solucions en el cas del Villarreal per aguantar el resultat que li tornaria la categoria a la primera divisió i en el cas del València trobar solucions per a tractar de trobar el gol que també li valdria en cas d'arribar així a la fi de la pròrroga, perquè tindrien que anar a la pròrroga i després a la fi de la pròrroga, però no aniria a penals, sinó que pujaria directament el València quan efectivament es confirma el cuento de Montse Quesada, lo que no sé si és el de María Sarmiento, tres tomates i un pimiento, però Quesada salsa i està bé la portera del Villarreal per a continuar el xoc així en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Un poc de reflex i recuperada. A veure, és que és el que ha de fer. O sigui, jo quan es fan aquestes coses és que és comprensible i també baixar revolucions jo crec que és el que buscava, no? Perquè el València ara està molt més incisiu, arribant a la seua porteria i molt més dominador que la primera part. No té res a veure el València de la primera part con el de la segona, ni tampoc el Villarreal, que està un poc esperant i tractant de defensar-se de les ocasions que està tinguent el València.
1: Ara està creixent el València en combinacions al mig del camp. Ahí està Tere Morató trobant a Gemma Climent en el balcó de l'àrea. Gemma Climent, el llançament, se'n va fora. Però cal intentar, és el que diu Miquel Crespo, aplaudix el llançament de Gemma Climent, que s'ha anat desviat fora de la porteria del Villarreal. Continua el 0-1 al marcador quan estem ja a camí del minut 70. I quan continuen realitzant exercicis d'escalfament tant jugadors del València com del Villarreal de cara a els possibles canvis en este tram ja de 22 minuts que resten a la segona meitat. Faries algun canvi més en cas del València i del Villarreal, Paula?
0: Jo crec que esperaria un poc, perquè sí que és de veres que crec que amb l'entrada de Rebeca Elo ha millorat el València, que necessitava també aquesta velocitat i aquest xoc més de combinació, més de regate, i com per part del València no, jo crec que per part del Villarreal, encara que el València està atacant, no està sofrint moltíssim. Jo de moment, si fora Jordi Ferrerol, si fora Miquel Crespo, mantindria a les 11 en la gespa.
2: Mentretant tenim pues penal en la Champions, penal a favor del Paris Saint-Germain. Minut 18 de la segona meitat, el penal comès per l'Alacantí, Cristian Mosquera sobre Kvaratskhelia, que va a llançar Marquinhos per a l'equip de Luis Enrique, que pot empatar la final de la Champions. Recorden que en el minut 6 Kyle Havertz havia obert el marcador per a l'Arsenal amb un contraatac de l'equip londinenc, i ara en el minut 19 de la segona meitat vol empatar el partit l'encontre el grup de Luis Enrique. L'àrbitre que col·loca a l'Espanyol David Raya sobre la porteria d'este estadi de Budapest i preparat per a fer el llançament el Paris Saint-Germain per a tractar d'empatar el partit. És la final de la Champions. Finalment, des d'Embelé, el llançament amb cama dreta i gol. Empata el París, el gol d'Ousmane Dembélé. Minut 19 de la segona meitat. París 1, Arsenal 1. La final de la Champions, que torna a donar pas a Paterna en la final per l'ascens. De moment seria, Salva Gomis, el Villarreal, nou equip de primera.
1: Ah, sí, seria l'equip de Jordi Ferriols, el equip del Villarreal, el que trobaria el premi de l'ascens a la Lliga EFA. I quina llàstima, que hagi estat Cristian Mosquera el protagonista d'aquest penal en la final de la Champions. L'ex jugador de la Pedrera del València i del València Club de Futbol. El valor que ara és per al Villarreal, jugant en el mig del camp, tractant de triangular i així des de darrere en molt bona qualitat ahí el equip de Jordi Ferriols, a punt de recuperar la pilota. Finalment sí que és per la banda i serà valor per a l'equip groguet, que ho celebren així en nervis, també en la graderia, perquè el Villarreal veu que s'acosta també la fi del partit i que podria trobar el seu objectiu.
0: Sí, i a més que també és important, no? I també fer-lo fora de casa, no? Dona més de goig, molt més de goig, amb un rival també valencià, i estan amb nervis, però també recolzant molt el seu equip les jugadores del Villarreal lesionades i canteranes que han vingut a Paterna.
1: Espera que ve el València, el llançament al travesser. Primer parava Montse Quesada, el rebuig de Montse Quesada toca en el travesser. La pilota bota dos vegades en el travesser i finalment es falta de Rebeca Elo a Montse Quesada en ese valor, que ha estat novament importantíssima la portera del Villarreal quan preparen canvis tant el València com el Villarreal de cara a estos últims minuts ja de segona part. Estem al 72 de xoc, acaba de tindre una nova ocasió el València, Paula.
0: Demanava perdó Rebeca Elo a l'àrbitre de seguida, perquè clar, recordem que va ser expulsada en Albacete i és una jugadora amb un temperament un poc especial i que de vegades se li va la pinça. Hem de dir-lo, i un poc jo crec que és el que ha passat, i de seguida ha dit ui, ui, ui, ui, que la lie, i ha demanat perdó i no ha quedat en no res.
1: El valor que anava a llar per a que siga treta de porteria per al Villarreal, i de manera, bueno, pues en picardia, no? La jugadora del Villarreal, en este cas Laura Martín, clavava un altre valor dins del terreny de xoc per a tratar de aguantar un poc més el crono. I està preparada per a eixir en Badi, en el València, quan estem ja al minut 73 de partit. València 0, Villarreal 1. No one knows.
2: 7:32, el punt a punt de Punt Ràdio col·loca els marcadors a esta hora de la vesprada. Final de la Champions, estem en el 22 de la segona meitat. París i Arsenal empaten a un. Havertz avançava, l'equip d'Arteta acaba d'igualar de penal Ousmane Dembélé. En segona divisió, a les 9, comença el partit en la categoria de plata del futbol espanyol, mentre que ja s'han disputat dos partits en la jornada d'avui, amb l'empat de la Real Societat davant de la Cultural Leonesa i la victòria del Ceuta 1-0 davant de l'Albacete. A les 9, el partit entre Granada i Sporting de Gijón. En handbol, mateix marcador en els dos partits amb equips valencians. Divisió d'honor femenina: Lanzarote 12, Morvedre 12, Valladolid 12, Elda Prestigio 12. Tots dos equips estan ja salvats del descens i jugaran una temporada más en la división de honor élite del handball femení. En tenis, la andaluce estaba en el 15-3-2 amun, pero acaba de...

0: patir un break en contra, així que 3-2 encara l'Espanyol en el quin set buscant els octaus de final del torneig en Roland Garros. En futbol americà, València Giants en el descans està guanyant 10-13 en Alcorcón en la semifinal per l'ascens a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Tot això, més totes les coses que tenen que ocórrer en la jornada, les vivim així en el punt a punt d'Apunt Ràdio, superades ja les 7:30 de la vesprada, amb l'interès per als nostres en Paterna. Continua guanyant el Villarreal femení en la Ciutat Esportiva del València, Salva.
1: Sí, no s'han perdut res perquè han aprofitat estos minuts també de ronda informativa en el punt a punt en Apunt Ràdio per a fer un nou cooling break, com li agrada a la nostra comentarista Paula Alerín, i per lo tant no hi ha hagut res en la gespa, sinó temps per a beure aigua, per a refrescar i per a donar ordres e indicacions tant en el Villarreal.
0: Aprofitem este cooling break, per tant, per a viatjar fins a Bellreguard per conèixer si Marraí o Sebe estan per davant en el marcador en este partit de raspall, Matías Oliver.
2: Doncs ara mateix està tot encaminat a que Marraí siga el quart semifinalista. Ara mateix va guanyant 15 per cap després d'un segon xoc. On s'ha repetit la jugada, val per a Sebe, que no tanca, i la resposta de Marraí ha sigut la de no fer-ho més llarg en una partida molt d'intercanvi, molt igualada, molt de creuar la canxa, però amb Marraí amb molta més certesa. La diferència està en que ha tingut 3 vals Marraí, els ha tancat, i els 2 vals blaus de Sebe no els ha tancat. Sí que es deia al final. Estem parlant d'un res que ha sigut campió en 2014, s'ho canvio 2 vegades contra un mitjà i s'està imposant la lògica. Ara mateix Sebe passa a la treta, Sebe ha de cansar-lo, Sebe ha d'aguantar per a intentar somiar a missa classificació a les semifinals. Recordem, ara mateix Marraí 15, Sebe 0.
0: Està a 2 jocs, per tant, d'estar en les semifinals d'este individual de raspall masculí. 25 per arribar a les 8... 15 minuts, Salva, li resta al Villarreal per a tornar a la primera divisió.
1: I la rematada era de Tere Morató, però anul·lada per fora de xoc quan intenta continuar atacant el València Club de Futbol en este ja minut 76, camí del 77, però com dius, Luis, la victòria de moment encara espera al Villarreal, que estan també en tensió, perquè en este marcador, evidentment, celebrarien així en la Ciutat Esportiva de Paterna la seva tornada a la màxima categoria del futbol femení espanyol. Atacarà el València, ho fa en el mig del camp, ahí està endarrerint el xoc, ficant-li un poquet de calma. Nazaret Martín obrint cap a la banda on espera ja Sara Tamarit. Sara Tamarit novament en Marina Martí i està endarrerint cap a Nazaret Martín, jugant en llarg, buscant el cap de Daniele Marcano, però la pilota vola i s'enlaira per a que continuï seguint possessió per al Villarreal després d'una bona acció defensiva en línia de defensa, però furta el València, Perell que ve, la pilota filtrada d'enra, bé, no arribarà, la pilota se'n va per línia de fons, serà treta de porteria i s'ha pogut fer mal tant Tere Morató com la jugadora del Villarreal, que des d'ací no li veig la cara perquè està catxada, però les dues s'han portat un col fort, Paula, en aquesta acció en la que Tere tractava d'evitar que el baló es quedés per línia de fons,
3: Sí, ja es recupera Tere Morató. Sembla que la jugadora del Villarreal, que jo tampoc alcance a veure qui és, jo crec que era un colp en la cara, no? Jo crec més que en la cama. Ja es recupera les dos. No sé si és Irene Miguelez, pot ser. No estic molt segura, però ja continua el joc, si és que el Villarreal posa la pilota en joc, que està a més pausant molt el xoc, fent moltes faltes, tot el contrari que el València, que de seguida Pauleta estava demanant la pilota per a ixa treta de banda, i a més un Villarreal que no ha tingut cap ocasió clara en esta segona part, però que té igual perquè està el marcador igualment el 0-1, perquè ja l'hem dit abans de començar el partit, que havien d'estar molt segures cap a porteria en atac, i al València li està costant finalitzar.
0: La pregunta, Paula, Salva, és: falten poc més de 10 minuts, el València o marca o no puja, està anant en tot, està embotxint per el gol o no?
1: Jo pense que en cap pot embotxir més i que podria fer algun canvi ofensiu més el tècnic Miquel Crespo, perquè per exemple,

0: exemple, té la banqueta a Ferrato, que és la davantera també que habitualment deixen les segones meitats, que és un perfil diferent de davantera, que pot aguantar més balons i que pot tractar d'ajudar ahí en atac. Quan ara ataca el València, espera que ara de seguida te contesta Paula, ataca Rebeca, la pilota a la centrada i dins l'àrea, però rebutja la defensa del Villarreal i es torna per a l'anàlisi de Paula Lerín.
1: Està sent molt intel·ligent el Villarreal perquè està cobrint Rebeca Elo amb dos jugadores, perquè és una jugadora que hem dit molt habilidosa, que de no res crea una ocasió clara i està sent molt, molt intel·ligent. I mira, ara va a entrar Ferrato, la davantera italiana, que és molt, molt corpulenta, però no sé, jo crec que ara a lo millor el València tira un poc de centres a l'àrea, no? També va eixir en Badi. I són el segon i el tercer canvi del València. També va haver canvi al Villarreal, se marxa Sara Medina i entra amb el 10, Querol. Mira, per part del València, mentre tu apuntes els canvis, Salva, ho dic jo, se'n va Gema, entra en Badi i se'n va Tere Morató i entra Ferrato. Un quita Miquel Crespo, lleva a una centrocampista i a una davantera, i sent una centrocampista i una davantera. Veurem qual és ara l'estratègia del València, perquè jo crec que amb una davantera com Ferrato, corpulenta, potser més centres a l'àrea, aguantar més el valor, fer-se fort dins de l'àrea. Veurem com són aquests últims 10 minuts, més el que afegeixen, perquè és de veres que el Villarreal està jugant amb el temps molt.
2: Però no acumula davanteres el València de cara a aquests últims 10 minuts, no?
1: No, solament ha sigut un canvi. No, és de veres que estava jugant amb moltes davanteres, ja amb 4 davanteres d'inici, o sigui que continuen sent 4. Sí.
0: El baló ara per banda dreta, buscava la centrada i el baló que acabarà en córner després del rebuig d'Irene Miguelez, però Luis, el que sí que xunta és en el terreny de xoc a Daniele Marcano i a Ferrato, que sí que són dos davanteres més d'àrea, podríem dir, tant Marcano com Ferrato, i que a mi sí que em sembla un poquet un canvi més ofensiu, no? Per a tractar de tindre, encara que sigui un poquet de superioritat, en dos perfils de davanteres diferents, com és Marcano més, podria ser posicional, més física, i una Marcano que és més mòbil, no? Ferrato més per aguantar balons, Marcano més per a aquesta segona jugada. La treta de Cantó que queda en res, però provoca un nou córner. Sara Tamarit a favor del València. Mira, i ara picardia, perquè n'hi ha una jugadora del Villarreal este s'enterra, demanen novament l'atenció mèdica, i aprofitava una altra jugadora del Villarreal, crec que era Lauris, per a desplaçar un baló i clavar-lo dins del camp també, perquè n'hi hagueren dos balons.
1: Sí, en l'altre futbol el Villarreal està fent una masterclass, és de veres, i està jugant molt amb el temps, amb les faltes, amb les pilotes, i ara estan els serveis mèdics del Villarreal amb la jugadora, que jo, Salva, com n'hi ha tantes jugadores rodejant-la, jo no sé molt bé qui és, perquè ha sigut també un poc una mele l'ocasió, però ara sí que va ser altre córner del València, altra ocasió, minut 82, se li acaba el temps al València femení. I ara anima l'afició del Villarreal.
0: Anima l'afició del Villarreal, també la del València, perquè és treta de Cantó a favor de les de Miquel Crespo. Com diu Paula, a menys ja de 2 minuts per arribar a la fi de l'encontre, encara que caldrà saber quan és l'afegit. I de moment la que no s'alça és la jugadora del Villarreal. Està encara sent atesa per els serveis mèdics. Minut 83, València 0, Villarreal 1. I estem ahí esperant la treta de Cantó.
1: Jo crec que mínim 7 minuts d'afegit, si no 10, que és de veres que 10 són molts, però jo crec que 9 minuts, 10, per a mi no seria res boig.
0: Ahí pareix que s'alça la jugadora del Villarreal.
1: Crec que és Cienfu. Sí.
0: I és la migcampista Cienfu. El xest ara en el dit gros de la mà cap a dalt, com diguent, estoy bien. Però el Villarreal defensa en una jugadora menys. Ahí està la pilota que vola dins l'àrea, rebutjada per la defensa del Villarreal. La toca en Badi. En segona instància pot ser el remat i serà novament córner. Després del llançament de Daniele Marcano. Nou córner a favor del

0: València. I torna ràpidament a Cienfu per a fer la igualtat en 11 jugadores. La pilota que vola, segon pal, rebutjada per Montse Quesada, però continua seguint per al València. Està el llançament de Tamarí, rebutjat per la defensa del Villarreal. Continua Marina Martí dins l'àrea. A les mans de Quesada. Desviava el llançament Daniele Marcano, però apareixia novament Quesada, que està seguint la heroïna del Villarreal en este encontre, Paula.
1: Totalment, està molt segura la portera del Villarreal, que ja n'hi ha salvat unes quantes ara a Marcano. És que té el Villarreal el partit on vol, perquè és de veres que el València ha tingut totes les ocasions, i no són poques en esta segona part, però és que està molt bé, molt segur en defensa, amb també la seua guardameta, que està fent una grandíssima actuació, i com diem, cada vegada més complicat l'empat per al València. Recordem que si és empat, pròrroga, i després veuríem, depenent del resultat, si la pròrroga acaba amb empat, seria el València qui pujaria, perquè va quedar millor a la lliga regular, però ara mateix la lliga regular no importa, perquè el que importa és que el Villarreal va guanyant i que està a un pas de pujar a primera divisió, a Liga F, 2 anys després.
0: Demanaven falta per a Mbadi, però la col·legiada no xiula i serà baló en la banda per al Villarreal quan torna a ploure en el Antonio Puchades, en la ciutat esportiva de Paterna. La fica en marxa ja Nerea Pérez. El baló que lluita en el mig del camp el València i el Villarreal, i finalment el guanya el València. En Nazaret, deixint des de la línia defensiva, combinant en Sara Tamarit. El baló arriba a les botes de Lena. Lena, que té que continuar, i pressionada ahí per Maria Romero, regala la pilota i es per al Villarreal. Baló per a Isa Salvador, és massa llarg i se baló i arriba a les mans de Marina Yacer, per a que Isga des de darrere, molt bé ahí botant la pressió Nazaret, el baló en llarg que buscava Rebeca Elo, però li arriba Mbadi que connecta en Rebeca novament, ahí està per banda esquerra, arranca la moto, ve Rebeca Elo, vol trobar la passada cap a Mbadi, però arriba abans en tot Nerea Pérez, que perd hasta la espinillera, i serà baló des de la banda per a que la bote ja pràcticament dins l'àrea Rebeca Elo. El baló que arriba a la frontal. Ahí està, novament rebutjat per el Villarreal, però encara en les botes de Pauleta. Pot continuar l'acció per al València. Pauleta que vol treure la centrada, serà córner. Un altre córner per al València femení.
1: Ha tret or, deixa el jugador Pauleta, perquè estava ja quasi sense espai, pegada a la línia de fons, però ha aconseguit el que volia, que era un nou córner per al València, que són 4 o... no, 5, jo crec, en aquesta segona part ja.
0: Mira, des d'ací veig a la excapitana Marta Carró també en la graderia, tractant d'espentar a les seues excompanyes. L'atleta de cantó es queda dins l'àrea, la pot encara salvar Ferrato, el baló que serà per línia de banda i serà novament acció per a penjar-la dins l'àrea.
1: Marta Carro ja va estar davant l'Albacete, ja sempre que pot bé, a més està jugant a l'Olímpic de Lyon, ja a França ja ha acabat la Lliga, i ella té molta relació amb València, li encanta València i el València, i sempre que pot ve a veure les seues companyes i a veure tot la gent del club.
0: Bueno, pues un canvi més, En el València se'n va Lena Pérez, entre Leire Monente. En el minut 87, la quarta substitució en el València. Quan hi ha treta de cantó, no, és treta de banda, però com si fos una treta de cantó, perquè la volia clavar dins l'àrea, rebutja ara la defensa del Villarreal, novament fora de banda per al València.
1: El canvi de Miquel ha sigut ha sigut una defensa Lena Pérez i ha entrat Leire Monente, que és centrocampista.
0: Ahí està la pilota per al València des de darrere, jugant en llarg, Marina Yacer, troba novament el cap d'una jugadora de Cienfuey del Villarreal per a que recupere la pilota i siga fora de xoc, perquè venia de situació il·legal Lauris. Estem ja al 88, de seguida coneixerem els minuts d'afegit que tindrà este encontre en la ciutat esportiva de Paterna. A menys de 2 minuts el Villarreal, més afegit de tornar a la Lliga EFA. Penxa el balón València, recupera el Villarreal, el balón llarg per Aixa Salvador, la toca de cap, lluitant-la el Nazaret, l'aguanta Aixa, i n'hi ha falta claríssima de Nazaret Martín, que tomba en terra a Aixa Salvador i serà acció a baló parat per al Villarreal.
1: És que li ve de luxe esta acció al Villarreal per a parar un poc més el temps, per a tindre una ocasió que no ha tingut cap en aquesta segona part. Té una jugada que pot ser, a lo millor aprofita Jordi Ferriós per a fer d'estratègia, no? Perquè és una falta, no està a prop de la porteria de Marina Yácer, i ara va fer, també està fent el Villarreal un canvi i... Y es que el partido on vol el Villarreal.
0: Ahí está la substitución, el Villarreal se retira del tren de choc, una jugadora que ha estat destacada en el día de hoy, como es el caso de María Macías, y entra ya en el minut 90 Luna Figols.
2: Con el dorsal
0: 27. No, encara no.
2: Encara no.
0: Este, un minut 89, 50 segons, jo crec que de así no res ja tendrà que eixir el cartelló en ese afegit. 9 minuts d'afegit. Fins al 99 se'n va estar en contra. Demanava Paula 7, bueno, pues té 9.
1: No, sí, sí, jo he dit que 7 com a mínim, o inclús 9, que és un temps que solen afegir.
0: El baló que semblava que podia ser treta de cantó per el Villarreal, finalment la col·legiada ha assenyalat porteria per el València, per això les protestes de les jugadores de el Villarreal, també així en la llotja, en este apartat de llotja visitant, que sempre està al costat de... La ubicació de premsa en el Antonio Puchades, també les protestes. Ara el baló és llarg per al València. La vol controlar Ferrato, però recupera el Villarreal al mig del camp. Veus Cienfu, la que combina en Figols, que acaba d'entrar, que està fresca, que té cames. El baló llarg per a Aixa Salvador, però li tapa molt bé Nazaret i arriba a les mans de Marina Yácer.
2: Mentre en la final de la Champions, últims 5 minuts de partit, 1-1 entre París i Arsenal.
0: Bueno, pues fa olor a pròrroga, en sí, sí. La final de la Champions. En el 91 estem ja en la ciutat esportiva de Paterna. És bona esta acció per al València. Bueno, per banda dreta, la centrada. Massa fort i desviat. Massa fort i desviat. Se'n va per línia de fons. Serà treta de porteria per al Villarreal.
1: És que no ha estat res encertada ahir, Marina, que jo crec que hi ha ansietat, no? Que és també normal pel resultat. Li ha donat massa fort, podia... parar, centrar molt millor la pressió i el resultat no li han permès decidir millor, mentre que comptava, no, l'afició del València fins a 5 amb Montse amb la treta de porteria amb calma, com està fent ara, i se li esgota el temps al València.
0: Ataca el Villarreal, però vol eixir des de darrere ahí, molt bé per a furtar Pauleta. Pauleta que recupera la pilota, li fan la falta al mig del camp i serà cartolina groga. Molt clara per a la jugadora del Villarreal, per a Marta Querol. Li anotem la targeta groga en el minut 92, camí del 93. Recordem que han afegit 9 i ja hem consumit ja 3 pràcticament. I serà baló per al València. El baló que està pràcticament en el mig del camp i des d'ahir la va botar Leire Monente. Línia avançada en defensa del Villarreal. En curt trau Leire Monente. Baló per a Sara Tamarit. Sara Tamarit que la vol penjar dins l'àrea. Rebutjat per el Villarreal i li torna a caure al València. Leire Monente, la pilota per a Embadi. Embadi en Sara Tamarit. Sara Tamarit que vol tornar a penjar aquesta pilota en llarg per a que la pentine Yasmín. El baló per a Nazaret i n'hi ha fora de xoc. Fora de xoc, assenyala posició antirreglamentària de Yasmín en Rabet i serà, no, moment baló per al Villarreal quan estem al 93. Ja d'encontre i traurà el Villarreal una acció en la que també va rascar un segoneig perquè està estesa en terra Irene Miguelez.
2: 6 minuts perquè el Villarreal estiga en primera. Si aguanta este 0-1, pujarà l'equip groc amb el primer equip en Champions, el segon que demà juga davant del Zamora per pujar a la segona, i amb el femení camí de la primera.
1: Està l'afició del Villarreal animant, molt nerviosa, molt il·lusionada per, i serà possible, tornar a la màxima categoria, i tot el contrari que el València, que està desesperat, les cares, sobretot la cara de Pauleta, que està correguent per tot el camp, inclús de vegades de com de segona davantera no està ocupant ahí espais d'atac i està desesperada totalment la capitana del València i també l'entrenador Miquel Crespo, que està veient com se li escapa el partit per no saber aprofitar i per no marcar gol amb les oportunitats que ha tingut, que és un problema que també va tindre Albacete tant en l'anada com en la tornada.
0: Bueno, pues s'acaba el temps, per al València, i s'acaba també el temps per a que el Villarreal torni a la Lliga EFA. Minut 94 i 20 segons, ataca el València, però encara en el seu propi terreny de xoc. Ho fa en Nazaré, tractant d'eixir de la pressió que li aplica el Luna Figols, i troba la seva companya ja en Badi per a progressar, per a jugar en Sara Tamarit, esta que torna a trobar a Nazaret, ja en camp del Villarreal. Ahí está el València, la pilota que rebutja Cienfu. I serà des de la treta de banda el València qui reanuda el xoc en Sara Tamarit. Combinant ara al mig del camp, ahí on té que baixar a trobar connexió Daniele Marcano perquè no arriben balons a dalt del tot. La pilota que canvia el sentit del xoc per a que trobe la passada era en llarg de Monente, quan pot tenir hora falta, per que ve el València, no xiulen res. Jasmina obrint cap a la banda dreta, on espera Marina Martí que vol xafar ària. Ahí va Marina Martí, troba en la frontal a Jasmin, obrint cap a la banda, la talla, segona oportunitat, la té Pauleta, llançament, no val. És fora de xoc, i a més l'havia parada Montse Quesada, però queda anul·lada l'acció. Era una bona opció quan torna a caure una jugadora del Villarreal dins l'àrea. Estem al 95 i mig. Estem a res, a minuts, de que torne a la Lliga EFA el Villarreal femení.
1: Està l'altra vegada el xoc parat, com comentes, Salva. Està Pauleta desesperada parlant amb la quarta àrbitra, demanant-li explicacions i dient-li que no pot ser que perguen tant de temps, mentre que ja comencen un poc a celebrar i a animar tant l'afició grogueta com les jugadores del Villarreal.
2: En la final de la Champions s'afegixen 6 en el París, 1 Arsenal 1.
0: Les indicacions serà de Miquel Crespo, que es torna boig des de la zona tècnica. No n'hi ha falta, diu la col·legiada. Ahí va el València, Rebeca Elo, la pilota per en Rabet, obrint cap a la banda dreta, on ja rep Sara Tamarit, creuant la separadora al València. El valor per a l'atac ara de l'equip blanquinegre, però pressiona molt bé el Villarreal. Problemes per a Embadi, perseguida per Lauris. Embadi, que té que colpejar, i serà treta de banda per al València. Estem al 96, camí del 97. Restarien 2 si no afegís res més, encara que s'ha perdut temps. I el València des de darrere, Marina Llàcer, combinant en Leire Monente, està continua jugant per a Pauleta. Carril esquerre per a Pauleta, avança metres Pauleta, la vol penjar dins l'àrea, la pilota de Pauleta, viatja a l'àrea, la pentina Ferrató i troba les mans de Quesada. Troba les mans de Montse Quesada, que va a terra.
1: Sí, és que no anava massa fort i se llançament de Ferrató amb el cap, i ja intentava pressionar dalt, però mira, la té Aixa.
0: Espera que ve el Villarreal, que pot tindre l'última. Ahí va Aixa Salvador, que vol encarar l'àrea, encara Nazaret. Ahí va Aixa, serà treta de cantó per al Villarreal en el 97 i mig. Córner per al Villarreal, té de defensar el València. I ahí diu Miquel que té que deixar 3 jugadores fora de l'àrea, Se la juga el València per a deixar a M. Rabet, que és la jugadora més alta en diferència del València, i també a Marina Martí, pràcticament en la línia del mig del camp, per a obligar hasta a 4 jugadores del Villarreal a defendre. Trau en curt el Villarreal per a perdre temps en el cantó. S'arrincona ahí en la cantonada i torna a traure una treta de banda per al Villarreal. Estem al 98, resten segons per a conèixer si serà el Villarreal qui torna a la Lliga EFA. Està segons l'equip de Villarreal per a que el seu equip femení aconseguisca l'ascens a la primera divisió. 98 i 30 segons, trau ja el Villarreal, la pilota espera el València, que juga en llarg. Rebutja en el mig del camp el Villarreal, aguanta el València, la té Pauleta, vinga, pot ser l'última per al València, defensa el Villarreal en tot. Ahí va el València en llarg, la pilota per a que jugue ràpidament en Nazaret, la pentina Ferratoli, cau a Pauleta, però continua tocant el Villarreal, recupera novament el València, és Leire. Imprecisions, estem ja en el minut, en el temps complit, la pilota que vola dins l'àrea. El rebuig pot ser per a Leire i el baló que és rebutjat per el Villarreal. Se pot acabar en qualsevol moment perquè ja se diu el xulet a la boca, la col·legiada. La pilota és per al València en banda. Ahí va, aguantant. La té Marina Martí, pot ser l'última. La trau la centrada en revés, la pilota dins l'àrea. Demanen mans, demanen penal. Irene Morente rebutja. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Leire Morente. Quina barbaritat! En el 99, un rebuig, l'agafa Leire Morente. El baló que l'engalta des de fora de l'àrea. Les llàgrimes en la graderia. Perquè empata el València en el minut ja 100 de partit. Força la pròrroga al València. Empata Leire Morente. Marca el València femení. València 1, Villarreal 1.
2: Qui haurà escrit el guió d'este partit perquè en l'últim minut...
0: Un psicòpata.
2: Ha marcat el València el gol de l'empat. Deixa el Villarreal amb l'ascens pràcticament ja en la butxaca i el València que força la pròrroga. Tindrem encara 30 minuts més en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Moltes llàgrimes als ulls, així en la ciutat esportiva de Paterna, però quina botxeria, Paula.
1: Quin golaç, a més, perquè era molt complicat fer el gol que ha fet Leire Morente, perquè a més hi havia moltes jugadores del Villarreal, o sigui, tenia molt poc d'espai per a xutar, i ha crescut el València fins al final i està el Puigades boig, o sigui, és que no quedaven segons, o sigui, sí que és de veres que l'àrbitre ha permès uns minuts de més per les pèrdues de temps del Villarreal i ho ha aprofitat molt bé el València.
0: Acaba el partit, acaba el temps reglamentari. Se n'anem a la pròrroga en el golaç de Leire Morente. Vaig a dir una cosa. Esta setmana jo parlava amb ella perquè és la meva veïna, literalment viu en el pis de baix. I esta setmana li deia com està l'ànim, no?, en el vestidor del València. I Leire me deia, bueno, pues estem en tensió perquè ja saben lo que, per exemple, a mi me va passar la temporada passada. Ja jugava a l'Alavés i en el temps de descompte l'Alavés va encaixar un gol que li va impossibilitar pujar. I avui ha estat l'encarregada de fer el gol en el temps de descompte que li permet al València somniar en un ascens. Les cares del Villarreal, evidentment, de preocupació, quan la que està ara en terra és una jugadora del València amb problemes físics. Així que no estem ja al final d'este temps reglamentari, d'ací no res. Comença la pròrroga en Antoni Puigades. Les indicacions de Miquel Crespo, també les de Jordi Ferriós, d'ací no res, Lluís. Tornem en la pròrroga en el Puigades.
3: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
4: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí,

0: Parlem de tu a tu.
1: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu

0: 8 de la vesprada, 4 minuts. Estem esperant que comence la pròrroga en este partit entre València i Villarreal. Un dels dos va pujar a primera femenina. També esperem la pròrroga en la final de la Champions. S'han empatat també a un el Paris Saint-Germain i l'Arsenal. Estem en el super tiebreak en el Torres de Roland Garros entre Gerúndolo i l'Espanyol l'Andaluce. I estem pendents de la pilota valenciana. Marraí anava amb avantatge sobre Sebe. Finalment ha pogut guanyar Matías Oliver.
1: Doncs sí, això ha sigut. Marraí s'ha emportat la victòria clarament 25 per cap. Sebe ho ha intentat, el mitjer de Castelló ha intentat per totes les maneres intentar guanyar-li algun xoc a Marraí, però sí que és de veres que els dos últims xocs ja estava més derrotat, ja símptomes se li veien en la cara de Marraí. Ha tingut moltes més oportunitats en bal i tanca així el quadre de semifinals. Marraí que s'enfrontarà davant Tonet quart en les semifinals, mentre que l'altra serà Ivan contra Murcianet, unes semifinals que seran a Oliva i a Llosa Ranes divendres i dissabte de la pròxima setmana, que encara no sabem on se jugarà cada partida perquè s'ha de fer un sorteig de les seus. I una pilota valenciana que continuarà demà amb la gran final del campionat individual de raspall femení. Victòria contra Anna, el gran duel d'esta generació de pilotàries femenines, que vindrà precedida per la partida pel tercer lloc entre Amparo i Marc Jiménez a les 10 menys quart. A tot això serà el trinquet de la Llosa de Ranes i ja a la vesprada tindrem trinquet de Vilamarxant per a tancar el cartell de la gran final del campionat individual d'escala i corda. Marcos Alba Palau, un dels dos, acompanyarà a Xiner en la disputa pel títol que serà el pròxim diumenge al trinquet de Pelaje.
0: Després tornem en veus de protagonistes des de este trinquet de Bellreguard. 25-0 la victòria de Marraí sobre Sebe. Així que Marraí jugarà davant de Tonet quart en les semifinals de l'individual de raspall masculí. 8 de la vesprada, 6 minuts. Què passa per Paterna, Salva?
2: Comença el temps de pròrroga, comença la primera part d'esta pròrroga ja en un minut de xoc, continua l'1-1 al marcador i el que n'hi ha és canvi en el València perquè Marina Martí se'n va de l'encontre aparentment lesionada per a que entre una defensora com és Celia Fernández, que pot buscar en este canvi Miquel Crespo.
3: A veure, és que més que buscar és que ha sigut un canvi obligat, perquè jo no sé què és el que ha passat amb Marina, però mentre era i se paró, no?, per a jugar la pròrroga, la davantera s'ha tirat a la xespa, estava amb molt de dolor, a més, quasi plorant. Jo no sé què és el que haurà passat, però s'ha lesionat i ha sigut un canvi totalment obligat. És de veres que ara també amb una defensa, defensar el resultat, no?, defensar este resultat perquè li serviria al València, però la meva opinió és que com havia acabat la segona part, jo buscaria el gol si fora el València, perquè el Villarreal també està obligat i ara va anar cap amunt i va buscar el gol per a pujar a Liga F. A més, és que un Villarreal que estava ja amb un peu en la màxima categoria i de que una manera cruel per a elles i loca i superemocionant per a les valencianistes, Leire Monent ha dit no, aquí n'hi ha partit i n'hi ha partit.
2: I per lo tant, recomposa l'equip Miquel Crespo, ubicant a Marcano en la banda dreta, on estava durant tot el partit Marina Martí, en punta en Ferrato, i en la banda esquerra Rebeca Elo, la que jugarà al mig del camp serà Leire Monente per a deixar el lloc de central a Celia Fernández. Així és com recompassa l'11 el tècnic del València quan ataca ara l'equip blanquinegre. Ahí està Rebeca Elo, caracolejant, fa la bicicleta, vol entrar dins l'àrea, la pilota de l'última en tocar és una jugada del Villarreal, serà... Ui, doncs diu que és porteria. Semblava que era córner, doncs és porteria per al Villarreal. I serà treta des de la línia de porta per a Montse Quesada. Minut 94, 1-1 al marcador i juga el Villarreal en curt per aixir des de darrere. En Laura Martín, jugant en llarg ara per a que ho intente Figols i que la que isga per a tallar i se valor siga Celia Fernández per a enviar-la a la banda i per a evitar la transició ofensiva del Villarreal, que traurà de banda ja en Laura Martín quan lo que ja arriba és un poquet la nit, així a l'Antonio Puigades, si ja no feia calor ara menys, i lo que fa i en el que fa molta calor és en la graderia, eh? Que la gent està, està apretant de bo. L'afició del València i també la del Villarreal, que evidentment pues, s'ha quedat més xafada, no? Veiem ahí les cares de la gent en la graderia d'enfront. Bueno, pues ha baixat molt ese termòmetre d'ànims, no? Perquè es veien ja pràcticament a la primera divisió i ara pues, tenen que passar este tràmit de la pròrroga en la que l'empat li val al València.
0: Comença també la final de la pròrroga en Budapest, París 1, Arsenal 1.
2: Este empat li beneficia al València i tal volta per això no anem a veure tampoc un València superofensiu, no, Paula, en, esta, en aquest temps de pròrroga.
3: No, perquè a més s'ha desgastat molt en la segona part. Jo crec que sí que va intentar, òbviament, buscar el segon gol, però és de veres que jo crec que va defensar-se un poc més. Ara sí que elles van a donar-li calma al partit. I ara és el Villarreal que ha de donar un pas endavant i buscar el gol. I ara sí que el Villarreal no va perdre temps com ha fet en la segona part.
2: No deuria, no? No deuria de perdre temps en esta pròrroga. Ahí està l'acció de Lauris, que finalment acaba en treta de porteria, ja demanava penal. Però diu la col·legiada que Rian de Rian, que és treta de porteria per al València.
0: Ja que dius això, continua el super tiebreak en Roland Garros, empat a 6 entre Gerúndolo i l'Andaluce.
2: Està tot molt igualat esta vesprada, no?
0: Tot una barbaritat. Pròrroga per ací, pròrroga per allà, super tiebreak per allà. En fi, i també els dos partits d'handbol femení superigualats. Estan en marxa els dos. 17 a 19 està guanyant Morvedre. 18 a 19 està guanyant l'equip d'Elda.
2: Bueno, pues lo bo és que estan guanyant els nostres.
0: Sí, sí.
2: Ahí està la pilota ara en l'eixida del Villarreal. Pressionava molt bé Ferrato. I serà en el moment treta de porteria per al Villarreal, que ho farà en curt. En Gigi Moreira, que ja la fica en marxa per a Quesada, per a la portera. S'ofereix Lauris en la banda, quan sona ara més que mai i més fort que mai la xaranga en esta graderia.
3: Sí, no l'hem escoltat massa, eh? Jo crec que també nosaltres estem molt concentrats amb els cascos i demés, però sí que ara sona fort la xaranga paterna. I és com que l'afició del València està com ixa calma tensa d'estar concentrat i un poc, perquè està igualat ara el partit i és una calma tensa així a Paterna.
2: Bueno, l'afició del València ha patit molt durant el partit, el del Villarreal estava disfrutant molt i ara està patint evidentment en esta pròrroga, així que estem al 97, 1-1 al marcador, valen els gols d'Aixa Salvador en la primera meitat, en el minut 21, i el gol de Leire Monent en el minut 100 de partit per a forçar esta pròrroga en la que estem en Antonio Puchades. En baló per al València, des de la línia de banda, on la ficarà en marxa ja Pauleta, la capitana del València, jugant per a Nazaret Martín. Està en Celia Fernández, elaborant des de la línia defensiva el València, ja combinant el Leire Monent, obrint cap a la banda esquerra, on la rep Rebeca Elo. Rebeca, que vol xafar àrea, la bicicleta, se'n va de dos, Rebeca Elo, apura la línia de fons, al pal! Al pal, el llançament de Rebeca Elo, sense àngul. Quina jugada personal de Rebeca Elo.
3: Sí, és que és el que comentàvem abans, que Rebeca Elo és el que acaba de fer, no? És encarar, és fer moltes maniobres, és una jugadora molt

habilidosa, molt ràpida, i és el que acaba de fer de veres que no tenia angle i per això no ha anat dins, però molt bona ocasió del València, que ara està la seva estratègia.

0: buscant a Nerea Pérez, que no va arribar i que la que no va deixar que isca és Pauleta per a jugar en Embadi. Aguanta ahí Embadi físicament, però és falta. Protesten les jugadores del Villarreal, però la falta era evident de Luna Figols sobre la jugadora del mig del camp, Embadi. I ara serà Yasmín la que ficarà el valor ràpidament ja en marxa per a enviar a la banda esquerra en espera Rebeca Elo. Ahí va Rebeca Elo novament, arranca la moto Rebeca Elo, vol clavar-se dins l'àrea. Valor per a Ferrato, serà treta de porteria. Demanaven córner novament les jugadores del València, però diu la col·legiada Josefa Sánchez que és treta de porteria per al Villarreal, que ja l'executa en curt. No se la juga ja en llarg el Villarreal, eh?
1: No se la juga en llarg ni amb el temps.
0: Minut 99, camí del cent, Villarreal 1, València 1 en la Ciutat Esportiva de Paterna.
2: Mentre en la final de la Champions estem en el 97, continua l'empat a 1 entre Paris Saint-Germain i Arsenal. En Roland Garros té pilota de partit Gerúndolo, que ens deixaria sense espanyols per eixa part del quadre en Roland Garros. En futbol estem a 45 minuts de que comence l'últim partit de la jornada en segona divisió. El Granada Sporting ja han conclòs Real Societat B1, Cultural Leonesa 1 i Ceuta 1, Albacete 0. Demà serà el torn per al Castelló. En handbol, última jornada de la Lliga Guerreras en el play-down. Lanzarote 20, Morvedre 19, Valladolid 25, Elda 22. Estan perdent els dos equips valencians. Amb estos marcadors baixaria Valladolid. I en hoquei, en la divisió d'honor B femenina, el València Hoquei Club, després de l'ascens aconseguit esposeir, està jugant la final i està guanyant 3-1 davant del Vallès Esportiu. Acaba de concloure el partit. Ens quedem sense Martín Landaluz en el super tiebreak del quin partit, del quin set. Acaba de caure derrotat davant de Gerúndolo. 8 de la vesprada, 16 minuts. Tota la emoció està en Paterna. A cavalles de la primera part de la pròrroga, empatant a un per un lloc en primera divisió, Villarreal i València.
0: Menys de 4 minuts per arribar a un curtet temps de descans que n'hi haurà entre primera part i segona part de la pròrroga. 1-1 al marcador, empate en València i Villarreal. En este marcador el València tornaria a la Lliga EFA la pròxima temporada. I ara serà való per al Villarreal en una acció, való parat després de la falta del València. Ja la meneja el Villarreal, való per a que avance metres Cienfu. Cienfu combinant en Laura Martín en el carril del 3. Jugant al mig del camp, la pilota per a que la perga i recupere ràpidament el València, que vol eixir el contracol, la pilota per a Ferrato i el velocitat ahí, Rebeca Elo, la pilota per a València, ben tot, Marcano, ahí està, el llançament, rebutjat a les mans de Quesada, però ho intentava novament el València.
1: Ha sigut una bona ocasió del València, està Leire Monente, Leire Monente? Sí, crec que és Leire, és Ferrato, jo crec. És Ferrato, per un colp, per a mi sí que ha sigut un colp prou dur. Podríem pensar que també està ben jugant amb el temps, però sí que crec que ha sigut un colp dur amb una jugadora del Villarreal, encara que és de veres que ara el València està molt més calmat i ara és l'afició del Villarreal i les jugadores del Villarreal les que demanen que es jugui més ràpid, com és normal.
0: Té un poc de tensió, així darrere.
1: No sé molt bé què ha passat, però sí que un poc de tensió, no?, de l'estat del Villarreal.
0: Sí, és que està molt proper de la també retransmissió del club i pues, igual alguna situació s'ha produït en este xoc de Ferrato, que lo important és que ja es recupere, que torna a renovar-se el xoc en la Ciutat Esportiva de Paterna. Quin pontet, quina qualitat té l'Auris per a tirar-li un pontet ahí a Sara Tamarit, a punt de furtar, furta el València, Sara Tamarit, la pilota per a que isca el contracolp el València, però no té pràcticament aquí donar-li-la, recupera l'Eire Monente, la té el València encara al mig del camp, ahí la té en Rabet, obrit cap a en Badi, la pilota per a Monente, l'Eire, l'autora del gol en el minut 100, el llançament de l'Eire, a les mans de Quesada, però botava davant i això sempre té per ell.
1: Sí, però ara jo crec que s'ha gustat un poc Leire, que ha pensat, oye, si abans ha entrat, perquè ara no, però no anava amb...

0: tanta força. I a més, jo crec que no era la millor opció, que estava també per allà Rebeca Elo, no sé si estava fora de xoc, pot ser, però sí que estava Ferrato, que podia haver combinat un poc amb ella, encara que Ferrato no és una jugadora molt de una davantera de combinar, no? Però no era la millor opció, però ha provat sort i, vamos, està permès perquè amb el golaç que ha marcat abans havia d'intentar-ho.
1: Ara ataca el Villarreal, estem ja al minut 104, de seguida arribarem al 105 i la penja el Villarreal des de la banda dreta, rebutja Yasmín en rebet i el baló serà per al València, la té en Badi, que eixa el contracolp en velocitat per el mig del camp, obrint cap a la banda on espera Ferrat, on descarrega el xoc i torna a començar el València, que no té pressa. Ahí està Sara Tamarit en rebet, ahí està Yasmín, que vol obrir novament a la banda on espera Ferrato, fora del seu hàbitat natural, que és l'àrea. El baló que arriba a Sara Tamarit, que fa la finta, la deixa passar per baix les cames i torna a començar en la seva guardameta. Elaborant des de la línia defensiva el València, en Nazaret Martín, que juga novament en Embadi. La pilota que no és bona d'Embadi per a Sara Tamarit, se'n perd per línia de banda. Quants afegits en esta primera part, Paula?
0: Un minut.
1: Un minutet és el que li queda a esta primera part de la pròrroga. Estem ja en el 105 de xoc i ataca el Villarreal, ho fa per banda esquerra. Pot ser l'última a la penxa, el baló molt llarg i és fora de xoc, no val. No val esta acció, demanava un possible penal a Aixa Salvador, però l'acció estava anul·lada per fora de xoc. 30 segons i canviaran de camp per a jugar ixe últim tram de partit en este temps afegit a una ciutat esportiva de Paterna abarrotada pel públic per a espentar els seus equips de groc, l'afició del Villarreal, de blanc l'afició del València, majoritària en el dia d'avui, com ja va ser majoritària del Villarreal en el partit d'anada, lògicament en casa. El baló que és en l'aire i final de la primera part de la pròrroga. Continua l'1-1 al marcador. Jugadores que no van a vestidors, van a les banquetes per a rebre un parell d'indicacions i pegar un clopet d'aigua. De ací no res, comença la segona part de la pròrroga en Paterna. València 1, Villarreal 1.
2: Mentretant, en la final de la Champions, estem en el minut 14 de la primera part de la pròrroga. Continua l'empat a 1 entre Paris Saint-Germain i Arsenal. En un no res estarem en el descans d'esta pròrroga. Així que les espases en tot l'alt, com en la ciutat esportiva del València, on es repeteix la història de l'últim quart d'hora, però al revés. És el Villarreal ara qui, si no marca, veurà com el València puja a la primera divisió. El València ho ha aconseguit en el minut 100 pràcticament de partit i ara és el Villarreal qui necessita moure, qui necessita canvis, qui necessita atacar, qui necessita Salva Gómez, Paula Lerín i ixe gol que li dona l'accés cap a la primera divisió.
0: Ara té que anar en tot el Villarreal, que és de veres que la primera part ha sigut molt més dominador, però la segona ja ha dominat molt més el València i ara aquesta part emocional ha de controlar-la molt bé el Villarreal, perquè jo el que estic veient, Luis, són cares llargues, preocupació, estan molt cansades també perquè han estat defensant tota la segona part i necessiten ese gol que aniran a Perell, però és de veres que, per exemple, pues Aixa Salvador comença a estar molt cansada i totes les jugadores van a ser una segona part de la pròrroga molt intensa i jo crec que també es va decidir per detalls i en aquests detalls ara mateix està sent millor el València.
1: Bueno, pues ahí está tant la banqueta del València com la del Villarreal. Crec que n'hi ha un altre canvi, tant en un costat com en l'altre. Està preparada per entrar al terreny de xoc per part del Villarreal, se'n va en el dorsal 14 Nerea Pérez i entra ensenyat. Anotem aquest canvi per a esta segona part de la pròrroga, minut 105. I en el València està preparada per entrar en el dorsal 20. Ahí està Esther, però encara no entrarà, eh? Encara no entrarà. Esther Gómez. Y comienza ya la segunda parte de la prórroga. El balón que el ficará en marcha el Villarreal. Anima la gradería del Antonio Puchades. El primer balón que el pincha el Villarreal. Busca el área del Valencia. Rebuchate esa pilota. Verá que continúe el ataque del Valencia. En Jasmín, en Rabet, Joan Tenyar, pot ser bona. I sa pilota per a Rebeca Elo, que lluita. Se la porta Rebeca Elo. Balo per a Rebeca Elo i xiulen. Que xiula. Fora de xoc. Però si ve des de darrere. Jo crec que en la vida podria ser fora de xoc aquesta acció, Paula.
0: Jo crec que tampoc, perquè a més fa una maniobra i va per darrere, no? de la defensa ahí Rebeca Elo, i l'havia fet prou bé, la veritat, però és el que diem, no? que a vegades l'arbitratge pues no està a l'altura, i a més Salva Bets, a un Miquel Crespo que s'ha llevat la jaqueta. Jordi Ferriós encara porta la dessuadora, està remangat, però encara està amb la seua dessuadora, però Miquel Crespo ja està, que no pot més, i ara sí que jo crec que va ser el canvi. Jo crec que pot ser Pauleta, que està ja al camp, perquè a més n'haurà fet quilòmetres Pauleta avui. O sigui, s'ha buidat la capitana del València. Jo, mira, parlaves tu de l'aire, jo he estat amb Pauleta abans del partit, he estat un ratet en ella una estona i me deia que no estava nerviosa, però que quan ha arribat a la ciutat esportiva de Paterna, que estava molta afició del València, rebent l'equip amb pancartes, amb fins un bombo, que sí que s'ha començat a ficar un poc nerviosa, i jo li he dit disfruta del moment, que heu guanyat estar en una final, i que passi el que tenga que passar i guanyarà el millor. Ara no està guanyant ningú per aquest empat, però aquest empat sí que li faria guanyador al València de IC Ascens.
2: Conclouen els partits en handbol femení. Resultats definitius: Lanzarote 25, Morvedre 22 i Valladolid 30, Elda Prestigio 26. Els dos equips valencians han perdut, però tots dos estaven salvats. La notícia és que Caja Rural Aula Valladolid perd la categoria i baixa a la divisió d'honor plata. Mentre en Budapest tenim descans de la pròrroga en la final de la Champions, 1-1 entre Paris Saint-Germain i Arsenal. I en la ciutat esportiva de Paterna, quant li resta a este partit? Perquè recordem, no hi haurà penals, Salva.
1: 13 minuts i ovació tancada per a la capitana, per a Pauleta Sancho, que és l'últim canvi en el València. Es retira Pauleta Sancho, entra al terreny de xoc Esther Gómez. Així que estem ja camí del 108 en esta segona part de la pròrroga, 1-1. Este empat li donaria l'ascens al València.
0: Com ha canviat la cosa, Salva? Com ha canviat també les sensacions així al Puchades, el València, el Villarreal? El futbol també va un poc d'estats d'ànims, no? I ara el València és el que està molt millor i el Villarreal està un poc baix, no? D'ànims i de forces.
1: Ataca el Villarreal, ho fa per banda dreta. Ahí és on tracta de trobar la centrada. Ensenyat, que acaba d'entrar al terreny de xoc, però rebutja molt bé la defensa del València per a que li arribi a les botes de Ferrato, que té que endarrerir per a Sara Tamarit. Sara Tamarit, que no vol saber res d'aquesta pilota, i juga en una incombustible Daniela Marcano, que si deies, Paula, que Pauleta ha fet quilòmetres, Marcano avui també porta pràcticament mitja marató, eh?
0: Sí, Marcano també ha fet molts quilòmetres. És que s'han buidat totes, sobretot a la segona part, no? I també aquest canvi de xip, que moltes vegades és molt complicat fer-lo, i després d'una primera part horrorosa del València femení, han sabut fer un reset i jugar molt millor que el Villarreal. I ara està amb moltes més forces, i encara que el Villarreal sí que està apropant-se a la porteria de Marina Yasser, jo veig el València amb molta més confiança, tranquil·litat, que abans en qualsevol ocasió estaven un poc dubitatives, i ara no. Veig el València confiat, però és que està molt ajustat el partit i qualsevol cosa pot passar.
1: Serà una acció per al Villarreal des de la zona de la banda esquerra, i la van a botar dins l'àrea. Pilota parada per al Villarreal, ahí executa el balón que busca el punt de penal, però rebutja la defensa del València, ahí sale el contracolpa, ahí va la pilota per a Rebeca Elo, arranca la moto Rebeca Elo, té que recolzar-se en algú i troba ja Monente per a que juguen Esther Gómez. Monente, que aguanta la pilota i torna enrere per a Nazaret, que juga en llarg, la Pilota la furta ara el Villarreal en dos temps. Ahí Cienfu, que també té benzina de sobra. I és novament el València que deixa el contragol. Va bé Rebeca, arranca la moto Rebeca, encara Rebeca, en metres per davant, en ajudes Rebeca Elo, que vol assajar el llançament, però talla molt bé la defensa del Villarreal. És Laura Martín la que vol eixir el contragol para l'equip groguet. En el mig del camp, en Marta Querol, la que juga en llarg per a Aixa Salvador, però talla molt bé Celia. El valor que arriba al mig del camp, a les botes de Jasmine en rabet, pràcticament no ataca el València. Sol és quan corre la banda Rebeca Elo, que és la que s'ofereix ara també per a rebre aquesta pilota, però no era tan llarga. En rabet l'envia molt llarga per a Rebeca Elo, que ara li aplaudís, li agraeix el gest, però a eixe balón no arribava Rebeca Elo, Paula.
0: No, però jo crec perquè no s'han entès, perquè el que volia Jasmine és que Rebeca isquera correguent i ella volia rebre la pilota. No s'han entès en aquesta acció. I és el que lamentava, no? Però bueno, ara ja està altra vegada intentant atacar el Villarreal.
1: Ahí està el Villarreal, així des de darrere, en Gigi Moreira, obrint cap a ensenyat. Hi haurà un últim canvi en el Villarreal d'ací a no res. Ara de seguida ens el compta Paula Lerín, però la pilota espera el Villarreal, que se vol endinsar dins l'àrea, demanen penal, per ahí que ve el Villarreal, té que eixir en tot i té que agafar la pilota en... Uf! En molt de suspens ahí, Marina Yácer, que no sé per què no l'agafava. Igual pensava que era sessió i el que n'hi ha és cartolina groga per una jugadora del Villarreal. Perisa espenta Marina Yácer quan tractava d'agafar la pilota i ahí va a produir-se l'últim canvi en l'equip groguet. És la substituïda, precisament la que acaba de veure la targeta. Li diuen que espere, li diuen que espere, que no isga encara, és Maria Romero, i la que està preparada per entrar és Estupiñán. Ahí està el canvi, se'n va Maria Romero i entra Marta Estupiñán.
0: Mira, ara està dient Lucía Gómez que el temps que no se li oblide, que ha d'afegir, i és de veres, és que ara haurà d'afegir l'àrbitre, perquè ara és el València el que està jugant amb el temps i està Marina Yácer, ara pareix que ja està recuperada, però jo crec que sí que tindrà en compte l'àrbitre igual que ho ha tingut abans.
1: Pues estem ja en el 112, camí del 113, i veurem què és el que afegeix o no l'àrbitre de l'encontre. Joan Llarg Yácer ho fa combinant ja ràpidament en Ferrato, que la baixa, que vol cavalgar per la banda dreta, i està Ferrato avançant metres. Ferrato, que encara té força i potència, es té que frenar per a jugar en Monente. Esta ho fa en Rebeca Elo, que arranca la moto, ahí va Rebeca Elo. Rebeca Elo, que xera molt ràpid, Rebeca Elo, que vol xafar àrea. Ve Rebeca Elo, no n'hi ha res. Demana penal, però diu la col·legiada que no n'hi ha res i que és treta de cantó per al València. Demanava penal Rebeca Elo, diu la col·legiada que no n'hi ha res i que serà treta de cantó, Paula.
0: Jo no sé com ho veus tu, Salva, jo és que des d'ací tenim una roïna posició, jo no sé si...
1: Jo crec que fa més Rebeca Elo, sí, que...
0: Per caure, no?, que n'hi haguera penal. Bueno, altra oportunitat per al València des del cantó. I bueno, està molt millor, està molt millor el València, l'anima l'afició valencianista. Va ser, no sé si Leire, no, Leire.
1: Sí, Leire Monente. És la encarregada de votar aquesta treta de cantó en cama dreta. Al salt del braç esquerre per a la jugada assajada, ahí va la pilota de Monente. El remat és rebutjat per la defensa del Villarreal, però apareix ahí com una bala Esther Gómez. Per a encarar pel carril esquerre, se'n va de la seua parell i la pilota finalment la toca Esther Gómez, serà per al Villarreal. Serà de les últimes ocasions ja del Villarreal. Estem al 115, resten 5 minuts més afegit. El valor ara que el rebutja la defensa del València, novament serà per al Villarreal en treta de banda. Quan demana Miquel Crespo, calma.
0: Sí, de veres que el València en aquesta pròrroga no s'ha precipitat massa i sí que ha mantingut la calma, però ara a mi ser rebus de Celia Fernández, el que li haguera agradat al míster valencianista és que juguen la pilota i que calmen un poc el partit, perquè ara torna a tindre el Villarreal.

0: Real que intentarà de les últimes del partit.
1: Ataca el Villarreal, ho fa per banda dreta, la pilota que vol trobar ahí la centrada dins l'àrea, Pere, que ve el Villarreal. Estava anul·lada, però podia ser un penal com una catedral per mans.
0: Però com una catedral, Salva, estava anul·lada. Jo crec que també levanta la mà Celia perquè sabia que estava en posició antirreglamentària.
1: Pues se l'ha jugat, eh? Se l'ha jugat perquè podria haver xulat penal. Més mal que estava anul·lada l'acció per fora de xoc. Respira aliviat el tècnic de el València, Miquel Crespo, al que, com diu Paula, ja li sobra tot a Miquel Crespo. Apreta el Villarreal al mig del camp, tractant de mantenir la posició el València, i en Ferrato, Joan enrere, la pilota per a Sara Tamariz, s'oferix com a xuta Marina, ja cenen porteria, però Sara Tamariz no vol donar-la i juga cap al mig del camp. Ja arriba la pilota a les botes de Celia, rebutja la central del València i envia el baló al camp del Villarreal, on ja comença a jugar novamente Irene Miguelez. El baló per a Gigi Moreira, que la vol penjar. Arriba a les botes de Lauris. Lauris que caracoleja novament i la passada és massa llarga per a Laura Martín, no arribarà. Així que és baló novament per al València. 116. Camí del 117. 3 més afegit. Anima l'Antonio Puigades. Tensió en les cares dels aficionats del Villarreal femení. La pilota aquí és per línia de banda i recuperarà, per tant, la possessió del Villarreal, però resten 3 minuts més afegit, Paula.
0: Està jugant del Villarreal, jo crec, més amb el cor que amb el cap. Ja estan totes molt cansades. Fa calor, així, Salva, a l'Antonio Puigades. I està molt pressionant el València, tractant de que no hi hagi en ocasions. I mira, ara estava Aixa preparada amb la canya, però jo crec que Celia Fernández l'ha tapat molt bé i Marina ha pogut atrapar la pilota.
1: Quedava en res i acció d'atac del Villarreal. Ja trau en llarg Marina Llàcer novament per a que el València tracti de trobar l'espai a l'esquena ahí de Ferrato. Però la pilota ara és novament massa llarga per a que arribi Ferrato i, per tant, és novament valor per al Villarreal. I se vol que n'ataque el Villarreal, l'equip groguet, que vol trobar el gol de la victòria que li donaria un ascens. Estem ja al 118. Ahí va Laura Martín, la vol pinxar dins l'àrea, la pilota que la toca Esther Gómez i serà treta de banda per al Villarreal. Apreta el Villarreal, estan les últimes opcions ja per a cremar les naus. El equip de Jordi Ferriol, ahí va Cienfu, la pelota penchada dins l'àrea, rebutja Celia, pilotada amunt per a enviar-la fora del terreny de xoc i novament serà baló per al Villarreal. La té Irene Miguelez, que ja trau ràpid. 118, camí del 119. La penxa novament el Villarreal, ja són tot baló penxats, el baló que arriba al segon pal, el llançament, Marina Llàcer, que té que blocar eixa pilota després del llançament d'ensenyat. I estem a un minut de conèixer l'afegit de la pròrroga.
2: Un minut, marca el Villarreal o puja el València?
1: Això és, això serà el destí d'este partit, perquè no n'hi haurà penals. En cas d'acabar així, puja el València. En cas de marcar el Villarreal, puja el Villarreal. Ahí va el Villarreal, llançament. Marina Llàcer, dos temps, la para. En dos temps, Marina Llàcer, el llançament llunyà d'Irene Miguelez. I atrapa la portera del València. 119. A veure quan s'afegeix. Ahí va Marina, traguent en llarg. Resten segons. Volem conèixer qui és el que puja en el punt a punt de Napunt Ràdio en directe per a tota la comunitat valenciana, per a la gent de Villarreal, per a la gent de València, per a tota la comunitat. Ataca el Villarreal, ahí està, ja pràcticament a 30 segons d'arribar al minut 120. La té ensenyada, baló dins l'àrea, Peri que ve, Figols, Chafari a la centrada, la rematada, rebutja Celia. Rebutja Celia Fernández, més mal perquè respira aliviada l'afició del València en molts nervis de peu, l'afició del Villarreal que acaba de tindre una ocasió per a marcar el gol de la victòria. Anem a conèixer afegit, si és que n'hi ha, eh?
2: Segur que sí.
1: Ahí està el cartelló. Anem a conèixer, li diuen a l'àrbitre quants són mentre segueix el xoc. La pilota centrada, segon pal, rebutjada per un llançament que colpeja en l'esquena i són dos d'afegit. I es corren a favor del Villarreal. Perquè ell se valor ha tocat en l'esquena de Celia Fernández.
2: Quina tensió.
1: Així algú li dona alguna cosa, eh?
0: Sí, sí, està amb molt de tensió tota la grada, la gent també gravant amb els mòbils perquè pot passar de tot, va ser l'última jugada d'este córner.
1: El valor que troba el Villarreal al segon pal, es passeja per l'àrea, però la vol salvar encara, ell està ensenyat davant de Rebeca Elo, Rebeca Elo que li guanya la posició i força la treta de banda per al Villarreal. Diu l'àrbitre que és per al València, que és treta de porteria per al València. Estaven en el cantó i finalment l'última en tocar és jugadora del Villarreal, per tant traurà de porteria Marina Llàcer. 121 i 15 segons. Estem en el tram final, trau el València en llarg, buscant el cap d'en Rabet. La pilota que la persegueix Ferrató, arriba a les botes de Montse. Juga el Villarreal, és l'última, 30 segons i s'acaba. El valor que furta el València al mig del camp, la té Marcano per a jugar en llarg cap a Rebeca Elo, que està soles. La controla Rebeca Elo, però replega bé el Villarreal. És l'última jugada, Rebeca Elo. Té que anar-se cap a dins, cap a fora. Regateja Rebeca Elo, que vol xafar a Ariabel València. Xafa a Rebeca Elo, però és Rebeca contra el món. Se'n va al cantó i serà córner per al València. Se va acabar així el partit. Córner per al València. Xiula la col·legiada i s'acaba. No deixa el córner. Final del partit. Se acaba el partit. Acaba l'encontre en la ciutat esportiva de Paterna. Les llàgrimes en la graderia. També en el cos tècnic. En la plantilla del València. Acaba el partit. Minut 122. 1-1 al marcador. I este resultat fa que el València femení torni la pròxima temporada a la primera divisió.
2: Honor.
1: Ascendix el València.
2: Honor per al Villarreal, que aconsegueix lluitar fins la fi, però serà el València qui acompanya el qui substituisca el Llevant com a equip de la màxima categoria del futbol femení espanyol. ¿Te sembla just, Pablo Lerín, que el València haja empatat este partit i, per tant, pujat a primera divisió?
0: Sí, perquè ho ha ajudat fins al final i era complicat refer-se d'una primera part tan roïna com la que ha completat el València. I també crec que al cap i a la fi va ser el millor equip de la fase d'ascens, va quedar en tercera posició i crec que sí que és merescut perquè ha cregut fins al final. És un equip que aquesta temporada ha fet molt bona temporada, la seva primera temporada de primera federació, i crec que s'ho mereix. Crec que si haguera posat el Villarreal també ho haurà sigut molt merescut, però el futbol té aquestes coses, és de veres que nosaltres no teníem el cor dividit perquè eren dos equips de la nostra terra, però el València és el que ha guanyat amb aquest empat.
2: Gràcies, Paula, per el teu anàlisi. Fins la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adeu a Paula Lerín, la nostra companya de l'agència EFE, que ens ha acompanyat en els comentaris. Així que, a partir d'ací, contem l'alegria del València per tornar a primera divisió i la tristor del Villarreal, que es queda en l'últim sospir, Salva Gomis.
1: Així és, quan ja està pràcticament tota la gent celebrant en este Antonio Puchades, on celebra l'afició del València, també la plantilla del València femení. Alegria, evidentment, en les cares de les jugadores, també del cos tècnic, i les cares també de tristor i les llàgrimes, en este cas, no de felicitat, sinó de la decepció d'haver-ho tingut tan prop, no? Com és el cas del Villarreal, que durant molts minuts ha estat com a equip de la Lliga EFA i que finalment el gol de Leire Morente li dona l'ascens al València femení, a la Lliga femenina, a la primera divisió, a la Lliga EFA.

0: la pròxima temporada. Així que ara de seguida anem a tractar de baixar ahir a l'herba per a tindre protagonistes així en el micro del punt a punt.
1: Pues este es el marcador. 1-1, marcador final en la Ciutat Esportiva de Paterna, circuit obert. En un instant tornem amb protagonistes d'este empat entre els dos equips valencians que lluitaven per estar en primera divisió. També conclou el temps afegit en la final de la Champions. 1-1, este títol es resoldrà en els llançaments dels punts de penal. Així que anem a fer una mínima parada i tornem perquè el València femení és nou equip de primera divisió.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga Asobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
6: De tu a tu.
5: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: 13 minuts i estem en les 9 de la nit. El punt a punt de Punt Ràdio acompanyant-los en directe des d'este estudi central de la nostra emissora, el circuit obert amb Paterna, on el València acaba d'aconseguir l'ascens a primera divisió femenina en superar després de la pròrroga el Villarreal. Anem a aprofitar estos minuts per a parlar de pàdel, perquè el proper cap de setmana comença ja la ronda prèmia del Premier València Pijuan. És el torneig de pàdel més important que es disputa en territori de la Comunitat Valenciana i pràcticament esgotades les entrades per a les rondes finals. Ens sentix el president en funcions de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana, Alfonso Monferrer. Què tal, Alfonso, com estàs?
7: Hola, Lluís, com estem?
1: Molt bé, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
1: Tot preparat per al gran espectacle. Tindrem així en València les grans superestrelles, no?, del nostre esport.
7: Pues sí, la veritat és que després d'un parèntesis que hem tingut en els últims dos anys, pues tornem a tindre així els millors jugadors del món, del nostre esport, i entonces jo crec que n'hi ha que disfrutar-lo.
1: La millor forma és acudir cap a la Fonteta, on es disputarà el partit. Crec que per als tres últims dies, divendres, dissabte, diumenge, que jugaran quart, semis i la final, està tot o quasi tot venut, però per a la resta de setmana, recordem que els grans favorits començaran a jugar dimecres, pues encara hi ha opcions de vòlels, no?
7: Sí, clar, a veure, el format actual és que totes les pistes estan en el mateix lloc, en este cas la pista central estarà en la Fonteta, però tenim les pistes auxiliars, la 2 i la 3, que estaran en l'Alqueria del Bàsquet, i la gent pot estar en les tres pistes, que estaran fins al divendres en marxa, quan ja sols ens quedarà la pista central en la Fonteta. O sigui que anar des del dissabte que ve pues, a disfrutar del millor pàdel, perquè és veritat que les grans figures es començaran el dimecres, però les figures del futur es comencen el dissabte, no? I la veritat és que conèixer a molta d'estos de jugadors.

0: jugadors i jugadores que estan en les fases prèvies i que seran les figures del futur.
1: Perquè hi ha una muntada de jugadors que estan en fase prèvia i els que bé coneguem, perquè alguns d'ells són... Però és que està caríssim, Alfonso, jugar una fase prèvia,
0: Sí, sí, la veritat és que entrar en el quadre, ja sigui el quadre principal o el de prèvia d'un P1 és molt difícil, és molt difícil, i per això la gent està buscant punts per tot el món, i bueno, d'ahir que també pues, des de la federació tinguem el circuit autonòmic en la Generalitat Valenciana per a que els nostres jugadors tinguin a prop de casa pues, la possibilitat d'agafar aquests punts i entrar en aquests quadres.
1: És que fixa't que el Albania Open, que és un torneig que crec que està tres nivells per davall del de València,
0: correcte,
1: en tele en directe, vol dir que els jugadors allí arrapant punts com siga. Com has notat la resposta de la comunitat valenciana davant del retorn del circuit professional de pàdel?
0: Bueno, pues mira, la veritat és que el recolzament de tot el que és l'ecosistema pàdel, no, de la nostra comunitat, pues ha sigut bueno, de categoria de primera divisió, no? Perquè la veritat és que on se va notar molt, molt, molt va ser l'arrencada de la venda d'entrades. Les dues fases en les que se podien fer reserva d'entrades tant per als federats com als no federats han sigut un hite, no? La veritat és que ha sigut de rècord i se venien al voltant de 2.000 entrades diàries quasi. Avui estem ja en 30.000 les entrades que s'han venudes i la veritat és que ahí és on se va notar, i el que volem és, com sempre, no sol és que tinguem un rècord d'assistència el cap de setmana de les finals, sinó com sempre ha sigut en València, que n'hi hagi una entrada, bueno, una gran entrada tots els dies de competició, i en aquest cas estarem 8 dies, bueno, 9 dies en la Fonteta i en l'Alqueria del Bàsquet. Jo crec que tenim prou dies per a batir un altre rècord.
1: Perquè els primers partits, rondes prèvies, comencen dissabte, no?
0: Dissabte, sí, dissabte a les 9 del matí. Es comencem ja i no pararem fins l'altre diumenge per la vespre, on se disputaran les finals.
1: Així que són dos caps de setmana més els 5 dies que hi ha de per mig per a este P1 de València. Comencen els penals en la final de la Champions. El títol es decidirà des dels 11 metres entre París i Arsenal. El primer penal el transforma l'equip de Luis Enrique, així que 1-0 en el marcador. En este torneig veurem Alfonso Monferrer, president de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana, algun dels jovens amb els que la federació està treballant durant tants anys i que així veuen el seu fruit, no? de tant d'esforç, de tant de treball, de tants entrenaments, de tanta cura per part de la federació, i per a ells entrar en el quadre de prèvia ja és autènticament un somni, no?
0: Sí, la veritat és que te dones compte la quantitat de jugadors valencians i jugadores valencianes que estan aferrant-se, no, a l'entrada al quadre de prèvia, i això és una bona senyal, no? Que n'hi hagi molts intentant pues, aranyar aquestes posicions per estar en el quadre final, ja siga per punts o per els wildcards que també se donaran per part de la Federació Internacional.
1: Bueno, quina és la salut del pàdel valencià, Alfonso?
0: Bueno, pues nosaltres creiem que bueno, que seguim treballant, que hem estat treballant com sempre, pues apoyant molt a la base, És veritat que, bueno, pues que el sistema de competició en els últims, jo crec que un o dos anys més ha notat en este any en la consolidació del circuit internacional de la Federació Internacional, pues ha fet que, bueno, pues és que els joves cada volta més joves pues se munten en ese tren que és el circuit internacional i es comencen a sumar punts per arribar algun dia a este circuit professional en el seu màxim nivell, no? Jo crec que és el que més hem notat i que tenim que estar treballant en els més xicotets, perquè a més cada volta volen arribar abans a este circuit professional.
1: És que cada volta més el treball en els joves, en els més venuts, perquè pràcticament a júnior ja no apleguen perquè ja estan jugant...

0: circuit internacional i els circuits regionals tenen ja poc a fer, no? Perquè se ho menja tot i aquest circuit regional es converteix en ja tornejos del circuit internacional, no?
1: Sí, al final nosaltres així en la Comunitat Valenciana vam apostar junt a la Generalitat Valenciana en potenciar i transformar el que és la nostra competició de més alt nivell en un circuit internacional. Jo crec que al final és el que estan buscant els nostres jugadors, estan jugant en aquests tornejos i per això ens hem d'adaptar a ells. Ara el que tenim és que, bueno, trobar altres solucions per a que els nostres jugadors no tan professionals o que no se'l volen dedicar tant a donar la volta al món, pues també tinguin una oferta de competició que sigui atractiva per a ells.
0: Pues sí. Bueno, pues res, Alfonso. Estarem pendents, cobertura absoluta per part d'este Piguan de València, per part de Punt Ràdio, i anem a veure si veiem com els valencians van avançant rondes i a veure si el Cedo Alonso, Tamara Cardo, els veiem en les rondes finals i podem tornar a gritar aquell amunt València de fa uns anys ahir en la Fonteta. Un abraç molt fort, Alfonso, gràcies.
1: Un abraç, Lluís, moltes gràcies.
0: Gràcies i molt bona nit al president de la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana que ens ha acompanyat en directe. Cobertura absoluta per part de la nostra emissora per este València Piguan de Padel. Mentre en els penals acaba d'errar l'Arsenal. Així que està 2-1 el Paris Saint-Germain, que ha encertat en els seus dos llançaments des del punt de penal. Tercer llançament per al París i el para raya. Així que una errada per cada equip, 2-1 per a Paris Saint-Germain, però acaba d'equilibrar David Raya, el porter espanyol del Arsenal, el que és este llançament des del punt de penal. Anem a veure què està passant per la ciutat esportiva de Paterna, perquè el València ha aconseguit l'ascens. Sí, Salva.
2: Això és el so i els càntics de la celebració i l'alegria dels jugadors celebrant l'ascens a la Lliga EFA. En directe ho hem contat en el Punta Puntera Punt Ràdio. I així és com sona la celebració en ja l'herba, en esta gespa, en la que, bueno, ha costat un poquet que ens deixaren entrar. Està purnejant un poquet encara, però està tota la plantilla del València femení en eixa camiseta commemorativa que fica "Junts ha sigut possible". És el lema d'esta tornada a la primera divisió en el futbol femení, on veiem les cares d'alegria i també la dedicatòria emotiva a Fer, Mateo, Quique i Lía per aquest tràgic accident a Indonèsia, on Fer, el tècnic del femení B, i els seus fills varen perdre la vida, i ha estat sempre present en el cap i en el vestidor d'este València femení, que ha aconseguit, com estem contant, este ascens a la primera divisió.
0: Pues este és el so que tenim en directe des de la ciutat esportiva de Paterna.
2: I ara anem a veure si podem sí, atracar alguna,
0: Sí.
2: Ara de seguida, si no me tiren moltes coses al cap, que ja van volant.
0: Mentretant, contem els penals, perquè anota Hakimi per a col·locar per davant de nou al Paris Saint-Germain. El conjunt parisí que ha encertat 3 dels 4 penals que ha llançat, mentre que l'Arsenal ha encertat 2 dels 3 que ha xutat contra la porta del Paris Saint-Germain. Així que el proper en llançar serà de nou l'equip de Londres, que va a buscar encertar, mentre... No, no tanquem el micro, sentim de fons el que està passant ahí en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Tinc per així, Lluís, al artífex d'este ascens. Anem a parlar en castellà, perquè jo
3: sí,
2: sé que
3: mejor,
2: sempre m'ho demana. És Miquel Crespo, el entrenador del València femenino. Una temporada con un broche de oro, con un ascenso, y además de qué manera se ha dado, ¿no?
3: Sí, yo creo que si tenía que ser de alguna manera, tenía que ser épico, ¿no? Y esto creo que es un poco el reflejo, ¿no? De no rendirnos nunca, de seguir apretando hasta el final, y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero que el partido se había puesto muy complicado, pero esto es el Valencia, nunca, no se deja de creer nunca, y hemos estado ahí hasta el final.
2: Te noto hasta fatigado a ti por lo que ha supuesto, ¿no? De desgaste el partido en el que durante muchos minutos era el Villarreal el que estaba en primera división, pero ese gol de Leire en el minuto 100 de partido lo ha cambiado todo.
3: Sí, No, fatigado no, estoy reventado. O sea, fatigado no, estoy muerto. Pero es que al final un ascenso hay que conseguirlo de esta manera. Igual sufriendo un poco menos, pero hasta el final. Hasta el final, y esto es. Sabíamos que iba a ser así. Y bueno, quizás haya tenido ese puntito extra encima de épica. Pero nada, esto se lo merece el club, se lo merece el equipo, el staff que ha hecho un trabajo enorme, enorme, muchas horas. Creo que llevamos 20 días sin parar. Y al final esto es un poco de todo, la afición que ha estado enorme. Bueno, seguramente yo creo que me voy a dejar a alguien, entonces. Pero nada, súper orgulloso de todos.
2: Para terminar, Mikel, ¿quién te viene a la cabeza ahora mismo? ¿En quién piensas?
3: Mi hijo, que lo tengo aquí justo detrás, que tiene un añito, que le he visto, creo que 20 días en todo el año. Mi mujer, que es una valiente y que al final fue la que me animó también a venir, a pesar de que ella se iba a quedar con nuestro primer hijo solo allí. Y la familia que siempre está, mi hermana, mis sobrinos que estaban viendo el partido, bueno, o escuchándolo. Y son los que están ahí, ¿no? Los que en cada derrota te dan ese plus, ¿no? Pero bueno, principalmente a mi mujer y mi hijo, que les he visto aproximadamente 20, 22 días desde el 17 de julio, sin contar las Navidades. Y al final tenerle aquí para mí era enorme. Y bueno, ahora ya por lo menos va a ver a su aita ya con un ascenso y nada, increíble, increíble.
2: Enhorabuena a Mikel, el año que viene Primera División.
3: Muchísimas gracias.
0: Va a continuar, Mikel.
2: Palabras de Mikel Crespo. Bueno, pues mira, ya que tengo así, pregunta que me demanden desde el estudio. ¿El año que ve eres tú el técnico del equipo en Primera División?
3: Sí, en principio sí. Yo tengo contrato por el ascenso, por lo tanto entiendo que sí, pero bueno, aún así nos sentaremos a hablar de lo que sea mejor para el equipo, para... Y para mí, pero bueno, yo estoy encantado de poder estar un año más, o sea que imagino que sí.
2: Merecido.
3: Gracias.
2: Pues bueno. Es parables de Mikel Crespo, que teníais MSUN, día en el contracte
0: en casa
2: de Ascendre, sí.
0: Mentre Paris Saint-Germain, campió de la Champions, ha errat l'últim llançament des del punt de penal el conjunt britànic, i d'esta forma tercera Champions per a el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que des dels llançaments del punt de penal aconsegueix este títol. Les 9 de la nit i un minut, el punt a punt de punt ràdio encara amb moltes hores per davant. A partir de les 11, el resum, abans tenim que parlar d'esport femení, de futbol femení, aprofitant tot el que ha corregut. El circuit continua obert i abans tenim secrets del món del futbol per contar. El que ningú ens conta del futbol, amb Carlos Urrutia. Hola, Carlos.
4: Hola, Luis. Què tal? A més, em ve de categoria el desenllaç, Luis, d'esta final de la Champions, perquè glòria a Luis Enrique, també, per suposat, honor a Arteta, però és que Luis Enrique, avui parlarem d'entrenadors amb entrenadors, a més te faré il·lusió perquè entre ells està Sergio Pellicer, hombre. El xiquet, bueno, xiquet de Nules, ara ja pentinem canes tots, són maduritos interessants, que diguem nosaltres. Tu saps que Luis Enrique no ha sigut cessat, destituït mai, per a la importància que té que els clubs aguanten als entrenadors en els seus cicles. Ni en el Celta, ni en el Barça B, i per suposat, Espanya se'l va deixar ell pel problema que va tindre, i el Paris Saint-Germain estigui tant de temps en la corda fluixa, i saps què, Luis? Dos Champions seguides.
5: L'aguanta el director deportiu.
4: Sí, sí.
5: Sí, sí.
4: En
5: fi. Bueno, contes més coses.
4: Vinga, pues ahí estem, a les 9 i 3 minuts. Mantenim la línia oberta amb la ciutat esportiva del Paterna, perquè ha pujat a Primera Divisió, el València Femení, em salva Gomis. Parlarem, per cert, a partir de les 10 de la nit del que ha sigut, farem el recull de la temporada del futbol femení, tant en primera com en segona divisió, amb Patricia Campos. Però ara ja dic, el que ningú els conta del futbol va parlar sobretot d'entrenadors. Amb qui? Amb Juan Luis Mora. Hola, Juanlu, bona nit.
6: Hola, bona nit.
7: Hola, Carlos. Os oigo muy lejos.
4: Sí, pues ahora sí mos pot sentir millor Juan Luis Mora. El altre que dia bona nit és Juan Torrijo. Juan, tu ens ve? Hola. Anem a veure.
6: Hola.
4: Sí. Juan, me sents?
6: Vos sent molt llunt, eh?
4: Pues si ens sents massa llunt, tant Mora com Torrijo, intentem arreglar-ho. No sé si Sergio Pellicer està ja connectat també. Hola, Sergio. No, encara no està. Bé, pues anem a esperar a tindre la comunicació amb Sergio Pellicer i sobretot per a tindre un poquet més de volum de retorn per a Juan Luis Mora, exporter del València i del Llevant, entre altres equips, Espanyol, Oviedo, etc., entrenador de futbol.
6: Hola.
4: I Juan Torrijo. Juan, ara

0: por del área lo he controlado y me he inventado ese derechazo, ¿no? Al fin y al cabo ha entrado, lo hemos celebrado, estamos en primera división, estamos en Liga F.
1: Enhorabuena y a disfrutar.
0: Muchas gracias.
1: Les parables de Leire Monente, la autora del gol, que va la Sensa primera división y que, bueno, pues ha estat ahí, también directo en el punta a punta de Napón Radio, Carlos.
2: Mantenir les línies obertes fins que ho digues, Salva, gràcies.
1: Vale.
2: Que recordem que ha pujat el València femení a primera divisió. Estan ja en línia Juan Luis Mora i Juan Torrijo. Es faltava Sergio Pellicer per poder saludar. Ja està també en la sintonia del punt a punt. Hola, míster. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Carlos.
2: Com està? El sultán de Nules.
3: Un salut a tots, a José Luis, a Torrijo, a tots, de part meva. De Nules, ja soc més malagueño. He fet la meva vida quasi tot, els valors i tot en la cantera del València i després, pues, com a entrenador, sí que és veritat que el meu periplo és més així en Andalusia.
2: És veritat, perquè vas començar en el juvenil del Mara, ja d'Oli, que després entrenador assistent del primer equip, en Mitchell, en Marcelo Romero. Anaves un any al filial del Depor, al Fabril, i ja després agarraves el teu filial. Jo me recordo en la D920 estiguérem alguna volta per Màlaga junts, quan estrenaves al filial, després ja primer equip, la passada, després l'any després de Covid de Fuenlabrada i altra vegada al Màlaga en esta última etapa. 121 partits en la qual cosa eres el segon entrenador de la història del Màlaga, amb més partits, Pelle.
3: Sí, la veritat que puc escriure un llibre perquè la veritat és que m'he encontrat en situacions pues, difícils per la situació econòmica del club, situacions sobretot també pues, de descens, situacions molt, molt problemàtiques, també el tema de fitxes, entenc que pues, sobretot de que moldamos molt a pues, intentar treure gent molt jove de la cantera, que jo crec molt en això, però també és veritat que hi havia un treball molt ben fet en part descanse de Manel Casanova, que va ser el que me va firmar, i també en Francesc Arnau, que també en part descanse me va firmar, i la veritat que ha sigut un periple bonico, difícil, perquè és veritat, perquè al final ja com a entrenador ho ha sentit molt, no? És una, perquè el nostre treball és un treball que moltes vegades estem com nòmades, no? Com som quasi ocupes, no? D'un puesto, no? I jo, pues, la veritat que ha sigut tot, pues era una part més, no? Una part més del procés, una part molt principal del procés, i al final pues, també en aquest moment també porta un desgast personal, perquè al final te sents tu, és com si fos un malaguista més, i al final això se sent més, no? I quan tens aquest sentit de pertenència, quan tu creus que hi ha identitat, pues la veritat, pues, quan les coses van bé és una meravella, però quan sabes que el futbol com va, no? Entonces, quan les coses no van tan bé, pues, ho sent el doble, i la veritat pues, que té un desgast també personal pues, molt important, no? Però que al final jo crec que és una experiència, i com sempre dic, jo en esta vida hi ha que ser molt agraït, perquè la veritat ser agraït és tindre memòria de les persones que t'han confiat, no? Que avui en dia això se perd, perquè moltes vegades en este món tan, tan complicat i tan de número, deixem de perdre un poc el que és l'essència, no? Que és el sentiment i és la passió i la identitat de sentir-te identificat, no?
2: I ara que anomenes a Francesc Arnau, un beset al cel, perquè mà que el volia jo, mà que el tire de menys, mà que se va portar sempre fenomenal en mi, pobre meu, que va faltar. Era un fenomeno,
3: Sí,
2: és que era dolç, era tendre, era honest, era un fenomen.
3: No, ho has dit, era dolç, era una persona molt, molt honesta, que anava sempre de cara, i la veritat pues, que va ser un plaer, va ser un aprenentatge. A més, la veritat que jo me vaig vindre així pues, perquè a més, la meva dona és de Màlaga i també per conèixer una metodologia, perquè jo havia estat en el juvenil del València, vaig estar també en les categories inferiors de l'Elche, i per mi va ser una experiència, i també una experiència pues, d'empapar-me de gent molt, molt important, sobretot en la coordinació, en el que és la metodologia, i jo crec que va ser una decisió molt, molt important per a mi.
2: Tindrem temps ara de parlar un poquet de tu, dels teus plans de futur, però el més candent en l'actualitat, míster, és que ha guanyat el Paris Saint-Germain la final de la Champions en dos entrenadors espanyols. Però no només això. Le deia a Luis en la introducció que en este, el que ningú els conta del futbol, avui, versió entrenadors, el que més jo crec que deu de cridar l'atenció ara mateix és que Luis Enrique guanya la seua segona Champions consecutiva, i des de l'any 2008-2009, quan comença a entrenar el filial del Barça, val? Barça, Roma,

Celta, Barça, selecció espanyola i Paris Saint-Germain, ni una destitució. És a dir, se va tindre en ell la paciència que calia, inclús en els pitjors moments del principi del Paris Saint-Germain. I això

0: No, que al final fa construir un equipo, donar-li sentit a un equip, transformar un grup en sentiment col·lectiu, no, perquè sabem perfectament el Paris Saint-Germain que era un a nivell individual d'estrelles, però l'important és el grup col·lectiu i aixina, i reconèixer la visió i el lideratge de l'entrenador. I per això hi ha que tindre una identitat, una metodologia, i hi ha que tindre paciència, i avui en dia pues, és difícil, com li ha passat també a Arteta, que té en un projecte, que tinguin aquesta paciència en aquests entrenadors, no? Tinguin paciència perquè avui en dia nosaltres ens valora la rabiosa actualitat, que és el resultat
1: Clar.
0: immediat, no? Jo crec molt en la fe en el procés, en la fe en el procés, però jo crec que és un exemple, sobretot per donar-nos compte de que la veritat, quan veus que són gent que crec que són avui en dia, doncs, per exemple, jo crec que és junt amb Guardiola, crec que són els millors entrenadors que hi ha en el món, però sobretot també, més que tinguin grans equips i grans jugadors, per tot el que ells han transmitit, i com jo dic, el construir un equip, donar-li sentit al talent i transformar un grup en el sentiment col·lectiu, que això és lo, crec que és lo més important, no? A més de la coherència, que la coherència per mi el creixement i per mi és l'ordre, i avui en dia en el futbol pues, és difícil, en altres deportes és més respectada la figura de l'entrenador, i en el futbol pues, avui en dia estàs valorat, com dic, als 90 minuts, a més els entrenadors de primer nivell juguen tres partits, la roda de premsa per partit, el resultat del partit i
1: Exacte.
0: la roda de premsa
1: La
0: postpartit en
1: posterior.
0: puestos pues, que hi ha ixa pressió mediàtica, no? Entonces, pues, jo crec que l'important és donar-nos compte de que la veritat jo crec que ha transformat i sobretot que té un impacte en el jugador, que dona rendiment, li dona confiança i sobretot pues, avui en dia, no? La forma d'entendre el joc, que com diria, no? El mètode cognitiu d'entendre el joc, de saber de que el grup està que prima per l'individual i jo crec que el PSG és un exemple molt clar en el que ha fet.
1: Però s'ha posat perquè fa falta ser valent, o siga, tindre collons per dir, pues, ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé, a fer la mà, no me valen, me val, sí, me val Dembélé, me val que juguen al meu estil. És en l'extrapolació una cosa pareguda, Sergio, a la que vares fer tu fa 2 anys, sacrificant algunes de les vaques sagrades del Màlaga i ficant jugadors joves que venien del filial i que després li han suposat molts diners i molt de rendiment al Màlaga, però el que se desgasta eres tu. No sé si he perdut a Pelli. Torrijo, ¿me sent?
0: ¿Ese?
1: Sí, Sergio, yo te sent perfectament. ¿Tu a mi me
2: Sí, yo te
1: sents?
2: sé.
1: Bueno, mentre arreglem el retorn de Pellicer, Torrijo, anava a donar l'exemple de l'estabilitat. Te'n recordes aquella setmana que tu estaves en casi en passar en Xota Relatge d'entrenador que estàvem parlant de planificació, de xous, de la temporada, i un dia, de colp i repet, me crida el matí i jo, què passa, carinyet? Que mos han tirat fora. Diu, què? Però si no havia perdut més que 2 partits. I això és no haver-ne projecte i deixar al protagonista, a l'entrenador, en una inestabilitat molt gran.
2: Sí, la veritat que te trobes en aquest tipus de circumstàncies. A mi és la primera volta que m'ha passat, la veritat, i he sigut un afortunat en ser la primera volta que m'han destituït en un cos tècnic. Però, clar, la nostra situació era un poc diferent, no? Perquè resulta que el que feren fon intervenir en el club per altres empreses que tenia el nostre propietari.
1: Sí.
2: El govern se'n fa en la propietat del club i al mes el dona a una empresa, a una altra empresa. Clar, mos fiquen nou director esportiu i bé, i tenim un mal resultat, que nosaltres comencem la setmana, pam, i estem preparant ja, estem en la situació, en el dia menys 3, i de cop i repent, pues, Xota el Velatge ens diu, disculpa un segundo, que m'han llamat que tengo que hablar 5 minuts, i vuelvo, i estàvem perfilant la sessió del dia següent. I res, torna als 5 minuts
1: sí.
2: I les paraules de we are out, nosaltres estem fora.
1: Sí.
2: Nosaltres estem fora. I bueno, i entens la situació perquè al final ha canviat de propietat del club, n'hi ha un nou director esportiu, tu no eres l'estaf que ells volen i per circumstàncies, bueno, te'n vas a casa i tampoc fas ni mala gent ni tens un mal cap per fer això, no? La veritat que és la primera volta que m'he passat, però ho agafarem amb molta naturalitat. I el món del futbol, no en totes les lligues, però sí en lligues més del mig Orient,
1: sí,
2: de Grècia, de Xipre, on el caràcter mediterrani és molt més passional, Este tipus de conductes se produeixen en molta

0: en determinados momentos esa unión te saca de muchos atolladeros, o sea, de muchos problemas. Entonces, a partir de ahí, pues claro, a ver, son 25, 23 personas, cada uno distinto, cada uno con sus egos, cada uno de quizá una nacionalidad, y bueno, y es complicado lidiar, pues bueno, pero al final, pues ahí está el entrenador que poco a poco, a ver, yo por ejemplo, Mikel Arteta me parece un pedazo de entrenador, Luis Enrique un pedazo de entrenador, Unai Emery un pedazo de entrenador, ojo con Cés, lo que está haciendo en Como, sí. Veremos, a ver, porque bueno, Como yo lo veo un equipo, bueno, no, pero yo creo que va a dar el salto a un equipo un poco mejor, ¿por qué? Porque lo está demostrando. Pues bueno, bueno, ni que decir de Pep Guardiola, ni porque parece que se tiene que retirar, que lleva ya en el fútbol mil años.
1: Parlant de Pep Guardiola, voy a empezar parlant en Juan Malillo, que sabes que ha sigut el seu segon mes de 10 anys, sí. I que el coneix...
0: Bueno, a Juanma lo tuve yo de entrenador en el Oviedo.
1: Ostras, sí, Juanma, es que yo el vull molt, claro. Molt.
0: Juanma, cuando llega al Oviedo, llega del Salamanca, uno de los entrenadores más jóvenes del panorama, sí. Que había ascendido y tal. Bueno, con ideas muy chocantes, defensa zonal, muy adelantada, pues bueno, quedarse uno contra uno, que yo lo experimentaba en mis carnes, uno contra uno porque salvaban la defensa. Bueno, Flick, lo que ves ahora de Flick en el Barcelona. Sí, sí. O sea,
1: ahora es que va a ser un pionero.
0: Claro, nosotros lo teníamos en el Oviedo en el, no sé en qué, 96, no sé en qué año llegó él a Oviedo, ¿vale? Pero bueno, él le quería balón, quería jugar, que tenía unas ideas claras, y bueno, lo que pasa es que todos estos entrenadores, y yo, bueno, por lo que me he ido informando también de Juanma, de tal, tienes que evolucionar. Porque es si no evolucionas, mueres, está claro. Luis Enrique no es el entrenador que es hoy hace cuando empieza a coger el primer equipo del Barcelona. Pues tiene, pues bueno, sus cosas que va puliendo, le va ayudando su cuerpo técnico, se va dando cuenta y todo eso, al final, ¿cuándo evolucionas? Cuando tú te das cuenta de que a lo mejor tú no tienes la verdad absoluta. Y eso es normal, pero un jugador también, o un dirigente también, que el tema de discusión para mí, en cuanto, por ejemplo, te digo en secretaría técnica, uh-huh. Me parece sano el decir, oye, mira, este jugador, pues a mí me parece sí, a mí me parece que no, este entrenador sí, este entrenador no. A mí me parece sano esa discusión y yo creo que sí, que es interesante el discutir para llegar a un buen fin. Pero bueno, ya te digo, o sea, son situaciones que ahora, pues bueno, lo vemos desde la barrera y bueno, y gente que puede uh-huh. estar, que no puede estar. Pero ya te digo, o sea, hoy el partido que hemos visto ha sido un partido, pues bueno, con dos estilos, Mikel Arteta sí, pues sí. Intentando no dejar correr al Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain intentando, pues bueno, no han salido esos encaradores que tenía, como Barasquelia...
1: No, brillant no ha sigut el partit, ni ràpid tampoc, claro, ha sigut de molta tensió. Claro. Porque has de dar claro. L'autobús después de marcar.
0: Claro, no cabe duda que cuando tú sales a una final, el cerebro te dice ten cuidado, que claro. Tal, y el cuerpo te va, pero bueno, es complicado. Pero ya te digo, son partidos bonitos y bueno, y que a mí particularmente, como yo soy un apasionado del fútbol, me encanta.
1: Sergio Pellicer, tornando al tema del fútbol español, ¿es tan caótico el fútbol en cuanto a la paciencia o no per als entrenadors, que no n'hi ha un patró? És a dir, ha baixat l'Oviedo, que se carrega el tècnic a Jokanovic i fa la tonteria de lo del entrenador de l'Oviedo, que al final lo salva, però sí que és veritat que ha competit bé. Baixa el Girona, que ha aguantat a Mitchell després de fer el ridícul al principi de temporada, de jugar bé 3-4 mesos i després afonar-se. I baixa el Mallorca, que se carrega la propietat a Iago Arrasate, no la direcció esportiva, que fica la direcció esportiva a Martín de Michelis, que tu coneixes perfectament, i que de Michelis, una volta descendit, i això ho parlàvem ahir per telèfon Juan Luis Borrello, no només el mantenen, sinó que li donen total i absolut poder per a fer un projecte de retorn a primera divisió i de consolidació altra vegada del Mallorca. Vull dir, no n'hi ha un patró de tots els que se carreguen entrenador baixen o no.
2: Aixina és, no hi ha patrón, també és veritat, i ho diu Juan, jo crec que les direccions esportives i els clubs estan canviant per temes de propietats i sobretot per la forma, no? Jo crec que això és com una evolució, com diu els entrenadors, no? I ho diria molt bé Juan, no? Que tens que reciclar i tens que canviar, perquè això és un continu canvi, no? Això és el motor del canvi en tot, no? En el futbol igual, el mateix, no? Jo crec que l'entrenador s'ha de reciclar i igual, i en els clubs, pues, està passant, estan canviant les direccions esportives, estan canviant les propietats, estan canviant les situacions. Entonces, claro, depenent en cada club, pues, ocorrixen, ara hi ha una manera també, pues, un poquet, digamos, un poquet de xina cara per l'entrenador, en certs puestos un poquet més invasiva, també, de veure de tot el que se feia antes, l'entrenador d'antanyo era el que ho feia tot, avui en dia també és veritat, que té que fer aixina, té que hi haver un treball en equip i anar tots de la mà, i és aixina, és veritat, jo crec que per a mi l'important és quan tu creus que tens la persona adequada, en aquest cas com ha passat en el Mallorca o passa en diferents equips, que tens la persona adequada. Llavors, hi ha que donar confiança, hi ha que donar confiança i saber, com jo dic, el procés, no? Tindre fer en el procés, també està el dia a dia, que és la gestió de la incertidumbre, la gestió dels jugadors, la metodologia, la forma d'entrenar, la teua idea, que al final tot va en resultats, però hi ha moltes vegades que, inclús quan hi ha equips que tenen èxit, a vegades no fan les coses bé, o no fan bé. I a vegades hi ha equips que no guanyen partits, estan fent les coses bé. I també passa que quan tu guanyes molt, és que està clar de que indudablement hi ha coses que tu vas fent bé, però n'hi ha que valorar molt bé el dia a dia. Jo crec molt, per mi és molt important el treball del dia a dia, en què la direcció deportiva, el club, l'entrenador, el cos tècnic estiguin el dia a dia i tot el que se fa en el dia a dia tinga un com, un per què i hacia on volen fer-se les coses. A partir d'ahí, està clar que jo crec que en Espanya jo crec que i també hi ha diferents clubs, no? Jo me recordo l'any que van baixar els tres equips andalusos, que va ser l'Almeria, el Cádiz i el Granada, i no tenien les tres plantilles pitjors de primera divisió.
1: No, ni en
2: aquest moment. Què passa? Pues també és veritat la ideologia, la filosofia, la idiosincràsia de cada club, la pressió de cada club. Entonces, así por en Andalucía normalment, que també ara passen molts puestos, pues hi ha molt... són aficions més volcàniques, en aquest sentit, però per a bé i per mal. Si algú dit no, però en compte, quan va la cosa és espectacular, i claro, quan perds algun partit, però això també passa ja en tots els puestos. No? Entonces, no hi ha paciència, però jo crec que tots els que estem en este món tan bonic i al final crec que som uns privilegiats, tenim que saber entendre i, com dic, és canviar idees, reciclamos i saber que l'important del dia a dia, que tens que preparar un equip per ser constant i que d'aquesta manera puguis aconseguir guanyar partits. A partir d'ahí hi ha moltes maneres de com pots aconseguir l'èxit, no? Jo crec molt en el procés i jo crec que un exemple molt clar ha sigut també el que ha passat en el Llevant. A vegades sí. Hi ha canvis d'entrenador, o com ha passat en Màlaga. Jo sabia que en la meva situació jo tenia una plantilla, i de Xina, una plantilla de gent jove, i sabia perfectament que l'equip aniria més. Què passa? Pues que tu tens 14 partits, pues no en comptes, tens problemes, tens situacions, no temes de gestió, perquè tens molta gent jove que té aquest procés, que això sempre dic jo, que això és com un mecànic quan agarra el primer cotxe no fa el mateix que quan fa 3 anys, indudablement la reparació serà totalment diferent. Però això passa també en la, quan tu tens una idea i una identitat de que tens que treure gent jove perquè té que tenir el seu procés, però avui en dia està clar de que el que val és el resultat i és lo immediat.
1: Juan Torrijo, m'estic pensant ara quan dia Sergio Pellicer, lo de que ha canviat el model entre les relacions i la presa de decisions de les propietats a les direccions esportives. Saps el que va dir l'altre dia? Que Bulgaris, l'amo del Castelló, s'estava traguent, no sé si el UEFA ja o el UEFA Pro directament, estava, sí, o sigui, allà poden tenir propietari, director esportiu i entrenador, la mateixa
3: bueno,
1: persona.
3: Ara, pot ser que tornem a Peterman. Bueno, primer que res, disculpeu, Sergio, Juan Luis, bona nit ja. Sí. No esperava que el partit este de la Champions s'allargarà tant. El horari era molt, però bueno, així estem. El que dius, no, jo recordo, jo vaig viure en el València B l'etapa de Peterman, sí. Quan ell estava...
1: A l'Alavés?
3: No, a l'Alavés no, estava al Palamós, sí, Estava, cosa, i ell era, sí, ell era abans d'anar a l'Aves. I bueno, i ell estava, ell era entrenador de en segona B, ell era president, ell ho era tot. Se'ls duia a la playa, les seues metodologies d'entrenament eren un poc especials, però jo sí que crec que és que dirigeixen el club i sobretot el director esportiu és el que té que tindre la formació més completa. I per què? Perquè al fi i al cap és una persona que té que elegir a l'entrenador i té que saber de metodologia i té que saber de psicologia, perquè avui en dia un entrenador és bo, si, com deia Sergio, que sap dur el procés en el dia a dia, és fonamental, i també sap guanyar-se la confiança dels jugadors i que els jugadors facin el que siga per ell. Per a mi, aquests dos facetes. El director esportiu té que tenir aquests coneixements al mateix temps. Té que saber de tota la part de què és de rendiment, parlant de nutrició, parlant de serveis metges, i saber cada una de les parts del club com funcionen. Per a mi és fonamental. Sí. Després, la direcció, pues, té que delegar, bàsicament. Que algun directiu... Bueno, jo recordo la meva època en Maccabi.
1: En Israel,
3: I abans de Maccabi, tenia Manolo Llorente, que era un tio que se ficava en tot. I deia,
1: era intens.
3: Manolo era intens, però bueno, jo Manolo tinc una molt bona relació des de que, però a mi m'agradava. I ella en aquella època me preguntava, Juan, ¿tú crees que algún día podremos decir cuántas horas, cuando entran a la ciudad deportiva, cuántas horas han dormido los jugadores, qué han comido y demás? Y yo digo, bueno, ahora ya tienen michos que ya te mesuren el somni y tú sabes lo que ha dormido el jugador. Y si el dispositivo se fija a una otra persona, no es válido. O sea, inmediatamente detecta, pero en el tema de nutrició i demés, pues estem arribant ja d'això, a medir tot això. I és important que la gent que dirigeix, que tinga aquest interès. Jo, abans d'anar a Maccabi, el propietari de Maccabi, Mitch Goldberg, que és un tio multimilionari, me dedicà 2 hores a que jo li explicara el procés que anàvem a seguir per a fer un departament d'alt de rendiment allí i dur al club a lo que el duguem, no? A jugar en Europa tots els anys, a arribar a jugar a Champions, Europa League... I això és d'admirar. Després, n'hi ha que dir-ho. Ningú dels dos se ficava, estic parlant de Manolo com Mitch, ningú dels dos se ficava en la presa de decisions que podien intervindre l'entrenador i el director esportiu. Però ells volien saber què passava en cada euro que estaven invertint en cada lloc. I la veritat que per a mi això ha sigut una de les experiències més grans que he viscut mai.
1: Tu les has viscut de tots els colors, en Anglaterra, en Turquia, en Espanya, en Israel... Mm-hmm. I la veritat que tens per escriure un llibre, eh?
3: Així, sí, bueno, quan ja tinc 80 anys serà temps d'escriure'l.
1: Sí, però no me crides a mi per escriure, que ja escric massa... Me recordo, mira, el que millor m'ho passi, el llibre de futbol, el de Ferran Xiner, del Xufa, el de les bromes i totes les putades que feia.
3: L'any que
1: Mendieta i Pallecer estaven pujant del Mestalla primer equip, te recordes, en les pretemporades en Hermel, en Holanda i tot,
2: sí,
1: Sergio?
2: Sí. En Font Romeu, en França, quan vas tenir d'estar... Que Parreira va vindre del Mundial.
1: Bé, i després n'hi ha casos, Juan Luis Mora, d'un equip que mantenen a l'entrenador que se salva de miracle i se'n va. Eder Sarabia. T'has sorpresa, tu?
0: Bueno, a ver, yo creo que al final lo que decíamos es que la vida del entrenador es complicada, ¿no? Complicadísima. Yo creo que la tensión a la que estás expuesto partido tras partido, día tras día, intervención en prensa, tan intervención, rueda de prensa. Y bueno, al final yo creo que él, si me preguntas qué opino yo creo que él quiere saltar de equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, es cierto que él dice que va a tomarse un año sabático,
1: sí.
0: Perfecto, pero yo creo que habéis visto que creo que este año es el que más banquillos libres o más banquillos saltos de banquillo hay.
1: Es que yo volveré a decir, y més noms ilustres que ya han cremat els grans equips que tenen difícil col·locar-se, Marcelino,
0: eso
1: Valverde.
0: Es. Eso es. Bueno, ya tienen sus trayectorias y sí, sí. Yo creo que Marcelino lo que va buscando es la selección nacional. O sea, yo creo que el gran reto de Marcelino es la selección nacional. Yo sé
1: con
0: que
1: buena de Unai Emery y Fadi Banks.
0: Sí, yo sé que estuvo a punto prácticamente para entrar en el equipo nacional, pero al final, bueno, se decidió por De La Fuente y estuvo a punto de entrar, ya te digo. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues mira, vemos a Íñigo, que hace una super temporada en el Rayo. Íñigo va a saltar al Villarreal. El Villarreal salta porque salta Marcelino. Eder Sarabia se va del Elche. Al Elche tiene que ir alguien.
1: Claro.
0: El Real Madrid, estamos en lo mismo.
1: El Real Madrid es malo conocido. Mourinho, pues tornar, por favor.
0: Salvo el Atlético de Madrid, sí. que el Cholo se va a quedar hasta que él quiera.
1: Sí.
0: Hasta que él quiera. Los demás equipos, yo creo que este año, Osasuna también, con el cese de Alessio. Sí. Ya te digo, yo no había visto una temporada con tanto, en principio, tanto banquillo libre para buscar entrenador de cara a la próxima temporada. A partir de ahí, pues bueno, son hechos sorprendentes. Por ejemplo, Michel... el año pasado tuvimos una charla con Michel y tal, y bueno, el año pasado ya tuvo problemas. Sí. Y bueno,
1: es que es muy difícil, Juan Lu, triar el momento de ganarse. Es muy difícil. Sí, y ni a ganarse. Sí. Cuando estás tal, te pires. A mí, cuando me piden de dos quefas, Carlitos, te piras.
0: Claro.
1: Pero si estoy ganando, dice, pues por eso.
0: Él decía que le valoraron mucho el día a día. O sea, el día a día, los entrenamientos, cómo estaba con los jugadores, y que podía salir hacia arriba, y que el año pasado, bueno, pues terminó más o menos bien. Este año, pues bueno, no ha podido salvar la papeleta. Otro entrenador que probablemente, bueno, se hablaba del Ajax, bueno, que probablemente tenga cómodo el año viene, seguro, porque bueno, es un buen entrenador. Luego, pues bueno, hay dudas.
1: Un Ajax, perdona, en el que no seguís, Óscar García. ¿Y dónde está Jordi Cruyff?
0: Sí, claro, sí, sí, porque Óscar entró en filial, sí, y luego... Pucharen, luego sí. Entonces, pues bueno, hay, ya te digo, entrenadores que es sorprendente, ya te digo, lo de Eder, al final es sorprendente porque para mí, a ver, Eder como entrenador, a mí me sorprendió en su día porque cuando cogió ya su equipo como la Andorra, un equipo de autor, que
1: valentía, bueno, chusta, pues un poquito con la revolución de Godochaes de Paco Gémez en el Rayo,
0: sí,
1: ¿te recuerdas?
0: Sí, yo creo que lo mejor para un entrenador es que digan que su equipo es reconocible.
1: Claro.
0: Es decir, un director deportivo o una secretaria técnica o un propietario, ¿qué buscas en el equipo? ¿Qué quieres en el equipo? Oye, mira, el Barcelona siempre se ha caracterizado por tocar, vale, vamos a buscar un entrenador que intente jugar al fútbol, que como Villarreal, como tal, pero el Madrid, que no, el Madrid tiene que ser oleadas a la contra, esas transiciones rápidas con los Cristiano, con los Benzema, que llegaban como aviones, los Ronaldo, todos esos, en su día Ronaldo el primero me refiero, ¿sabes? Tener en cuenta qué tipo de entrenador quieres, y eso es lo que decía Juan, al final, eso, una propiedad o un director deportivo que yo creo que hoy en día, lo que yo quizá echo en falta, que está entrando mucha gente que no es profesional.
1: Claro.
0: O sea,
3: sin duda.
1: Molde paracaidista.
3: Sin duda.
1: No es que eso es lo que me rabia vos dona, ¿eh?
0: Al final hay gente que entra que no es, para mí no es profesional. Es conocido de la propiedad, que ha estado en una empresa, pero señores, es que una empresa no es un equipo de fútbol. O sea, una empresa tú tienes que hacer unas horas, y en un equipo de fútbol, madre mía, las horas te pueden salir bien, mal, claro, regular, pero vamos, tienes que echar horas, tienes que echar mentalidad, cabreos, alegrías, y es muy complicado. Y cada año, bueno, tú ves a los entrenadores cómo entran, o a los presidentes cómo entran en unos equipos y cómo van saliendo al cabo de los años, y que si pelo sin pelo, pelo blanco, bueno, totalmente, cada año que pasa te tiras unos años encima, sí, ¿sabes?
1: Yo me recuerdo el primer año de Longoria en el Olympique de Marsella, después de Valencia y tal, va a invadir un de Wanch en un arrogat de el Monjo Blanc. Y vais después, Torrijo, tenim casos ya, pero lo que se diu, rizar el rizo. De un entrenador, com és Corberán, al que no el vol la gent, pero es totalmente inviolable, pase el que pase. Que es curioso, en tots els respectes, ¿eh?
3: Sí, bueno, la verdad que són circumstàncies. Ell va vindre, jo crec que ell va vindre al València en una situació, crec jo, que ningú volia vindre a València. I te ho dic així, era una situació molt roïn. Recorde de l'últim any del Pipo, pues el equipo estaba chuant a res. Tots el veiem ja, i al final jo crec que, bueno, és que estaven encarregats en aquell moment de la direcció esportiva. Segur que tingueren, jo sé que tingueren més de una i més de dues entrevistes, però també es trobaren en entrenadors pocs professionals, i jo em sembla que este xic que ve del meu lloc, no? De lo que és la preparació física, ha viscut com a assistent en Anglaterra i ha tingut la fortuna de poder entrenar en Championship, que no és gens fàcil entrar en aquell mercat. Clar, sí. És molt difícil.
1: I en Huddersfield. Sí.
3: Huddersfield primer i després West Bromwich. I bueno, i al fi i al cap, si tu estàs a Anglaterra i allí no fan un anàlisi exhaustiu de la teva metodologia, lo més important a Anglaterra és que te dudes bé els jugadors i que ells te vulguin. Això és lo bàsic. Si tu aconsegueixes això, tires cap avant. I al final cap és la forma que vingui així, no? Perquè no volgui vindre ningú més, ni més ni menys.
1: I és que en el cas concret, a més, Sergio de Corberán, no ho dia per ell, per la seva avalua o no, si és bon entrenador, no, t'ho dic perquè tu que eres entrenador, que eres company seu, la veritat és que este home té que arribar, perquè jo no l'he vist somriure en tot l'any, però cara de vinagre i de trenyit sí que l'ha vist molt. Este home arribarà a casa i pensarà, m'estic deixant la pell, m'estic deixant els collons tots els dies i la gent no me vol. És amargo, això.
2: Home, és complicat. Jo crec que, com deia Juan i com deia Torrijo, és la veritat que el tema de l'entrenador és una situació que tens que... Sobretot és que té molta fortalesa mental i tens que abstrair-te un poc de tot, no? En aquest aspecte. No? Entonces, jo crec que també és que València és un club molt gran, tot el que repercutuix, també la situació. Jo ara desconec des de la distància, tinc la informació, però de lo que puc veure, però no tinc la informació com vosaltres. No? Jo crec que ell va vindre en aquesta idea, en aquesta identitat, en un moment molt complicat, l'equip el va salvar, i és veritat, sempre quan el valencià el que no pot fer pelear és per mantenir la categoria, això tots ho sabem, no? Entonces, és normal, és una afició que també per tot el que ha generat, jo també encontre en diferent a situacions que he viscut així i n'hi ha que saber sobretot pues, com poder gestionar, però tens que mantenir totalment el marge. També és veritat que no pots anar en contra natura, en contra tots, perquè si tots estaran en contra teua, significa que algú no estàs fet bé. També. Entonces, nosaltres tenim que tindre, jo crec que aquesta autocrítica, l'autocrítica per millorar i per saber realment el que és la idiosincràsia de cada moment. Jo ja en aquest aspecte desconec el que ha pogut ocórrer allí, però sí que és veritat que des de fora pues, als entrenadors ens agradaria pues, sobretot que hi haguera aquesta confiança, que jo veig que hi ha aquesta confiança de part de la propietat, no sé, en un entrenador. No? A partir d'ahí hi ha moltes coses que a mi se m'escapen.
1: I jo crec, a més, Juan Luis, que el moment clàssic d'entrenador que ho fa molt bé i el premi és que li firmen en un equip millor, jo crec que enguany, aquest estiu, només es produeix un cas, que és el d'Íñigo Pérez.
0: Sí, bueno, ten en cuenta lo que estabais hablando de Corberán. Sí. Yo, bueno, he visto pocos entrenadores que hayan pagado 3 millones también por el traspaso de un entrenador.
1: O sea, cuando no tenía pedigrí.
0: Ni los grandes, o sea, ni los grandes. Yo no he visto ningún entrenador grande que paguen por un equipo al equipo de destino, sí. que paguen. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, yo es que el caso de Corberán, yo creo que mira, el otro día lo estuvimos hablando con el tema de Luis Castro, sí. ¿Vale? Dos entrenadores, uno del Levante, otro ha llegado Luis Castro ahora, pero toda la gente, a la afición le preguntas si Luis Castro hubiese bajado con el Levante, si la gente hubiese querido a Luis Castro, la gente está loca con Luis Castro. Pero tú preguntas a la afición del Valencia si fue por prácticamente nada, juegas en Europa el año que viene y la gente no quiere a Corberán. O sea, al final yo creo que es caer bien en un sitio. Ya puedes tener tu metodología, buena o mala, da igual, porque eso la gente ni lo ve, ¿sabes? Al final tú ves el partido, ves los resultados, ves lo que prima hoy en día es el resultado y no el camino, ¿vale? Porque la gente no está todos los días viendo el entreno. Entonces, claro. A partir de ahí, también tengo que decirte que ha quedado libre también de Bournemouth.
1: Iraola. Pues mira, hi ha hagut dos moviments molt internacionals, molt interessants. S'han carregat a Slot, el del Liverpool, són a Iraola, i Heise, el del... al Nasser, és de... No me recordo si al Nasser, de Aràbia Saudí, ha firmat, ara te ho dic, perquè m'ha sorprès molt, pel Milan, sí. El que era entrenador del Red Bull de Leipzig, però havia portat 3 anys a Aràbia Saudí. I ha sigut molt curiós.

0: expressar nuestra visió, la forma de liderar, però pots liderar moltes vegades des de la humilitat, que moltes vegades la humilitat pareix que és un signe de debilitat, i és tot el contrari, és un signe de fortalesa. En moments quan tot pareix que siga un caos, pues ahí cuente, sobretot tindre la calma i tindre sobretot, crec que ha demostrat, i jo des de fora, sempre que veia les rodes de premsa, després dels partits, inclús partit, sempre mantenen una calma, i això en moments de molta tensió dona molta calma al jugador, no? I també crec que l'entrenador formem moltes coses als jugadors, no? A nivell tàctic, físic, tal, però hi ha una cosa molt important, que és la formació del caràcter, i més ara avui en dia en la nova societat de gent jove, no?
1: Sí,
0: Que te formes el caràcter, i
1: en la
0: el
1: dictadura
0: caràcter se
1: d'Instagram
0: fomenta,
1: i la falta de cultura de l'esforç.
0: i
1: Vaya
0: formar el
1: falta.
0: caràcter no se forma, no se, fo se forma pues, des de la tormenta, se forma de les dificultats, no se torna que avui en dia el jugador pues, té uns entorns que sempre volen que les diguin lo bonic que és, i dir la veritat, sobretot, és complicat. No? Entonces, jo crec que des de fora, i veient el treball que ha fet, jo crec que ha sigut un camí des de la humilitat en el que me sent molt identificat per la manera de fer, i després, pues que va venir el xiquet de Cortés que estava a la cultura
1: Sí,
0: i ho va tindre
1: exacte.
0: que ficar. Explique, no? I no va mirar el DNI i un fitxatge estrella, i això sobretot dona respecte cara a la plantilla, sobretot perquè és una persona en aquest aspecte que marca un camí, i en aquest camí van tots, i després els resultats indudablement són els que marquen, però sobretot marquen des d'aquesta pota que jo dic, des d'aquesta humilitat, i sobretot des d'aquesta enteresa, aquesta tranquil·litat, aquesta naturalitat, que moltes vegades entrenadors, que tenen molts perfils, en moments pareix que siga un caos, no? I aquest caos de vegades se torna en la teua contra.
1: I la importància, míster, de tindre un bon equip, de treball. Bon cos
0: No,
1: tècnic.
0: per mi és clau. Això, el que ha dit Juan, és clau. Això és una cosa essencial. Això és prioritari, perquè l'entrenador té que estar per les coses importants. I entonces, hi ha tantes coses que avui en dia se tenen que controlar en tantes situacions, i entonces tindre un cos tècnic que sobretot solucione problemes. I això és molt important. I moltes vegades és tindre aquesta empatia i tindre, com el que deia Juan, de gent de futbol que tingui aquest sexto sentit, no? Avui està tot, estem tot molt en el dato, tenim tot molt controlat, perfecte, però tens que tindre persones també que tinguin aquest sexte sentit dins d'un vestuari, una mirada, una situació, un entrenament. Jo sempre, quan acabo els entrenaments, sempre veiem l'entrenament, sobretot com que el que han fet a nivell tècnic tàctic, el postentrenament, però me fixe molt també en les expressions corporals en situacions. I ahí és on has de tindre un cos tècnic a nivell preparat, a nivell tècnic, físic, en nutrició, en tot aspecte, però també a nivell de gestió i d'aquest sexto sentit que per a mi és molt important.
1: Què te van a dir a tu, Juanjo? Que jo, si agarre la teua llicència a la UEFA, li pegue la volta i fica preparador físic, acondicionador, psicòleg, paño de llàgrimes de l'entrenador, segon entrenador quan cal, quan ho tinc que fer també, de tot.
2: Sí, no, perquè moltes voltes en aquest món, jo per exemple vaig viure una situació en Tel Aviv, després visquérem la primera guerra del 2012, de les que he viscut allí, i el segon entrenador se'n va. Se'n va el segon entrenador i diu, bueno, senyores, aquí jo havia demanat una excedència al València, i dic, així n'ha que ficar-se,
1: Claro.
2: n'ha que ficar-se la motxilla del segon entrenador i fer de preparar físic del segon entrenador i el que faci
1: Yo
2: falta.
1: creo que
2: Així com
1: falta.
2: l'entrenador de porters mos feia també d'analista.
1: Aquí tenías ahí
2: I
1: de primer, de entrenador.
2: Ahí tenim a Òscar García.
1: Óscar
2: És
1: García, es que no sabía si era Óscar, si era
2: Òscar
1: Caranca, si
2: García.
1: era Cruyff, Jordi Cruyff.
2: Sí, i bueno, i moltes vegades el que està dient Sergio, per a mi és fonamental. Jo, una de les coses que més faig és observar els jugadors. Jo parlo molt, perquè sí, puc recibir dades de l'esforç, de l'entrenament, del well-being, del qüestionari de benestar,
1: Sí.
2: però, clar, el que diu ell, el body language, el com se manegen, el com parlen, aquestes mirades, i al final li tens que dir al míster, míster, crec que has de parlar en fulanito de tal. Per què? Perquè n'hi ha coses que no m'agraden. I això és algo que te crea immediato, i aquest tipus de focs n'hi ha que apagar-lo. Si jo el puc apagar, l'apague jo. Saps? Però si són coses més, algo més fortes, immediatament n'hi ha que anar al míster i dir-li-ho. I tindré total confiança en el míster i tindré això. I moltes voltes també el míster dir-li, míster, jo crec que tenim que fer més aquest tipus de treball, jo crec que podem anar... no ser el que li diu sí a tot al míster, perquè molts tècnics que jo vi...

0: Misteri, es que estos le dicen que toca que sea el Misteri.
1: Eso, eso es lo más importante, Juan. Eso es lo más importante. Que,
0: lo más, es lo más, Juanlu, es lo más.
1: Que tú como cuerpo técnico llegues y le digas alguna vez al entrenador, le digas, oye, así no.
2: Que no, claro. Dir que no, la importancia de dir no. Sí, sí.
0: Sí, pero tiene que ser una discusión constructiva, siempre, en todo momento. En todo momento.
1: Sí, sí. Por ejemplo,
3: el caso, és així, la diferència de criteris està a la millora, indudablement. És que té que ser d'així costat. I sobretot, avui en dia, també és veritat, perquè la societat va canviant i van ben entrenadors més joves i tot més joves, en el cos tècnic, cada vegada el cos tècnic són més. Sobretot el que dieu, no? Ixa confiança, el de dir que no i el de saber discutir i el d'entendre que quan discutíssim és per millorar i després no passa absolutament res. Passa que avui la societat, quan dius a algú, tens una discussió amb algú, pareix que s'enfada i se queda en lo pitjor, no se queda en lo bo que li has dit.
2: Entonces, mira, la imatge, la imatge del West Ham... Sí, la imatge d'enguany de Paco Gémez en el West Ham. Això anaves a dir, veritat, Juanlu?
3: Perfecte,
2: sí. No, dic que no, perquè el que veig és el millor per l'equip i jo ho veig a Xina.
1: No, no, a ver, evidentemente, y lo que hablabais vosotros antes de Etayón es el claro exponente de que ese cuerpo técnico que tiene Luis Castro ha querido, de alguna manera, que Luis Castro no se enfrente a ese problema. Es decir, ellos te han apoyado en eso, porque tienes que ir con el jugador, incluso quedar fuera del entrenamiento con el jugador, hablar con él. Es que lo que la gente debe pensar, o sea, debe saber que un jugador es una persona, ¿eh? O sea, no es una máquina. Tú tienes problemas con tu familia, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tus padres, te has levantado mal. El jugador es una persona. Y claro, y ante eso tú tienes que, como decíais, tú tienes que ser, pues como decía, de jugar un poco paño de lágrimas de preparador físico, paño de lágrimas del médico, porque claro, luego está el tema médico. Oye, mira, yo quiero jugar, no, que no estaba para jugar, no, pues yo quiero jugar. Y eso, o sea, se van juntando disputas, que claro, ellos van sumando, y claro, de cara a un equipo, claro, son muchas que se van sumando para tú no tener un cuerpo técnico en condiciones, claro, para que te capote y te ayude en esas situaciones. Porque, como decíais vosotros, o sea, el entrenador no está para ciertas cosas, está para pensar, para ver, para transmitir, para entrar en esa cabeza a veces complicada de los jugadores y a partir de ahí, pues bueno, ir creciendo juntos. El otro día oía yo, es que no recuerdo porque, bueno, viendo bastantes charlas y hablaba un entrenador y decía, mira, aquí esto es así, mira, tú al final te sientas con un chaval, porque al final son los chavales jóvenes.
2: Sí,
1: dentro de un mismo grupo hay uno de 34, uno de 17, o sea, y tú imagínate, o sea, entonces decía, mira, al final el convencimiento del jugador debe partir del convencimiento de que es bueno para él. ¿Por qué? Porque el jugador es egoísta. ¿Qué pasa? Que tú, cuando le convences que el juego colectivo primero es importante para él, se traduce como que tú o el jugador va a ayudar al grupo, va a aportar. ¿Por qué? Porque primero piensa que para mí es beneficioso. Pero claro, partiendo de ahí, dices, ayuda al colectivo. Pero siempre partiendo de lo que te he comentado, de esa mirar para mí solo, para dentro, porque hay muy pocos jugadores que prioricen ese colectivo. ¿Cuándo priorizan el colectivo? Cuando ven que ese colectivo te lleva a hacer grandes cosas, pero porque a ti individualmente te va a servir, ¿sabes?
2: Bé, senyores, los pintores, que n'hi ha que acabar, que acabem a les 10, són les 10 i 4 minuts. Sergio Pellicer, vindràs a València aquest estiu algun dia o anules?
3: Sí, clar. Aniré ara quan acabe poc, demà que acaba la segona divisió, després veurem el playoff, també estic en els playoffs de primera a segona i en juny segurament estic per allí, per quedar bé amb la família.
2: Pues avisa'm i fem una paelleta junts, ¿vale?
3: Sí.
2: No li digues a... Saps què passa? No li digues a Juan Lumora, perquè estem ja molt farts, estem molt hartos. Mora, tu i jo, tu de mi, jo de ti, a devolver-nos tanto, i te vaig a dir una altra cosa. Juan Torrijos no vol quedar en mi, saps per què?
0: Perquè
2: li guanya el tenis. No, senyor Torrijos, estic parlant del senyor Pellicer. Juan Torrijos no vol quedar en mi perquè li guanya el tenis. I fa dos mesos que no sé. Fa dos mesos veritat, no és que s'ho entén.
0: Es que Juan es muy competitivo, ¿eh? Estic un campus intensiu de tenis per a poder fer-te algo de mal, que no puc.
2: No, que tu eres fenomenal. Sergio Pellicer, que va ser un dels primers amics que vas tindre del futbol fa 30 i pico anys, que m'alegre moltíssim i anem parlant estos dies de tot el que tinga que vindre. ¿Vale?
3: Molt bé, moltes gràcies, una abraçada a tots. Ha sigut un plaer.
2: Gràcies.
0: Una abraçada a tots.
2: Tu també, carinyo. A veure si se ve esta setmana, ¿eh?
0: A veure si vam. Jo, sense problema, vaig estar molt lliure. Esta setmana vaig estar molt lliure.
2: Jo, mira, menys el dimecres, que tinc un dinar en Oporto, però vaig i torno en el dia, i que tinc vol directe, estaré per així, no? que coordinem.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Juanjo. Perfecte. Senyor Mora.
0: Bueno.
1: Sí, dígame, senyor Carlos.
2: que moltíssimes gràcies.
1: Sí, vosaltres sou multideportes, ¿sabes?
2: Tú ponte bien del bíceps y del hombro y arréglate todas las teclas esas que tienes y de momento amanices conmigo a jugar golf y luego ya veremos. ¿Eh? Bueno, dona un besete en casa, Juan Luis, gracias.
1: Muy bien, venga, gracias.
2: 6 minuts per damunt de les 10 de la nit, una mínima pausa i raonem amb Patricia Camos, li peguem la volta al que ha sigut esta temporada en futbol femení.
4: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i el bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
6: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
5: Amunt i avall.
6: El magazín que et fa viure el territori.
5: Amb Sergi Olcina.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada da punt.
8: T'ho contarem tot.
9: Però tot, tot, fil per randa.
8: Te'n vens?
7: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura, t'espera. La cultura de tu a tu.
11: L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
11: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
13: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
14: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
13: No pintem les coses de color de rosa.
14: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
13: I parlem l'idioma de l'esport.
15: Los 11 que salgan a morder como perros.
16: Tornarem al 4-4-2
17: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
18: Al mando.
19: Tu li has donat les claus.
18: Por algún lado saldrá la rata.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
20: De tu a tu.
2: Eso es el London Calling, ¿eh? Y mira que esa es la música que ens agrada, que m'agrada a mi, i els meus compis de la Tenca. I la més rebonica de tots i de totes que m'està sentint ja en directe en la sintonia del Punt a Punt. Patricia Campos, amiga, bona nit.
16: Bueno, m'ho dius tan bonico que quina meravella, quines ganes de xerrar en tu.
2: Home, no. I tant que sí. Però mira, m'hauria agradat molt, perquè no volia abusar de tu, que no sé si has pogut sentir, hagués participat en la tertúlia que he fet d'entrenadors amb Sergio Pellicer, que ha sigut entrenador del Màlaga, el valencià de Nules, a més, del proper...
16: Pots sentir quan s'acaba la final de la Champions. Sí.
2: En Morell de Torrijos, per cert, quina final, eh?
16: Apassionant.
2: Apassionant, totalment apassionant diferent perquè... a la de l'any passat.
16: Sí, sí. I feia un porro d'anys que no sonava una final en penaltis, sí. Perquè són dos bons entrenadors. Sí que és cert que partia el PSG com a favorit, no?, per tota la temporada que ha fet, encara que l'Arsenal havia guanyat tots els partits de Champions, l'equip que menys s'encaixa, però ha sigut una final supercompetida i superxula de vore.
2: Sí, el pare que li haguera pogut eixir bé a Arteta, que ha tingut la fortuna de marcar el gol en el minut 6, sí. I no ha tret a tres porters més perquè no li han deixat, perquè ha ficat l'autobús, eh?
16: No, però tu t'has fet les ferramentes que tens, Carlos, és a dir, sí, dona sí. Compte, les voltes que ha vist Terraya abusant d'aixer valor llarg, acumula molta gent dalt, intentar arroplar-se la segona jugada i a partir d'ahí fer mal, i és el que li ve, perquè sap que els jugadors de Luis Enrique dalt són molt poderosos, el que tu vols és tindre el menys test possible gent bona dins la teoria propera. Les intencions eren sempre jugar en camp rival, quan poguera.
2: És veritat. Jo, a mi, ja, l'únic que m'ha despagat un poquet de l'Arsenal és que no ha sigut titular, jo crec, i pensava que anava a tindre més protagonisme, a banda dels espanyols, que també ha eixit en minuts ja d'afegit Zubimendi, i Miquel Merino sí. no estava per a jugar.
16: Veurem com estarà el Mundial. I jo crec que és que sa abuela, no? Era húngara, era d'allí.
2: Sí, sí.
16: Ha sentit la història que sa mare tot el nacionalitat no, pues, i que ella era d'Hongria i li feia molt...
2: No, però jo no he sentit aquesta història, Patri.
16: Sí, en el Puskas Arena, ella és d'allí. Sí, sí, bueno, sa mare és d'allí, va emigrar i, bueno, ella és anglès, però que li feia superlució jugar en el Puskas Arena perquè la seva família ve d'allí. Sí.
2: És veritat, però mira, al final... Dos entrenadors, el campió de la Champions i el subcampió espanyol, n'hi ha que ficar-nos en Balua.
16: Però i la Champions femenina també dos espanyols, eh?
2: Exacte, això t'anava a dir, i de seguida s'endinsem el que ha sigut a nivell nacional i mundial la competició que ja està pràcticament finiquitada de la 25-26 femenina, però importantíssim. I deia jo abans que per a mi, parlant d'entrenadors i de projectes i de paciència amb els entrenadors, a Luis Enrique no l'han cessat mai. Mira que és difícil, això. Que, si te fixes...
16: I va estar en... Sí, d'una compte recorda el millor Barça.
2: Clar, ell comença al filial del Barça, que va disfrutar, però com un nano, 124 partits, que seran tres temporades, de la 9 a la 11, acaba el 30 de juny. En la Roma acaba 10 de maig, 12, suposo que com és any par d'europeu o de mundial, també, 41 partits. En el Celta, també, la 13-14, és 40 partits. Després, al Barça, se'n va anar després de guanyar-ho, i després, el Paris Saint-Germain, Maque estigué en la corda fluixa, Maque li pegaren galtaes la premsa francesa i l'aguantaren. I mira, dos Champions seguides, Patri.
16: I sense Mbappé, no? Que en teoria era el xoriquice que marcava les diferències, i se va Maque Mbappé i comences a guanyar Champions. A voltes xous que destaquen i que marquen les diferències, al conjunt no aporten tant, no? Com ells a soles, però tant, mira, està en el Real Madrid un altre any en blanc, el PSG altra volta campió de la Champions, i que ve no saber tindre els jocs que t'interessen, és que no t'aporten en positiu o que no t'aporten com a equip, deixar-los anar, i a partir d'ahí buscar un equip. Jo, sobretot, el que valoro és Enrique, Carlos, és el fet de que com intercanvi les posicions de jugadors. Ho hem vist en la Lliga Francesa, a través de la Champions, que un lateral t'apareix en el centre del camp, que un davanter d'Embelé, tu saps que comença dalt, apareix a la dreta i va a rebre la pilota en la base, és a dir, que ja... mobilitat de xors fa que sempre hi ha un xors lliure per arreglar la pilota, no? Perquè certes voltes els centres no te baixen tan a baix, no? A seguir-te, però tant d'envile quan baixes, replegues, et xireia a partir, vols subministrar el valor.
2: Però, com es diu, els xors maten i moren per ell. És que, això és un altre debat, Patri. Ningú té cap tipus de dubte en dir, pues sí, Messi, Neymar, Mbappé, els millors xors del món en els últims anys, però, al final, no feien equip. I Luis Enrique el que volia era un equip que fera el que ell volia. de Gabon, i jo sempre fique, me sap fatal, perquè li tinc molta mania al xiquet, l'exemple mateix, el de Vinícius, que no n'hi ha, xor, i és boníssim, més insolidari, més antipàtic, menys intens defensiu.

0: i que més ajuda i que més banal i fatu i poc sí. important defensivament per al seu equip.
1: Jo crec que el Xolo va dir una volta

0: de recuperar balons, i això, si no tens una estructura ben forta i un xor que realment siga molt messiano per a donar-te gols, donar-te assistències, és molt difícil de compensar a final de temporada durant de tants partits, no? Inicia ja sempre de 8 o 9 xors que te fan tota la faena.
1: És que és tan caòtic i no seguís cap patró el futbol, Patricia. Lo que és la gestió, que és tan caòtic i no té cap patró el futbol.
0: Però això és tan xulo, perquè mai sí. És imprevisible, mai és el que pot passar, però això te levanta passions perquè tu vols un partit i mai serà el mateix partit 50 vegades. Jo no pensava que el partit arribaria a prova i penal. Jo pensava que guanyaria el PSG en 90 minuts, no molta diferència, però pues, un 2-1, 0, saps el que vull dir-te? Però mai saps el que va passar. O sea, per això és tan xulo, perquè t'emociones, plores, rius, has vist la gent en la grada, no? El patiment que tenia, no? Perquè és algo que te fa vibrar, que te fa ser molt feliç o que te fan la tristor con ese cas que pes, però és molt xulo perquè mai saps què va passar.
1: I ficamos en farina ja de futbol femení, Quitana va dir els primers 80 minuts del partit, que estava ballant el Villarreal al València femení, que estava tieso, estava mort, que al final, un gol a l'últim minut perquè li valia el empat, li ha donat la glòria al València, sí. Que no ha sigut superior en el còmput global.
0: No, però mira, jo t'he dit que jo me quedo en que tenim equivalència en primera divisió i amb el que suposa que és jugar junt a Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, amb els millors. Va quedar tercer en la classificació, segon equip que més gols ha encaixat, inclús més que el Barça B, no? Que agraït tengo que pujar també directament si no estigui el Barça en primera divisió. Molt bona temporada, equip millor classificat de tots els que han jugat el playoff. Jo a principi de temporada, tinc que ser sincera, Carlos, que no ho veia complicat, no ho veia clar, perquè hi havia moltes cares noves, entrenador no, Miguel Crespo, sols es van quedar quatre futbolistes de la temporada anterior, Pauleta, Tamarí, Jasmi, Senrabet, Marina, però és cert que les veia amb ganes i amb energia, i no és fàcil tornar un any després de baixar. Mira el Betis que va descendir la temporada passada i ha tornat a caure.
1: Exacte,
0: sí. I jo ara en el playoff sí que era més optimista perquè el València havia guanyat a tots els equips de playoff en Lliga. Sol va perdre un davant l'Albacete en un partit que el València tenia moltes baixes, però en el Puigcerdà va guanyar bé contra elles, per a mi era favorit. Va arrencar el playoff en Albacete, 0-0, allí 4-3 en València, després la final davant el Villarreal, que com tu deies, no? Va guanyar a l'Osasuna, 0-0 en Villarreal, i avui en el Puigcerdà, no? Que el Villarreal se'n va, és un cop dur perquè tenia la final en la butxaca, no? I era el 10-0, l'empate Morente, i tenint en compte el resultat del Villarreal, el València és que serà el nou equip de primera divisió, però sí que és cert que han tingut dos equips molt bons en segona divisió. Però per a mi, com deia, l'important és que hi ha un equip valencià en primera després de descendre llevant.
1: És el més important. Jo et deia cap de setmana passat, Patricia, clar, estem tots desitjant que puga guanyar demà el Castelló, Xuga el Pelló, i ojalà puge. Al final, com s'han mantingut llevant Elche i València, més Villarreal, que és equip Champions, són quatre.
0: Sí.
1: Tu saps el que seria que siguin cinc equips en primera divisió, parlem d'homens, amb el Castelló, perquè en segona tenim l'Eldense i podria, perquè ha pujat directe, i podria pujar el Villarreal, set equips en lliga professional. Dime quina comunitat, quina regió d'Espanya ni s'acosta a això. Almenys en xiques no ha pogut pujar el Villarreal, més afatat, però ha pujat el València i compensa el descens del Llevant.
0: Home, el Llevant és la primera volta que descen, són quasi 30 anys en màxima categoria, bueno, con supercopes, lligues,
1: sí.
0: Participacions europees, Copa de la Reina, és impressionant tot el que ha aconseguit. Jo crec que sempre quedarà la història del futbol femení, el que passa que s'ha anat descapitalitzant cada any. Fa tres voltes estava jugant la primera de la Champions i sempre de Supercopa i Final Four de Copa. En l'Espanya campiona del món han jugat jugadores del Llevant, Ona Valle va passar pel Llevant, Ben Andrés, Alba Redondo, Irene Guerrer, en el moment que està en la selecció formaven part del Llevant, també han estat Alexia, Eva Navarro, Sandra Paños en altres temporades, però com te dia el projecte del Llevant se va descapitalitzant any darrere any, i aquest estiu se'n van les que te van mantenir l'equip la temporada passada, Ángela Sosa, Dani Larqués, Maria Molina, Paula Natorrodà, i damunt l'últim dia de mercat se'n va la golejadora, no? Ivan Chacón, la que és del València. Dos tres temporades tenim cada volta pitjor plantilla. La 24-25 se'n va l'entrenador Sánchez Vera, un entrenador de primera divisió, sí, Iván Lloris, la Barredondo, és a dir, poqueta a poqueta s'ha acabat carregant un projecte. I recorda que en el València també va passar, es va deixar caure, no s'hi va prestar més atenció.
1: Es va deixar caure, i esa és la frase.
0: Sí, però mira, ho dic com a cosa positiva, no? que el València

0: que la pandèmia, no per la categoria perquè no n'hi ha descensos, però tenia que haver perdut la categoria i es manté. És cert que al final no pot aguantar la caiguda, cau i recupera un any després, que és molt important tornar, sí. Perquè el Villarreal ja du la 23-24 és quan baixes, és a dir, ja du diverses temporades baix i no pot pujar, encara que cada volta està fent el millor, però que quan baixes és difícil pujar l'any segon. És que té molt de mèrit este València de Miquel Crespo, que ha aconseguit en un any tornar a la màxima categoria.
1: És veritat, però el que falta és que el club destine pressupost per a que l'any pròxim puga tindre un bloc competitiu.
0: Sí, i la planificació que siga bona, no? Com li ha passat al Llevant, que tampoc ha fet una bona planificació. Erika González recorda que es lesiona el dia de la segona victòria de tota la temporada davant el Madrid F, lesiona de gravetat.
1: Estàvem fent tu i jo junts i aquest partit, me'n recorde.
0: Sí, recorda la jugada, sí. Una llàstima perquè era la jugadora que aportava gols davant i se queden sin gols. Si m'ha jugat l'eixador, imagina't els números del Llevant, però per part del València, de jugadores, que jo pensé que Rebeca és ara de una divisió superior, podíem dir de Lliga F, que segurament la podrà mantindre, tens a Pauleta, tens a Marina, és a dir, tens jugadores que jo crec que te poden aportar, i Sara Tamarí, que és una jugadora molt polivalent, Pauleta, com te deia, Rebeca Elo, la jugadora de Costa de Marfil, ràpida, vertical, bueno, molt de perill, no?, que sempre té moltíssims avantatges. Si li sumes una fase en defensiva com la tenies, perquè te recorde que el València és el segon equip menys goleja de la categoria, i aportes jugadores de qualitat en el centre del camp, i davant jo pensé que podrà talvolta fer una temporada apanyada el València en la Lliga F.
1: És que estava mirant jo la classificació de la primera femenina. És curiós perquè al final, en el que és la competició regular, el primer Barça B no pot pujar perquè és el filial, segon Alavés, que sí, tercer València, que també. Quart el Madrid B, que tampoc pot pujar. Cinc el Fundació Canària Tenerife Femenino B, que suposa que serà també filial.
0: I el Costa d'Eje tampoc puja.
1: Clar, i li quedava l'opció al Villarreal. Molt de filial,
0: Carlos, mira, sí. Que el Barça és que és campió de la Lliga F, campió de segona i campió en el Barça C també, és que guanya tot. És que les jugadores del Barça B, si juguen la Lliga F, pues quedarien, si no les primeres, les segones, les terceres, que té una cantera espectacular. I a més, mira, n'hi ha que prestar atenció a la temporada que ve, perquè mira, Mariona se'n va anar, ara se'n va Alexia, se'n va Mapi, se'n va una Valle. Les jugadores que te marquen les diferències te quedé Patri Jarro i Irene Paredes. O sea, veurem este Barça que se li van les jugadores que dius són les millors del món a la seva posició, no estaran. O sea, te quedaran dos, no? I a part de la pedrera que tens que agarrar experiència i demostrar que són tan bones com les que se van. I veurem el Barça, jo crec que per Lliga li donarà a ser les primeres, però veurem per les etapes final de Champions, a partir de semifinal, si l'equip que li quedarà, perquè tampoc té molts, pot gastar-se massa diners per la massa, el límit salarial, el que també comptabilitza en el futbol masculí i en el femení, me referís. Veurem si dona resultat en la Champions al Barça.
1: Per cert, on anirà Alexia Putellas?
0: El mes de març va anar dos viatges a Londres. I Michelle Kahn, que és la propietària de l'Olympique Lyonnais i del Washington Spirit i del London Lyonnais, és el que vola, Mapi León se'n va a London, Alexia Putellas se suposa que se'n va a London, i Ona Valle se'n va en Mariona a l'Arsenal. Això és el que se suposa, no?, per les gestions que s'han fet, però de moment encara no ha dit on va.
1: Curiós,
0: però dona compte que és interessant, perquè mira, ja té 30, crec que són 33, ve d'una lesió prou dura, no està tan ràpida com abans, i se'n va en el moment que deu d'anar-se'n, saps? Perquè si l'hagués aguantat més, ja hauria sigut una situació incòmoda per a l'entrenador, per al grup tindre que sentar-la, i dona compte que jugar el Barça te dona sempre jugar en ventatge, jugar en boníssimes companyes, i te dona pues, estar en jocs i amb la qualitat que te l'haig de fer gols. Veurem una altra lliga més competitiva con la Premier, si li dona físicament per a rendir
1: com a rendir. Si li dona, si li dona. Ese és el dubte que tinc, sí, Patri. A veure si li té que donar o no.
0: Jo també, perquè físicament jo l'he vist molt lenta, i altres ligues són de més energia, i com te dic, en el Barça li col·loquen la pilota, ja té molt bona esquerra, no té res que veure, que és una grandíssima jugada, simplement que la lesió tan greu li afecta, no? I encara no està a aquest nivell. El que passa és que per l'edat que té és difícil quizá que pugues tornar a aquest nivell 100% que tenies abans de la lesió.
1: És curiós. Sí, tindrà que refer el Barça, veurem en quin model. I després està el Real Madrid, que sí, segon, però clar, a 15 punts del, del Barça, eh?
0: El Real Madrid és un poc copi la versió del masculí, perquè dona compte que sempre arriben jugadores bueno, de qualitat internacional.
1: Sí, galàctiques, glamuroses.
0: Sí, però realment no juguen com un equip i cada any canvia, sí, canvia entrenador, compra 5 o 6 jugadores per a fer-hi sa competència al Barça, no? que la intenció està ahí de competir al Barça, però mai l'arriba, perquè el Barça és un model de xoc que du des de fa anys jugant el mateix des de la Pedrera. I damunt és que se coneixen perfectament. I el Barça recorda quan Espanya guanya el Mundial, sí. El masculí, eh? Que considera una generació de futbolistes, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, que són molt bons, no? I això és molt difícil que se torni a repetir. De fet, quan Espanya guanya l'Eurocopa ara, jo no m'ho esperava, la masculina, no? Perquè uns altres jugadors en este Barça s'han congregat en Tevi i en Espai, jugadors que són els millors del món en la seva posició. Quan tornarà a passar això? Això no ho sabem. Però competir contra ells és pràcticament impossible perquè si estan al 100% és el millor equip del món. El millor. És que no n'hi ha dubte. La final de la Champions, 4-0, perdona. És que no tenen rival perquè tenen moltíssima qualitat, perquè tenen molt clar el que juguen, perquè cada any, mira, poques fitxatges, el Ribé va fallar perquè no tenen davantera, màxima goleada de la Champions. Sempre, si fitxen, l'haia la jugadora Alexandri, que es lesiona de gravetat, en Castalia, la Supercopa, és l'únic fitxatge d'este any, i sempre agarren, no?, peces que necessiten, que no tiren de la pedra, però és un model que els serveix i les fa triomfar, de moment. Veurem, com te dia, quan no estiguen estes que se'n van, el que farà, i el Real Madrid, pues, cada volta pareix que competisca, però al final cau, o per H o per B, però mai arriba de fer-li sobre este Barça tan poderós.
1: Dime si estic enganyat o estic encertat, Patri. Saps quina sensació em dona? Que l'importància que li dona l'aficionat al futbol, l'importància que li dona al futbol femení és molt gran, però tinc, anava a dir, reserves, molts dubtes de, des de dins, com el cavallo de Troia, la bomba nuclear que li fiquen els mateixos clubs, no donant-li a, ni a excepcions, clar. Tanta bola a això, i ja que se fiquem a repartir, jo ahí sempre busque la cúpula per a la depuració de responsabilitats. A què em referís? Pues, per exemple, al Consell Superior d'Esports, que me pareix una absoluta vergonya, però una vergonya mundial, que avui, per exemple, no s'ha pogut veure de cap manera, i per suposat en obert, que és com se tenia d'haver vist, el partit entre València i Villarreal, per a tota Espanya. Perquè volem que els xics i les xiques entre 12 i 16 anys estiguin fent l'indio, l'escroll ixe en Instagram, o que s'aficionen. Si volem que realment donem importància, respectem l'esport i puguem atraure patrocinadors i ticketing i ingressos, escolta, no fiques pals en la roda.
0: Jo sí que veig que cada volta la gent s'interessa i quan veu algun partit del femení li agrada i se queda, no?, per més temps. Però no, durant la Lliga, si dones compte les imatges o com tu vas venir a l'estadi, tampoc n'hi ha tant d'aficionats. Sí que és cert que n'hi ha en el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, el Puigades a voltes, però no hi ha tant com ens agradaria. Però és cert que tampoc pots obligar a la gent a anar a algo que no coneixen, no? Lo bo seria que anaren i provaren, no? I veren que és un futbol diferent al masculí, però que també és futbol, vist des d'un altre punt de vista, però que se relajaren i intentaren disfrutar. A banda d'això, les estructures masculines estan per damunt de les femenines, tal volta per generació de recursos i el fair play financer del masculí, que, com te deia, té computa el femení i això té l'extremo la femení.
1: Això és una barbaritat, Patri.
0: Claro, perquè per a fer un equip Champions en 10 milions d'euros, jo crec que un equip femení jugaria Champions. Per això
1: pues entonces dime, qui és el tararot, el burro, el tros de suro que fa que compute el pressupost del femení al masculí? Home, clar, que ja, al final la paga poca ropa.
0: Bueno, i a part, el que estem parlant és que aquestes estrelles que se'n van del Barça també te aporten negatiu a la Lliga F, perquè fa la Lliga F pitjor.
1: Sí.
0: I si la fas pitjor a l'hora de competir en la selecció serà pitjor, i a l'hora de competir en competició europea també serà pitjor. Per això el que hauria de fer la Lliga F és intentar que se queden en aquestes boníssimes xores, que són les que marquen les diferències i que fan que la gent se fiqui a veure el futbol, no? Quan tu este Barça meravellós, tu te fiques la tele per a veure-les. Entonces, si no les tens cada jornada, cada cap de setmana, tal volta no saps que estan jugant a Anglaterra o ja no saps, no te recordes a l'hora que xula la selecció, no, i no li no li prestes tant d'interès, però és important que les bones jugadores se queden en Espanya, no?, per a poder disfrutar

0: per-les i per a que la gent agarra afició al futbol femení.
1: És que tu, fixa't, tot i que tenim un cas afortunadament de qualitat immediata, per exemple, en xics com la Lamine Yamal en el Barça, la Garbà del Madrid, i que ha pagat el preu altíssim de no tindre cap jugador en la Copa del Món. Tu saps, mirant el futbol com una indústria, que és el que és el futbol professional, en ulls de mercadotècnia i de retorn d'inversió i de model de negoci, tu saps el mal, ara que ja han passat anys, que li va fer a la Lliga Espanyola que se n'anaren les particularitats de Messi i de Cristiano Ronaldo? Tu no te creus que ahí tenia que haver estat, pues això, el ministre d'Esports, el president del Consell Superior d'Esports, i haver cridat, a veure, Tebas, crida a la porta, crida a Florentino, o crideu després a quatre presidents més importants, escolta, a veure com s'organitzem, que si se'n van estos, qui són els més mediàtics? Té que vindre Haaland, però tenim que tindre l'atractiu que ara té la d'això, la Anglaterra, la Premier, i després n'hi ha voltes que és més interessant, perquè ha sigut molt roïn a la Lliga Espanyola masculina. Vol un partit de la Lliga d'Aràbia, la Calle 6, que l'espanyola. I és que, de veritat, la francesa, l'Alemanya, que és una lliga divertida. Collo.
0: Tu dona compte, Messi, l'edat que té. En l'Inter de Miami l'altre dia van guanyar. Guanyaven, van empatar a 4 la primera part i al final van acabar guanyar 6-4, un partit superemocionant. Però Messi, que té molts anys, Luis Suárez, que l'acompanyarà, el que va fer un hat-trick. Però encara així, a Messi dona contra el nivell de la lliga de la MLS, que té velocitat, que se'n va de xavals superxoves, però que té ganes de jugar al futbol. I sí que és cert que la Lliga Espanyola o en Europa no estaria per actuar-lo tot com jugar la MLS, però el disfrutaria.
1: No, que me parli molt bé, s'acaba, que se'n vagi a Messi, però que vinga un altre tal, però n'hi ha que tindre ídols per a vendre camisetes. Jo et dic una cosa, tu ara tens un cosí que siga del Madrid i saps què li fa goig? Regalar-li una camiseta del Madrid? Una pregunta, Patri, quin nom estampes darrere?
0: Home, per conegut seria Mbappé, perquè realment els altres no podem sacar i Mbappé per golejador, però que tampoc m'ha portat tant com jo pensava. Però és que això és una mala planificació, és que això és no veure el que té la falta, perquè el Madrid este de Kroos, de Modric, de tots aquests que era fabulós, no has anat recomposant les peces, te se'n va a Modric, te se'n va a Kroos, però no has agarrat a ningú que sigui aixer relem,
1: no? I no has agarrat un Zubimendi, un Mikel Merino, que és de l'Arsenal, i són espanyols.
0: Però i el tenies ahí, com és que tu no l'has vist, no? O Lissé, com és que no has vist Lissé, tu? És que el Madrid, jo pense que Madrid i Barça deuen de tindre els millors jugadors del món i deuen d'estar pendents d'on estan per agafar-los. I sí que és cert que a voltes se ressaltir, perquè Mas Antonio, per exemple, pues el compre jove perquè no li furtaren, però perquè no veus que eren més diners, no?, quan ja estigui un equip europeu o en Champions, però tampoc has vist massa. És a dir, ahir la gent que se dedica a l'scouting, tu saps això molt més que jo. Hi ha que estar, i això sí, saber, és difícil, saber un xor lo que donarà, però jolín, inclús com el Madrid o el Barça, que sempre han estat ahí, és una llàstima que no estigui més pendents, però com tu, és donar-li valor a la Lliga Espanyola.
1: Ara que dius lo de Olise, per a el que no, el xor del Bayern de Múnich, té 150 milions de valor de mercat, és 2001, té 24 anys, i recordem que este xiquet al Bayern de Múnich va arribar del Crystal Palace, i en cap moment va tindre ofertes ni de Madrid ni de Barça, que són els grans, els poderosos que podien anava a dir afordar en anglès, podien permetre's a buscar això.
0: Alfonso
1: David, de Canadà, que el va descobrir Benito Floro en un col·legi de Canadà. Aquesta història te la contaré un dia.
0: Ja me la contaràs, pues, que interessi, si no ho sabia. Però perquè n'hi ha molta gent per ahí. Mira, jo quan estava jugant als Estats Units, jugava en un parc, no sé si t'ho he contat, que ahí se juntava l'exentrenador de la selecció alemanya, jo me'n recordo, era Klinsmann.
1: Jürgen Klinsmann.
0: Sí, n'hi havia gent fabulosa jugant pick-ups, que són partits que te juntes amb gent que no coneixes, no professionals, i ahí n'hi havia gent que dius, mare, si esta gent no està a la selecció americana i la selecció dels Estats Units té pitjors jugadors que aquests xavals, no? Que no tenien paper, no? Però dius, esta gent, com és que no l'estan veient per agafar-la, per a formar-la i per a que formen part d'un equip professional de futbol als Estats Units, per exemple? O sigui, n'hi ha molta gent per ahí que si no tens interès, no t'hi fiques ganes o no ets un bon scout, és que se perden i te la foten els altres.
1: Ara que estaves, Patrícia, parlant de playgrounds i dels Estats Units, me'n ve al cap la famosa, que és superinteressant i que recomana que fiqueu en YouTube coses que n'hi ha molt de material, la famosa època dels 80 i dels 90, bueno, i anterior i posterior, dels jugadors de la NBA, que a voltes anaven de tapadillo a fer apostes a jugar contra xiquets de carrer d'estos playgrounds al bàsquet,

0: i perdien els de la NBA, eh? I perguien.
1: Que guai, no sabia, sí, miraré.
0: Sí, sí, sí, n'hi ha coses, és veritat, i és, em casa totalment del que deies tu. Quina és ara mateix la situació del futbol femení nacional, inclòs el Barça, respecte als mítics, a Chelsea, a Lyon, als més poderosos? Ara mateix, com és l'anàlisi de forces?
1: Mira, de campió de la Premier és el Chelsea, de la Bundesliga el Bayern de Múnich, l'Olympique Lyon és de França, al final la Roma de la Calcio, però que al final són els mateixos equips que normalment solen guanyar les lligues. Encara que després en la Champions, en el grup de classificació, per voler que el Barça se quedava primer, empatat a punts en l'Olympique Lyonnais, però primer per diferència de gols, però pràcticament són sempre els mateixos equips. O sigui, a nivell nacional no n'hi ha moltes diferències, i que el Chelsea no guanya sempre, no? El Manchester City ja guanya la Lliga en Anglaterra. A voltes és el Chelsea, el Manchester City... Però bueno, ahí varía un poquet, però que tampoc són massa les diferències. Tal volta serà la primera que siga més apretada, però respecte a França, Itàlia, Espanya, Alemanya, és que són els mateixos equips. I sí que és cert que la forma de jugar és totalment diferent, perquè el coneixement tàctic i tècnic que tenen els jugadors espanyols no n'hi ha en altres lligues. I això és una cosa que canvia molt, perquè si això li sumem la professionalització i la força física i la velocitat que ara tenen les espanyoles, triunfo no en vagin, perquè jo recorde la primera volta que les espanyoles anaven a Estats Units, que xoaven els últims 10 minuts, no? Perquè físicament no es donava, però ara mateix han sumat tots els coneixements que tenen tècnics i tàctics, més la velocitat i la força per a poder xoar en qualsevol lliga del món, no? I és el que està fent que tantes xoaures en vagin a Estats Units, no? Perquè tu saps que ells són atletes. Per tant, sí, a nivell europeu, jo diria que el Barça, en les seues limitacions, no? Les limitacions econòmiques, que no pot gastar-se massa diners, però tirant de la pedrera, és el millor equip del món ara mateix. La temporada que ve tinc la incertidumbre de saber si li donarà per a passar de semis de Champions, perquè a semis jo crec que arribarà sí o sí, guanyarà la Lliga, i veurem els altres equips, no? Perquè aquests moviments que n'hi ha, de, per exemple, Michelle Chan, la presidenta, no? D'aquest grup d'equips, no? Del Washington Spirit que te di abans, de London City, de l'Olympique Lyonnais, ella vol copiar-se d'alguna manera el model Barça, no va agarrar a Jonathan Giraldes, a Marquez Zubizarreta, no va intentar agafar Suárez i Costenida i per aferir-se Barça fora del Barça. Poc a poc està un poc descapitalitzant el Barça, però és que de baix hi se'n figures emergents, no? Com Clara Serra Jordi, sí, Camarà del Barça, no? Que venen de la pedrera, però que estan fent molt bé, inclús són ja internacionals, imagina't l'edat que tenen, 18 i 19 anys. Però bueno, falta molt als equips europeus per arribar-se a aquest Barça de moment, però a mi m'agradaria que inclús en la Champions que se vea més competitivitat, però sobretot per agafar afició, perquè com parlàvem abans del futbol, a mi m'agrada el futbol perquè no sé què va passar. Jo sé sempre que va guanyar la selecció espanyola, guanya el Barça, a mi no m'agrada, perquè me lleve esa emoció que jo espero, no? Ese sentiment de suspense, de desfet, no? De la incertidumbre que a mi m'agrada, però també m'agradaria que d'alguna forma la Lliga F fora més competitiva, que no sempre guanyarà el Barça. Sí que ser clàssico de Madrid, que ha bueno, mala posició, s'ha anat fora d'Europa, està la Real Societat, no? Perquè té un bon entrenador que és Arturo Ruiz, i a vegades canvien el tercer i el quart lloc, però bueno, sempre primer i segon són el Real Madrid i Barça, i a nivell internacional, ojalà també jugadores de fora vinguin a la nostra lliga, però Carlos és pràcticament impossible perquè els diners que es paguen en els Estats Units o en Anglaterra, així no poden assumir els clubs més modestos de la Lliga F.
0: Però a mi m'agradaria, Patri, que fórem, com a model de negoci, com a estructura de competició, més imaginatius, vull dir. Ara, el reflex, acaba de jugar València Bàsquet la final de la Eurolliga. L'Eurolliga, que és Euro d'Europa, Eurolliga, juga el Dubai. I saps què, Patrick? Que no passa res, perquè volen, perquè paguen, perquè li donen i perquè els interessa anar també a obert la finestra de patrocini d'ingressos de Middle East, ja, en concret de Emirats. Vull dir, mira, Eurovisió, Euro, sí, però hi eixen equips, grups o cantants o països, el que siga, de l'Àfrica subsahariana, no, de dalt, d'Israel, pues, escolta, i en futbol femení Anem a veure, si tu tens referències mundials, com són, per exemple, el Current, l'Angel City, en Estats Units, per què no fas una mena de competició, de supercompetició global, mundial, en la que estiguen els grans equips europeus, americans, inclús els dos més potents mexicans, que també són importants, a banda d'això, del Current, del Portland, l'Angel City d'Anglaterra, però tenia així els dos mexicans que més força de la femenil, Tigres i Rayadas de Monterrey. Vull dir, per què no?
1: A veure, una crítica que se li ha fet, bueno, se li està fent a la Lliga durant aquestes temporades, és que tens les dos balos d'or, que són Alexia Putellas i Tena Bonmatí, dos grandíssimes jugadores, i d'alguna manera no s'ho control i reedita a Issa i Machi que tenen a la Lliga F, no? Al final Alexia se'n va, i Tena, pues, un sentiment culer de pertenència, no? Que també és més jove, no sé el temps que estarà, i que una decisió també complicada, volen com rendirà en la selecció i el bas la temporada que viene, que ve, però què està passant en la Lliga F, no? Que no, la creativitat que estàs dient tu, el màrqueting de donar-nos més a conèixer, de treure a millors jugadors, de fer la Lliga d'una altra manera o de menys seguir, no? Com té la Premier, per exemple, perquè siga més competitiva, però sí que és cert que és una crítica constant de dir-te les millors jugadors del món en aquesta Lliga i no ha sabut treure rendiment, no? A aquesta situació per a ser canviar el model, atreure més patrocinadors, sobretot, que te farien millor infraestructures, millor tirs de càmera, sobretot per al VAR, no? Que és una situació un poc lamentable que cada revisió de VAR dure 10 minuts.
0: Clar.
1: La Lliga és de millorar un poc el descans i les infraestructures per a fer la Lliga més atractiva cada temporada.
0: I tornar també a fer coses de les armes, els recursos de tota la vida per als partits, com tu bé dius, partits en Bunyol, ja sé que en hivern fa fred, de plenar la grada. Tenim una d'això i torne, perquè són els clubs, però no només són els clubs, són les lligues i al final el Consell Superior d'Esports. Se fa un programa de xerrades de jugadores a equips i de repartiment d'entrades per a que les xiquetes i els xiquets vagin a veure futbol femení entre els 8 i 12 anys, per exemple? No se fa?
1: No, mira, el partit que va ser que va jugar en el camp de l'Atlético de Madrid, que se van omplir no sé quants autobusos que van anar des de València, te recordes, 90 autobusos, crec que era un partit del Barça-Atlético de Madrid de semi, jo no me recordo quina competició era, però que hi va anar molta gent, però per això no, perquè la Federació Valenciana en el seu cas se va preocupar de regalar entrades.
0: I perquè no ho fan sempre, clar.
1: Claro, però jo també tens que pensar que això són uns diners, no? Que no sé si van gastar 200 i pico mil euros en arreglar això, que lo millor no ho tenen totes les federacions, i també tens que pensar que aquestes xiquetes que se dia que eren tres setmanes se desplacen i van,
0: sí,
1: a lo
0: no,
1: millor.
0: Però jo parlo d'un dia normal, un dissabte, un diumenge, a Paterna, Bunyol, a Elx, ja, a Villarreal. És el que te vull dir, el que es parla d'ací. Sí,
1: fer algo, no? Fer una fanzó, no? Fer activitats que van de que visiten els municipis per a fer afició. Jo crec que això no s'està fent, realment, deixin en una constància. Es fa, per exemple, jo sí que he anat a alguna xerrada perquè és el dia de la dona, o vaig a una xerrada de la federació, va fer perquè la Supercopa jove en castell i em van convidar a un acte en Castelló, però algo molt específic, no? D'una Supercopa, d'una Copa a la Reina, però no constant ben per en la idea que tu dius. Jo pensé que seria bona simplement per a recordar que les dones estem a futbol i que estem ahí, que n'hi ha competició cada cap de setmana. Seria una bona idea, des de luego.
0: Mira, te vaig a contar una cosa que no saps. L'any 21, l'any que jo estava a estar visquent en Dubai, a mi la Federació de Futbol d'Emirats m'encarregà que li presentara un projecte per a millorar la qualitat de la Lliga, i perquè estàvem molt preocupats perquè era pràcticament nul·la l'interès del futbol sub-23, del que és com si foren els filials. I n'hi hagué un xec, una persona, que em digué: i tu què penses del futbol femení? No sabem si tal, i acabaven de contratar de seleccionadora a una brasilera que havia guanyat la medalla d'or olímpica, però que era, perdó per dir-ho, una inútil, i que no tenia cap sentit, que va durar, no arribar a un any, va fer el ridícul. Saps lo que te dic? Perquè lo que és el model ego, si ser imaginatiu. Jo dic, mira, no tenim problemes de pressió dels fans ni de pressió dels mitjans de comunicació, és a dir, n'hi ha carta blanca per a fer lo que morrote, lo que vulguem. Pues anem a fer una cosa. Si, anem a fer dia de partit, dies de cada club de tres partits, imagina't, i vaig a moviment, si a les 6 de la vesprada juga el primer equip contra un altre, el que siga, a les 8, quan acaba, juga el femení, i a les 4, dues hores abans, juga el sub-23. I així, i fas una fanson, i fas un dia de futbol, de partit gran en el Merejoc, i convides a la gent en miniconcerts de clubs de música en el descans i tal. I així, i la gent, una, s'entera de quan juga el sub-23 i les xiques, i ja tens ixe al·licient per a no anar només a veure el partit de professional de homes.
1: Ja estàs allí i se queden expressades totes les activitats, vols dir, no?
0: Clar, clar, exacte. Però no només això, Patri, sinó que tens la infraestructura feta perquè, en les normes que n'hi ha en l'islamisme, només tens que adequar un vestidor femení en cada estadi, però ja tens l'estructura de clubs de la Lliga, ja tens l'aparell, per exemple, Adidas o Nike, el que duguen, tens nom, tens escut, tens la mateixa, fas el mateix número d'equips, perquè és una Lliga de creació nova, la de les xiques, de la rèplica de Lliga masculina, així que sempre és el mateix, vull dir, és el Nasser Al-Ain de sub-23 d'homens, de professionals i de xiques. I així crees identitat i ja importes fins a l'afició del futbol masculí.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Què te pareix? Aquí ja no la sabia, si ja no te l'havia contat.
1: No, però i com va resultar? La gent te va respondre, no?
0: Sí, però no, al final n'hi havia tanta gent per aprendre la decisió, què tal, i jo, per raons al final professional, me'n tornia a Espanya, que això queda un poquet en el limbo.
1: Ah, que no ho vas fer, vale.
0: No, perquè no se va decidir a tirar endavant, perquè és que n'hi havia molta por en la federació de fer-ho. Jo, mira, tinc l'espireta eixa, però també és veritat que ningú ha posat en pràctica la idea, així que encara s'està atent, perquè a més és un país que a mi em va acollir molt, molt bé, Patri, i la veritat és que era un projecte apassionant, perquè era crear una estructura i ajudar de veres al d'això. Però pas que també és veritat que tenien, quan els plantejaves el d'això del futbol femení, dient, i per què no, en lloc de fer futbol femení, fem e-sports. I jo, clar, me cabreixava les reunions, vés a fer la manes e-sports. Ja, que veritat, ja. Saps el que te vull dir?
1: Sí, no, però jo penso, és una llàstima que no has acabat de fer, però sí que està bé perquè tu vas a un partit, jo m'imagino que vaig a un partit de futbol per el matí, i si tinc temps, me puc quedar a un concert, me puc quedar a un altre que m'interessa, i ja sí que ahí, no vaig a propòsit,
0: però això
1: t'he
0: dit.
1: Ja m'enganxes, que sí que hagués estat bé, sí, clar. Bona idea.
0: Sí,
1: que tu ets molt creatiu.
0: No, però pues te vaig a dir una cosa, havies de fer un estudi, perquè saps que els expats, principalment en Dubai i en Abu Dhabi, són vora el 80% dels habitants.
1: Ole, sí.
0: I havia fet, perquè no és que n'hi ha en barris, però sí que n'hi ha un cens a través de les ambaixades i els consulats, molt senzill de mitjanament controlar, vincular una nacionalitat amb cada equip. És a dir, per a tindre xiquets i xiquetes en formació i aficionats també, que sàpien que, per exemple, per a la colònia alemanya firmem a tres internacionals alemans, entrenador alemà, i ja te vincule. El teu equip de Dubai va ser el Sajà.
1: Ah, per enganxar a la gent en el seu país d'origen.
0: Clar, clar, clar.
1: Ja.
0: Perquè el rus que viu a Dubai tira de menys l'Espartak de Moscú o el CSK o el Dinamo. Saps el que te vull dir?
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, mira si eres creatiu.
0: Pues mira, i aquests documents que t'agradarà i un dia t'estic
1: que enviar. Quan t'entornes en
0: el meu dius
1: si me n'hi
0: ha en tu. No, o quan tu te faces propietària d'un superequipo te facen presidenta d'una federació d'aquestes estudis.
1: Pots que comprem el llevant o què?
0: Me contrates d'assessor per que te doni totes aquestes idees.
1: Que xulo, no estaria xulo. A mi sí que m'agradaria estar ahí. No d'entrenadora perquè se suma experiència, pues, va ser interessant, però patís massa. No?
0: Ah, però...
1: Sí, però patís massa. Però un altre càrrec sí que m'agradaria, un equip xulo, aixina, sí. No sé, sí que m'agradaria aquesta experiència, provar-ho, saps? Sí.
0: Jo davant de tu no tinc res per a presumir perquè tu has tingut una vida encara més apassionant que la meva.
1: Vale, per favor, pues, anda, que no te, tu si metes que contar totes les experiències que has viscut en no sé quantes parts del món, per favor.
0: Claro, escolta, que jo no sé pilotar un caça a 800 km per hora, eh? I tu sí.
1: Jo tampoc sé un programa programa conduis tu ahir, estar pendent de tot, mare de Déu, que quina capacitat d'estar en tots els resultats, donar pas a no sé quantes persones, és més concentració que volar un avió, t'ho assegure, t'ho assegure, jo no sé com ho feu, t'ho assegure.
0: Pues era un poc d'arte, i sobretot saps en què? En alegria i tractant de que les coses isquen bé. Però bueno, de lo que és la primera divisió femenina, ara mateix, quines coses poden destacar o poden tindre a millorar els equips mitjans, el que és la tropa, vull dir, Granada, Tenerife, Atlètic, Sevilla, l'altre Madrid, el Madrid femení, el Depor, l'Espanyol, i sobretot, per a mi, n'hi ha dos casos, per dues raons diferents, molt particular. Un és el Dux, perquè el va crear Dux, l'empresa de eSports, que està en Logroño, però abans estava en Madrid, tenien un equip de futbol de masculí, i després l'equip que millor ha fet les coses en quant a estructura, en quant a direcció esportiva, en quant a la planificació i importància del futbol femení, i que menys sort han tingut i que més injust ha sigut el futbol femení amb elles, que és l'Eibar.
1: Mira, el primer de tot, el Dux Logroño comença la temporada fatal. Bueno, comença la temporada fatal, no, empata el primer partit, recorde, contra el Real Madrid, o que dic, bueno, mira tu quina sorpresa, ¿vale? Sí. A partir d'ahí comença fatal, però què passa? Que s'ho creuen que poden eixir de baix, no com el Levante i con el Dama, i fan 5 incorporacions en gener. I aquestes 5 incorporacions el fan anar amunt i salvar-se la categoria. És a dir, és el tercer per la cola, però se salve, cosa que el Levante i el Dama no van invertir, i al final se cauen, però sí que és cert que ahir sí que s'ha vist que el Dux Logroño sí que volia quedar-se, després de que els havia costat, sí que volia quedar-se, acaben 21 punts, o sigui, el Levante sente 9 punts, imagina la distància per aconseguir 22, no, que és quan s'haguera salvat, i el Alhama de ser en 14. La part mitjana de la taula que tu estàs parlant, jo me quedaria, per exemple, en el bon treball de la Real Societat, però el bon treball de la Real Societat dona compte com veus que Arturo Ruiz és exentrenador del Granada, que el fitxa l'Atlético del Madrid, el fica en Champions, l'Atlético de Madrid, i l'Atlético de Madrid envia Arturo Ruiz, que se'n va a la Real Societat, i la Real Societat comença a funcionar en Neymade, que saps que era cedida del Bayern de Múnich, però és que se'n va en Neymade en el mercat d'hivern, però els bons números que estava fent, que encara se quede com a màxima golejadora de la Real Societat, i segueix guanyant Arturo Ruiz en la Real Societat, i per això acaba en postos Champions, acaba en 63 punts, que a punt va estar d'alcançar el Real Madrid de la segona posició. I dice fora l'Atlético de Madrid, no, que ha fet una temporada roïna en el sentit de que tota la plantilla que tenia acaba ja no guarda, acaba i quint, acaben 51 punts, imagina quina diferència el Barça. Però me quedo en el bon treball de la Real Societat, que de nou tornarà a estar en Champions, no? Ja va estar en la tela de rotllo fa diverses temporades, però que la mà d'un entrenador bo en un equip mitjà que podia ser la Real Societat, per totes les jugadores que tenia, que van arribar i que se van anar la temporada passada, i el dixis en tercera posició, competiria el Real Madrid. O sigui que és molt important, a pesar que tu dius que és del grup del mitjà de la taula, que no estàs ni dalt ni baix, però és que la mà d'un bon entrenador és que t'aporta moltíssimes coses. A mi tu eres un entrenador que m'encanta, ja des del Granada, sí.
0: I l'Eibar, què opines?
1: L'Eibar, pues mira, 25 punts, es queda per la part de baix, però és que són equipos, l'Eibar, l'Espanyol, el Depor, són equipos que normalment solen patir, no? Perquè com tu me preguntaves, què se pot millorar és que econòmicament no té recursos tampoc per a intentar atraure jugadores, perquè mira, el València té un nom, el Llevant té un nom, no? Ho dic per atraure, no? Que potser econòmicament no pots agarrar jugadores, que seria ideal, no? Intentar agarrar jugadores del Barça B, del Real Madrid B, de l'Atlético de Madrid B, però cobre més que les jugadores del València, del primer equip, per tant no venen. Però si damunt no tens una estructura, infraestructura que t'atraiga, com pot ser l'Eibar, ja no aniràs tampoc ahí. No és un equip històric que digues, me'n vaig al València, me'n vaig al Llevant, me'n vaig al Rayo Vallecano, que lamentablement ja no està. Això ho vull dir-te, que són equips que econòmicament tenen tendència a patir perquè no atrauen moltes futbolistes, no? Si els futbolistes preferissin anar-se'n a altres equips que es coneixen, no? Que han fet més coses, que estan més temps en l'elit, i són equips que tenen tendència a patir.
0: Saps què passa? Que és que he vist tant de treballar a l'Eibar femení, sé que ho han fet tan bé l'esforç, i han tingut que ser tan imaginatius i imaginatives, amb el poc que sí que és veritat que, home, tampoc és que siga
1: meravellós. Equips com l'Eibar tenen molt de mèrit en Estelon,
0: però atractiu poquet, que tu li dius a una de França o de Senegal o de Huelva, mineta en Eibar, a passar un fred de por, me sap mal dir-ho, però que és veritat, una de les ciutats més lletges d'Espanya, telita, Uf.
1: No, però sí que té raó en el sentit que té mèrit d'estar en primera divisió. O sea, és a dir que te, bueno, pues fa les coses professionalment bé i al final estàs ahí de matxue a les 12 contra el Duc Logroño. O sea, no és un partit que no té, ja està, la Lliga està més que decidida. Descensos, els equips d'Europa ja està tot decidit, però bueno, l'Eibar jo crec que necessitaria un poc més la temporada passada per a no patir, per a intentar quedar un poc més amunt de la taula, perquè el València... pocs reforços que tinga, jo pense que podria la temporada que ve estar a mitjà de taula. Si ja tens un equip més que te va a competir i que farà les coses bé, l'Alavés també puja, o sigui que veurem l'Eibar, no? Que és un equip Alavés, Espanyol, Deportivo, veurem el Deportivo també se va moltes jugadores, és un fin de ciclo,
0: sí,
1: va
0: veure
1: si tornen millors o pitjors, però tant l'Eibar deu d'assegurar-se en una categoria per a que ser un poquet més solvent.
0: Un dubte, Patricia Campos, abans d'acomiadar,

0: perquè ja estem fregant les 11 de la nit, són les 11 menys 5. No sé si té una estructura de direcció esportiva pròpia del València femení o no, perquè no tinc tants coneixements, ni com pentina el mercat, en quins criteris faran el nou projecte en primera l'equip valencià.
1: Home, Miquel Crespo tenia un contracte de mesú, és a dir, jo crec que continuarà.
0: Ell continuarà, sí.
1: De categoria continuarà. Lena Pérez, que era jugadora del Villarreal, la temporada passada s'envia al València a fer molt bé les coses, la defensora del València. Jo crec que té capacitat, té un director esportiu, jo crec que té capacitat per a buscar jugadores d'equips, el Levante, per a mi, bueno, no té ser que, com te dius, s'ha descapitalitzant, però té alguna, dos o tres jugadores que te podrien vindre molt bé. Ari Arias, que ve del, se forma el Barça, se'n va al Bosburgo, al rival Llevant, però va arribar en el mercat d'hivern, no li va donar molt de temps, tampoc rebíamos valors, no?, de qualitat per a fer alguna cosa, no això era interessant per al València, o sea, dels equips que han baixat de categoria, el València hi podia pescar alguna cosa, en primera. El scouting a nivell internacional el desconec. Jo sé que han arribat jugadores americanes, italianes al València, franceses, sí. No sé fins quin punt segueix el scouting, no?, a nivell internacional, o és un scouting local de jugadores que venen de fora i Crespo i volen que són altres països. Però jo segueix pensant que el València, si fa les coses seriosament, pot mantenir la temporada que ve en primera. A més, té una estructura deportiva, té una estructura seriosa, no desembolsen molts diners desafortunadament. De fet, quan perd la categoria, moltes jugadores se'n van, no? O se deixen el futbol o se'n van. És un equip, com te deia abans, però el nou té quatre jugadores, inclús entrenador en el nou. Però a partir d'ahir jo crec que basant en jugadores que no vulguen estar en segona, d'equips que han descendut, agarrant un poc de ojo, jugadores de segona divisió, intentant lo millor estirar-te un poquet i buscar convèncer alguna jugadora del Barça B per a que vinga al València, no? Ja que van a jugar en segona al Barça B, pues faries un equip prou així a la temporada que ve.
0: I en el punt a punt pararem molta atenció l'any que ve a la primera ref, a la segona divisió, perquè tindrem a Villarreal i Llevant, i ojalà d'ací a 12 mesos, d'ací a un any, Patri, podem estar comptant els dos ascensos.
1: Ojalá, ¿no? Porque es un histórico, es el Levant, ojalá, pero yo te diría que coste mol el Villarreal. Recuerda que vais la 23-24 y le está costando, ¿eh? Pero sí que es el, ojalá el Levant, y el Levant está en venta. Recuerda que el proceso de venta, es el pillo el mismo un proceso de venta, que no te interesaba baixar para demanar más dinero en ese caso de venta.
0: Y sí, pero el otro día, pero no diga el presidente que ya no estaba en venda, que buscaban socios que les acompañaran el viaje, o...
1: Sí, és que això és el que passa, que no s'aclarissen, perquè exacte. Primer està en venda però no volien desvincular-se.
0: Exacte, i després
1: pues
0: no.
1: Pues
0: no,
1: és que...
0: Però les coses...
1: No sé exactament. Patria,
0: ja, però, però el que compres és el que vol, normalment, no? Manar. Ja, tu me compres el cotxe, que vols conduir-lo?
1: Sí,
0: és
1: però si estàs tens l'equip, tens que estar pendent d'ell i no deixar-lo caure. És a dir, que intentar construir que l'any que ve se puxe de categoria.
0: Patricia Campos, no cal que te diga el que te vull, perquè ja ho saps.
1: Jo també, carinyet, un besito i bona nit, a descansar, cuida't.
0: A veure, sí, no, jo encara tinc el 90 minuts ara fins a les 12 i mitja, encara me queda un ratet. Això, marxa, marxa. Un beset molt gran i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Patricia Campos, la nostra, una de les nostres comentaristes en futbol, en general, igual que siga, masculí i femení, l'hem dedicat l'última hora, sí, en este... Punt a punt de avui, d'este dissabte 30 de maig de 2026, a repassar el que ha donat de si el futbol femení en el dia històric de l'ascens del València Club de Futbol, de la seva tornada a la primera divisió, a la Lliga EFA. Fregant les 11 de la nit, parem i seguim en el 90 minuts i amb Salva Gomis.
2: Punt a punt.
3: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
6: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
9: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.
10: Presentador de la Safor.
11: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia.
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
13: La vesprada de punt on tot pot passar.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu. Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta. 102.2.
14: De tu a tu.
15: Descansa la vista.
16: Què és la inspiració per a tu?
17: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
18: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
15: Obri la ment. Eres creient?
19: Depèn de l'estació de l'any.
20: Con les carxofes.
15: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
21: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
22: Ara sí que me l'espera.
23: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
24: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
23: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
25: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
26: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
2: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a Apunt Ràdio.
5: L'economia per a totes i tots.
27: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
5: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en Apunt Ràdio.
7: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.

Benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia, l'edició i producció del programa, i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Ja sabeu que des de fa unes setmanes, divendres i dissabtes, els farem companyia, nosaltres dos, des de les 11 i fins les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seua plana web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X, @90minuts, en el 90 en xifra, Instagram, 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok, @90minuts Ràdio, el 90 també en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, perquè també podeu participar enviant àudios al WhatsApp del 90 Minuts, 6 de 9, 42 18 01, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el que vulgueu realment, i també sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals. Avui hem deixat la pregunta un poquet més tard de l'habitual, coses del guió, però la pregunta és: què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Que no és el mateix, segurament, el que creus que puga passar amb Javi Guerra i el que faries tu com a oient, com a valencianista, com a aficionat del València Club de Futbol. La pregunta és ixa, és què creus que passarà amb Javi Guerra este estiu i què faries tu? Un Javi Guerra que avui, ara després ho ampliem, però ha ficat rumba a Madrid, a les Rozas, per a ixa concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial. Està inclòs en ixa llista de nou jugadors que ajudaran els entrenaments i que tindran opcions de tindre minuts en el partit amistós davant Irak a Riazor. I, bueno, pues este estiu és una... novament, una altra vegada, un dels noms que està en la terna del mercat, de les ofertes i, evidentment, de lo que anem a estar parlant en aquestes setmanes, que és de futur i de moviments. Ell ha dit, avui, en els companys, crec que de Cope i del Chiringuito, en eixa estació de l'AVE, que té contracte i que va renovar perquè es vol quedar. Per lo tant, bueno, pues sembla que si no arriba una superoferta que el València convide a Javi Guerra a eixir, la intenció de Javi Guerra és continuar al València. Avui anem a començar el programa parlant de l'ascens del València Club de Futbol Femení. L'hem contat en esta sintonia, en la del Punt a Punt. Anava a dir victòria, però és l'empat realment del València Femení que li ha valgut per a ser equip de primera divisió la pròxima temporada. Un València Femení que va empatar a 0 en el partit d'anada davant el Villarreal i que ja venien dient esta setmana que un dels dos equips, València o Villarreal, un equip valencià, anava a representar la comunitat valenciana a la Lliga EFA després de el comiat, no?, del Llevant femení, de la, del descens de l'equip femení del Club Granota, i per lo tant o València o Villarreal anava a ser un dels dos equips que pujava, pues el València, gràcies a l'empat a 1 en un partit frenètic, ara escoltarem fragments que ens ha deixat d'aquest encontre, pues, en aquest empat li valia per a, en el global, en un 1-1, i gràcies a ser un equip que, bueno, pues ha estat millor classificat durant la temporada, en la fase regular de la Lliga, pues, no ha necessitat dels penals, ha anat a la pròrroga,

0: prórroga, pero en el empate en la prórroga, ese equipo de primera división. Así que, l'enhorabuena al Valencia Club de Fútbol Femení per tornar a la primera división. L'enhorabuena también a les chiques, a la plantilla y al técnico Miquel Crespo, que ahora después también l'escoltarem. Demà també és un partit clau per a València Bàsquet en els seus interessos de cara al play-off. València Bàsquet demà juga davant el Futbol Club Barcelona en aquest partit ajornat que tenia pendent de la Lliga ACB, i si guanya, València Bàsquet seria segon classificat, el que li facilitaria el camí, a més d'aquest factor canxa, per als play-offs de la Lliga ACB. Avui també ha estat la final de la Champions, una final en la que, bueno, pues, s'enfrontaven dos tècnics espanyols, com és el cas de Luis Enrique i de Mikel Arteta, on n'hi havia ex-jugadors del València Club de Futbol, com és el cas de Kang In-Lee, i d'un Cristian Mosquera que ha estat titular i que avui, pues, no ha tingut un bon dia, anem a dir una bona primera meitat, però una segona meitat en la que ha estat l'autor del penal que li ha permès al Paris Saint-Germain forçar ese empat i la pròrroga, i finalment anar als penals on l'equip de Mikel Arteta ha caigut i ha guanyat el Paris Saint-Germain. Així que és el que anem recollint de cara a este programa, aquests últims 90 minuts del Punt a Punt, i ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, per tant anem a fer una pausa per a la publi i s'endinsem ja mateix en temps de tertúlia, d'anàlisi, també de les prèvies i cròniques de lo que n'hi ha durant el cap de setmana. Així que són les 11 i 12 minuts i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: Punt a Punt, els últims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

11 i quart de la nit, continuem en directe en este últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts, on tenim que ficar el focus en el que ha estat passant durant el dia, en eixes prèvies i cròniques, en sobretot la final d'ascens a la Lliga F, on ha pujat a primera divisió el València Club de Futbol Femení després d'un empat a un en un partit boig on fins al 99 anava perdent, en 90 més 9, anava perdent el València davant

ante el Villarreal 0-1. Era el Villarreal el que anava a pujar a la primera divisió i en el minut 100 ha marcat Leire Monente. Així que això ha desatat la...

0: Ya os decía,
1: y
0: sí,
1: hemos tenido tiempo de coincidir en el ascensor y hablar de este partido. Y ella, recuerdo que me decía que el año pasado en el Alavés lo pasaron mal con un gol en el descuento, y hoy has sido tú la que le ha dado con un gol en el descuento el ascenso al Valencia.
2: Sí, el año pasado, por desgracia, con el Alavés nos metió el Cacereño en el 119. Y siempre dice que el fútbol te debe una, ¿no? Pues qué mejor manera que devolvérmela aquí en Valencia, haciendo felices a todos los valencianistas, a todo mi equipo, a toda la afición. Creo que nos lo merecíamos después de toda la temporada que hemos hecho. Y qué mejor que en el último minuto, con la prórroga, sufriendo todo el equipo, como lo hemos hecho toda esta temporada, y al final pues ha conseguido el objetivo.
1: Ha sido una temporada larga y complicada en muchos momentos, incluso daba la sensación de que el objetivo se podía complicar. Ha sido a través de un playoff en el que realmente se ha llegado en un momento de, bueno, vamos a ver, después de esa eliminatoria con el Albacete, el 0-0 de la ida. Ha sido un guión absolutamente rocambolesco, pero a su vez perfecto.
2: Sí, al fin y al cabo siempre se dice que es bonito ascender directo, pero bueno, nosotros hemos cogido el camino largo, pero al fin y al cabo ha merecido la pena, ¿no? Una vez que te pones en playoff es vida o muerte, es partido de ida y vuelta, y sabíamos que el empate nos valía, pero si nos metían un gol nos íbamos al puchero, ¿no? Entonces, con nuestra fuerza, nuestra actitud, creer, hemos creído hasta el último momento y nunca mejor dicho, y así ha sido, ¿no?
1: Te pregunto para terminar por el gol, por cómo lo has vivido, por cómo se te ha pasado por la cabeza empalmarla en ese momento, ¿no? Es decir, era casi una cuestión de fe, ¿no?
2: Sí, al fin y al cabo teníamos que creer, porque si no creíamos no lo íbamos a sacar. Me ha llegado el balón al borde del área, la he controlado y me he inventado ese derechazo, ¿no? Al fin y al cabo ha entrado, lo hemos celebrado, estamos en Primera División, estamos en Liga F.
1: Enhorabuena y a disfrutar.
2: Muchas gracias.
1: Pues la alegría de la protagonista Leire Monente después del golaç, per a la gent que no ja ha pogut veure ese gol, que el busqui en xarxes, perquè és una barbaritat el gol de Leire Monente en el minut 100, en el 10 d'afegit en la segona part, així que bueno, pues l'enhorabona, com dèiem, a tot el València femení. Parlant de finals i d'ascensos, demà és la última jornada de la segona divisió. A les 6:30 s'enfronten el Club Esportiu Castelló davant l'Eibar en un partit en el que pues, es decidirà per part del Castelló si està en playoff o no està en playoff per a tractar de pujar a Primera Divisió. La prèvia, com sempre i com cada nit, ens la acosta el nostre company José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: ¿Qué tal? Bona nit. Pues el Castelló totalment concentrat a la espera de esa gran final que va a disputar demà mateix des de les 6:30 a l'Sky Fai Castalia davant la Societat Deportiva Eibar. Un partit en el que tots dos equips, evidentment, es juguen esa possibilitat de participar, de prendre part en el play-off d'ascens cap a la Primera Divisió, i per tant, segurament, és el partit més equilibrat, més igualat de la jornada en el que fa referència als equips que lluiten per dalt. Perquè, per a fer honor a aquest nom de Lliga Hipertensió, la segona divisió presenta una darrera jornada en horari unificat des de les 6:30 en equips, des del tercer classificat fins al 8è, que és la Societat Esportiva Eibar, que tenen opcions de clavar-se dins del playoff. Així que va ser molt interessant. Veurem en primer lloc si el Castelló és capaç de guanyar aquest partit davant del conjunt armer. D'aquesta manera, oblidant-se de resultats, estaria sí o sí dins del playoff. Després veuríem en quina classificació, en quina posició, però inclús l'empat li podria valdre als homes de Pablo Hernández, sempre i quan pues, perguen els seus partits. Bé, la Unió Deportiva Las Palmas, que juga a Riazor davant del Deportivo de la Coruña, o del mateix Màlaga, que ho fa en este cas davant del ja descendit a Primera Federació, Reial Saragossa. Tampoc té el playoff assegurat de l'Almeria, que té un partit a priori assequible al seu estadi davant del Valladolid, i el Burgos, per la seva banda, que està empatat a punts amb el Castelló i és el que obliga a guanyar com a mínim aquest partit, sempre que ho faci a l'equip de Ramis, com dic, el conjunt castellà rep en el plantió la visita de l'Andorra. I sí que jornada emocionant en el plano esportiu. N'hi ha que dir que tots els jugadors, excepte Mabil, que es troba ja amb la selecció d'Austràlia, estan a les ordres de Pablo Hernández, inclús Brian Cipenga, que s'espera a este partit, i després ja estarà també la selecció de la República Democràtica del Congo en la pròxima Copa del Món. Però ja dic, tots en condicions, tots esperant que arribi l'hora del partit en un Castalia que té que estar ple de gom a gom, i que dos hores abans del partit rebrà ixe autocar amb els components de la expedició albinegra. Serà una vesprada molt intensa. Esperem que un dia històric per al Castell

0: Jo, i ahir estarem, com sempre, en el punt a punt per a contar-ho en Apunt Ràdio.
1: Demà estarem molt pendents d'aquest partit del Castelló, que ens el portarà, com sempre, la veu de José Luis Gual, i també està en xoc, bueno, en este cas és l'ascens a primera divisió, pues, l'ascens a la segona divisió, la Lliga Hypermotion, on en les semifinals el Villarreal B s'enfrontarà demà a les 8:30 al Zamora, i també estarem pendents d'aquest partit en el punt a punt de demà diumenge. En poliesportiu, en bàsquet, Lliga ACB, el partit ajornat de València Bàsquet davant el Barça, demà a les 7 de la vesprada, on València Bàsquet es juga la segon plaça de la classificació de cara al playoff. La prèvia ens la porta, com habitualment el fa el company de Ràdio Intereconomia, Jaime March. Bona nit.
2: Bona nit, Salva. València Bàsquet afronta mañana su último partido de la Liga Regular de ACB antes de empezar los playoffs. Un encuentro que se aplazó por la Final Four de hace unas semanas de Valencia, por lo que ocurra mañana en el Palau Blaugrana será crucial para decidir el cuadro final. Valencia Basket, si gana, será segundo y se medirá a Bilbao Basket en cuartos de final con factor cancha a favor. Y si pierde, Valencia Basket será quinto y se enfrentará a Baskonia en cuartos de final con factor cancha en contra. Por lo que el primero sería en Vitoria, el segundo en Valencia y el tercero, en caso de hacer falta, sería también en territorio vasco. Además, si queda quinto, también iría por el lado del Real Madrid. Por lo que mañana Valencia afronta un partido muy importante, el equipo de Pedro Martínez, que va a contar con las bajas seguras de Josep Puerto y Xavi López Aroste. Veremos también si juega Nate Rivers, que ayer fue baja frente a Gran Canaria por un virus. En definitiva, Salva, si Valencia gana mañana, será segundo e irá por un lado más fácil, entre comillas, contra Bilbao en cuartos, y si pierde, se irá a la quinta posición y se enfrentará a Baskonia y tendrá un lado más difícil para llegar a la final.
1: Bueno, pues volem que és el que passa demà i quin és el resultat, eh? Ja varem viure una jornada frenètica en el divendres, en ixe, bueno, pues, descens de Dreamland Gran Canària, i com es va salvar sobre la botxina en un triple Casa de Montsaragossa de baixar a primera FEB. Precisament per a pujar a primera FEB, demà juga amics del bàsquet Castelló davant l'Albacete Bàsquet. Tenen que guanyar per més de 6 punts, perquè varen perdre en l'anada en Albacete 70-64, i per a tant, demà en el Ciutat de Castelló, en el pavelló, que ho contarem així en directe en el punt a punt de Napon Ràdio, pues, els amics del bàsquet Castelló, pues, tenen que guanyar per més de 6 per a assegurar una plaça i per a ascendir a la primera FEB. Això en quant a poliesportiu, i un apunt del Mundial, perquè és informació de la selecció espanyola de cara al Mundial 2026. Ja estan concentrats en la Ciutat del Futbol de Las Rozas 20 dels 26 jugadors convocats per a disputar el Mundial. Les pròximes incorporacions encara no estan. Pedro Porro, el diumenge demà, 31 de maig, es incorporarà per un permís que ha demanat per un assumpte familiar. Després de la final de la Conference també arribarà el dia 1 de juny Jeremy Pino, el jugador del Crystal Palace, i després de la final de Champions d'avui, pues, arribaran Miquel Merino el dimarts 2 de juny i Fabián Ruiz, David Raya i Martín Zubimendi el dimecres 3 de juny. A més, els nous jugadors de suport, en el que està el valencianista Javi Guerra, pues, ja estan a Madrid per a ixe partit d'Espanya davant Irak en Riazor. Ja estan també concentrats amb la selecció. Són les 11:30 de la nit, anem a fer una pausa i al tornar ja s'endinsem en temps de tertúlia així en el punt a punt, últims 90 minuts.
3: 100% esport, 100% ràdio esportiva a punt a punt.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania.

0: Mania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: perquè la va arribar a tindre abans que a plegar al Madrid. El València doncs, estava competia de tu a tu, no amb el Barça, és la realitat, però sí amb el Llevant. O sí, inclús amb l'Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, sí, però aquesta tercera plaça era pràcticament fixa.
0: Sí, però amb l'arribada de Murci, això se'n va anar i se'n va desfer. I amb l'eixida, sobretot, de Cristian Toro. Per a mi, sí, la primera etapa de Cristian Toro va ser imperial. N'hi ha una altra cosa, i és que més enllà de la inversió, també és cuidar el producte i apostar pel producte. Si el València sap vendre-ho bé, crec que aquest ascens pot vindre-li molt bé a una secció que durant molt de temps, durant els últims 8 anys, ha estat molt descuidat i que crec que podria ser una manera de rellançar la massa social, d'afegir gent, és que n'hi havia molta gent que se n'anava al Llevant, i ara el Llevant serà de segona divisió, malauradament. Doncs cal aprofitar això, cal aprofitar el moment del València, perquè és l'únic equip de València en Lliga F, cal aprofitar el moment, però bueno, això a soles depèn d'una cosa, de diners i d'interès, efectivament. No sé si...
1: I no interès del banc,
0: Total.
2: No sé jo si, efectivament, si el València està en esa línia.
0: Efectivament. Jo crec que estem més en no un Mestalla i en l'interès, però el del banc, no el del femení.
1: Vos pregunte, i ja endinsamos en València, i per un poc per la línia que estaves agafant, Carlos, perquè ahir parlem un any des de que es va anunciar l'arribada de Ron Garley com a nou CEO de futbol del València, i vos vull preguntar la vostra valoració d'este any, de lo que heu escoltat i heu vist d'ell, de lo que està passant estos dies també en la ciutat, i Fusta jo crec que sap perfectament per on vaig, per este missatge de club que Carlos, no vull dir que no ho sabia, però com està a Madrid,
0: sí,
1: no? Però d'este missatge de club que en un principi anava a ser en una roda de premsa i que, bueno, pues ara fins a que no sabíem quan, no? Perquè està com un poquet allà en dubte, no n'hi haurà una roda de premsa de moment de Ron Garley. Però què vos sembla, quina valoració feu d'este any, ja complet, any natural, de Ron Garley?
2: Bueno, veremos si hay explicación o no en rueda de prensa. Considero que debería haberla porque el propio Gur le dijo que lo haría. En su primera intervención en Valencia dijo que no pusiéramos notas en octubre y que las pusiéramos a final de temporada, y que él hablaría a final de temporada. Debería hablar, porque luego cuando tú dices una cosa y luego no la haces, que luego no te sorprenda cuando la gente dude de las cosas que tú dices, que es cosa que ha pasado muchos antecesores en Meriton.
1: Sí, sí, no es el primer.
2: No es el primero, que dice que va a hablar y luego no habla. Entonces yo le recomiendo que hable.
1: El otro día, ¿quién era el que nos recordaba el 60 días de... Creo que era Pablo Leiva. Es día lo de...
2: Sí, ya llevamos, creo que son más de 100 días.
1: Sí, sí. Claro, puedo decir que 60 ya han pasado.
2: Pero en el caso de que tú digas que quieres realizar un cambio de estructura y luego optes por otra situación y no lo hagas, porque yo creo que al final puedes salir del paso públicamente.
1: Pero tienes que explicarlo.
2: Explicándolo, efectivamente. Claro. Pero lo de que ni siquiera hagas una rueda de prensa de balance, que creo que la hacen el 19 del resto de clubes de primera división.
1: Sí, entonces ya vais a ir Pablo Sánchez.
2: Claro, que decirte, es que eso habla mal, ya no de Ron Gulli, sino habla mal del Valencia como club, más que nada porque dentro de dos semanas va a tener que vender los abonos. Que no queda ya nada, que es que estamos ahí.
1: Pero el tema es que se ven en las soles.
2: Ya, pero yo
1: porque
2: creo,
1: de última
2: creo que tú tienes que tú tienes, cuando te haces una campaña de abonos, tendrás que salir a explicar algo. Yo considero que tienes que salir a mandar un mensaje institucional, aunque sea en un vídeo de VCF Media, quiero dar ideas. Entonces, claro, ese está el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, valoración de Ron, del trabajo de Ron, a mí me ha dejado bastante frío, ¿no? Bastante frío, porque creo que sí que se han cambiado cosas fruto de la negociación con Goldman. Básicamente, yo no creo que todo solo sea por la entrada de Ron, en el que creo que el Valencia, pues desde el pasado verano, ha hecho una inversión superior a la que venía haciendo el resto de temporadas. Creo que hizo una apuesta seria por retener a tres canteranos, otro no quiso... No pudo hacerlo o no quiso seguir, y evidentemente tenía un proyecto deportivo que lo hemos visto esta noche donde está.
1: Titular en la final de Champions.
2: Final titular.

0: perquè hem d'aconseguir això, el jugador què va fer?
1: Acomodar-se.
0: Acomodar-se. I més si no té competència, i més, és que què li passa al València? I per això jo critiquem i molt la figura ara mateix de José Luis Gaya.
1: Per què?
0: Perquè un capità... Si,
2: perquè peca d'autocomplacència.
0: Totalment, sí. Totalment. Si un capità sap el que és el València, és del València, perquè José Luis Gaya és del València. I ha viscut nits de Champions. No moltes, però les ha viscudes. Ja ha viscut una final de Copa i una altra final de Copa. Ostres, jo alce el cap i vaig a Corberan o vaig a Gurley com a capital del club, perquè això va inclòs al sou, els 3 quilos que cobra va inclòs a això. D'anar a Ron Gurley i dir-li, ostres, és que tinc així a 7 o 8 que no estan fent el màxim que poden. Ni el màxim, ni el 70, ni el 80%. I això no és l'objectiu que jo tinc o que jo he crescut a mi ser objectiu veient el València en uns octaus de final de la Champions o lluitant per almenys ser tercer de la Lliga.
1: Ho compartiu, això? No mireu si havies acabat.
0: No, que és que és això. O sigui, jo pense que el València ha d'exigir-se tots els estaments del club Europa. La paraula Europa. Perquè és que damunt... És que Europa
1: està... Però estan dient que l'any que ve Europa, no?
0: Bueno, a veure si...
2: Quien ha salido a decirlo?
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però és que damunt...
1: Ara igual soc jo el que te queixi.
2: Quiero ver yo, si no sabe nadie, quiero ver yo en la rueda de prensa previa... Porque ya el año pasado no habló. Previa de Liga, del Naranja.
1: Del Taroncha, ya.
2: A Corberán decir que en la jornada 1 del Deportivo de Europa. Quiero verlo, ¿eh?
0: Es que damunt...
2: Porque yo creo que va a ser partido a partido, Valencia del Sol,
1: igual
2: objetivo partido, resiliencia...
1: Igual te digo que ahí no es la persona que te quede marcar.
2: No, es decir, el objetivo de esta camiseta es ir partido a partido con la máxima de resistencia.
0: Pero...
1: Resiliencia.
2: Resiliencia,
0: es que
2: perdón.
0: No son conscients de que portem 7 anys sense entrar en Europa en una competició com és la Lliga que te dona 8 places. 8! És a dir, sí, que has de fer la mitja
3: que estava
0: de la Lliga durant 7 temporades... Ha sigut incapaç de ser un dels 8 millors equips de la Lliga.
1: I que este any va en nou, no? Que són,
0: han
1: són
0: estat a punt d'anar...
2: Han estat a punt d'anar... No. Sí.
1: Però podrien haver anat nou, que és el pràcticament 50% de la Lliga.
0: De veres, sí. És que aleshores a què anem a jugar a futbol? A no baixar a segona? És que això no pot ser, de veres. O sigui, tot el que no siga nomenar la paraula Europa... És que has estat a punt de baixar a segona divisió... I de classificar-te a Europa. És que dintre de 2 o 3 anys el que farà 18 també anirà a Europa, saps? O sigui, serà aixina. Aquesta és la realitat d'este futbol. Aleshores, tot el que no sigui això, vamos.
2: Bueno, a ver, és que...
1: Hablar de lo que decía de Gaya y la ambición.
2: Ah, vale, sí, de Gaya. Bueno, yo creo que en parte tiene razón, Carlos, ¿no? Yo creo que Gaya... Para mí sea que, porque yo no creo que se haya alineado como tal o que ahora de repente piense igual que Meriton, pero creo que se ha contagiado un poco del ambiente que se respira en el club, ¿no? Yo creo que él tuvo otras ofertas para marcharse, yo creo que hizo un gesto de valencianismo y de amor al club y renovó, pero creo que conforme han pasado esos años desde Gattuso hasta donde estamos hoy, creo que Gaya ha ido poco a poco pues contagiándose un poco del día a día de lo que se respira en el club y qué se respira en el club para
1: de,
2: mí.
1: De no andar a contracorriente tampoco, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el club se vive no una falta de exigencia como tal, sino una búsqueda excesiva de la tranquilidad. Y creo que se vive así, ¿por qué? Porque no se aprietan las tuercas, pero yo no hablo de Javier Solís o no hablo de Ron Gurley, no aprieta las tuercas Peter Lim. A Peter Lim no, cuando digo Peter, digo quíate. Meriton, en este caso Singapur, no muestra ningún tipo de... ni respira.
1: Pero es que lo esportivo no importa. O sea, bueno, o dona la sensación de que no importa.
2: Pero si el responsable de la empresa no transmite que hay una ambición por llegar a Europa, el mensaje es estamental, es decir, va desde arriba hasta abajo. Si el CEO no tiene esa instrucción, no la traslada al director general, el director general no se la traslada al director deportivo, el director deportivo no se la traslada al entrenador, el entrenador, que es encima el jefe directo, tampoco habla de ese discurso en rueda de prensa.
1: Director deportivo, has dicho.
2: Que no existe, efectivamente, perdón. El futbolista tampoco tiene ese input de que eso sea un objetivo o una exigencia que se tenga que tomar. Yo creo que

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un cap de setmana més, així, a Fem Banda. No direu que portem una setmaneta de bon temps. Pareix que ja estem a l'estiu. Que bonic que es veureu el sol. Cada dia hi ha més llum. I això ens dona més energia i ganes d'eixir al carrer, a caminar, a la fresca, que ja no es fa quasi, a fer-se una cerveseta, per exemple, però encara no, que és molt matinet. Jo crec que ara és hora de fer-se un cafè net i anar despertant-se. Avui, 30 de maig, es commemora el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una jornada dedicada a donar visibilitat a aquesta malaltia neurològica, conscienciar la societat i mostrar suport a totes les persones que conviuen amb ella cada dia. Avui, més que mai, cal unir-se per donar veu a qui conviu a l'esclerosi múltiple, trencar barreres invisibles i recordar que, amb suport i comprensió, ningú ha de caminar sol o a soles. Des de Fem Banda, volem enviar tot el nostre suport i estima a totes les persones que pateixen esta malaltia. I ho fem de la millor manera que sabem, acompanyant amb música, compartint emocions i intentant que, encara que siga per un moment, que cada nota servisca per fer camí un poquet més lleuger, eixe camí, i millor. Doncs anem a començar com sempre. Anem a escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor, que normalment està interpretat pels protagonistes del programa d'avui. Tot seguit, continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i parlarem del Sincronisax, el segon festival d'ensembles de saxòfons de la Comunitat Valenciana que es va celebrar el passat dissabte 16 a la Vall d'Uxó, 16 de maig. Seguidament, el compositor Ivan Romero ens dirà el suggeriment de la setmana. I ja després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem. I tindrem el plaer d'entrevistar a la trompista solista de l'Orquestra de València, Maria Rubio Navarro. I acabarem amb una agenda molt carregada. Així que moltes gràcies per estar ahí tan matinet, perquè comença Fem Banda.

En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres i, com he dit abans, interpretades pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un ensemble de saxos, exactament l'ensemble de saxos de la Vall d'Uxó. I van interpretar una peça que du per nom Per amor a les arts, del compositor Ivan Romero. Per amor a les arts és un pas doble commemoratiu dedicat a la ciutat de la Vall d'Uxó. L'obra pren com a punt de partida dos motius de l'himne de la Vall d'Uxó, compost per mossèn Francesc Penyarroja l'any 1911, que són desenvolupats i transformats al llarg de la peça com a homenatge al patrimoni musical i cultural del municipi. La composició presenta dues seccions clarament diferenciades. Una primera part de caràcter tradicional i festiu, pròpia del pas doble clàssic, i una segona amb un llenguatge més solemne i líric que evoca l'esperit d'un himne. La culminació arriba amb un tutti final on conflueixen els diferents materials temàtics de l'obra, aportant una conclusió brillant i emotiva. Esta peça va ser estrenada en la seva versió per ensemble de saxos i percussió el dissabte 16 de maig en el segon festival de saxòfons de la Comunitat Valenciana, Sincronisax, celebrat al Teatre Carmen Tour de la Vall d'Uxó. Doncs, anem a escoltar-la.

Molt bona peça per començar el dia. Acabem d'escoltar l'ensemble de saxofons de la Vall d'Uxó interpretar l'obra Per amor a les arts. I continuem en un altre ensemble de saxos. En este cas, l'ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló de la Plana. I van interpretar una obra titulada Marxa Mudéjar Opus 19 del compositor Jesús Orón Bolos. La Marxa Mudéjar sorgís com un encàrrec de l'aula de saxòfons del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló. I l'obra està estructurada seguint el model de l'obertura italiana, basada en l'alternança de tempos contrastants, ràpid, lent, ràpid. Procedits per una breu introducció de caràcter expositiu que establix l'atmosfera inicial de la composició. Malgrat el seu títol evocador, l'obra no respon a una intenció estrictament descriptiva o programàtica. Més bé pretén suggerir determinades atmosferes vinculades a l'imaginari sonor del món àrab mitjançant recursos puntuals, especialment en l'àmbit harmònic, on s'insinuen girs modals associats a este univers estètic. Doncs anem a escoltar ja La Marxa Mudéjar.

una de les obres que van ser interpretades en el Festival Sincronisax, que es va celebrar el passat 16 de maig a la Vall d'Uxó. Acabem d'escoltar la marxa Mudéjar del compositor Jesús Orón Bolos, interpretada per l'ensemble del Conservatori Professional Mestre Tàrrega de Castelló i dirigit pel director Carlos Revert. Seguim escoltant un altre ensemble, en este cas l'ensemble de saxofons del Conservatori Professional Francesc Penyarroja de la Vall d'Uxó. I van interpretar l'obra Mi Després, de Bruno Villar. Esta obra està escrita per ensemble de saxofons en esta estructura: soprano primer i segon, alt primer i segon, tenor i baríton, amb percussió llatina, bongos, congues, caixó i claus. Esta combinació de vents i percussió dona a l'obra un caràcter molt rítmic i ple d'energia. La peça es divideix en diverses seccions clarament diferenciades que presenten distintes indicacions estilístiques. Comença amb una descàrrega, terme propi de la música llatina que evoca una explosió d'energia col·lectiva. A continuació, apareix una secció més tranquil·la i expressiva, a ritme de tango, que convida a una interpretació més íntima i amb cos. Seguidament, es desenvolupa el tema principal amb una mescla de ritmes de son cubà, tango i beguín. Finalment, es presenta una nova melodia que evoluciona en accelerando i desemboca en una descàrrega final. El títol Mi Después naix d'un discurs emocional sobre l'amor, el canvi i la ruptura. I la intenció de la música és reflectir estos contrastos de calma i tempesta presents al llarg de tota la partitura. Anem a escoltar ja l'obra Mi Després per l'ensemble de saxos del Conservatori Francesc Penyarroja de la Vall d'Uxó sota la batuta de la mestra Pilar Serrano Poles.

Esta obra que acaben d'escoltar està dedicada al Festival d'Ensembles de Saxòfons de la Comunitat Valenciana, Didàctic Sax, a la Vall d'Uxó. Acabem d'escoltar l'obra Mi després del compositor Bruno Villar. I acabem el concert d'avui escoltant una sinfonia concertante de Mozart. Exactament, anem a escoltar la sinfonia concertante per oboe, trompa, fagot i clarinet en mi bemoll major K297B. És una obra atribuïda a Amadeus Mozart i escrita al voltant de 1778 durant la seva estada a París. Aquesta composició combina les característiques de la sinfonia clàssica amb el virtuosisme propi del concert, donant protagonisme a diversos instruments solistes al mateix temps. L'obra està concebuda per a quatre

quartet de solistes, el oboe, escoltarem oboe, trompa, fagot i clarinet, acompanyats per l'orquestra. Mozart crea un diàleg constant entre els instruments, destacant el color i la personalitat de cadascun d'ells, amb moments tan brillants com expressius. La composició està dividida en tres moviments: allegro, adagio i andantino con variazioni. Anem a escoltar la sinfonia concertant per a oboe, trompa, fagot i clarinet en mi bemoll major K297B, interpretada per a l'oboe, escoltareu a Roberto Turlo, al fagot Juan Sapiña, al clarinet Enrique Artiga i a la trompa Maria Rubio. Tots ells acompanyats per l'Orquestra de València. És fascinant.

0: Esta obra es considerada una mostra magnífica de l'estil clàssic de Mozart, gràcies al seu equilibri, transparència sonora i capacitat per combinar virtuosisme i musicalitat. Acabem d'escoltar la sinfonia concertante per oboe, fagot, clarinet i trompa K297B de Mozart. I fins així el concert d'avui. Ara farem una xicoteta, una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida en els protagonistes.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
4: L'economia per a totes i tots.
5: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
6: Este diumenge, tots amb el Castelló. Última jornada de Lliga. Amb l'equip albinegre lluitant per la promoció d'ascens. Viu el punt a punt des de les 12 del migdia amb tota l'actualitat esportiva amb l'ascens a segona divisió amb el Villarreal B Zamora. Els partits d'ascens a segona federació, última jornada de la Lliga a Sobal i en bàsquet, el clàssic entre Barcelona i València i el partit per l'ascens entre amics de Castelló i Albacete. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge a A Punt Ràdio.
7: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Moltíssimes gràcies per estar ahí fent-nos companyia. No direu que fa bon solet i que portem una setmana de bon temps. Pràcticament ja estem a l'estiu. Que bonic és veure el sol. La llum que tenim així a la Comunitat Valenciana, que es dona energia i ganes d'eixir a caminar, a córrer, running, crec que es diu ara. O a fer-se una cerveseta, encara que és matinet, eh? Ara és l'hora de l'esmorzar. Però encara que siga molt pronte, és hora de fer-se un cafenet i que aneu despertant-se. Avui, 30 de maig, es commemora el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una jornada dedicada a donar visibilitat a aquesta malaltia neurològica, conscienciar a la societat i mostrar suport a totes les persones que conviuen amb ella cada dia. Avui, més que mai, cal unir-se per donar veu a qui conviu a l'esclerosi múltiple, trencar barreres invisibles i recordar que, amb suport i comprensió, ningú ha de caminar a soles. Des de Fem Banda volem enviar tot el nostre suport i estima a totes les persones que pateixen esta malaltia. I ho fem de la millor manera que sabem, acompanyant amb música, compartint emocions i intentant que, encara que siga per un momentet, cada nota servisca per fer el camí un poc més lleuger i alegre. Doncs hem començat, ja ho sabeu, com sempre, escoltant el concert d'avui dins de la secció Arxiu Sonor. Vos el recomane. Quan acabi el concert, podeu entrar al programa i escoltar-lo. I a partir d'ara, què? Doncs a partir d'ara, comença la secció El rebost de la banda i ja tinc quasi casa plena, vos ho dic. I anem a parlar del Sincronisax, el segon festival d'ensembles de saxòfons de la Comunitat Valenciana que es va celebrar el passat dissabte 16 de maig a la Vall d'Uixó. Després, el compositor Ivan Romero ens dirà el suggeriment de la setmana i ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el plaer d'entrevistar a la trompista solista de l'Orquestra de València, Maria Rubio Navarro. I acabarem amb una agenda musical molt carregada. Així que seguim en Fent Banda, el programa on la música intentem que soni afinada.

0: És que mentre tinc així parlant, com tinc casa plena i m'encanta que n'hi hagi, estiga ple de gent així a l'estudi, bé, què anem a parlar? Anem a parlar d'un festival sincronitzat. La Vall d'Uxó va acollir el passat 16 de maig el segon festival sincronitzat, un projecte impulsat per Didàctic Sacs, que naix amb la voluntat de promoure la creació contemporània i la innovació al voltant del saxo. Sincronisacs es consolida com una proposta que integra interpretació, pedagogia i nova creació musical, reivindicant el paper del saxo dins de l'àmbit musical actual. A més, el projecte dona continuïtat a altres iniciatives desenvolupant des recentment a la Comunitat Valenciana, reforçant la col·laboració entre compositors i intèrprets com a motor de renovació artística i educativa. I com vos he dit que tinc casa plena, així tinc a la meva dreta, al meu costadet, a Miguel Castillo, que és saxofonista, creador de Didàctic Sax.
1: Així és,
0: I molt més, concertista, professor i la tira.
1: Director.
0: Uah! També tinguem a Omar Sala, que és compositor, director i saxofonista. Bueno, bon dia, que no t'havia
2: dit. Bon dia als dos.
0: Després tinc, hacia la meva esquerra, Ivan Romero, que és compositor i saxofonista. Bon dia, Ivan.
3: Bon dia, Imar.
0: També tinc a Pilar Serrano, que és professora i saxofonista. Bon dia, Pilar.
4: Molt bon dia.
0: I tinc a Carlos Castillo, que és coordinador de Didàctic Sax, saxofonista, i avui crec que tens un altre paper per ací.
2: Sí, diguem que
0: sí. De fer fotos.
2: Bon dia. Bon dia. Feina avui. Bon dia.
0: Bon dia. Bueno, encantada de tindre-vos ací. Us vaig a dir una cosa. La setmana passada vaig agafar el saxo alt. Jo vaig començar el saxo alt.
3: Què dius?
0: Que feia 5 anys, jo ho promet, que feia 5 anys que no el treia de l'estuig. Mm-hmm. És veritat, va faltar mon pare i el vaig deixar ahir. I mira, en una festeta, dic, vaig agafar-lo altra vegada. Vaig veure que n'hi havia dos canyes. Dic, alguna servirà. Així que...
1: I què passa? Quina sensació tinc d'ell?
0: És que aquest saxo va sol, eh? Jo no ho faig jo. Això, el saxo
1: serà bo, va sol. Igual que tu. Serà bo.
0: No ho sé, però va sol. Bé, anem a parlar de lo que és sincronisax, però abans de començar, entrem en lo que s'anomena, jo crec que és un himne, no? Esta peça.

0: Cracs.
1: Ja té un any, no?
2: Ja té més d'un any, sí.
1: Sí.
2: La veritat que és una obra que recorde que Miguel em va cridar un dia per a reunir-se amb mi i em va dir que tenia una idea un poc loca de juntar tots els saxofonistes de la Comunitat Valenciana, d'alumnes del conservatori, professors, compositors, i em va dir: tu vas a fer l'obra que tocarem tots. I dic: tots quants? Diu: 400. Dic: ostres. I em vaig quedar un poc així, parat, i després vaig dir: pues sí. I recordes aquella crida, Miguel, que el vaig dir, perquè tinc el meu dissenyador de les meves obres, que és Òscar Félix, que de l'empresa Globe.
1: Sí.
2: I parlant ell, com podrien dir-li l'obra, com podrien dir-li? I li vaig quedar a Miguel, perquè la idea era juntar pensaments amb cor i que farem tots sonar música que ens farà tots feliços. I li vaig dir a Miguel: el festival va dir-se Sincronisax. I va dir: què? I
1: dic: és a dir, espera, això no ho sabia.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: l'any
0: sí,
1: passat
0: sí.
1: Vau vindre... Clar, el nom el vas traure tu, és a dir, Sincronisax.
2: El nom el va dir l'obra.
1: L'obra?
2: El festival. I dic: no pot ser festival de la Comunitat Valenciana, és molt llarg.
1: La veritat que sí, perquè jo reduís la paraula saxòfon. I dic: saxo, per acabar abans.
0: Claro.
2: Claro. Entonces li vaig dir: Miguel, el festival, tot el que tu vulguis, però Sincronisax. I va dir: sincroni, què? I dic: Sincronisax.
1: Ha quedat, eh?
2: I a les quatre voltes que ho van repetir van dir: ah, pues sí que mola.
1: Sí,
2: perquè
1: sí, sí.
2: Estem tots units per el saxo. Ah, pues mola. Dic: pues ja, Sincronisax, ha quedat ahí.
0: Però duiem una setmana parlant de noms.
2: Sí, van parlar.
1: Jo crec que està acertat, eh? Està acertat, sí, sí. Dic la veritat, està acertat. I dia que n'hi havia 400 saxos, quants en teníeu este any?
0: Quasi 400.
1: Quasi 400, és a dir, no, pràcticament no heu baixat.
0: 368.
1: I ja són, eh?
0: Ja són.
1: Ja són saxos. I com vau passar eixe dia, el setge? Com va ser eixe dia?
0: Una locura.
1: Pilar, una locura?
3: Molt d'estrès.
1: Ah, sí?
3: Molt d'estrès. Perquè són molts xiquets a controlar i que tot isca bé. I van tota la setmana preparant instrumental, faristol...
4: Sí, tot el mes, tota la setmana, des de Nadal, des de desembre. Però jo m'ho vaig passar molt bé.
3: I parlant a hores a la una i mitja del matí, a les dues del matí, missatges de Miguel, d'Omar...
1: desficiós ells.
3: Un poquet.
0: Sí.
1: A veure, i com sorgís fer Sincronisax quan siguem una terra de grans saxofonistes? És a dir, no serà per falta d'instrumentistes del saxo?
0: No,
1: perquè
0: no.
1: Són molts els que toquen el saxo.
0: La idea no era... La idea sorgia en 2022, quan vaig fer un encontre en Madrid.
1: Mm-hmm.
0: Entonces convidia a esto, a Ivan.
1: A Ivan.
0: Mm-hmm. Vinga, Ivan, perquè Ivan tenia... Jo estava buscant saxofonistes que foren compositors. Ja havia generat una llista.
1: Sí.
0: I entonces convencí per més fàcil on. I vaig dir: este pareix fàcil. Però
1: per què? Perquè el coneixies, el vaig veure en la foto i vaig dir: este...
0: No, el coneixia mai, jo no havia parlat mai amb ell.
4: No.
0: Li vaig cridar, li dic: Ivan, vens així, també a tocar les teves obres, anem a fer això, jo sóc.
4: Sí.
0: Vale. Bé, i aquí fa. Vale. Bé, molt bé, anem per allà.
4: A més, recorde que va ser després de la pandèmia.
0: Justet, anava amb mascarilles.
4: Que... Sí, sí.
0: Ja t'ensenyaré una foto, que és un... Però el públic amb mascarilles, o sigui, tots amb mascarilles.
4: I va estar
0: genial, sí. I llavors, ixe dia va sorgir la idea de que ell escriguera una obra per ensembles de saxofons. A l'any següent, Font de Visalleres,
1: sí.
0: Perquè va escriure una altra obra, després va eixir el senyor Omar.
1: Sí. És que n'hi ha, aixina... Teo també és saxofonista.
2: Sí.
0: Tots.
1: Són molts, eh?
0: Són molts.
1: Estic ara fent així memòria,
0: sí. I des que estan composats, pues Leandro, Emilio, Teo Aparicio Barberán, Ferran Sánchez, no sé si te'n podria dir.
1: Correcte.
0: Una trentena.
1: Mira, com ja estàs parlant-me d'Ivan, escoltem esta peça que vaig a dir-te. A mi tot el que porta el títol Amor ja m'agrada. I tinguem així esta peça que es diu Per amor a les arts.

0: Ivan, hem començat el concert d'avui en este pas doble. Sí. Este pas doble era... Tu has fet una transcripció per a saxos, ja el tenies composat?
1: Este el vam estrenar per a banda,
0: sí.
1: Per a Falles, perquè era un encàrrec de la Junta Local Fallera.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després, pensant en el Sincronisax, vaig veure que era ideal, perquè és un pas doble dedicat al poble de la Vall, que utilitza dos motius de l'himne de la Vall.
0: Tu eres de la Vall, no?
1: Sí, no se nota, no, no se nota. I vaig pensar que era ideal, perquè com a homenatge, com a, sí. A més, és entre pas doble i himne, i en la Vall pues, tenim dos de tot. El pas doble té dos motius.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Tres, Ivan.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Bé, i pues, va sortir així. I la veritat que molt content. I adaptar-lo per a saxos ha sigut també... Se va estrenar aquest dia i ha sigut també un repte, perquè és... no sempre és fàcil...
0: Però és versàtil, el saxo és un instrument
1: sí,
0: molt versàtil,
1: sí, sí, sí.
0: Eh?
1: No, i a nivell tímbric és,
0: sí,
1: és genial.
0: Sí, és, sí, genial. És molt versàtil. Miguel, quin és l'objectiu principal del Sincronisax?
3: Bé, el Sincronisax té molts projectes que no han eixit a la llum encara. Mm. I uno d'ells era crear...
0: Fins ara, quin és l'objectiu?
3: L'objectiu és generar material... per a tots, tant conservatoris professionals, superiors i escoles de música. I Sincronisax té eixa meta, crear una quantitat d'obres que tot saxofonista pugui tocar-les.
0: Sí, perquè la veritat que ara ja no tant, però igual quan començarem nosaltres a estudiar...
3: No n'hi ha res.
0: No n'hi ha res. I eren molt transcripcions de Bach i de barroc, si volies tocar algo clàssic, no?
3: Ara Sincronisax està fent el festival, la meitat de les obres són originals. Mm. Per al festival.
0: Clar.
3: I l'altra meitat són obres originals per a aquesta formació i algunes transcripcions o adaptacions. Però la meitat és obra original.
0: Pilar, i els professors de saxo teniu ahí a l'abast un material molt, diguem, novedós i molt de material.
2: Crec que Sincronisax és un projecte molt interessant precisament per això, per donar difusió al nostre instrument, que és prou modern,
0: sí.
2: I amb un repertori fins ara molt reduït, com tu has dit abans, i dona difusió a el que ha dit Ivan, al timbre, al coneixement de l'instrument, que de vegades costa una mica en un conservatori, encara avui en dia, pues, que un saxo sigui igual que un violí. I moltes vegades és per això. El que ens diuen és que el vostre repertori és molt reduït. I crec que el Sincronisax ha fet que en aquests moments sigam un instrument pel que s'està composant molt i damunt s'estan interpretant aquestes obres.
0: Pilar, el que has dit és veritat, però jo crec que és ignorància moltes vegades, i moltes vegades de banda dels mateixos músics.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè jo, és així, sí. Cataloguem, segons instrument, este és de primera, este és de segon, este...
2: Seguís passant.
0: Cor, este és al final.
4: També aconseguim una cosa, que els xiquets, els alumnes, els saxofonistes, els intèrprets, coneguen els compositors i parlen,
0: sí,
4: amb els compositors. I
0: clar.
4: Això, tu no pots parlar en Bach, però sí que pots parlar en Ivan, en Omar,
0: sí,
4: en
0: sí,
4: Salleres...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: O sigui, això també fa una unió que és perquè veu l'obra, la composició més pròxima. I això
0: sí.
4: És molt important també. Això és, que és que és un projecte molt sí. Multiversal.
1: Sí, un dels objectius era aproximar el compositor a l'intèrpret. Que sempre, els compositors sempre pensem que falta aquesta connexió, no? I en el saxo van veure, en el didàctic sax, que era
0: això, ideal. El que està dient, Ivan, és veritat. Moltes vegades, de banda, de part del director, igual per por de preguntar per si, o del compositor, per no dir-li res al director, i ahir, aquesta barrera n'hi ha que trencar-la, perquè realment
2: correcte.
0: El que vulguem fer és que la gent gaudisca de lo que està escoltant.
1: Exacte, sí.
0: I quan més ulls n'hi hagin per a observar una partitura, millor.
1: Exacte.
0: Seguim escoltant, perquè vaig a dir als oients que així tinc molts àudios per escoltar, moltes obres per escoltar. I ara seguim en una... Dime.
3: Directe.
0: Sí, sí,
3: no,
0: són...
3: No estan tocats.
0: No, no.
3: Lo que sona és lo que sona.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs anem a escoltar una obra de David Beltrán. esta.

0: El títol, Carlos, tu el diràs millor que jo, no? És Journey to
1: the Forgotten Realm.
0: Vaig a dir-ho seguit. Journey to the Forgotten Realm.
1: Espectacular.
0: Bé, David, perdona. És de David Beltrán. I estem escoltant, em sembla, de saxos del Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló, de la Plana. I jo vaig a dir-vos que vosaltres heu començat a lo grande, perquè, a veure, queda encara algun conservatori, no?, per participar.
2: Sí, però no
0: però
2: caben.
0: Però pocs.
2: Però no caben.
0: Ah, però no caben.
2: A veure, el tema està en que se fan una xornà.
0: Sí.
2: I en una xornà, més de 32 obres no te caben.
0: Clar, això no ho havia pensat.
2: Entonces, poden haver 14 ensembles, 15, 16, depèn de la quantitat d'obres que manegen i la duració de les obres. Entonces, enguany no ha vingut el Conservatori Superior d'Alacant, menos mal,
0: sí, no,
2: perquè haurem acabat a les 12 de la nit.
0: Alguns conservatoris perquè... d'Alacant han faltat, però
2: també,
0: clar...
2: Menos mal, menos mal. Jo us agraeix que, bueno, és que em puc vindre, per els motius que siguen.
0: A l'any que ve.
2: A l'any que ve, a l'any que ve, a l'any que ve. Perquè la idea és fer-ho cada any en una província.
0: Sí.
2: Entonces, lo que te diga, no caben, es que no caben. En una jornada es imposible.
0: I Sincronixar està simplement pot accedir, pot participar conservatoris o també escoles de música o tota la gent que vulgui aproximar-se.
2: Nosaltres, en el camp del Túria,
0: sí,
2: l'ensemble que portem són xiquets de les escoles, de les bandes de tota la comarca del camp del Túria.
0: Sí.
2: I va escriure Ferran Sánchez, va escriure una obra, que el varen ficar en un lío, perquè feu un ensaio de matí un ratet i després el Puig i Dalt a l'escenari per dirigir l'obra. I molt bé, se defengué, com és un professional, no hi ha ningú problema.
0: El problema
2: foren que els xiquets es costa reaccionar.
0: Estaves parlant-me de l'ensemble de saxos de la comarca del Camp de Túria, que van interpretar una peça que es diu Xostakovskiana.
2: Xostakovskiana. Sí, n'hi ha que estudiar.
0: És que n'hi ha que estudiar, eh? Que és esta que estàs sonant.

0: estàvem comentant que es va fer tot en un dia, tot una marató.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: És a dir, uns darrere altres anaven interpretant...
1: Sense parar.
0: I quants conservatoris i quants ensembles van participar?
2: 16.
0: 16 ensembles. I tot el que tocaven eren obres que eren estrenos?
2: N'hi haven conservatoris... tots els conservatoris participaren en una obra.
1: Menys
2: d'estrena.
1: Menys el Conservatori de la Vall d'Uixó, que van tindre el gran honor d'estrenar-ne dos, que va ser el cas de Mi Després, que heu escoltat este matí.
0: Sí,
1: de Bruno Villar. Crec que el compositor més jovenet de tots.
2: Sí.
1: No? Exalumne de Miguel. I un arranjament que li vaig proposar jo, precisament, en un viatge que vam fer d'intercanvi d'ensembles en el Conservatori de Monzón a Omar, perquè enguany Mangata complís el seu 10è aniversari de que es va composar. I li vaig dir, podries fer un arranjament per a sincronitzar per a nosaltres?
3: Està Mangata, Mangata.
1: I ahí està la idea.
0: Ahí está Mangata. I ahí está Mangata. Què és Mangata?
3: Mangata és el reflex de la lluna sobre el mar. O sigui, és una paraula suec, que ve del suec. I la veritat que la vaig composar fa 10 anys.
0: Sí.
3: Originalment per a saxo i piano, és una de les primeres obres que es van interpretar en el Palau de la Música meues, i la vaig idear en el meu gosset, que ara té 10 anys, però en aquest moment era un cachorret, sentat ahí en la vora de la mar, en l'apartament dels meus pares, mirant la lluna i dic, ui, que xulo. Entonces és una peça que vol transmitir felicitat. És per a quan deixes moments que estàs trist, el poses a mirar la lluna i després vens tot carregat d'energia i ja tot feliç.
0: Sí. Entonces,
3: aquesta peça comença més lenta i després acaba en una felicitat enorme. I

0: Tinc la sort de que els professors estan ficant en la prova d'accés al conservatori i cada vegada s'interpreta més.
1: Sí, sí.
0: I gràcies a Pilar, que em va dir, per què no fas mangata, que com a any fa 10 anys? I dic, ui, de veres fa 10 anys, no me'n recordava. I...
1: Va ser un viatge molt fructífer, el de
0: l'Etoi. Sent cosa, ara fa 2 mesos que m'ha casat i Pilar va tocar en la meva boda en mangata.
2: Entonces, ah, sí?
0: És com sí. Tot el...
2: Bueno, enhorabona.
3: Que seguís de celebració.
2: Sí. Està de lluna de mel, encara.
0: La meva esposa, la meva dona.
2: Sí. Estem escoltant mangata d'Omar Sala i tots els compositors del Sincronisax són saxofonistes o no té per què?
3: A veure.
2: O sigui, tots els que han compost obres noves, tots intenteu en
3: guany,
2: que siguin...
3: En guany, sí. A més, ha vingut un compositor de Cuenca, un compositor de Campo de Quintana, un altre de Madrid... O sigui, ja no són els compositors d'ací de casa, de la terra.
2: Sí.
3: Ja venen de fora perquè esquirdes, vols participar, perquè sí, no sé què... Lo que siga.
2: És que sempre esteu ahí predispostos, no? Sempre esteu predispostos. Jo crec que sí.
3: Seguim
2: escoltant ensembles, perquè ara anem a escoltar l'ensemble de saxos del Conservatori Professional d'Utiel. I interpreten una peça que es diu El Moro Musac.
3: Musacs.
2: Avui vaig a fer jo classe d'ací, de vocalització.

0: Un objectiu és això, fer repertori per tindre a l'abast per a l'alumnat d'escoles de música o de conservatoris.
1: Correcte.
0: I això és un dels objectius més...
2: I això
0: és l'objectiu més principal.
2: Aquesta obra està pensada per a que quan qualsevol xiquet de grau elemental de conservatoris o d'escoles de música la puguen tocar. És molt senzilleta. A més, pot participar tota la part de percussió de la banda, o sigui, li dones un atxoc un poc.
0: I tot això partix, ara estic recordant-me, Miguel...
2: Mare meua.
0: Sí, de l'any passat, estic recordant de l'any passat.
2: Ah, mare meua.
0: De que això partix d'una idea de Didàctic Sax, que tu eres el creador.
2: Sí.
0: I Carlos el coordinador.
2: I el coordinador.
0: I tu es dones compte ahir, en Didàctic Sax, que falta repertori. Bueno, jo suposo que t'hauries donat compte abans.
2: Però... Sí, sí, bueno, de moltes coses que fan falta, però bueno, una era d'eixes i, com t'he dit abans, pues, a raó de contactar en Ivan i sorgir eixa idea, pues, acabar tot en el lío que m'acaba fent, que no està mal.
0: Sí, i reunir tants saxofonistes de tota la comunitat valenciana li dona més valor, no? Perquè aconseguiu reunir a gent de tot, des de Castelló, València, Alacant. Alacant, enguany,
2: Madrid,
0: perquè no ha pogut.
2: I, Madrid,
0: sí.
2: I has
0: demà... Però la idea és ampliar-ho, no? És a dir, la idea no és... O és central, és només a la comunitat valenciana.
2: Com en sembles, no està pensat que vinguin de fora de la comunitat valenciana.
0: Ja, perquè si no poden...
2: No caben, és que no caben. Però els compositors, sí.
0: Sí.
2: Enguany ja s'han apuntat tres compositors més.
3: Sí que és cert que ens han fet propostes.
2: Sí, sí.
3: A nivell nacional.
2: Ens han fet moltes propostes indecents, però no les anem a comptar.
3: Sí, sí, sí.
2: No, perquè sinó una part econòmica que és molt costosa. Entonces se podria dir, ¿sabes? Podríem fer en 3 dies, va, categoria. I vostè té 50.000 euros?
0: Ja,
2: per fer-ho.
0: Ja que estàs parlant d'això, és a dir, qui vos ajuda per a... Quins són els patrocinadors que vos ajuden per a poder fer aquestes sincronisacs?
2: Principalment els ajuntaments.
3: Sí.
2: I després les cases pues, col·laboren i Pilar...
1: Tendes de música, com en
2: Guany ha fet una feina molt bona, perquè hem tingut allí...
1: A Instrumentomania, sí. De Guadassuar, que...
0: Ah, el van tindre així, farà... Què farà, 2 setmanes? 2 setmanes, sí.
1: Pues va col·laborar... I al vent, com a reparadors, van estar tot el dia reparant instruments.
0: Sí.
2: Però per tots els participants, el que voleu, de tocar amb això.
0: Nosaltres, mentre parlem, seguim escoltant, perquè és que n'hi ha tantes obres. Ara, per exemple, escoltareu l'ensemble de saxos del Conservatori Professional de Torrent. Esta peça és contempor saxi. Mare, si estan xivant-me...

0: Ué, darrere, ho estic suspesa. Per què la Vall d'Uixó? L'any passat va ser a Llíria. Teníeu clar ja què seria la Vall d'Uixó? Va ser tu una de les artífics?
1: No, no, va ser Ivan.
0: Ah, sí. No, es dirà això l'any que ve, la
2: l'any que ve havia de ser en la Vall.
1: Jo me'n vaig anar de viatge d'Erasmus en desembre. I quan vaig tornar, el meu company Omar, en un claustre em va dir... el sincronitzat, per cert, enguany es fan la Vall, i dic, ah, moltes gràcies per informar, no, Omar. Jo dic, sí. Heu estat ahí manifestant mentre jo no estava, i van Miguel i tu, no? I diu,
3: perquè sabem que
4: tu
3: entres en qualsevol projecte.
1: Jo m'apunto a la mascleta.
5: És fàcil. A més, és molt professional. Sí, s'apunta.
2: Li van fer la proposta a Jorge, no, al Consell de Cultura.
5: Sí.
2: Es però bueno, que estem així.
5: En la presentació de l'any passat en Sincronisax en Llíria, davant de tot el pleno corporatiu, tots els alcaldes i tots els consejals, va dir, bueno, que l'any que ve me ho vaig a donar al meu poble.
2: Ah, sí.
0: Ah, ja ho vas pensar l'any
2: passat. Jo ja estava pensant, ja, doncs, sí. L'any
5: ja
2: que ve això ha d'estar.
5: Està gravat, això està gravat.
0: Ah, ja està. Des de quina edat teniu allí alumnes, per exemple? O sigui, teniu xiquets o xiquetes de 8 anys o 9 anys?
1: Jo tenia una xiqueta de 8 anys. O sigui, la més xicoteta que tenia.
0: I ells, la gent fliparia, no? Perquè diria,
1: disfruten molt.
5: I quan t'agarres? Per exemple, nosaltres que duiem més xiquets, més xicotets, i els teníem alrededor en Ferran Sánchez d'explicar l'obra sota, no sé, i se queden, que se'ls veu cap a dalt. Així no em puc al·lucinar.
3: Després estan tot el curs recordant tot això.
0: Sí.
3: Eixe dia que vaig conèixer el del conservatori de l'altra punta de la Comunitat Valenciana i vaig veure que ell tocava esta obra i aquella i van fer amistat i van tocar junts. I... Aleshores, això ho recorden moltíssim. Bé. Moltíssim.
5: Això grava.
0: Clar que sí, això. I fa que seguissin estudiant.
5: I tornen.
0: Aquestes coses fan, és una motivació. Jo crec que sí, que és una motivació. I on vau dinar? Jo estic ara pensant, tanta gent, on? En quin lloc vau dinar?
2: I això va ser un dels maldecaps del dia, un de tants. Però sí, vam anar a l'Ajuntament, es va prestar uns espais i un d'ells era un col·legi. I allí en el pati del col·le vam muntar taules i vam dinar tots allí junts.
0: Vau fer paella o... Jo no. Me'n recordo que l'any passat...
5: Paella,
0: fesols?
5: L'any passat...
0: No era fesols?
5: No. L'any passat és que fèrem una paella.
0: Ah.
5: I l'últim dia me digué una professora me digué, és que tinc un alumne que és al·lèrgic al garrofó.
0: Algo d'això me sona a mi.
5: Pues que vaig al bar i que demana el que vull. La paella no la canviem.
2: Sí, sí.
0: Clar que no.
5: Sí.
0: Bé, seguim escoltant i, per exemple, escoltem l'ensemble de saxòfons del Conservatori José Manuel Izquierdo de Catarroja. És a dir, anem passant per tots. Esta peça és de Juan Carlos Navas i ara sí que vaig a dir el títol bé, sabeu? Es diu El sueño de Quijano.

0: I quines perspectives teniu vosaltres de cara a altres edicions del Sincronisacs? És a dir, heu començat a fer el segon festival?
1: No, ja l'han fet.
0: Sí, sí, que l'heu fet. Però vull dir-te que quina visió teniu de cara al futur del Sincronisacs?
1: Vam fer l'any que ve. L'any que ve anem a Alacant.
0: Però ja teniu?
2: Abans d'entrar així, precisament estàvem baix en la cafetera i ja estàvem Carlos i Ivan i jo, després ha vingut Omar, comentant cosetes de això, l'any que ve podria millorar, o tindrien que pensar fer algo extra per a que es quedara la gent tot el dia, i perquè alguns van vindre en cotxe i se m'han tindre que anar. I ja estàvem pensant com millorar coses que, pues, que aquesta edició no han funcionat tot el bé que hauríem volgut. O sigui, que ja s'està pensant,
3: claro, sí,
2: en la pròxima.
0: Jo, una cosa que em ve a la ment, passant-ho a les bandes, Omar, és que sabeu que les bandes passen així, no?
3: Sí.
0: Un festival, toca la banda, se'n va la banda. I no, la gent no es queda a escoltar.
4: Però això...
0: I això sempre, ixe vici, jo no sé si allí